0: Y bueno, la novela y el cuento es en el género en el que yo siempre me he movido, ¿no? Aparte del periodismo. Pero ahora, pues con las tutorías teatrales del teatro principal, he tenido que dar un cambio tuve que dar un cambio de género y ha sido muy raro, pero muy edificante también.
1: ¿Por qué? Raro porque, Gemma.
0: Bueno, a ver, cuando uno escribe una novela o un cuento, ¿vale? Tú no tienes ningún tipo de límite físico ni económico. O sea, es decir, yo en mi novela del Pozo hice estallar todo el pueblo. Había bombas por todo el pueblo, ¿no? Y entonces yo el Ayuntamiento de Andratx, el Castillo de Sonmás, lo hice que saltara por los aires y había asesinatos. Y era como muy divertido, ¿vale? Pero de repente, claro, me llegó el teatro principal y dijo, esto es una obra que tienen que representar además unos alumnos. Y entonces, claro, ahí no puede haber explosivos. Entonces, hay una serie de limitaciones de limitaciones físicas y de presupuesto y bueno, y para no cometer ningún delito en el escenario, claro. Entonces, me costó mucho meterme, me costó mucho, pero ha sido interesante. La verdad es que luego, claro, luego había determinados grupos de alumnos que lo iban representando. Y yo tuve la suerte de que me tocaran los alumnos del IES Berenguer de Noia, ¿vale? Que están especializados en el bachillerato de artes escénicas. Y ellos lo cogieron como un reto también técnico, ¿no? Quedó muy bien, muy bien.
1: Clar, i vares fer feina amb ells, amb els alumnes, mà en mà, a classe.
0: Sí. Sí, yo estuve, bueno, en el año en que me tocó a mí escribir, en el curso 23-24, estuve con Clara Ingol y con Juanma Palacios. Cada uno de nosotros había escrito una obra de teatro, ¿vale? Y entonces diferentes centros que participaban en el programa del teatro principal iban eligiendo la obra de teatro que más les interesaba o que más les apetecía, ¿no? Recuerdo que la Recerca de Lord Blau de Juanma Palacios, por ejemplo, pues era a lo mejor tenía un punto como más infantil, ¿no? Como para los más jóvenes. La de Fail de Clara Ingol, pues a lo mejor era como musical y era muy divertido. Y en mi caso, pues me apetecía llevar pues el teatro, me apetecía llevar el terror a un instituto, ¿no? Y entonces estos alumnos pues eligieron esta obra, los del IES Berenguer de Noia, pues un poco también para jugar también con las luces, cómo llevarlo al escenario, jugar con el sonido también, ¿no? Pues la verdad es que fue muy interesante.
1: Clar.
0: Trabajé con ellos para llevar para a nivel técnico, ¿no? Para poder conseguir llevarlo a la realidad.
1: I la novetat ara que és que aquesta obra de teatre que va escriure la Gemma i també altres persones serà publicada, no?, en un llibre que presentareu a Fira.
0: Efectivamente, el martes, el día 2 de junio, a las 6 de la tarde, estaremos, bueno, pues unos cuantos autores, tanto de la edición del 23-24 como la del 22-23, ¿no? Presentando estas obras de teatro que se representaron, que se trabajaron con los alumnos en los diferentes centros escolares y que luego se representaron en el teatro principal. Entonces, ahora pues lo hemos convertido en libro para que, bueno, un poco para que no quede en el olvido, ¿no? Y por si hay alguna persona pues que pueda estar interesada de volver a representarlas, pues yo creo que todos los autores estarían encantados de que volvieran.
1: Clar, aquesta aula de càstig, aquesta història que degué fascinant aquests alumnes de segon de batxillerat d'arts escèniques
0: Sí.
1: de l'IES Berenguer de Noia, que bé, la història conta que un grup d'al·lots estan castigats a una aula i senten crits pel passadís i és que un monstre ha entrat en el centre escolar. I sabem que està inspirat
0: Sí.
1: en les històries que a tu te fascinaven d'adolescent, no?
0: Sí, yo tenía muy en mente lo que era yo de adolescente, pero luego también pensaba mucho en mis hijas también, ¿no? Que están ya en esa edad. De hecho, yo cuando lo escribía, yo pensaba en mi instituto, que era el IES Calvià. O sea, está ahí totalmente pensado. Y además me interesaba, mira, pues la canción que habéis puesto al principio, que
1: Sí.
0: me ha hecho mucha ilusión, que es la canción de David Bowie de Heroes,
1: Heroes.
0: aparecía en la película de El Club de los Cinco, ¿no? Entonces, para mí, esa fue también una película muy reveladora en mi época, que luego la he visto con mis hijas y también les ha llegado mucho. O sea,
1: Sí.
0: es una película que es atemporal, ¿no? Son cinco alumnos que están encerrados dentro de un aula que están castigados. Pues el punto de partida es el mismo en el mío. obra de teatro. Lo que pasa es que yo quería que estuviesen encerrados allí mientras había un monstruo que estaba devorando al resto de alumnos. Y entonces ahí están, pues nuestros protagonistas están allí encerrados decidiendo a ver qué es lo que hacen. ¿Nos quedamos encerrados o salimos a luchar, no?
2: Que bé. Clar, la Gemma diu això, que mira pel·lícules i llegeix llibres amb les seves filles, perquè tu t'agrada molt compartir lectures amb les teves filles adolescents. De fet, elles són grans lectores, també.
0: Sí, també, també.
2: Que llegeixen les teves
0: Sí.
2: filles, amem.
0: Bé, pues bueno, están ahora mucho con romance adolescente, algunas de ellas, no quiero decir nombres, pero están un poco como picoteando, ¿no? También les ha llamado mucho la atención, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la ciencia ficción y el terror, el cuento de la criada.
2: Ah,
0: Por
2: sí.
0: ejemplo, las ha llamado mucho, sí. Esa novela así distópica, feminista, también les ha gustado mucho, pues yo qué sé, Los Juegos del Hambre, Lorca también, yo porque creo que son algo como muy visceral, como muy, muy, no sé, como muy apela a los sentimientos y creo que están en esta adolescencia están muy para eso, ¿no? Y tienen ahora mismo, pues, entre las lecturas obligatorias del instituto más luego lo que van picoteando por casa, pues están muy interesadas. Y bueno, yo ahora mismo estoy escribiendo una novela y el
2: Ah,
0: otro día mi
2: está.
0: hija mayor me robó el ordenador porque tenemos peleas con el ordenador y estuvo leyéndose mi novela las 50 primeras páginas.
2: ¿Ya se las ha
0: No hubo
2: leído?
0: manera. Es mi primera lectora. Me hace
2: Wow.
0: mucha ilusión decir esto, pero es la primera lectora, es la lectora cero.
1: I dius que s'ha llegit les 50 primeres pàgines.
0: Sí, sí,
1: Que és que
0: sí, sí,
1: només n'hi ha
0: sí.
1: 50 o només
0: No,
1: li vas dir, basta.
0: ya. Vamos camino de las 200, pero creo que irá a las 300.
1: No l'has acabat encara.
0: Pero
1: Encara
0: no, no, no, no,
1: està en
0: estamos en
1: procés, eh?
0: proceso. Estamos en proceso, estamos en proceso.
2: De fet,
0: Pero bueno, la
2: això...
0: vida del periodista es muy complicada.
2: Sí.
0: El compaginarlo con la maternidad y con la literatura es
1: Bé,
0: absolutamente imposible.
1: d'un llibre passam a un altre, perquè aquesta peça teatral ja fa temps que la vares crear. Ara aquest
0: Sí.
1: nou llibre, que ens pots avançar? De què anirà?
2: Això és
0: Ui.
2: primícia,
1: Spoiler, sí.
2: avui.
1: Si ho poden saber.
0: Oh.
1: Una paraula.
0: Sale Mallorca.
2: Sí?
0: Sale Mallorca. Bueno, Mallorca siempre está muy presente. Sí, porque no, no sé, no me puedo imaginar otro sitio.
1: Bé, clar, l'anterior era Andratx.
0: Sí, mi pueblo. Es que además me encanta mi pueblo y volverá a salir Andratx también.
1: Sí.
0: Y sale mi madre. Así que bueno. Así que no, no, no, no puedo decir mucho más, ¿no? Pero bueno, está en proceso.
2: Però navegues el tema del gènere de terror o aquesta vegada l'has deixat de banda?
0: Lo he dejado de lado, por desgracia, yo volvería, ¿eh? O sea, yo volvería. Porque además, es que la cabra tira
1: Però
0: al
1: no
0: monte.
1: has pegat a la literatura romàntica, ara.
0: No, nunca
1: No.
0: se me ha dado bien.
1: D'acord.
0: No,
2: I
0: no, no, no.
2: l'autoficció, que ara està tan de moda.
0: Bueno,
2: Això un
0: qu'en de fe.
2: poquet.
0: Qu'en de fe. Bueno, al final yo creo que aunque no hagas libros de autoficción, estás hablando de ti mismo también, ¿vale? O sea, aunque
2: Sí.
0: hables de otra persona, tú te escondes detrás de un personaje. Y aunque yo escriba a lo mejor en boca de otras personas, cuando yo, por ejemplo, escribía sobre esta aula de casting, yo estaba hablando a mi yo adolescente, ¿no? A ese adolescente que se pensaba que era un monstruo, que decía, Dios mío, ¿qué ha pasado con mi cuerpo? ¿Qué está pasando con mi cabeza? ¿No? Y a todos esos chicos raros, ¿no? Que no saben muy bien dónde encajar, que yo creo que eso les pasa mucho, no sé, especialmente a los que nos gusta leer y escribir, nos pasaba antes y creo que también pasa ahora, ¿no? El sentirte un poco extraño, pero al final todos compartimos esa extrañeza. El
2: Pero...
0: terror. Cuando escribes también, sí que es verdad que dejas pozos de ti, vas robando cosas, vas vampirizando lo que dicen unos, lo que dicen otros. Lo que pasa es que te lo callas y lo metes en el libro, lo pasas por un tamiz.
2: I, clar, la bona notícia també és que en Gemma Marchena escriu un llibre que no pot estar molt a entregar-lo, tot i que la vida és complicada, i que t'ho publica una
0: Sí.
2: editorial important, que no direm quina, però que...
1: No ho poden dir. Sortirà a final
0: No,
1: d'any?
0: no pude.
1: No ho poden dir.
0: No
1: No
0: sé, no,
2: poden...
0: no,
2: En
0: no sé quan
1: plural.
0: sortirà, porque a
1: No ho
0: ver cuándo
1: saps,
0: lo
1: no ho saps.
0: entrego.
2: Clar, clar.
0: No lo sé, no lo sé. No, es una editorial. No puedo decir más. Estoy muy contenta. Muy contenta, muy. No, es mucha responsabilidad. Yo creo que es el síndrome de la impostora está por ahí pululando sobre encima de, está encima de mi cabeza. Pero bueno, es, pero sí, es complicado escribir. Yo creo que también hay un tema de conciencia de clase, ¿no? Y era una cosa que hablaba el otro día en otro escritor con el que coincidí en la presentación del libro de Oxígeno de Marta Jiménez Serrano,
2: ¿sí?
0: Las dificultades de los escritores cuando no tienes todo el tiempo que precisas para poder pensar. Entonces, estamos como muy atropellados por la vida, ¿no? Vas robando huecos de aquí y de allá. Y yo creo que además se hace una literatura totalmente diferente cuando estás tan atosigado por el tiempo. Me imagino que tengo amigos que a lo mejor no tienen hijos y yo pienso, es que claro, él puede meter más adjetivos porque le da tiempo para pensar. Mis frases son como mucho más lacerantes y mucho más, más efectivas porque yo tengo que ir al grano, tengo que ir pum, pum, pum, tengo media hora y voy a esa media hora a aprovecharla al máximo, ¿no? Yo creo que eso te cambia mucho a la hora de escribir.
2: Sí, sí, de fet, se reflexiona molt ara sobre això, sobre la classe i també no només tant a nivell de temps, que també, sinó a nivell de privilegi de com a escritor, com a escriptora, no?
0: Bueno, yo creo que el tiempo es un privilegio. Y el espacio también. Y tengo que decir que todas mis novelas las he escrito en la cocina. ¿Vale? Entonces, tengo la pared de la cocina, una de las paredes de la cocina la tengo llena de post-its donde voy colgando todas las cosas. Me tengo que poner con los cascos mientras mis hijas van caminando de un sitio a otro con la música, porque ahora están con el altavoz y demás, mientras suena la lavadora, mientras está funcionando el air fryer o el microondas. Entonces, lo tengo todo a mi espalda.
1: Que escrius a la cuina, t'han d'imaginar asseguda amb l'ordinador, a mà, a la sí, taula de la cuina, o a una barra...
0: Sí. Així, no, no, a la taula de la cuina, a una taula de la cuina, no, es que además lo cuelgo muchas veces en mis redes, porque es como diciendo, esto, es que si no hago fotos yo creo que nadie me cree, ¿no? Entonces, Virginia Woolf decía que era necesario tener un cuarto propio y 400 libras para poder escribir, ¿no? Yo esas 400 libras no las tengo y el cuarto propio tampoco. Es una cocina que está compartida con todo el mundo. Pero, y yo creo que por eso hay como suenan las alarmas, los pitidos y los gritos de las chicas. Es como va a ser una novela un poco alterada, pero bueno, que afortunada de poder tener una mesa donde escribir y de tener un hueco en la agenda para poder escribir.
2: I
0: eso sí que es verdad, eso es un privilegio.
2: De llegir a Gemma Marchena, independentment dels seus articles a l'última hora que ja les llegim.
0: Sí.
2: Cada setmana.
0: També. Sí.
2: Gemma, te veurem a la fira. Hi ha qualque activitat que te fa ganes d'anar? Qualque lectura pendent que vulguis destacar?
0: Estàs al
2: dia?
0: Mira, estoy muy pendiente del libro de Marcos Augusto. De Marcos, me hace mucha ilusión que vaya a publicar y que vaya a presentar su libro, creo que es el día 6, y lo tengo marcado en rojo en la agenda, ¿vale? Además va a publicar ahora con Penguin, con Random House, con el sello Random House.
1: Aquest
0: y creo
1: ja,
0: que...
1: Ja l'han tocat nosaltres en ses mans, perquè va ser per
0: sí,
1: aquí, per
0: IV3. Sí, sí. Exacto, creo que va a ser uno de los grandes nombres de la literatura de Mallorca.
2: Sí, tu creus?
0: Jo crec que sí.
2: Ara mateix
0: sí,
2: en Marcos estoy... Augusto no toca en terra després de les teves paraules.
0: No, para mí va a ser un grande. O sea, es un tipo, es brillante, es muy divertido y creo que va a hacer grandes cosas. Y bueno, tengo muchas ganas de ir a ese libro y además me hace mucha ilusión. El otro libro que me hace mucha ilusión también... A ver, son libros de amigos también, el de Jaume Oliver, el Premi Ciutat de Palma. También me hace mucha ilusión porque además somos vecinos y nos encontramos los fines de semana en la acera de cómo va tu novela, cómo va la tuya, pues yo estoy con estos problemas, yo estoy con el mío, y estamos así, mientras tiras la basura vas comentándolo con el vecino, a ver cómo le vas la suya y tal, y me hizo mucha ilusión que él ganara el Ciutat de Palma. Creo que más allá de la rivalidad, creo que hay compañerismo y que hay alegría por los por los éxitos de los compañeros, ¿no? Es una alegría compartida.
2: I tant que sí. Idò, Gemma, que tinguis molt bona fira, menys si mos veiem per allà, apuntam les teves recomanacions i bones lectures també, com sempre.
0: Molt bé.
2: Una parlada, Gemma.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
0: Nada. Adéu.
2: Adéu, gràcies.
1: Adéu, Gemma.
2: Idò, parlàvem amb una Gemma, que ella és molt, molt, molt lectora, però aquí també serà a la fira aquest llibre, aquest dies, perdoneu, a la fira del llibre aquest dies, un any més a la plaça d'Espanya, és la persona que coordina tota la comunicació i és també la nostra companya periodista, Cati Moyà. Cati, com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres, encantada de saludar els bordes de la fira.
2: Ah, tu ja fires?
3: Sí, a més, fa just un minut que pots el teu veus ha sonat, comença la fira del llibre, perquè ara a les 5 i mitja tenim la primera activitat, i si bé la inauguració oficial és a les 6 i mitja, amb el cregó de fades, a les 5 i mitja ja poden dir que oficialment ha començat. Que en manco d'activitats ja roden.
2: I ja tot a punt, avui, amb una bona calor, encetau aquesta fira del llibre. Però bé, hem de dir que la plaça d'Espanya passa iret.
3: No, i ara fa un estat d'àngels. Vull dir, tampoc importa vengui tothom cap aquí, eh? Molta gent sí, tampoc tothom, però fa un estat d'àngels. A més, a veure, fa molta calor, aquests dies és així. L'any passat ja van tenir una fira de sol i de calor intensa, però dins les paradetes no fa de sol ni de calor. Els llibres vos acompanyen i vos refresquen també.
1: I, evidentment, aquesta fira del llibre dona més vida a la plaça d'Espanya, que ja és el lloc definitiu, no? Per segon any consecutiu.
3: Sí, sí. Efectivament, l'any passat se va traslladar aquí a la fira, que qualsevol uns anys havia estat en els passeig d'Esborn, i va anar tan bé que enguany no, és que no hi va haver més mínim dubte. Ara ho xerraven, de fet, no? És com recuperar aquesta plaça d'Espanya com un esperit gairebé com a de rebel, la tenim aquí cada dia, de gent que passa, gent que circula, no? Amb una plaça central, que és l'escenari, on tenim contacontes, presentacions, concerts. Enguany, de fet, jo vos he de dir, Celestí Margalida, no sé si vols, sou de twerking.
1: De twerking?
2: No massa.
3: Sou de twerking, perquè farem un taller de twerking aquí a la fira, divendres que ve.
2: M'interessa, m'interessa.
1: Twerking,
3: no te diria que m'interessa, m'interessa veure-lo.
1: Twerking barra literatura.
3: Sí, no serà teòric només, hi haurà teoria però hi haurà pràctica. Per tant, si esteu interessats, divendres de la setmana que ve, més o manco en aquesta hora, a la plaça d'Espanya.
2: També.
3: I clar, tenim aquesta plaça central.
1: T'anava a dir com han de venir, supos que bé, que el són a curs, perquè evidentment amb aquesta calorada que fa, i si hem de fer twerking...
3: Clar, jo això, Celestí, els meus coneixements són molt limitats.
1: Ja ho deixes per cadascú.
3: Exacte. Jo crec que
1: cadascú faci el que pugui.
3: Quan te puguis sentir més còmode fent o intentant fer twerking. Perquè jo crec que si intents ja serà vàlid.
2: Twerking i llibres? No m'imaginava mai que casassi, no?
1: O recitant, fent twerking?
3: Bueno, enguany un dels objectius... Bé, no sé si heu vist la imatge gràfica que... preciosa, enguany l'ha fet en Fàbia Gardiulo amb l'estudi Randa, i l'imatge gràfica són unes persones que miren uns llibres i en els llibres se reflecteix la cara de la persona que el mira, no? I una mica la intenció, l'objectiu d'enguany de la fira és que tothom pugui trobar el seu llibre i eixamplar els públics que venen, com diu el president Miquel Ferrer del Gremi Llibreters, els lectors ja els tenim i saben que hi són sempre, que també la gent que encara no és lectora trobi aquí el seu llibre, no? Se pugui acostar i pugui trobar el seu llibre, perquè n'hi ha centenars, o sigui, hi ha tot tipus de llibres per tot tipus de persones, i per això, entre d'altres coses, entre setmana hem incentivat encara més les activitats d'escolars, vull dir, que l'any passat ja teníem escoles que venien a fer activitats des de matins, i enguany n'hi haurà encara més. Hem signat un acord amb la propa cultura, cosa que farà que el manco 80 persones de diferents entitats també s'acostin a la fira, i hem apostat per això, per activitats que surten una mica d'allò que tu t'esperes d'una fira de llibre. Hi haurà podcast, també, hi haurà presentació d'un altre company periodista, en Pere Estelric, del seu llibre Cròniques Wagnerianes, en concert, i hi haurà també aquest taller de twerking. Vull dir, activitats, jo crec que per tots els gustos i també perquè aquells que tal vegada, amb el twerking o qualsevol cosa, tens dubtes, bé, saps que te pots acostar a la plaça d'Espanya i el manco fer una espipellada de coses diferents.
2: Clar, na Gemma s'ha apanyat i mos ha dit els llibres que a ella li agradaria comprar i llegir d'aquesta fira del llibre. En el teu cas, Cati,
1: Jaume Oliver, Marcos Augusto, ha dit...
3: Saps què passa? És que la llista és tan llarga. Jo em passa que per Sant Jordi dic cremaré la llista i no, i arriba a la fira i encara la multiplic, i arriba a la setmana llibre català per setembre i encara tenc més llibres. L'únic que jo sé que compraré és Crim i Càstig, perquè tenc amb un paret que fa un parell de setmanes, em diu que no l'ha llegit i el vol llegir. I jo sé que li he de dur Crim i Càstig, que no sé si el trobaré tampoc, però el cercaré perquè se cerca qualque paret de teatre. Però bueno, de ser de presentacions que hi ha, a més, enguany de molts autors locals, autores joves com Olivia Lund, Marcos Augusto, efectivament, Àlex Pito, vull dir, només per descobrir o redescobrir autors d'aquí, la fira em va plena de possibilitats i d'oportunitats. Jo, triar-vos una activitat m'acostaria, jo vos diria el pregó d'avui de fades, que no vos heu perdut el 6 i mitja.
1: El 6 i mitja, enfades.
3: 6 i mitja.
2: Exacte.
3: La Margalida no se'l perdrà, jo ho sé.
1: No, la Margalida ha de ser.
2: No, sí.
1: Sí. Li convé qui sigui.
3: Li convé, sí, sí. Li mos convé tots.
2: Sí, que bé.
1: Té 20 minuts per arribar.
2: Sí, hauré de córrer un poc, però allà serem nosaltres. Avui és un dia de molta activitat cultural i se celebra també perquè encara duim un poc la ressaca de Sant Jordi, com deies, aquella llista que vàrem fer de llibres, i està bé també mirar sentint la megafonia de la fira.
1: Sí.
3: Perquè ara ja vist, encara ja és a punt de començar l'activitat.
1: Ah, dona, ara que teniu a les 5 i mitja?
3: A les 5 i mitja tenim un conte-contes del Petit Mallorquinari, que és un llibre de Melicotó,
1: sí,
3: que bé, entre els infants ha triomfat moltíssim, que és un recull de festes, de tradicions, de costums de Melicotó, que faran un taller barra conte-contes amb la Clara Carbonell de Serra Mamerra, que comença just ara.
2: I d'això, com dèiem, que lectures pendents, però també la Fira del Llibre és un molt bon moment per comprar aquells llibres que no has pogut llegir durant l'any perquè has anat massa ocupat o massa estressat, i pentura dius, en l'estiu me llegiré aquest llibre.
3: Efectivament, és el dia de carregar, perquè en el final se s'anava plena per anar davant la mà, va molt bé que hi hagi o un llibre gruixat, altres de prints, o els que siguin, i és vera que, com vos deia aquí, com que també... Mira, ho xerrava avui migdia amb una companya llibretera barra escritora, la Lucia Pietrelli, que Palma realment és una ciutat que té una riquesa en llibreries, o sigui, tenim tantes llibreries tan consolidades, tan diverses entre elles, que no hi ha tantes, tantíssimes ciutats en el món. Vull dir, amb això som molt privilegiats, i són llibreries que tenen perfils i públics, no?, diferents entre ells, però també compartits. I, per tant, difícilment passareu per la Fira del Llibre i no trobareu el manco un llibre que vos començarà. I que el manco un... Perquè jo, Margalida i Celestia, que vosaltres també, jo, si me donen dues hores aquí, me'n duc, suposable.
2: No,
1: clar,
2: no,
1: carregarem.
3: L'any que ve.
1: Però jo no sé si has fet bé, deures, cadascú se posa els seus deures, però si ja has llegit llibres de Sant Jordi, o encara en tens pendents, perquè jo les tenc pendents, encara.
3: Mira, t'he de dir que els llibres de Sant Jordi enguany encara no els he començat. Perquè, com
1: per tant,
3: que
1: carregaràs encara més.
3: Clar,
1: hi haurà feina en l'estiu.
3: Bueno, hi haurà molta feina, i jo, no sé si vos passa, però jo de vegades penso, però com ho puc fer per tenir temps de llegir tots els llibres que vull llegir, m'entens? Perquè jo els agafo i me'ls enduc, i per exemple per Sant Jordi em vaig tirar un que vaig dir, serà següent i no
1: està
3: aturat, perquè m'hi han passat dos per davant, m'entens? Perquè el vaig agafar i vaig dir, jo vull llegir aquest llibre sí o sí. I això, i per la fira m'ha passat exactament igual, que n'agafaré tres o quatre i diré aquest serà l'any següent i vete a saber, potser serà l'any que ve. Però
1: bé poden esperar, els llibres hi són.
2: Sí, clar, però també, tu, Cati, com a bona prescriptora, no hi ha un pot d'angoixa també a l'hora de t'has de llegir aquest llibre o no has llegit el darrer llibre de tal o no tens un poc aquesta sensació o no?
3: A mi me passa molt, però això ara en Cisco Nadal, si fos, diria això és perquè ets molt escorpina, perquè me passa que a mi com més me diuen que una cosa m'agradarà i que està de moda i que funciona, més me costa. Després, tres anys després, he arribat i ja tothom se n'ha oblidat de que l'ha llegit, vull dir, llibre que està de moda ara, jo me costa perquè te'n sento xerrar tant que me fugen les ganes, i després hi pec i m'agrada moltíssim. I jo crec que això també, vull dir, hi ha un punt... També aquesta cosa de que cadascú troba el seu llibre tampoc té perquè és que te recomana tothom, és que tothom llegeix. Gràcies a això, jo a la Fira del Llibre recomanaria venir en temps. Vull dir, no frissada he d'agafar un llibre i me l'he d'endur. Trastetjar entre, rebostetjar entre les prestatgeries de totes aquestes llibreries i mirar aquest i mirar aquell. N'hi ha d'editorials locals, n'hi ha de traduccions internacionals, hi ha clàssics, hi ha reedicions, hi ha llibres que acaben de sortir d'esforn i que són aquí perquè varen arribar a les llibreries. Vull dir... No, intentar combatre aquestes tres i bé, idò, ara aquest és el llibre que me crida, idò, aquest... jo aquest, enguany estic llegint els quatre llibres d'Anali Smith que va escriure de tardor, hivern, primavera, estiu, i jo crec que són de Sant Jordi de 2020, i els estic llegint enguany, m'entens?
1: Beníssim.
2: Ben bé, clar que sí.
1: Sí, 6 anys després.
2: Idò, no vos perdeu la Fira del Llibre. Teniu 10 dies, avui s'inaugura oficialment, però encara mos queda fins la setmana que ve, fins diumenge la setmana que ve d'activitats. Recordem, Any Blai Bonet, Cucorba, que també seran a la Fira, presentacions Olivia Land, Laia Malo, Àlex Fito, Cecilia Navarro...
1: Moltes presentacions de debuts literaris, també, eh? De primera novel·la.
3: Descobrir noves veus, descobrir veus emergents, que això també és molt interessant, perquè coneixes un autor que no saps on serà i que farà d'aquí 4, 5, 10 o 20 anys. I també recordar que vosaltres hi sereu dijous que ve, no?
1: Dijous que ve, sí.
2: Allà, que tenim moltes ganes de venir.
1: Dijous que ve, mos hi veurem.
2: Farem el programa en directe a les 3 hores des d'aquesta Fira del Llibre. Una ferrada, Cati, moltes gràcies.
3: Una altra per vosaltres, gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Hem xerrat amb Cati Moyà d'aquesta Fira del Llibre que avui s'inaugura a la plaça d'Espanya, a Palma. Fem una pausa perquè ha arribat en Pablo Sierra i avui el de Puerto Rico original.
4: IB3 Ràdio és participació. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Les cançons dels altres,

0: Pablo Sierra, com estàs?
1: Doncs un poc espantat, perquè això de parlar després de Negat i Mullà és cosa grossa, eh?
2: Sí, és cosa grossa. Sí,
0: mira, si la vols donar vores a fi del llibre, en acabar...
1: En acabar no puc, perquè tinc una altra cosa, però...
0: Allò de jo acabar molt guapo.
1: Sí, avui m'he posat camisa i no és per casualitat, té un sarau.
0: Sí? Però... Se pot explicar?
2: Però, sí. Però arribes impecable, eh? Cap gota de suor, res.
1: Perquè m'han duit, perquè si no hauria set complicat. Això de caminar sota 30 graus aquí a Palma. No tinc la presentació d'un llibre, que és una altra qüestió totalment diferent.
0: Però no se fira.
1: No. És d'un analista polític que es diu Lluís Bertomeu, valencià, que escriu a La Vanguardia, l'edició valenciana de La Vanguardia, i va presentar un llibre que és un recull dels seus articles. I com esmenta molt ses Balears, ve molt per aquí, i també coneix molt bé ses Pitiuses, doncs volia presentar-ho aquí. Ens coneixem d'altres històries, amics comuns,
0: i li has de presentar a tu.
1: I li he de presentar amb una altra persona. Que es diu Carles Cabrera, que espero que dugui més experts de la conversa i jo faré un poc de periodista i fotré cullerada.
0: Molt
1: però sí,
0: bé, molt bé.
1: Parlarem de qüestions molt diferents, o molt. Potser no tant, de les que tenim avui en el menú. En aquesta berenada, sí.
0: Avui, però, la música mos du una banda que me fa moltes ganes parlar-ne. De fet, ho teníem pendent de fa estona.
1: De fa estona, sí.
0: Pentures de les bandes més importants de la història de la música llatina, una orquestra que sona al Carib, a festa de carrer, a migració i, sobretot, a Puerto Rico.

0: I això també sona Margalida Celestí a Bad Bunny.
1: I,
2: perquè...
1: I ben igual.
0: I ben igual.
2: No sé, no sé.
0: No. No. De fet, un verano ja en Nova York ja havia sonat aquí, no sé si quan vam analitzar Debí tirar més fotos, és a dir, de Bad Bunny, que amb sa tonteria ja ha passat any escaig d'ençà que va sortir, perquè va aparèixer just abans dels Reis del 2025. O sigui, feis comptes.
1: Però ara fa sa gran gira.
0: Exacte, ara està fent sa gran gira, ha passat per Barcelona, dos nits allà a Montjuïc, ara crec que són 10 concerts a Portugal, 10 concerts a Madrid, al Metropolitano. Allà dos dies lliures, no sé si es deixarà caure per aquí. He fet un poc sa repassada sa gira. No me vaig comprar entrada i crec que ja no en queda.
1: No, crec que no.
0: Se mos va un poc de pressupost. Però sí, arran d'aquell disc, de David tirar més fotos, hi ha molta gent, jove i no tan jove, entre els que m'incloc, que de ben segur ha descobert el gran combo de Puerto Rico, que és com es diu aquesta banda, aquesta orquestra, gràcies a aquell sample que sona a l'inici de Nueva York, perquè el que fa Nueva York és samplejar, doncs, el començament d'Un verano en Nueva York, que és aquest tema que està sonant, de l'any 75,
1: sí, però,
0: del gran combo de Puerto Rico.
1: El gran combo de Nueva York, no Nueva York.
0: Exacte, sí. Ells, no, ells ho escrivien en normatiu.
2: Sí, en normatiu, sí, però exacte. Bad Bunny és de Puerto Rico, Nueva York.
0: Exacte, sí.
2: Perquè, Pablo, quan Bad Bunny recupera aquest Un verano en Nueva York, que és com es diu aquest tema que estem escoltant, no està fent només un homenatge musical.
0: No, podem dir que està connectant dues èpoques de sa seva illa, de Puerto Rico. Per una banda, sa salsa dels anys 70 i el reggaeton, aquest fenomen global que coneixem ja en sa tonteria des de fa dècades, però que s'origina en els 90, precisament entre els fills o inclús entre els nets dels primers salseros. I és que en el centre d'aquells mestres fundadors de la salsa caribenya hi havia un senyor amb bigoti, molta disciplina, diuen els que el van conèixer i després van deixar testimoni, i també poc amic de fer escàndol. Es deia Rafael Itier i era pianista.

0: Idò, sí, Rafael Itier, Pablo, uh-huh. és una figura curiosa perquè no té l'aura tràgica d'Héctor Lavoe, uh-huh. però tampoc el perfil de superstar d'altres músics caribenys com en Willy Colón.
1: Jo te puc dir, Margalida, que és un dels grans descobriments d'aquesta temporada de Tèntol, de les cançons dels altres.
0: Totalment.
1: Perquè Itier, mireu, ara estan justament parlant a IB3 Televisió de quin és el secret per arribar a ser centenari. A Itier sí. li haurien pogut preguntar perquè aquest bon home va faltar en desembre del 2025 en 99 anys.
2: Wow. 99.
1: No sé quan era seu aniversari, però el s'hauria fet enguany. Era de 1926. I sí, hi havia moltes diferències entre ell i altres figures de la seva generació, com la Boe o Willy Colón, que ha faltat ara fa poquet també, en febrer d'enguany. Era un poquet més jove que en Itier. El Gran Combo de Puerto Rico no va funcionar mai com una banda construïda al voltant d'un geni, ja fos autodestructiu o una gran estrella mediàtica. Era més bé com si fos una pime de Puerto Rico, una empresa familiar on importava més. Sa marca comercial, es bon nom de sa banda, que els integrants que hi tocassin. I dins d'aquell ecosistema que anava canviant, perquè els músics naven i venien, Rafael Itier, Romania, perquè era a servei.
2: De fet, en aquest grup que tant t'ha inspirat a Bad Bunny, li deien la Universitat de la Salsa. T'encantes?
1: Sí, perquè mig món salsero, això m'ha encantat també, és un malnom fantàstic, perquè es veu que mig món salsero allà passat on ha après escoltant-los, no només a Puerto Rico, però principalment en aquella illa. El més fascinant és que el Gran Combo neix gairebé d'una desgràcia. Itier, abans de formar aquesta orquestra, va ser el pianista de Cortijo i su Combo, que en el seu moment també va tenir molt de ressò perquè va suposar una gran revolució en el so afroporto-riqueny, en els anys 50, un poquet abans que es creï aquesta banda. I en aquell grup, el líder i el director musical era un percussionista que es deia Rafael Cortijo, i s'estrella era Nismael Rivera, un cantant que va dur uns estils molt porto-riquenys, com la bomba i la plena, des dels barris populars negres fins a la televisió i les sales de ball. En Cortijo era percussionista, hem dit, i el seu instrument era el barril de bomba, que jo no el coneixia, i es veu que són unes congas un poc més baixetes i més amples, que segons que tenen un so més profund, i que es diuen així perquè originalment les construïen amb ses fustes que sobraven dels barrils de ron. Perquè la bomba és un estil que s'origina, igual que passa amb moltes músiques cubanes, en ses antigues plantacions de sucre. I a més, com per exemple li passa a sa rumba cubana i altres ritmes de sa part oriental de Silla, no té cantant, no té lletra, originalment ses cançons de bomba, perquè és un diàleg, quasi un repte, entre el sonador, entre el percussionista que toca ses congas o el barril, en aquest cas, i els ballarins, les persones que ballen.
0: I de tot una explosió cultural en aquell moment.
1: En aquell moment, sí, però es veu que aquest Cortijo i su Combo era un projecte molt fràgil. Per què? Doncs pel que hem explicat o suggerit abans. Genis autodestructius, que en surten molts a les cançons dels altres.
0: Coneixem
1: alguns, sí. Nismael Rivera és un bon exemple d'això. Era un talent immens, tenia una veu fantàstica, però resulta que l'any 62 el detenen per possessió de drogues, i tot això acaba enfonsant la banda. I és llavors quan Rafael Itier, desencantat i fins i tot amb ganes, diuen, de deixar sa música a nivell professional, accepta reunir alguns músics per gravar un disc, de forma puntual. Doncs d'aquella orquestra improvisada acabaria brollant aquest Gran Combo de Puerto Rico, en el qual avui li dedicam la secció.

0: Ara, el que feia i el que fa, perquè acabes de comprovar, Margalida, que segueixen en actiu, sí, estan girant per als Estats Units. Crec que toquen a Napa Valley, a Califòrnia.
1: Sí, dia 31 de maig.
0: Que és després demà, no?
1: Sí, diumenge.
0: Exacte.
1: I dia 26 de juny a Nova York.
0: Sí, si aneu a veure algun partit del Mundial, segurament vos podreu apuntar a un concert del Gran Combo.
1: 27 de juny a Chicago. Mira, 26 a Nova York i 27 a Chicago.
2: Potser trobeu entrades, no ho sabem, perquè les de Bad Bunny volen.
0: Tal vegada sí, tal vegada sí, serà més fàcil, no? Tot i que recintes segurament seran més petitius, anar a un concert del Gran Combo que no de Bad Bunny. Però el que els feia diferents i el que els fa diferents a dia d'avui no és només sa música, és potser sa manera d'entendre-la. Als 70, quan aquest grup es fa molt popular, sobretot a Caseua, entre els porto-riquenys, en paral·lel tenim sa salsa comercial convertint-se en una espècie nova, musicalment parlant. En això que encara avui dia potser li deim rock llatí o pop llatí. Com va ser possible aquella mutació, de la qual hauríem de parlar un dia, perquè encara no hem fet secció d'aquest tema? Doncs gràcies a un supercombo que es va dir Fania All Stars. Aquesta macrobanda doncs, va veure passar personatges com Rey Barreto, Celia Cruz, aquest binomi La Boe Colón, que ja ha sortit avui damunt sa taula, o Rubén Blades, que no sé si s'ha retirat o encara segueix en actiu, perquè s'ha retirat 40.000 vegades, però a mi m'encantaria veure'l en directe, encara no he pogut fer-ho. Per exemple, aquí també va sonar la guitarra elèctrica de Jorge Santana, que amb aquell llinatge i amb aquest instrument només podia ser germà d'en Carlos Santana. Allò va ser potentíssim, però les gires i els concerts que van fer es Fania All Stars a ciutats com Nova York també vengueren carregades d'excessos. Alhora, el Gran Combo continuava funcionant, però sempre ho feia, o majoritàriament ho feia, des de Puerto Rico.
2: I aquesta diferència és important, no, Pablo?
0: Sí, molt, perquè per la majoria de la salsa mítica dels 70 que es feia a Nova York, on ja hi vivien des de feia moltes dècades en aquell moment centenars de milers de porto-riquenys, a barris sobretot com Harlem, l'Spanish Harlem que li diuen, a sud del Bronx, o zones de Brooklyn, volia dir que allà, a la gran metròpoli, hi era el mercat. No només la gent que podia escoltar i consumir aquest tipus de música, sinó també les productores, les discogràfiques, les agències de representació. Però Itier insistia a mantenir el seu Gran Combo ancorat a San Juan, a la capital de Puerto Rico.
1: No sé si sortien?
0: Sortien, feien gires, però sempre tornaven a casa. No sé si vos sona la pel·lícula, perquè sempre que entrevistam algun artista, ja sigui musical o escriptor o qualsevol personatge del món cultural, que sigui balear, que sigui d'aquestes illes, sempre té un poc aquest punt. Si fas la producció de la seva obra en castellà, sempre voldran a Madrid. Si la fa en català, Barcelona sempre serà un reclam. Però es pot fer música des de Cateua. Clar, Itier volia que el grup, d'alguna manera, continués connectat amb la vida quotidiana de Puerto Rico. I això també explica el seu so. Menys agressiu que moltes bandes tipus Fania, que van sortir també arran d'aquell gran èxit, menys jazzístic i, en canvi, més càlid, més caribeny i molt més pensat pel ball popular.
1: Totalment, fa una ballera aquesta música.
0: Exacte, sí. Tot i que no sàpigues ballar,
1: del
0: vols moure els
1: combo,
0: peus.
1: Sí, totalment.
0: I un poc la cintura.
1: I segurament per això tanta gent a Puerto Rico els veu quasi com una banda nacional.
0: Clar, perquè no eren músics porto-riquenys o descendents de porto-riquenys triomfant des de fora i parlant de casa, del que havien deixat endarrere o de les coses que els hi contaven els seus pares, els seus abuelos. Ells representaven la seva illa des de dins de l'illa.

0: També hi ha una altra diferència que fa especial aquesta banda. El gran combo ha sobreviscut a tothom, potser fins i tot, no ho sabem, sobreviurà Bad Bunny.
1: Això és quasi un miracle dins la història de la salsa, perquè moltes altres orquestres, com hem explicat, depenien d'una sola figura. Clar, si el cantant desapareix o es descontrola, el grup s'amor. Nitier Idó va fer una màquina, va construir una màquina molt estable. Aquests cotxes que potser no tenen molts de luxes, però mai et fallen. Els cantants podien canviar, els músics també, però el so gran combo, o sigui, aquest segell, aquesta ballera que t'encomana de, pràcticament des de el primer arpegi, continuava allà.
2: Era tota una institució, més que una banda, fins i tot.
1: Sí, perquè diuen que els caribenys doncs, són poc feiners, però es veu que aquest Rafael Itier era obsessiu amb els assajos, amb sa puntualitat, fins i tot, i amb sa disciplina interna. Hi ha músics que expliquen que apareixia més el director d'una escola que una estrella de música tropical, i probablement aquesta siga sa gran clau de sa longevitat, que ja podem dir que ha sobreviscut a seu fundador. Mm-hmm.

0: No sé per què aquesta fama.
1: No ho sé tampoc, i no sé per què el Cigala va triar versionar aquesta cançó fa 3 o 4 anys. De fet, jo he descobert aquesta setmana que això forma part del repertori original del Gran Combo, i a més el Cigala va fer una versió amb el Langui, que té un videoclip molt, molt divertit. Després te caurà millor o pitjor personatge.
0: Fantàstic,
1: però...
2: Quanta
0: Gran
2: vida,
0: Combo.
2: Vida i color. Sí,
1: exacte. Mm.
0: Enamorats del Gran Combo de Puerto Rico estan, i arriba Bad Bunny i converteix aquella cançó en la porta d'entrada per una nova generació.
1: Clar, això possiblement sigui el més emocionant o emotiu de tot el que explicarem avui, perquè durant anys el reggaeton va ser vist, encara és vist a dia d'avui, per molta gent, gran o no tan gran, com una ruptura en sa música seriosa porto-riquenya, i han tingut els mateixos problemes. No sé si heu sentit els darrers discs d'en Jorge Drexler, però hi ha una cançó que és pràcticament com si fos un teletip, un butlletí de ràdio, on explica les diferents prohibicions que s'han intentat imposar a diferents tipus de ball. I allà hi surten tant la salsa com el reggaeton a meitat dels 90. Requisaven els discos i es tancaven estudis de gravació on s'agravaven les primeres cintes de reggaeton. Però Bad Bunny el que ha fet potser és un poc el contrari. Ell defensa o diu o escenifica que el reggaeton forma part de la mateixa corrent històrica i musical, cultural, que se salsa.
2: És com si Benito volgués col·locar-se dins la genealogia de Rafael Itier.
1: I és molt simbòlic, no he trobat cap referència de Itier, que va tenir 10-11 mesos de vida per sentir David tirant més fotos sobre els darrers de Bad Bunny, però, per exemple, un dels vocalistes actuals del Gran Combo, que es diu Jerry Rivas, ha dit fa poc, en una entrevista que li van fer en un diari, crec que es diu El Tiempo, de Colòmbia, que havia passat 15 hores dins un avió escoltant el disc de Bad Bunny, en bucle.
2: 15 hores.
1: I això és gairebé una reconciliació cultural. Sí. La vella guàrdia salsera reconeix el reggaeton reconvertit i reconfigurat per Bad Bunny, doncs com sa continuació de sa mateixa tradició oral, de sa mateixa tradició popular.

0: Rafael Itier, dèiem, va morir ara fa uns mesos, al desembre del 25, amb 99 anys, molts obituaris el definiren com l'arquitecte d'un so que ha marcat generacions, i crec que aquesta frase explica perfectament que va ser el gran combo i com el connecta amb altres bandes més actuals, perquè Bad Bunny, per exemple, mos ha descobert també a Los Pleneros de la Cresta, que són aquestes veus que sonen, que fan plena, aquest altre estil molt caribeny, perquè els cubans el tenen, els dominicals el tenen, i que és un poc un periodisme musicalitzat o notícies cantades o recitades.
1: Ah, sí?
0: I Los Pleneros de la Cresta, tothom que hagi anat en els concerts de Montjuïc o que estigui anant ara a Madrid a Bad Bunny, hi són, o sigui, entren i surten d'aquesta caseta que cala tallar. Ja, a mi
1: de ah, sí, de la casita.
0: De la casita,
1: no
0: que li diuen.
1: A, no estan als escenaris, estan a la casita.
0: Bueno, entren i surten, sí. M'imagino, sí, de Can Bani.
1: De Can Bani. Molt bé, doncs també que Bad Bunny beu de la tradició i dels grups que hi ha hagut abans
0: un gust, sí.
1: A Puerto Rico.
0: Un dia hauríem de rastrejar si hi ha molts de balears que han participat de tot això també, perquè la migració, especialment mallorquina, que va a Puerto Rico, va ser
1: de fet,
0: tremenda.
1: Hi ha documentals...
0: Exacte, sí.
2: Pot saber que hi hagi qualque lligam, podria, que en trobassin cap
0: segurament.
2: Si
1: mira,
2: si recercassin.
1: Mira, aquí t'ho ha dit en Jerry Rivas...
0: Aquest Rivas és amb B baixa, però...
1: Però tot no he pensat en Sant Josep, Balears.
0: Sí, en Sant Josep de Santa Laia.
1: I en Eivissa, òbviament.
0: Que són majoria, sí.
1: Amb aquest Rivas...
0: Ves-t'ho a saber, sí.
1: Alerta. Doncs avui Puerto Rico i aquest gran combo de Puerto Rico. Moltes gràcies, Pablo.
0: A valtros.
1: Acabarem també música.
0: Sí, però avui marxaré. Que si
1: ai,
0: no arribi tard, si no faig tard.
1: Té raó. Sí. Gràcies.
2: Deixa'm per ti.
3: El Guateque Musical.

0: Idò, sí que vam programa amb música que Miquel s'incorpora i avui la dedicam a l'Everest, com així?
1: Sí, perquè avui se celebra el Dia Internacional de l'Everest per recordar el primer ascens de la història a la muntanya més alta del món. Va ser tal dia com avui, dia 29 de maig del 1953, quan el muntanyer

I més cançons que duen com a títol el nom de la muntanya més alta del món. Ara n'escoltarem una en català, Everest, de la mallorquina Claudine.

0: L'Everest forma part de la serralada de l'Himalaya i no sé si Betres Ràdio hi arriba, allà dalt.
1: Segur que sí.
0: Però la Vol Lesbian varen fer aquesta cançó titulada Ràdio Himalaya.

0: I alerta si aneu d'excursió a muntanyes tan altes, perquè vos pot pegar mal de muntanya, com canten els catalans.
1: I a més amb aquesta calor.
0: Sí, sí, remei de cala fresca, que varen ser... Bé, els varen entrevistar la setmana passada, i dissabte tocaven en el satèl·lit fet d'Inca, i varen fer un molt bon concert, jo els vaig veure.

I continuem amb els britànics Foals, que utilitzen l'expressió Mountain at my gates com a símbol de l'ansietat existencial i els obstacles insuperables.

0: I de sí, mai hi haurà una muntanya suficient alta, però esperem poder-les pujar.
1: No ho sé, jo.
0: No ho sé, això és veritat.
2: Que poc, arribarem.
0: Miquel, molta gràcies.
2: Un ventall i un capell.
0: També Miguel Soler, el control tècnic. Tornem dilluns, una ferrada, bon cap de setmana.
2: Adéu.
3: I de tres ràdios, formació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. I Vetres Ràdio.
1: Com estàu? Vos saludam des de l'hotel Jotes a Palma Plaza, la plaça Madrid de Palma. Des d'aquí metem avui un aviador especial amb motiu de la presentació d'una banda nova. Escoltarem en primícia els primers temes i a més aprofitarem per repassar les novetats d'Ivetres Ràdio com a emissora musical. Mònica.
2: Efectivament, vos saludam avui des d'aquest terrat d'un hotel a Palma, d'on fa uns minuts ha començat la presentació d'un nou i ambiciós projecte musical. És el del grup Núvols, que està impulsat pel també galerista Biel Perelló, de la Galeria Marimon de Palma. Aviat ens contarà els motius d'aquesta gran presentació en societat. I també tindrem a Joan Trias, productor musical d'Ivetres Ràdio, que ens parlarà de bastantes novetats en la part musical de la ràdio pública, que ara emet també amb la tecnologia puntera DAB, que després ens explicarà en què consisteix, i també té altres projectes i cicles musicals per avançar-nos. També tindrem avançarem alguns concerts del cap de setmana a la nostra agenda i també abans parlarem amb col·lectius musicals com Renou Col·lectiu de Manacor o també amb en Tomeu Gomila sobre el concert de Martin Simpson, encara que també a la nostra agenda amb Anna Gornés, en David Ventura i Gavi Rodas us posarem al dia de tot el que es pot fer aquest cap de setmana a ses illes.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins a les 7 amb Lluís Méndez, al 7 d'Ivetres Ràdio aquí a la plaça Madrid de Palma i Andrea Sánchez als estudis centrals.
0: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador, Ivetres Ràdio.
1: I ja tenim aquí al set d'Ivetres Ràdio a Joan Trias, el coordinador, el productor musical d'aquesta casa d'Ivetres Ràdio. Joan, com estàs?
3: Molt bé, vosaltres?
1: Molt bé, amb un caramull de novetats per comentar i totes relacionades amb la música.
3: Moltes, moltes novetats. Avui, aprofitant que estem molt musicals i que estem molt audiovisuals en això de la música, en aquesta presentació de Núvols, que seran a més a través de dos clips que també es podran gaudir en no res a través de les xarxes. I doncs, hem aprofitat per venir fins aquí, ja que esteu companys en aquest lloc tan, tan maco, que és el rooftop del JC Plaza, aquí a Plaça Madrid, a Palma, ciutat, per contar-vos algunes coses, perquè tenim moltes coses. Sabeu que fa un temps, a partir de 1 de març, Ivetres Música engegava un poc trajectòria també com canal DAB. Sabeu, canal DAB, a vegades encara és aquest desconegut dels mitjans, no? Però que en breu serà habitual, perquè penseu que la ràdio digital ja està arribant, que la FM comença a dir adéu,
2: no,
3: que tot va ser digital, tecnològic, amb més qualitat de so, amb més informació escrita, més metadates, tots aquests mons digitals, tot això és la ràdio digital, això és DAB+. Nosaltres som l'autonòmica que primer ha posat en marxa això, ho sabeu,
2: per
3: Ivetres Ràdio, tant el canal principal Ivetres Ràdio com Ivetres Música ja funciona a nivell estatal, és la primera autonòmica que ho hem fet en marxa, i com que vam aprofitar que això era un poc així rellevant, i altres música, doncs ja du mesos emitint playlist i continguts. I ara, doncs, hem volgut aprofitar tot això per començar a parlar de més continguts, i arribaran moltes més coses.
2: I bé, aquesta és una tecnologia, nosaltres el que volem és escoltar la ràdio, sentir-la molt bé, i suposo que amb això és el que aconseguirem, al
3: sí,
2: cap i a la fi,
3: sí,
2: els
3: sí,
2: que som oients de ràdio.
3: Al final la volem en els cotxes, la veiem en els cotxes,
2: bé,
3: els que tinguin més de 10 anys segur que es trobeu DAB i FM de vora.
1: Sí, sí.
3: Els que tinguin un poc més d'edat ja són diferents.
2: Tenim un reproductor de CD, encara escolta alguns.
3: Jo també,
2: sí?
3: Jo també. Encara escolto a vegades CDs.
2: Però també a la ràdio també estrenau un altre concepte, que són les peixeres musicals.
3: Sí, les peixeres formen part d'aquest ecosistema que hem volgut crear per conèixer un poc més l'escena musical de Balears, no? Que és un poc l'àrea que tenim a través d'Ivetres Música, tant en el portal web com en el que s'escolta dins la missió 24-7 d'SDAP, com en el que se pot veure també per xarxes i també per la pròpia web. No? La peixera serà i és un projecte en el que, de moment, 45 projectes de Balears, n'hi haurà més, els posem a una peixera virtual i que mos contineix que són, com sabeu, en què pensen Com van començar els projectes?
1: 45 bandes, no?
3: De moment 45, n'hi ha moltes.
1: Hi ha llistat, moltes més,
3: llistat, sí. Que tenim, ja ho sabeu, és enorme.
1: És enorme, sí.
3: Tenim una escena musical a Balears que és, la coneixeu perfectament.
1: I de molta qualitat.
3: Que és enorme, la tastau, la contau cada setmana a l'aviador.
1: Sí.
3: I Vetres Música agafa un poc una representació de un poc de tot, perquè veureu músics molt consolidats i músics molt nous. Veureu gent parlant de projectes que tenen molt de temps i projectes que tenen dos dies, no? Això és un poc la peixera.
1: Que bé.
3: I què fem? Ens ficam dins una peixera i allò es conten coses. A partir d'ara, cada setmana, algú mos contarà coses sobre ell mateix, un poc sortint del que és habitual. No serà una entrevista, no serà un especial, sinó és una peixera. Ja
1: una peixera.
3: A partir de demà ja comencen a publicar-se. Si algú ha seguit les xarxes, veurà alguns formats una miqueta semblants, però i Vetres Música l'ha adoptat i l'ha fet seu. I a partir
1: jo crec que podríem escoltar, no?, algun d'aquests grups que passaran per la peixera.
2: I anem a escoltar-los. Ara sentíem Peligro de fons. Si vols sembla, i ara escoltarem Ritual Nepal.
1: Vinga.

0: Ritual Nepal, que serà una de les bandes que passaran per aquesta peixera tan original. La veritat és que el cap de Joan Trias no atura i hi ha encara més novetat respecte a la música que se sentirà per IB3 amb Ritual, col·laboracions.
1: Ritual Nepal, de fet, són els que varen debutar en el que han denominat les seqüències sonores, que són concerts en plan el seqüenci, com està fent amb IB3 Música. Varen publicar el debut, un poc està protagonitzat pel que ens van mostrar en els Grammys, Sala Zero d'aquest local, d'aquesta sala de concerts. N'hi haurà més, ja n'hi ha moltes enregistrades i n'enregistrarem encara més, perquè la seqüència sonora és un format que ens agrada molt a IB3 Música, perquè mostra sense cap tipus d'edició, sense cap tipus d'efecte, sense cap tipus de res,
0: a pel,
1: així com va anar, un concert sencer. I això
0: que
1: és una cosa que en els grups els agrada molt, acollen un poquet a vegades, però tots ho han fet superbé i hi haurà una segona edició d'aquestes seqüències sonores que serà aprofitant El Eterno Verano, que és un cicle que s'ha presentat.
0: Aquí anava jo. Vinga, què és?
1: Aquest Eterno Verano, que és un poc en base a la cançó de La Granja,
2: que sentim de fons.
1: És un acord de col·laboració amb els Grammy, que IB3 Música aprofitarà per enregistrar un munt de concerts també en aquest format, en els de seqüències sonores, en el que des dels Grammy han proposat que posem el focus en la música que surt dels Grammy, perquè moltes de les bandes que hi haurà en aquest cicle de concerts que s'inaugura el 19 de juny i que acaba el 26 de setembre són part dels locals que assagen en aquest indret de Palma. I serà molt eclèctic, hi ha des de Sideràlica fins a La Granja mateixos, fins passant per Daniel Higiénico o Clavio Tomàs,
2: Caterina Ros,
1: és molt eclèctic, no? I vam pensar que per fer una segona temporada de seqüències sonores seria bo tornar a la sala que jo vaig veure per primer cop. No?
0: Que bé, el Grammy que està generant moltes coses, la veritat és que és un d'aquests nuclis que no podem obviar si parlem de la música dels concerts en directe i també renovant-se cada dia. Escolta'm una mica d'Eterno Verano de La Granja.

0: Sa música de la granja, el eterno com verano, que granja, està molt bé, no? Sí, molt fans, i a més, un tema dels nous, entre cometes, sí, que també està molt bé, que no quedem amb els temes dels primers discos, sinó sí, aquesta música més actual. Aquest és un cicle que, com dius, podrem veure en directe a la sala Zero del Gremi, a l'Eterno Verano, però també des de la part musical d'Ivetra Ràdio també està fent feina amb Mallorca Literària per crear uns escriptoris sonors, que sona molt bé.
1: Uns escriptoris sonors sonen bé. Jo imagino que molts heu vist alguna vegada un Tiny Desk, sabeu? El que fa la Ràdio Nacional Pública Americana, la NPR.
2: Sí.
1: I nosaltres teníem moltes ganes de fer-ho, duim molt de temps intentant saber on podríem aconseguir...
0: Però crec que ho hauríem d'explicar, el que és un Tiny Desk.
1: Un Tiny Desk són aquests concerts en el que molts grups van a el que és la redacció de NPR, està a una mena de biblioteca, i toquen en un format especial, que no és ni acústic ni elèctric. Amb pràcticament tres micròfons, nosaltres en posarem alguns més segurament, i com una miqueta despullats, però no tant. No són els Unplugged que varen conèixer fa anys, sinó que són una mescla, no? I són molt xulos i som d'un molt de temps mostrant coses ben interessants, noves i no noves, perquè ha passat des dels Foo Fighters, que feia poc que s'acostaven allà, fins gent desconeguda que després s'ha convertit en important, no? I Antoni Llull, amb Guitarrica de la Fuente, va estar allà fa no res, també. Llavors, baixarem un poquet en el nostre nivell, però a Mallorca Literària vàrem trobar que hi ha una sala preciosa, que a més té un pas cultural molt, molt interessant, que és la Cambra Maria Antònia Oliver, que està a la casa Blai Bonat
2: de Santanyí. De Santanyí.
1: Perdó, Blai Bonat no, de la casa de Llorenç Vilonga
2: de Binissalem.
1: I vàrem pensar que seria molt guai fer un Tiny Desk a l'OIB3 Música des d'allà. I li han dit escriptoris sonors i estem començant a preparar tot això. Jo, aquells músics que estiguin escoltant, encara hi ha llocs, llibres, perquè estem començant a fer la preproducció, i que si se volen banyar i si se volen convertir en part d'aquests escriptoris sonors, contactin amb IB3 Música, contactin amb IB3 Ràdio, jo mateix, i començarem a fer. Jo ja tinc unes idees i un llistat bastant gran de coses a contactar, però aquí estem, no? I jo crec que serà molt xulo veure com els músics surten un poquet del botador, no? Del seu ecosistema normal i de la seva forma de tocar habitual, per muntar aquests directes, que al final és un poc la música en directe és el que mostra bé les capacitats i els talents que hi ha. Vosaltres cada setmana a l'aviador feis un poc
0: avui,
1: el mateix,
0: avui,
1: no? Avui mos han votat, però jo no volia deixar de xerrar
2: És una headhunter, la Mònica és una headhunter de la música. Ella,
1: correcte.
2: Ella ensuma el talent i pam,
0: bueno, Joan també toca un parell de grups, també bueno, li vaig a darrere.
1: Exacte, ja ens veurem en breu, per cert.
0: Sí, espero que sí.
1: Però agafant un poc el que fa l'aviador cada divendres, és un poc aquesta idea, però extreta a un espai diferent. I...
2: És molt xula aquella sala a la qual te refereixes.
1: Molt, molt.
2: S'han fet allà peces de teatre.
1: Sí. Hi ha una màquina d'escriure de la Maria Panel, és ideal. No?
2: Els seus llibres allà, sí.
1: I estem amb això, estem moltes coses amb IB3 Música per davant.
2: I s'acosta el Mallorca Live, que sempre tenim una col·laboració amb el Festival dels Festivals des que se fan a Mallorca i en guany també, no?
1: IB3 Música, en la ràdio, ens encanta que fa la furgo, anar de festivals, per nosaltres la furgo és unitat mòbil, i ens plantam allà on podem mostrar un poquet, perquè ens agrada fer d'altavoc de la música de Balears, en el final, on més músics de Balears hi pugui haver, millor per nosaltres, i per la pròpia cultura de les cançons que tenim al nostre arxipèlag, i el Mallorca Live torna a ser enguany un lloc important per a mostrar els nous talents. N'hi ha molt interessants: Joe Orson, Amura, Julia Bitloop, hi ha Zulu, un munt de propostes interessants,
2: sí.
1: I allà ens plantarem, com vàrem fer l'any passat, vàrem fer un poc el set del talent balear, li vàrem dir, enguany repetim, i farem especials des d'allà, els dos dies del Mallorca Live, sabeu que enguany el Mallorca Live té un dia manco. Estarem divendres, dissabte, des de recinte...
2: 11 i 12.
1: 11 i 12, juny, exacte. No mos quedarem després en David Guetta, tot i que és diumenge, però sí que allà estarem copsant el talent balear i fent aquests especials per també saber on, com i que sones i com se mouen de bé els músics de Vallès. Jo tinc especial ganes de veure com Odo García i Amura, que és aquesta nova formació.
2: Sí, han passat els dos per l'aviador, i la veritat és que com Odo tenen un directe també que he tingut l'ocasió de veure-los molt potent, sí, molt xulo.
1: I estarem allà com ser nosaltres IB3 en general, i ara a través d'IB3 Música el que fem sempre és intentar donar suport a totes aquestes formacions que estan a casa nostra i que fan de la música una escena brillant, constant i carregada de coses interessants, no? I aquí estarem.
0: I com és la presència de grups de les illes enguany en el Mallorca Live?
1: Jo trobo que està bé, eh? A més, han fet una cosa que a vegades passa poc o costa que passi, i és que els horaris que tenen estan un poc millor.
2: Sí,
1: no són els que comencen tots
2: comencen quan encara la gent està entrant.
1: Demà sóc està més tard, és Comodo, sí. Jorson està més tard.
0: Ai, que bé.
1: Hi ha oportunitats de fer el que realment pot fer un festival, que és donar a conèixer un grup a gent que normalment no aniria a veure aquest grup, no? Per això estan els festivals, i quan un comença a fer música o quan té un grup que és més local i té manco repercussió, doncs és bo que se trobi amb aquestes oportunitats de mostrar-se en directe, no? Que és on se mostren bé les bandes. Nosaltres els gravarem, farem un poc d'entrevista amb ells, però el Mallorca Live els oferirà la possibilitat de mostrar-se amb tot, no? I donar-ho tot. I allà espero que els hi funcioni molt bé.
0: Que bé, Joan, idò, allà mos hi trobarem. Mirarem també nosaltres de fer alguna connexió al Mancos divendres per explicar com va, i en tot cas convocar tothom en aquesta part musical d'IB3 Ràdio, que la trobam a quina web?
1: Ara està ib3.org/música, ja estem compartint espai amb tothom i fent les nostres corolles musicals, publicant les coses. Demà ja hi haurà la primera peixera publicada. Avui encara podeu veure els concerts de seqüències sonores de Peligro, xerrant les tribufes, xerrant amb un munt de gent.
2: Idò, Joan Trias, productor musical d'IB3 Ràdio, company, moltíssimes gràcies i enhorabona per totes aquestes iniciatives, clar que sí.
1: Un plaer estar amb
2: vosaltres. Són les 6:23, continuem emetent des del rooftop del JS Palma Plaza, la plaça Madrid de Palma. Tenim aquí la Torre Madrid just a tocar. Estem emetent amb ocasió d'aquesta presentació de Núvols, un projecte musical liderat per Envia la Parella, i hem aprofitat també amb Joan Trias per comentar aquestes novetats pel que fa a la part musical de l'emissora.

0: 6 i 25 minuts, continuem emetent en aquest aviador especial des del rooftop del JS Palma Plaça, la plaça Madrid de Palma, amb ocasió de la presentació de Núvols, aquest projecte musical liderat per en Biel Perelló. Biel, com estàs?
1: Hombre, Rafa, feliç.
0: És el teu dia, és el teu dia.
1: Sí, però bueno...
0: A més, estàs vestit igual que jo, aposta.
1: Sí, com sí, el nostre
0: tot,
1: futur.
0: Tot de negre.
1: No, hombre, no. Tu el tens millor que jo. Bueno, de totes maneres, primer de tot, moltíssimes gràcies, com sempre. I Rafa, l'equip d'Aviadors i IBR Ràdio, la condició nostra de Núvols, des primer moment, va ser que presentaríem el disc en l'aviador.
2: El vera, que ho vares dir.
1: Si no, no se presentava.
2: Sí.
0: I amb tot el gust del món presentam avui, Biel, te sentíem parlar abans en Carolina Cerezuela i també amb en
2: Raül Valls,
0: amb en Raül Valls els presentadors d'aquest acte, no? Un poquet, parlaves de la gènesi d'aquest projecte, Biel, vens del món de l'art, però també ets músic, arriba un moment que clar, tu no saps aturar i decideixes que és el moment precisament d'aturar una cosa i d'emprendre una altra.
1: Sí, en tots els respectes a la galeria, no? Perquè crec que en Rafa per aquí i també... ara aquí som un altre pic, gràcies per tot el vostre apoyo, també en aquest moment cultural de la galeria, que ha estat meravellós, no? I a lo millor, jo què sé, ara si mon pare li pega la brusca, muntem un altre.
0: per què no?
1: Sí, però bé, ja sabeu que va ser una cosa un poc desagradable de salut, no? I un moment, quan tu passes un poc pillor, te dones compte realment de les coses que t'omplen, no? I clar, va ser una cosa tan desagradable que... un pot d'ajuda també, no ve malament, d'ajuda externa, un pot de psicològica i tal, i me diuen...
0: Estàs saludant en Carles Mollà, sí. Carles, si vols parlar
1: Carlos,
0: per IB3...
1: Carles, vine un segon, vine a dir hola, hombre.
0: Està passant aquí.
1: Qualcú avisa? No, ja.
3: Mira, digues aquí, hola
0: per IB3, tio. Home, és un dels padrins d'aquest projecte nou, Carles.
4: Molt bones, com
0: estàs?
4: Bé, tot bé, gràcies.
0: Vosaltres? Estàs fent un parèntesi en la teva activitat frenètica o què?
4: No tens massa activitat, sobre. Però bueno, per això estan, per veure... Venir a veure
0: els amics... Tens color d'estiu ja, però...
4: Venir a veure els amics, a donar suport i desitjar-li moltíssima sort.
0: Moltes gràcies per beneir aquest nou projecte també juntament d'Anna Carolina Cerezuela.
4: Molt bé.
0: I per estar aquí amb nosaltres.
4: Una ferrada,
0: gràcies. Moltes gràcies. I Biel, dèiem que clar, arriba un moment que te decideix i sorgeix d'aquesta crisi, diguem, de salut el projecte de Núvols o ja estava rondant el teu cap?
1: Hombre, el que hi havia era una cançó prèvia que és d'en Marc, no? De Nin, que quan va néixer pues, sí. Va passar el que va passar, no? I a partir d'aquí pues, vaig trobar que vinc de fer un canvi. Un canvi, per almenys intentar fer un canvi de cap a tot positiu i no tots són... o sigui, les entrevistes, en tots els respectes. Que ens agradaria que hi sortien més que Podemos cada setmana per diari, no?
0: Podemos anar sortant, ja.
1: Aposta, no? Que està bé que Mari Mona hagi fet això, no?
2: Clar que sí.
1: I a partir d'aquí, clar, vàrem pensar... Man, que era el que me fa feliç, de veres. I me'n recordo que en el despatx, que clar, com que jo era... que havia de m'estar ajuda per aixecar-me, per anar al bany, per anar a dormir, no? I tenia molta de por a dormir-me, o sigui, moltíssima de por. Com si no me tornen a aixecar, no? Jo quan estava a casa nostra, que ja no tenies on vol tornar com a l'hospital, no? Molt, molt trist. I la psicòloga em diu, men, però tu, Biel, realment, bon és que eres feliç. I érem en el despatx i vaig veure la foto que tenc del Plau Sant Jordi.
0: Sí.
1: I em diu, tu mateix te contestes. I a partir d'aquí va ser com aquesta residència, i en principi aquest projecte era per... si qualsevol dia me tornes a passar res, per almenys que el meu fill, quan, si volguessin i quan podessin, sempre, ara avui en dia està penjat un núvol, no?, la música, i seria pitjor esplèix i podria tornar a sentir-se com son pare.
0: Has congregat aquí a familiars, amics, a la teva família més directa, en Helena també els teus fills, també el president del Consell de Mallorca, en Llorenç Palmer, Galmés, la vicepresidenta Antònia Roca, també el secretari d'Autonomia de Cultura, en Pedro Vidal, de...
1: Fernando Gómez de la Cuesta.
0: Fernando Gómez de la Cuesta, de l'Ajuntament.
1: En David Barro.
0: En David Barro, el director del Baluar.
1: En Feia Brés.
0: Que d'aquí una estona ha d'anar...
1: aquí?
0: No, ha d'anar al Baluar de Ibarro perquè és la primera promoció
1: d'Adema. Ah, clar, fa feina
0: al Baluar. David fa feina encara al Baluar. No sé què el fitxis, no sé.
1: No sé, també va de negre, ojo.
0: Per això va de negre, sí, els elegants van de negre avui. Te demanava per Núvols, Biel, perquè has parlat de Truí a la presentació, has parlat també de concerts fora de Mallorca. Anem a repassar una mica que teniu per davant ara mateix.
1: El que tenim per davant és tot. No volàtil, sinó l'únic que feim és tenir clar d'un principi de cap a qui anava aquest projecte. Com ho puc fer perquè no soni tan malament? Aquest tema de la música, nosaltres ja fa molt d'any que ho hem viscut. O sigui, ja, gràcies a Déu, ja hem tingut la sort de poder anar a fer gires, de poder saber com és la vida sense tenir fills, sense família, anar per amunt, per avall, sense cap responsabilitat, no? I ara, clar, tot canvia. Tot canvia. Però també sí que el que canvia és la música, la manera de tocar. Tenim els dos germans Tejedor i Antoni Serra, que són components de la banda, que estan allà. I clar, sap que és de fàcil fer música amb Ferraris darrere. I a part d'aquí, bueno, el que deia abans dels concerts, volem la filosofia nostra és poc i bo. Vull dir, no ens podem permetre ara mateix, en 40 anys que tenim, nins, família, partir 7 mesos.
0: Yeah.
1: I aposta el millor, tal vegada, el millor no, segur. M'estima més no fer cap concert que fer-ne 40 firmats, no?
0: Sí.
1: I m'imagino que cada any, cada temporada, serà entre 7 i 10 l'any.
2: Però és veritat que heu anunciat un concert molt important fora d'aquí.
1: De la mà del grup Barceló, on anem a Punta Cana, a Playa Bàbaro, a Ciutat Nacional, perquè fa un poc de rodatge, així tampoc no m'ho veuran molt si fem qualque cagadeta.
2: Però és una passada, no?, aquesta sortida a l'Auditori Nacional.
1: Era necessari, o sigui, era necessari. Podem també tenir com una recompensa, poder fer qualque regal a la banda, no?, que allà s'estudi. I també, ja t'ho dic, poder agafar rodatge i per lo menos que no mos critiquin tant, fer-me els fiacons, però no mos veïn, per assajar una mica, no?
2: Que és d'humil. Sí. No. Idò, si, bé, has parlat d'aquestes dues cançons, vols que sentim un poc de la que has dedicat a en Marc, en el teu segon fill?
0: La sentim i després la comentes, perquè té també una història. Vinga, anem a sentir Marc de Núvols.

0: La cançó se diu Marc, que a més, bé, vol tornar al baix, evidentment, per enviar el faça bateria, segueix el ritme, i està emocionat, perquè de fet, el vera que enviarà ha tocat davant 20.000 persones en el Palau Sant Jordi, però sempre darrere un instrument, no? Vull dir que cantar no ho havia fet mai.
1: Sí, ha estat una experiència complicada, com tothom pot entendre, no? O sigui, no tot és autotune en aquesta vida, i per aquesta inexperiència i també aquest descobriment d'aquest instrument, no? que et sabeu, que el millor ton la té tan infravalorada, se mereix un respecte absolut, una dedicació, i sobretot en el meu cas, de trombonista, a mirar de cantar algo, a part de tenir uns, jo dic, tenir el Barça darrere, o el Madrid, no? Perquè al final te fan bo, te fan bo no, o sigui, que puguis fer algo, i no està pendent, s'estan preocupats per jo, no? És un espectacle veure lo complicat que és afinar una nota i el que ha sortit en tant de pits que he hagut de repetir cada cançó, saps?
2: Biel, parlaves que no vos autoexigiu una cadència concreta a l'hora de fer els concerts, ni un número concret tampoc al llarg de l'any, supos que passa un poc també amb els discos, i ara de moment llançàvem els primers temes i d'aquí poc la resta.
1: Exacte.
2: Com és el timing?
1: Avui farem els dos singles, que són els dos que tenen el videoclip, o sigui l'antiga, jo me'n recordo que cada disc tenia com a dos videoclips màxim, no?
2: Sí, sí.
1: I un va dedicat, que es diu realitzat a mon pare, i l'altre en Marc, que correcte, ja ha explicat història, no? Mm-hmm. D'aquí 10 dies tindrem la resta del disc, i per mitjan agost dues sorpreses, per si un cas tenim
2: encara més
1: un pot de tiradeta, que vol que m'ho senti.
2: Dos bonus tracks.
1: Tenim dos bonus, exacte, sí, tenim dos, que els farem igual si m'ho senten o no, però ja estan programats. Però sí.
2: Quan
1: sí.
2: Se pengen en plataformes la resta de temes?
1: D'aquí 10 dies.
2: D'aquí 10 dies,
1: vale. Bueno, d'aquí 10 dies... si veiem que si en t'ho demana, però jo com si ho pengem ara mateix, vull dir, estan fets i es pitjar un botó de tipus avall.
2: Correcte.
0: I el concert de presentació, Biel?
1: El concert de presentació, jolín, quina pregunta.
0: Què dius?
2: No ho tens previst, això, encara?
1: Bueno, però no, no hi havia pensat.
2: Però Truy t'organitza...
1: O sigui, hem de fer un concert de presentació, no?
0: Clar, sí. Clar, de presentar disc.
1: Però no el fèiem en el teu estudi.
2: I a més, jo te proposo que na Mònica presenti el concert de presentació. Clar. I dit aquí que toqueu.
1: I tu què faràs, de manager o què passa?
2: Home, si veniu a l'estudi ja estaré allà
1: mira, fèiem una cosa, com que no ho teníem previst.
2: Un acústic a l'aviador, un divendres.
1: Farem la presentació del disc en el vostre programa, sí.
2: Idò, vinga, ja
1: oficial,
2: està. Arreglau.
0: Sí. Vinga, idò, fet.
1: Arreglau. Mira, m'ho ha arreglat un marronazo, sí.
2: Deal.
1: Fet, clar que sí, tio. Sí.
0: Això són alegries. Parlaves de que els músics que t'acompanyen són de primera línia i es vera, hem vist alguns que estan per aquí. Mm. Però clar, com que tots tenen també moltes molt de compromisos, els seus propis grups, etc.
1: Home, és que sí que ho puc confirmar, que són els que se va ser en Ángel Ríos, a la bateria, en Carlos, que per jo és un pilar, en Carlos Tejedor, fonamental, en Toni Serra, que varen coincidir quan ell cantava amb Oprimits i estirar de guitarrista rítmic.
0: Super.
1: En Damià sí que és que té tal vegada un poc més de gent un poc més ocupada. I n'Emili Genet, per cert, n'Emili, en els teclats, segur,
2: grande,
1: sempre.
2: Grande, n'Emili.
1: Sí. Exacte, sí. I clar, mira'l, per cert.
2: No l'he vist, jo, n'Emili. Ah, mira'l, sí, senyor.
1: Sí. Se'n pot complenar. Sí. Ja que tens les mans ocupades sempre.
2: Grande, grande, n'Emili Genet, clar que sí.
1: Idò, sí, o sigui, jo amb aquesta gent, al final, a la fin del món.
2: Biel Preia, moltíssimes gràcies per treure disc, per encetar aquest projecte, per comptar amb la vida amb IB3 a ràdio, amb aquesta presentació.
1: Aquí no hi havia negociació.
2: I no fluixis, no.
1: Saps, era a vosaltres.
2: Era sí o sí.
1: Sí, no, en sèrio.
0: Sí,
2: i t'agraïm.
1: Bueno, i també vos agraïm que ara que m'ha arreglat el tema de
2: l'acústic.
1: De la presentació del disco. Ja està.
2: Presenta-la al segon tema, Biel.
0: Ton pare.
1: El segon tema va ser una cosa de... Uh-huh. De què se diu, de naturalitat vital, no? Uh-huh. Perquè sí que està un moment de la seva vida que tal vegada jo el vaig passar i no està, sí, no està en el seu prime time, no?
2: Correcte.
1: I passava pena, no? Dic, si no arribarem, i en el final ha arribat, ha estat de primera fila, cosa que me pensava
3: sentit,
1: que no.
3: L'has sentit, l'has sentit.
0: Sí, no.
1: Sí, m'ha deixat de puta mare. Per ser.
0: I Biel, però, i les altres cançons, de què van? Hem sentit aquestes dues, o sentirà Amenaça de tot
1: bueno,
0: part?
1: Ara també, sí que a veure, perquè m'ho he demanat exclusivament per aquestes dues cançons, però un que no sent i no sap el significat de cada una, els hem adaptades perquè tothom estigui identificat en qualsevol tema de la vida que tenim avui en dia tots, no?
0: Clar.
1: O sigui, en situacions com es passen a tots quotidianes, però clar, la gent que va destinada ho sap perfectament perquè hi ha dos detallets que saben que és aquesta persona, no? Però al final ho hem adaptat perquè estigui per tothom.
3: Idò, sentim com se titula la cançó?
1: Realitzat. M'ho va dir ell. Me diu, jo, Biel, si me'n vaig, estic realitzat. I dic, uepa.
3: I ja està.
0: No. Ja m'has donat el títol.
1: Sí.
0: Tu aprofites totes al vol, eh? Les
1: hombre, ja vos he enganxat la presentació sí, oficial, imagina't tu.
3: Biel Perelló, molta sort en aquest projecte, llarga vida Núvols i que nosaltres ho visquem també.
1: M'ha assustat ara mateix, eh?
0: No, no, no, no.
1: Llarga vida, saps? Joli, com hem de dir ara?
3: Llarga vida Núvols.
0: No, no, no,
3: Biel Perelló, moltes gràcies.
1: A vosaltres, clar.
3: Vinga, 20 minuts per les 7, escoltam Realitza't.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
2: A llegir un conte amb el meu fill.
3: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
4: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
5: Rentar dents, rentar cara.
6: I me passes fil dental.
7: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
4: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
0: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
4: I me despert 7 hores després.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Idò, aquesta veu i també la guitarra que sentiu és de Martin Simpsons, que celebrarà una data molt important realment a la seva carrera amb un concert demà que tindrà lloc a Porreres, a Casa Viuda, a partir de les 9:30 del vespre. De fet, dilluns varen sentir un petit tall de veu de Martin Simpson que mos anunciava aquest concert amb ell mateix, però ara volíem saludar també a Tomeu Gomila, que és un dels membres de The Impossible Bird, que és la promotora que ha tornat a dur a Martin Simpson. I a més, en Tomeu ha escrit un article a la revista Ruta 66 la importància dins el món de la música, però també a nivell personal, d'aquesta actuació de demà a Porreres. Tomeu, com estàs?
1: Què tal, Mònica? Molt bé. A punt d'anar cap a l'aeroport
2: per cercar-lo, no?
1: El mestre. Sí.
0: Exacte, contem-nos un poc per què és tan important per tu. Tu ja l'has duit altres vegades en el Folk You, que era un festival que organitzàveu també, i contem-nos com serà aquest concert d'aniversari de demà.
1: Doncs pues mira, demà celebrem doble aniversari. Per una banda, ell està dins una gira perquè fa 50 anys que va publicar el seu disc de debut, com a músic d'un més anys, però professionalment el seu debut va ser la primavera de 1996, i el setembre, això que escoltàvem ara, és un avanç d'una cançó d'un disc per celebrar aquests 50 anys, que seria Some Kind of Jubilee, el jubileu de Martin Simpson, que no vol dir que se jubili, el jubileu té una significada. I bé, tenim la sort que l'estat serà la seva única aturada. Després només farà gira per Gran Bretanya. I a més, demà coincideix que fa exactament 11 anys que va venir per primera vegada a Mallorca a actuar en aquella primera edició de Festival Folk You. Llavors, 50 aniversari de carrera discogràfica i 11 aniversari de la primera actuació a Mallorca. És la tercera vegada que ve, i esperem que encara tingui temps de fer qualque visita més.
0: Que bé, idò, arriba just d'aquí una estona Martin Simpson, que, com deia en Tomeu, celebra els 50 anys de la publicació d'aquell disc, l'any 1976, i de fet mos ha sorprès veure que va començar a tocar ja públicament a locals en els 12-14 anys, i que és per això que en Tomeu deia que du encara molts més de carrera. Fa res, que més ha fet 73 anys, ve tot sol. Tu que ja l'has vist altres vegades, Tomeu, a qui pot interessar i agradar aquest concert, si és que encara queden entrades per demà a Porreres?
1: Sí, sí, encara tenen entrades. L'auditori de Porreres té un aforament bastant extens, per tant encara sou a temps d'adquirir localitats. Per tiquet tip anticipada i a taquilla també hi haurà un cupo d'entrades. Bé, Martin Simpson, a nivell guitarrístic, està considerat el millor dins el que és el folk al Regne Unit, possiblement un dels millors del món. Per tant, ja tenim un públic que és el públic amant de la guitarra acústica, que obligatòriament ha de venir. I després, clar, tenim una mica la barrera idiomàtica, però hi ha un plus en els concerts d'en Martin Simpson, que són les històries que ell conta abans de les cançons. Són històries fascinants. Té una gran capacitat verbal, intel·lectual, per il·lenar històries mentre introduïs les cançons. A més, ell toca amb afinacions obertes i aprofita per afinar mentre conta les històries. És un espectacle veure-lo, i és un artista que crec que s'ha de veure al Manco una vegada en sa vida.
0: Idò, demà és aquest dia per anar a veure Martin Simpson a les 9:30 a Casa Viuda, a Porreres. L'entrada ronda els 20 euros per aquells que encara estàu dubitatius i encara vos hi podeu apuntar. Tomeu Gomila, de The Impossible Bird, gràcies i que vagi molt bé demà.
2: I enhorabona per dur aquests animals de la música, Tomeu.
1: Sí, moltes gràcies, i ells estan encantats de venir aquí, com sabeu, per condicions inferiors en el circuit britànic, perquè per ells és un luxe visitar la illa, i veure que aquí tenim un interès en promocionar-los.
0: Molt bé, moltes gràcies, Tomeu.
1: A vosaltres, salut.

0: Sentim ara un dels temes de Roig, que és una de les bandes que tenen també una actuació demà a partir de les 8, totalment gratuïta, a la plaça de Ramon Llull, amb altres bandes de Limbós i amb Garrafa Nadal. És una proposta, una més, que organitzen des de Renou Col·lectiu. Allà tenim a dos dels membres d'aquesta entitat manacorina perquè mos avançaran com serà aquest concert i un poc com és aquesta línia de dinamització cultural a nivell musical, en aquest cas a Manacor. Sara Gil, com estàs?
1: Hola, què tal, Mònica? Molt bé.
0: Molt bé, també crec que tenim en Carles Leo. Com estàs, Carles?
2: Ei, bones tardes, com va això?
0: Molt bé. Idò, Sara, contau-nos un poc què teniu previst, amb quina freqüència se poden gaudir aquestes trobades que feis.
1: Bueno, nosaltres fa molt d'anys que som a l'escena musical de Silla, concretament l'any que ve farem 25 anys, esperam arribar-hi, i solen fer sempre un concert gran dins els marcs de les fires i festes de primavera de Manacor, que és aquest concert que tindrà lloc demà a la plaça de Montlluï, com has dit, i també solen fer un concert en l'estiu en esport, a Porto Cristo. I bueno, fa molts anys que mos hi tallem per dur bones bandes de fora i per impulsar molt també l'escena musical de Silla i del nostre poble també.
0: Que bo. I Carles, el concert de demà a la plaça Ramon Llull, evidentment, ha posat per tothom. Què és el que mos trobarem a part d'aquestes tres bandes?
2: Bueno, tenim, o sigui, la idea és que la gent vengui a gaudir de la música, saps? I convidam a tothom a música en directe i passar una gran ballada, que aquesta serà una nit molt especial, saps? Perquè la gent estima la música en viu i tenim, com sabeu, el Garrafa Nadal, que ara estan on fire, també. I...
3: Sí, estan pegant fort.
2: Sí, estan molt bé, i el Roig, com sabeu, que tots s'han tornat a juntar i... Bueno, i és un plaer on els tenir. I després els de Limbós, pues, si no sé si te coneixeu, però tenen molt d'estat, són les bandes més espectades de l'escena estatal, de la Murcia Negra, Rimman Blues, fan...
3: Sí, sí.
2: No sé, és un luxe on els tenim a cor, compartir amb bandes nostres, saps? I això...
0: Idò, tenim un altre concert per demà, a partir de les 8, a plaça Ramon Llull, a Manacor, una proposta de Renou Col·lectiu i és totalment de franc, per tant, una proposta més. L'any que ve hem de parlar d'aquests 25 anys, Sara i Carles.
1: Sí, en xerrarem.
2: L'any que ve la farem grossa.
3: Vinga, moltes gràcies i enhorabona.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Patents, una ferrada. I fins demà a tothom.
3: Fins demà a tothom allà.
2: Vinga, adeu.
1: Adeu.

0: Encara no, Gavi.
1: Hola, ¿qué tal? Mira, pues ahora precisamente está acabando el pregón. Un pregón que, como bien habréis dicho, ha pronunciado el grupo Fades, que es un referente de la escena musical, defensores de la lucha LGTBI. Y pues ha denunciado en el pregón precisamente el boicot del Ayuntamiento de Palma a la celebración del Orgullo. Y los tres integrantes del grupo musical han afirmado en su discurso que la cultura en catalán está desprotegida y han recordado que luchar por la cultura es luchar por la lengua, la humanidad y la memoria histórica. Y el mayor aplauso, como te decía, pues se lo han dado al denunciar las actuaciones, y abro, o sea, es frase literal, las actuaciones abiertamente anti-LGTBQ del Ayuntamiento de Palma, como los boicots a la celebración del Orgullo y la colaboración con entidades como Benamix, o la negación de llegar a un acuerdo con el Bar Flechas para celebrar su mítica fiesta en el Parc de la Mar.
0: Molt bé, Gavi, les propostes al marge de la Fira del Llibre d'aquest cap de setmana?
1: Pues mira, tres cositas. Mañana sábado, un nombre propio de la música española, Dani Martín, celebra 25 años de carrera. Ayúdame que se me ha ido, lo hace en Son Fusteret, no me acordaba. Mañana
0: Son
1: sábado.
0: Son Fusteret, sí, señor.
1: Son Fusteret. Y luego está el Tribu Fest, que ha empezado hoy. Mañana es el día grande, desde las 11 de la mañana hasta altas horas de la tarde. Mogollón de actuaciones, el Spets para cerrar. Y una tercera cosita, pues Martin Simpson, por ejemplo, un músico con más de 50 años de carrera, seguidor y admirador de Dylan, que actúa en el Auditori de Porreras, mañana sábado también.
0: Efectivament. Molt bé, Gavi Rodes, aquestes són les propostes de Mallorca. Anem per Cavisa, Formentera, David Ventura, un minutet.
2: Val, doncs durant tot aquest cap de setmana el Fantasia Ibiza Festival a la zona, a la Vara del Rei, plaça del Parc i del Vila, amb performance, tallers, pintura en viu, desfilades, instal·lacions, i el dissabte a les 9:30 a Valor de Santa Llúcia, un concert d'Àlex Serra. Avui divendres de cine, projecció de Gigi, l'obra mestra del director taiwanès Edward Yang, la seva obra pòstuma. És a les 8 de la tarda a la sala de Can Jeroni. Sant Ferran de Formentera està de festes patronals i s'inauguren el dissabte a les 6 de la tarda, a la nit música amb Aires Formenterencs, i a les 10:30 i després nit electrònica amb Luna Martínez i DJ Farma. I finalment a Puig en Baix, dissabte, jornada dedicada a la música urbana, a Can Salada amb un cartell de Vini Dòlar i també Focus Giordano i Sex Kai.
0: Moltes gràcies, David, des de les Pitiuses. Anna Gornés, Menorca, quines són les teves apostes per aquest cap de setmana?
3: Les meves apostes són, sens dubte, el 15è aniversari de la Graham Pierce, que és la cervesa de Sant Climent, i fan una festa que serà demà de les 6 del cap vespre fins a les 3 del matí, amb artistes locals com Berlat o Fandango a les Tards, i després DJs i també activitats infantils, perquè ja sabem que s'escriu de cerveceros de descendència, diguem-ho així. Que té Calles, Pluma i DJ Sista Bea, demà també en el claustre, a les 9 del vespre. I més cosetes, tenim un festival de poesia que serà una proposta itinerant per els carrers de Mahó. I diumenge, 55a temporada d'òpera, que organitza la Fundació Menorquina d'Òpera i l'Associació d'Amics de l'Òpera de Mahó, en el teatre principal, un ball en màscara de Verdi. I per qui no tingui entrades, pot veure també des del carrer de les Moreres, perquè posen una pantalla i està obert a totes les veïnes.
0: I moltes així, gràcies, diguem. Anna, aquestes són... Està bé, no és poca cosa. Sí. Moltes gràcies, Anna, la setmana que
3: a
0: ve.
3: A vosaltres.
0: I fins aquí el programa d'avui, en aquest especial aviador, que a més des de l'hotel JS a Palma Plaza, a la plaça Madrid, amb ocasió de la presentació de Núvols, aquest projecte, aquesta nova banda liderada per en Biel Perelló, un programa en el qual també hem aprofitat per repassar, Mònica, totes les novetats musicals de IB3 en ràdio. Bon cap de setmana a tothom.
4: Idò, molt bon cap de setmana. Vos deixam ara, bé, les notícies, com ha dit en Rafel. Adéu.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tento! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tento amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
4: Tentol! Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

IB3 Ràdio és diversitat. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale a play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Puntual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Letras Radio es cultura. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles, se les tocaran d'escoll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
3: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
1: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
5: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
5: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
5: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: per escoltar els protagonistes de la notícia.
5: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
0: El dia, amb Marta Grau.
5: El 22% de la plantilla actual
0: de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard, competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix. No siguis un fracassat.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: Benvingudes, benvinguts. Entre avui i demà tancam una setmana feta a partir de paraules polisèmiques. Ens han posat a la pell d'un llop i hem descobert que no són tan temibles com les pinten en el cinema o la literatura. Això sí, són carnívors, que quedi clar. Han fet una volta pel camí de cavalls de Menorca, també per la vorera de Mà de Mallorca, i hem admirat la volta com a element constructiu. Han pujat damunt un castell, conscients de que hi ha castells que es desfan amb una bufada i que en els anys 60-70 a Mallorca aquí es construïen castells que avui diríem fake, que eren aturada obligatòria per als turistes, i això també hem de dir que no ha canviat massa. I dijous vàrem escollir una paraula de tres lletres que en realitat són tres paraules diferents. Perquè pot passar que un tenista de 7 anys es faci un set en els calçons després de guanyar un set, malgrat hagi passat molta set, no? Tot això seria possible. I si a més li sumam que els divendres estrenam un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la La xarxa de vidre, jo crec que ho acabam de rodonir.

0: Avui toca un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la La xarxa de vidre. I xerrant de llops, sabíeu que a la nostra radionovel·la tenim un senyor llop, no?
1: Senyor Font, crec que no som conscients d'on ens hem ficat. A Maó no ens van atacar uns simples lladres d'antiguitats. Eren professionals, operaven de manera tàctica. Ens van posar una balissa de seguiment al cotxe i ens van disparar amb armes amb silenciador dins l'església.
2: Crist beneït! Sabia que aquest món era fosc, però arribant a aquests extrems, vareu poder veure com eren. Vull dir, les podríeu reconèixer.
3: Jo no vaig tenir ni temps de reaccionar, però en Ramon s'hi va encarar.
1: Eren tres, però un duia la veu cantant. Vestia una jaqueta de cuir desgastada i es passava l'estona jugant amb un encenedor cipometàl·lic, obrint-lo i tancant-lo. Molt fred, sarcàstic i amb experiència militar, n'estic segur.
0: Llop està interpretat per l'actor Toni Pons. És un personatge fred, calculador, un sicari en tota regla, a qui li comanen què ha de fer i ho executa sense demanar massa explicacions. A sang freda, però també té iniciativa.

0: Han vigilat el desembarcament d'Alcúdia i les entrades de Palma. Ni rastre de Nassastre ni d'en Vilaseca. S'han esfumat en arribar a l'illa. Aquest guardaespatlles sap com moure's. Que fany!
1: Ai, no.

0: De qui dianant cap a Eivissa?
1: No siguis beneit! Moure l'armament a Eivissa d'urgència aquesta nit és un risc innecessari i ells ens duen avantatge.
0: Que els deixem anar? I si s'escapen en la peça?
1: No!

0: Mr. Wolf en versió original, Senyor Lobo en castellà, per a nosaltres podia ser perfectament Llop. Un tipus per a qui els petits detalls són importants i que no s'està de res.
1: Jimmy. Hágame un favor, ¿quiere? Me ha parecido oler a café, prepárame un poco.
2: Sí, claro. ¿Cómo lo va a querer?
1: Con mucha leche y mucho azúcar.

0: Toni Ponsvera, com estàs? Benvingut a casa teva.
1: Doncs, així com has dit tu, me trob a casa meva. Sí, és meravellós i vamos, en família sempre. Gràcies.
0: En família. Miquel Àngel Palleres, benvingut a casa teva. Com estàs?
2: Hola, com anem? Molt bé, molt bé. Aquí,
0: molt bé.
2: Gust de tenir-vos a tots dos aquí.
0: Acabam aquí d'enregistrar alguns capítols de la radionovel·la. Ara emetrem un nou capítol quan acabi aquesta conversa. Aquesta setmana han agafat llop com a paraula polisèmica i no te podíem tenir millor personatge aquí que el senyor Llop. Però anem per parts, senyor Llop. Xerrem primer amb el guionista, a veure. Miquel Àngel Palleres, aquest senyor Llop té alguna cosa a veure amb el senyor Lobo de Pulp Fiction?
2: No, tinc com un nom, però el senyor Lobo de Pulp Fiction era un home que anava a arreglar coses. I el llop de la xarxa de vidre crec que és tot el contrari. No? Amb en Toni, que mos han segut més d'una vegada xerrada de perfilar el personatge, precisament el que volíem era una persona que fos perillosa des del punt de vista logístic, que fos qualcú que la liàs parda, no? Que fos això és la paraula que varen triar. No? I o sigui que no té res a veure amb el senyor Lobo.
0: Val, almenys per ara. Tenim aquí un sicari, perquè primer així sicari, jo no sé si en el començament tenia nom o quan sol passar de vegades en certs guions posava sicari número 1.
2: No, així com en Llop era el Llop des del principi, el resto de sicaris d'en Llop sí que eren, en el guió posava Minion 1 o Minion 2, i després hem anat perfilant les veus que feien els actors de martell i bisturí i ferro, però bueno, en Llop era en Llop des del principi.
0: Per cert, Toni Pons, això de martell, bisturí, ferro, no sé si te sona qualque pel·lícula, a mi sí.
3: Aquí, Olala, Se la vi, Can Can, Parabris i Turifel.
2: Top Secret.
0: Top Secret, sí, clar, sí. És que a mi me recorda un poc a Top Secret, aquest joc de personatges.
2: Hombre, qualque dia farem, a lo millor hem de fer una radionovel·la, no serà La xarxa de vidre, però a lo millor hem de fer una radionovel·la rotllo Top Secret, així amb humor i tant, no estaria malament, a lo millor ho hem de plantejar de cara a un futur. Sí que és vera que varen triar els noms dels personatges com utillajes o elementos que un encontraria en una ferreteria, però això és circumstancial, era la manera de vincular-los de qualque manera i varen triar aquesta via.
0: Molt bé, nosaltres tenim els dos protagonistes, que som Naina Serra i en Xavier Pasquet. No són actors professionals, però en aquesta temporada sí que hem anat incorporant actors professionals, com en David Ordina, que és el senyor Font, aquest, ja podem dir, no sé si ho podem dir encara.
2: Encara no puc dir res.
0: Bé, el senyor Font, ho deixarem Font. Aquí, escoltau el capítol d'avui, que és probable que hi hagi un gir de guió. I aquí en Toni Ponsvera, el senyor Llop, que ja des del començament veiem que és dolent. Jo volia dir que tinc davant en Toni, però també tinc davant la seva fitxa i m'encanta tot el que heu d'explicar, els actors professionals, per suposat l'edat, 1975, 50 anys, alçada, 1,84 m, color d'ulls, verd, marró, color de cabell negre, longitud de cabells,
1: ja no
0: aquí posa mig, però clar, això també depèn de si has passat o no pel barber, atlètic en forma, això també ho podem comprovar, parla espanyol, català, anglès, alemany, te poden fer de bussejador, d'anar en caiac, muntanyisme, bicicleta de muntanya, nedar, córrer, pots ballar en solitari, fer balls latinoamericans, dansa contemporània, pots cantar i, a més, habilitats especials, ets un cuentista. Com m'agrada tot això.
2: Vols sortir jo?
0: M'encanta que siguis un cuentista.
1: Has vist? Jo crec que si estigués en el mercat, el meu perfil de Tinder seria bastant més reduït que tot això. És que tu no te pots imaginar tot el que hem de dir que podem fer o que sabem fer els nostres perfils com a actors, perquè bueno, mai saps a on te poden dur aquests derroteros, no? Quin tipus de personatge o què pot arribar a fer el personatge per la producció en concret. No? Però sí que és vera que sempre, bueno, és que te fan un qüestionari que això és mínim el que posa. Hi ha gent que pot tenir, vamos, pàgines i pàgines i pàgines de qualitats que jo els admir i que són veres, a més. Però, vamos, bailes latinoamericanos, sí, clar. Jo el vaig posar quan estava ballant salsa i ara he començat tango.
0: I de sí.
1: Seguimos ahí. No?
0: Clar, clar que sí. I tens un... Bueno, tu ara t'has format a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears i ja dus molts anys fent de personatges a pel·lícules, a sèries de televisió. Jo he de dir que el teu paper de falangista d'Enhorats per jo és perfecte.
4: No passis pena. No venc per res dolent.
5: Què vols?
4: Vull complir la meva paraula.
0: Mos vares encantar, crec que tots, amb aquest personatge. No sé si per tu té alguna cosa especial.
1: Era una joieta. Era una joieta perquè te fiques dins la pell d'un home que es troba en la situació que es troba, no? L'esclat de la Guerra Civil, amb el va de triar un bàndol o un altre, venir d'uns anys de misèria i de pensar que potser aquest seria el camí que has de triar, però saps qui ets tu per jutjar una persona o una altra. Te toca un personatge amb el qual tu no t'hi sents identificat, però mai el pots jutjar, sempre has d'intentar empatitzar amb ell, no? Per què pren aquestes decisions, per què s'hi fica, o on li du. Amb en Bernat de Norats vaig disfrutar realment, perquè també té un llarg viatge, un recorregut com a personatge dins la història de la sèrie, i en el final, si veu, més del que és ell realment, més que un color.

0: Idò, aquí tenim aquest personatge i en Toni Pons també ha fet altres personatges. Me deies un dia, he fet tant de policia, de tot tipus de policia, que clar, és un tio atlètic, fort, alt, així...
1: Malcarat.
0: Moreno de sol, de passejar pel carrer, de fer moltes guàrdies. Clar, tu te veuen allò un paper de poli, de gent de l'ordre.
1: Sí, perquè, clar, en la foto de perfil, per exemple, que acabes de veure ara, sempre te demanen una neutralitat. I la meva neutralitat d'expressió, no pots estar allà somrient i... No, la teva neutralitat quina és? I la meva neutralitat va tirant cap a serio, cap a un tio serio, i per això pues, diuen, pensen que m'hi puc veure reflexat amb qualsevol cos de seguretat de l'Estat, que he passat per tots, policia local, nacional, guàrdia civil, detectiu investigador, forense, els he fet tots.
0: Però mira, jo ara que te veig en aquesta foto, com somrius, aquí podries protagonitzar perfectament, no sé, una història d'amor en qui tu triïs, no?
1: Sí, en la Julia Roberts.
0: Per exemple, mira, amb ella estava pensant, però... t'hi veig, no? Jo t'hi veig. T'hi veig. Miquel Àngel, i tu com has vist l'evolució del senyor Llop? A veure, des del dia que va entrar fins al dia d'avui, és que encara han d'escoltar els oients.
2: Bueno, jo crec que hem fet una miqueta de feina plegats amb el personatge, no? No jo quan vaig crear en Llop com a part d'una contrapartida mercenària, diguem així, a un personatge dolent, simplement era això, era definir un determinat personatge, però després li hem de donar caràcter, no? Que no, o sigui, més enllà de la lletresa damunt del paper. I en sabeu, perquè a més en aquest cas és quasi un actor de doblatge, no és tant un actor davant d'una càmera, sinó que es veu, no? Llavors tot el que ha de ser personatge ho has de transmetre només en sabeu. A mesura que anàvem gravant capítols, hem anat fent feina en dur-lo cap a un camí determinat, fent-lo fer i ser d'una determinada manera. No? I jo diria que un 80% del personatge l'ha definit el propi Toni. Jo m'he dedicat a posar determinades frases, però qui ha fet el personatge seu i el que l'ha convertit en el personatge que és, i que serà, perquè recordem que estem a la meitat de la temporada, vull dir, encara mos queda, i encara li queda recorregut en Toni, però l'altre dia em va dir, no me mates antes de hora més, no, ja que acabemos, no? Tenim previst de 8 capítols, pues, esperemos que en Llop tingui per aquest de 8 capítols i per més, no? Però el que deies contestant a lo del principi, jo crec que és un personatge que l'ha fet ell o l'han fet una mica patxes, no? I a mesura que va evolucionant.
0: I sentint el senyor Llop, també pens que és lògic que existeixin els spin-offs. De sobte tens un personatge, de veres, que destaca per alguna cosa i dius, buah, aquest que era secundari, li podríem muntar aquí una història? Jo no sé quina història, Miquel Àngel, te podries imaginar així aviat. Si haguessis de fer un spin-off del senyor Llop, com seria el senyor Llop?
2: Jo faria una comèdia, precisament. Ara que xerràvem, heu xerrat de Norats, que és un drama i tal, però l'altre dia que el vaig veure en el teatre amb en David Ordines, precisament, fent un personatge que jo m'esbutjava rialles, quasi tot s'obre, no? Crec que dona per fer un personatge, no diré top secret, que dèiem abans, però sí que ell i la seva panda de Minions dona per fer un spin-off de sitcom, no? I seria, jo crec que seria molt divertit veure en quins embolics se fica en Llop i com aconseguir sortir d'allà i fer inclús episodis separats, no fer tota una cadena de 8 capítols d'una mateixa història, sinó fer històries sueltes, individuals, no? Capítol a capítol, perquè seria molt divertit veure-lo en cagada tras cagada. No? Crec que estaria molt bé. Estirs podríem anar per allà.
0: Tu com ho veus, Toni?
1: M'encanta. Vamos, aquí ni en Berlín de la Casa de Papel pot tenir un spin-off més lloable que aquest. Vamos, en Llop i les seves eines metàl·liques. No sé.
0: I crec que aviat te veurem un llargmetratge, no?, que començava a rodar. No fa falta que mos diguis que ni qui, perquè sé que aquestes coses millor callar-les fins que estigui tot fet, però hi ha projectes, no, Toni?
1: Hi ha una altra joieta preciosa, preciosa, preciosa, amb un equip d'actors top d'aquí de les Balears, I amb un equip de, bueno, un director, un guionista i un actor principal, que és la mateixa persona, que ja sabreu, si no sabeu ja qui és, però és un professional magnífic, I, bueno, rodarem el mes que ve, aquest llarg, i supos que durarà un temps en quant a postproducció i tota la feina que hi ha posterior perquè el puguem veure a la gran pantalla.
0: Ara. Que bé. I de nosaltres estarem pendents. Miquel Àngel, abans de dir-te adéu, vols aprofitar per fer-li alguna pregunta, consell, suggeriment, agraïment a en Antoni Pons?
2: Bueno, tot el que acabes de dir, evidentment he d'estar super agraït perquè la disposició, predisposició d'en Toni des del primer moment va ser... La resposta és sí, qual és la pregunta? No? Des del primer moment ha estat participant, espitjant pel personatge per fer-lo seu i m'ha espitjat jo també per li escriure millors línies, no? I és d'agrair. I una de les coses que ara pensava a mesura que anava xerrant és que diferent és imitar qualcú d'interpretar. No? Si tot fossin imitacions d'un personatge d'allà de Montespaper, qualsevol lector seria exactament igual que un altre. No? En canvi, la interpretació és com cadascú de vosaltres li dona la seva visió, el seu caràcter, la seva forma, la seva manera d'estar davant la càmera, davant un micro, i crec que això és el més valuós, si no serien robotitos fent una determinada feina. I en Toni m'ha facilitat moltíssim aquesta feina de fer-li tenir caràcter en el Llop, en el cas de la radionovel·la. Així que gràcies i enhorabona.
0: I de nosaltres ara seguirem xerrant, ara entraran na Núria Sastre i en Ramon Vilaseca, és a dir, Naina Serra i en Xavier Pascuet, que estic segura que li voldran fer alguna pregunta a en Antoni, i oients que d'aquí res, un nou capítol d'entre avui i demà la radionovel·la La xarxa de vidre, que això està molt, molt calentat. Eh?
2: Calentito, calentito.
0: Calentito, calentito. Gràcies.
2: Me quemo!
0: Gràcies, Miquel Àngel Pallera.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Han vigilat el desembarcament d'Alcúdia i les entrades de Palma. Ni rastre de Nassastre ni d'en Vilaseca. S'han esfumat en arribar a l'illa. Aquest guardaespatlles sap com moure's. Que fany!
1: Ai,

0: La Kate ja n'ha cap per Eivissa.
1: No siguis beneit! Moure l'armament a Eivissa d'urgència aquesta nit és un risc innecessari i ells ens duen avantatge.
0: Que es deixem anar? I si s'escapen en la peça?
1: No...

0: entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Venia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire.
6: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
7: I que fèieu unes tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga?
6: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
8: Aina Serra, com estàs?
9: Molt bé, molt contenta.
8: Molt bé, Xavier Pascuet, com estàs?
10: Superbé, gràcies.
8: Molt bé, que bé tenir-vos plegats tots tres. Aquí el senyor Llop, Toni, com va?
11: Encantadíssim d'estar aquí amb vosaltres. A la fi, amb més gent dins l'estudi.
8: Aquí avui t'hem ajuntat amb aquí la protagonista, en Núria Sastre i en Ramon Vilaseca, perquè hem estat enregistrant els capítols de la radionovel·la tots plegats. Molt millor, no?, quan pots interactuar, Toni.
11: T'ho dona moltíssima de vida. Realment no estàs tu tot sol imaginant-te què és el que passa i com t'ho diria l'altra persona, sinó que directament reps aquesta rèplica, aquesta energia, aquesta tensió, i és molt més fàcil respondre d'aquesta manera.
8: I de nosaltres ja hem xerrat abans d'aquest moment amb en Toni Pons sobre la seva feina i sobre el senyor Llop, que és el personatge de la radionovel·la. A més, aquesta setmana Llop és una de les paraules polisèmiques, així que ens ha anat perfecte. I jo volia aprofitar aquests minuts, Xavi, Aina, perquè ja que teniu un actor professional davant i vosaltres no ho sou, però quasi, aprofiteu per fer-li alguna pregunta, a veure què podeu aprofitar per aplicar també en els vostres personatges. A veure, Aina, tu que a més estàs estudiant tot el tema de narració,
9: sí,
8: doblatge, etc.
9: Sí, jo m'agradaria saber com un se prepara un paper d'aquestes característiques de dolent, dolentarro, perquè, clar, quan hem enregistrat i hem estat fent aquests diàlegs, és que per jo apareix aquest personatge aquí amb nosaltres i és molt, per jo, complicat, no? És dir, com ha de sonar, sobretot, no? Quan és una actuació en què no hi ha imatge, com ha de sonar un Llop, per exemple?
11: Doncs és una boníssima pregunta, molt bona, Aina, perquè realment quan en Miquel Àngel m'ha de presentar l'oportunitat de participar a la radionovel·la i me va xerrar del Llop, del sicari, del dolent, inicialment estava preparat com si fos una persona freda, calculadora, saps, que apenas tingués reaccions, no? Que fos un assassí implacable, i inicialment doncs, el vaig fer d'una manera com molt plana, i en Miquel Àngel me va obrir les portes per donar-li un cos i donar-li una vida i donar-li una veu, així com jo me'l podria imaginar. Diu, Toni, tu com t'agradaria imaginar-te aquest personatge? Perquè pugui tenir un pes més específic, més clar, que no passi
9: desapercebut. Per jugar una mica, no?
11: Correcte. I tu ho acabes de dir, o sigui, és jugar. És jugar. Quan tu te permets l'opció de jugar pràcticament com juguen els nins, no? Quan un nin es fica dins el personatge del que sigui, des vaquero, de Cindy, del Power Ranger o de Stranger Things, se fiquen allà i juguen amb regles que ells se marquen, però que tot és possible. I tu jugant, com t'imagines aquest personatge? I clar, només el nom ja t'ho deia molt, no? I pots aportar-li les qualitats que pugui tenir un llop a aquest personatge, no? Que sigui, no saps si és més llop o humà, no? En les seves respostes, en la seva de manera d'afrontar el perill, de cercar la seva víctima, d'aquesta relació especial que manté amb el seu jefe, no? Que no saps qui està més en control de la situació, si el seu jefe o ell mateix, o en absolut descontrol de la situació, no? Una persona, clar, crees el personatge a partir d'aquí, a partir d'aquestes premisses, no? Qui és, de on ve, quina relació té amb els altres personatges, en quina situació es troba, de on venen ara mateix, a on es troben i cap a on anirà. Tot això t'està donant moltíssima informació i jugues aquí de dins. I jugues.
10: I a més que creix, el personatge evoluciona, i és el que deies, no? Que s'ha convertit en un personatge histriònic, exagerat, una mica radical, no?, amb les coses, i que també és la importància del context, no? O sigui, a mi m'ajuda molt quan arribes i hi ha moltes notes que et diu i estava cansat i estàs fins als nassos i com t'ajuda i veus aquesta evolució del personatge, que és guai.

0: Voleu aprofitar per fer-li alguna altra pregunta a en Toni abans que partesqui sobre, no sé, com podeu també vosaltres ser millor actors, Xavi, perquè
1: sí, no,
0: Naina està fent doblatge, però el teu està llançar-se a la piscina.
1: No, però el que passa és que molt a més, els papers de dolents són molt guais. Sí. I jo què sé, a mi em costa, a vegades, o sigui, quan has de ser un tipus frío i calculador i aquestes coses, fa una miqueta més, no, o sigui, no fa mandra, però dius, jo, és més difícil ser lineal, no? que és més xulo ser dolent, no? Que ja, no sé, potser és un titular pel món, no? És més xulo ser dolent.
0: En Vilaseca era dolent, però li va
1: sí, però vaig
0: trobar
1: esdevenir,
0: el seu coret.
1: Vaig esdevenir un bon de dos, de bilutxo.
0: T'has de preparar molt un personatge. Ara sabem que la radionovel·la és un poc més senzill, tot el que estan fent, però clar, en Toni se prepara papers molt potents. Quant de temps estàs per preparar-te un personatge d'una sèrie, d'una pel·lícula, Toni?
2: Pues depèn del temps que em donguin, perquè de vegades te diuen, mira, d'aquí dues setmanes, pues al final s'ha confirmat aquest paper per tu i t'hi has de presentar i has de donar-ho tot. I potser en dues setmanes pues, no tens tot el temps que tu desitjaries o de vegades ja en tens més. Però primer de tot el que volia fer és donar-vos l'enhorabona a tu, Aina, i a tu, Xavi, perquè esteu fent una feina lloable, esteu fent molt bona feina, però no ser actors professionals, tota aquesta càrrega de text, de situacions, d'emocions, de tensió, de tal, que li estàveu portant a la radionovel·la, és de 10, o sigui que molt bé, molt bona feina, de veritat. I joder, si fóssiu tots professionals, ja me'ls retirava a tots. Me'ls retirava a tots. I després, també el que deies, volia contestar també la teva pregunta o la teva aportació que havies mencionat, Xavi, que els papers de dolents sempre són més guais i tals, perquè tu penses que els hi pots donar més suc, pots exagerar, els pots dur als límits, però de cada vegada més sabeu també que tots els personatges han de tenir aquest suc, han de tenir aquest interès, perquè si no, tu com a espectador o com a oient, doncs per tu passarà desapercebut. Per tant, cada personatge que apareix, per petit que sigui, ha de tenir una vida i ha de tenir aquests matisos, no? els grisos, que no sigui blanc perquè és bo i ja està, perquè els bons poden estar de vegades més a prop dels dolents en segons quines situacions seves de la vida o emocionals, no? Potser el teu personatge, pues sí, és un tipus calculador, també implacable, sempre sap el que ha de fer, és bona gent, però potser té altres coses fosques o un passat turbi o algo que li ha passat allà, que també te pot servir a tu per donar-li, omplir-lo de més matisos, de més
1: colors, sí.
2: No? Efectivament, igual que el teu personatge Aina també, no? Sempre està d'aquesta manera enfrescada dins la situació, però pot venir d'un passat també molt molt ple, però ho dic que actualment ho estàu fent molt molt molt bé.
1: Gràcies. I com ho fas tu per sortir d'un paper? O sigui, després, clar, d'un paper a un altre, per no sortir, o sigui, perquè no sigui el mateix, que no sea, o sigui, has de desmuntar per tornar a muntar, no? I com t'ho expliques mentalment?
2: Bueno, jo no arrib en aquest punt del mètode que s'ha ficat, n'hi ha alguns actors que s'ha ficat i durant una setmana o durant mesos estan ficats dins del personatge, i en Joaquín Fénix m'ha ve a la ment i coses així, jo no som així, eh? jo no estic en aquest nivell, Xavi, no resulta tan complicat, o sigui, fas el meu mètode no va per aquí.
1: Però t'assembles tu als personatges o els personatges s'assemblen a tu?
2: Sempre intentes aportar part teva real en el personatge. Ja. De vegades t'escriuen personatges que se t'hi semblen, però moltes vegades no. Jo no som policia. I he fet tots els cossos de l'Estat, de seguretat de l'Estat, els he fet totes, però jo no ho som. Però intentes aportar parts teves en els personatges, no? Siguin bons o siguin dolents. I si no tens res a veure amb el personatge, intentes empatitzar amb ell. Ja. Per què faria això? Per què se situa? No jutjar-lo. Mai el pots jutjar, el personatge, perquè si no t'allunyes completament d'ell si el vols representar en credibilitat. Per tant, sempre has de cercar aquesta manera d'empatitzar amb ell. Per què se sent d'aquesta manera? De bon bé, com és? Ah, clar, ara ho entenc. No, no ho comparteixo, però ho entenc.
0: I per tu què és més fàcil, ser còmic o dramàtic? Perquè t'he vist fer de còmic i m'has encantat també.
2: Sí, m'encanta, sí. M'encanta fer de còmic, però és veritat que potser per la meva fisonomia m'han donat més papers més serios o més, més durs o dolent, però realment s'amaga una persona molt juganera, molt, molt divertida, que s'ho passa fenomenal fent el burot. I efectivament així torna a tocar Sam, que vam estar interpretant precisament amb en David Ordines. El meu paper és, bueno, s'obre en si, és molt còmica. I és, bueno, vos la recoman la pròxima vegada, que la torno a fer.
0: Idò, va ser fantàstica i, bueno, mos vau posar tots de peus aplaudint. Idò, res, Toni Pons, moltíssimes gràcies. Senyor Llop, te seguirem escoltant.
2: Un gustazo.
0: Aina, Xavier, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és servei públic. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la.
3: Capítol 9. El cau.

0: Després de creuar la mà de tornada fins a Sulla i que un taxi ens dugués per la sinuosa carretera de la Serra de Tramuntana, les grans reixes de ferro de la possessió d'en Sebastià Font a Valldemossa ens varen aparèixer a les portes del cel. Era el migdia. Estàvem esgotats, bruts i no havíem dormit. Però dins de la motxilla hi duíem la victòria absoluta. Havíem guanyat.
1: Molt bé. Ja hi som. Agafa la motxilla, Núria.
0: Ramon, i aquestes ulleres?
1: Quines ulleres?
0: Aquestes que t'acabes de posar. Són de pasta negra molt gruixudes. En tots els mesos que fa que mos coneixem, mai t'havia vist ulleres per conduir ni per llegir.
1: Coses de l'edat, Núria. La vista em comença a fallar una mica de prop i amb tanta tensió i falta de son em ploren els ulls. A més, donen un toc d'intel·lectual ara que ens hem de reunir amb el teu mecenes, no creus?
0: Et queden bé. Va, entra'm. En Sebastià ens deu estar esperant.
2: Senyora Tassastre, senyor Vilassar, que m'heu arribat sans i estalvis. Oh, quina alegria més immensa. Passau, passau a la biblioteca. Podeu seure, per favor. Heu d'estar esgotats. Quan em vàreu telefonar per dir-me que havíeu escapat d'Eivissa, vaig patir moltíssim. Vos van calçar la policia?
0: Va anar d'un pèl, senyor Font. Però tenim bones notícies. El mapa de l'arxiduc està complet.
1: Ignis, speculum i radius. Foc, mirall i raig. Les tres lents de Fresnel.
2: Déu del cel! Mirau aquesta puresa! Totes juntes formen un prisma de llum perfecte. El gran misteri de Lluís Salvador resolt a la taula de Can Meva. Oh, sou extraordinaris. Mai ningú havia arribat tan enfora.
0: Ara hem d'estudiar els seus llibres de cartografia marítima, senyor Font. L'arxiduc volia que uníssim les lents a la llanterna d'un far de les Balears. A quin far anava ell habitualment? Perquè si creuam les dades...
2: No serà necessari, senyora Tassastre.
0: Com que no? Clar que sí. El mapa indica que...
2: He dit que no serà necessari. Vos agraeix l'esforç. Però ja m'heu fet la feina més difícil. A partir d'aquí, prenc jo el comandament.
0: Perdoni? No ho entenc, senyor Font. Aquell so metàl·lic em va aturar el cor. De l'ombra de la prestatgeria va emergir la figura de l'home de la jaqueta de cuir. Darrere seu, un altre home duia una arma que apuntava directament en Ramon.
3: Bon dia, nens. Veig que el viatjat en llanxa ha anat bé. Ja vos dèiem que ens tornaríem a veure.
0: Què és això? Senyor Font, què fan aquests sicaris a casa seva? Són els homes que ens volen matar.
1: No siguis ingenua, Núria. Ningú ha entrat per la força a aquesta casa. Fan feina per ell. En Font és el client.
2: L'instint no li fallava, senyor Vilaseca. Llàstima, però, que no li fes cas tot d'una va començar a sospitar de jo.
0: Vostè va fingir? Totes les històries sobre el patrimoni, sobre protegir el llegat de l'arxiduc dels especuladors, ens ha utilitzat.
2: I què volia que fes, senyora Tassastre? L'arxiduc va ser un geni. Va dissenyar un trencaclosques que requeria erudició acadèmica, talent musical i la duresa d'un soldat per arribar als orgues. Jo som un home d'idees, de despatx. Però la feina bruta tenc un llop, el meu braç armat. A més, vostès ho estaven passant bé, anant d'església en església. Jo simplement els he permès fer-ho per la seva pròpia diversió.
1: Uns sicaris que vostè mateix ens va enviar.
2: Pressió tàctica, senyor Vilaseca. Vostès havien de sentir l'enemic trepitjant-vos els talons. Així corrien més ràpid. Pensàveu que la meva falda trobaria en recer. I ha funcionat a la perfecció. Han fet la feina d'un segle en un parell de dies.
0: És un miserable. Què pensa fer amb l'arxiu de la llum? Vendre el vidre de Babilònia en el mercat negre? Especular amb un llegat que és de tota la humanitat?
2: Vendre'l? M'ofèn profundament. Jo no som un vulgar mercader. Jo som l'hereu intel·lectual d'aquest secret. El Museu de l'Arxiduc no pertany a la humanitat ignorant. L'art pur i el coneixement diví només poden ser apreciats per uns pocs escollits. I jo he dedicat tota la meva vida i la meva fortuna a Lluís Salvador. Aquest tresor em pertany per dret.
3: Molt bé. La classe d'història ja s'ha acabat. Senyor Font, acabam la feina aquí mateix? O voleu Sastre i Vilaseca vius per alguna altra manualitat?
2: Ja no em serveixen per res. Tinc les tres lents i sé perfectament on he d'anar per obrir la xarxa, però no vull sang a les estores de la meva biblioteca. Costa molt de treure. Traieu-les al bosc, aneu cap al penya-segat de darrere la finca. Que sembli un accident o una desaparició, m'és absolutament igual.
3: Martell, fas els honors? Mans a la nuca, a poc, moveu-vos cap al passadís.
1: Ha comès un error greu, senyor Font.
2: Quin error, senyor Vilaseca? Haver subestimat la seva capacitat militar? Teniu dues pistoles apuntant-vos al cap i no sou a una pel·lícula de Hollywood.
1: No, el seu error és confiar massa en la tecnologia i subestimar l'avantatge que em dona la meva falta de vista.
0: En Ramon va baixar lleugerament el cap. Vaig veure com el seu dit índex fregava subtilment la barnilla gruixuda de les ueres de pasta que s'havia posat abans d'entrar. En una fracció de segon, el món es va apagar. Aquell clac metàl·lic va ressonar per les parets i les pesades persianes blindades de la biblioteca varen caure de cop, atrapant-nos en una foscor absoluta. No es veia absolutament res.
2: Què passa?
3: Que ningú es mogui! Enceneu llanternes! Martell, ràpid!
1: A terra, Núria!
0: Ramon, no hi veig gens. Està massa fosc.
1: Jo sí que hi veig. Segueix la meva veu. Gateja cap a la dreta. Ara!
3: Dispareu a la porta d'accés! No els deixeu sortir!
1: Bloquegen el passadís. Hem de sortir pel finestral del pati interior. Aixeca't!

0: varen córrer per l'interior fosc de la possessió com a fantasmes, guiats per les ueres d'en Ramon, fins a esbocar el finestral de la biblioteca. Quan vàrem saltar a l'exterior, la claror del migdia ens va enlluernar. Mentre a la casa s'escoltaven els crits de ràbia dels sicaris atrapats a les fosques, ens vàrem llançar per un marge de pedra cap al bosc, on l'espessor dels pins ens feia d'escut.
1: Estem lluny del perímetre. Aquí ens podem aturar. El bosc és ben espès, no ens trobaran amb facilitat. Estàs ferida, Núria?
0: No estic ferida. Ramon, no m'ho puc creure. Tota la seva amabilitat, la forma que em parlava. Com he pogut ser tan beneita? I tu m'havies advertit des del principi.
1: És un manipulador professional. Ha interpretat el seu paper, ha explotat la teva passió per la història. No et culpis, no ho podíem saber. Ens volia

0: dopers i els sicaris per protegir-lo. Podrà entrar a l'arxiu de la llum i apoderar-se del llegat complet de l'arxiduc i del patrimoni de la humanitat. Ho hem perdut tot, Ramon.
1: No, Núria, t'equivoques. En Font el hardware, el vidre, però l'arrogància de la seva victòria ha oblidat una cosa fonamental. L'arxiduc va dissenyar el mapa,

0: La solució final del mapa mai ha estat als llibres d'en Font. Saps on és?
1: A l'arxiu digital.
0: En Font acaba d'iniciar una cursa cap al precipici. Anem a girar aquest taulell. Ara som nosaltres els que anem a caçar el llop.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: El sector del lloguer de cotxes es mostra sorprès i no descarta emprendre accions legals contra la limitació de vehicles que entra en vigor dilluns a Eivissa. Tot perquè a dos dies que comenci aquesta regulació encara no saben de forma definitiva quants de vehicles podran circular per l'illa. Una de les principals associacions que representa el sector, Valeval, adverteix que si no suspenen la regulació i donen més marge a les empreses per adaptar-se, hauran de presentar un contenciós contra el Consell Insular. Tot això mentre la maquinària turística ja s'ha posat en marxa en la seva totalitat i, de nou per cert, amb la reivindicació de la cogestió aeroportuària més viva que mai. El govern defensa la proposta legislativa aprovada recentment pel Partit Popular i Més al Parlament i que haurà d'abordar el Congrés dels Diputats per aconseguir un major control dels aeroports. Ara sí, titulars. La Guàrdia Civil investiga l'accident laboral mortal que va tenir lloc ahir a Alaior. La víctima és un home de 58 anys. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Va caure des d'una altura de 6 metres mentre reparava una claraboia d'una nau al polígon industrial de Alaior. És el segon accident laboral mortal d'enguany.
0: Controlat però no extingit l'incendi de Calallonga, al municipi de Santa Eulària de Riu.
2: El foc ha calcinat una hectàrea i mitja de bosc i s'espera que durant el matí els bombers d'Eivissa i Benat donin per extingit l'incendi.
0: El preu de l'habitatge continua marcant màxims històrics i arriba ja als 9.500 euros al metre quadrat a Andratx, al municipi més car.
2: L'habitatge s'ha encarit un 9% en un any, segons els agents de la propietat. Santa Eulària, Sant Josep i Eivissa també estan entre els 10 municipis més cars d'Espanya.
0: Milers de persones canten la Balanguera arreu de Mallorca en una cita que ha destacat, sobretot, per la unió i el sentiment.
2: Puntuals, a les 8 del vespre es varen fer una setantena de cantades entre tots els municipis de Mallorca per commemorar el centenari de l'himne.
0: I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, l'Illes Balears Palma Futsal. Es complica la classificació per les semifinals de Lliga després de caure ahir de forma sorprenent a Somos davant Manzanares per un gol a dos en un partit on l'MVP va ser el porter visitant Toni Navarro. I en bàsquet, el Clat Sant Antoni cercarà avui a Set Pedrera el miracle d'aixecar-se de 9 punts en contra que té del partit d'anada jugat a Sevilla davant del Caja 87 per assolir l'ascens a Primera Federació.
0: Temps desigual segons la zona. Dani Capó, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, avui tornem a esperar un ambient molt destapat, molt assolellat i tornaran a ser notícia les altes temperatures, però sí que esperam una certa refrescada, principalment a punts de la meitat nord de l'arxipèlag, perquè el vent es girarà a gregal i això pot donar un cert respir en aquestes bandes. Però a la resta, a la meitat sud de les illes, les temperatures canviaran poc i les màximes poden arribar a assolir valors al voltant dels 33-34 graus. Com han comentat, el vent bufarà fluix de gregal i això sí, a la mà continuarem amb una situació molt tranquil·la un dia més, amb una temperatura de l'aigua superficial entre els 23 i els 26 graus.
0: Gràcies, Dani. I a les carreteres per mort de la tercera etapa de la Challenge Pla de Mallorca, a Montuïri com a punt de sortida i arribada dels ciclistes, des d'aquesta hora i fins a la 1:30 hi haurà talls de trànsit a les vies que enllacen amb Porreres, Llucmajor, Ran del Gaida i Sant Joan. Són les 8:04, Ivan López, és un dia més al control tècnic. Començam.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Ho hem destacat a la portada, el sector del lloguer de cotxes denuncia que dos dies de l'entrada en vigor de la limitació de vehicles de l'Eivissa circular encara no saben les quotes definitives de cotxes que podran circular a l'illa. És per això que una de les associacions que representa el sector, Valeval, ha exigit la suspensió de la regulació i no descarta, de fet, presentar un contenciós contra el Consell Insular.
2: Baleval apunta que les restriccions començaran a aplicar-se dilluns, però diuen que el Consell Insular no els ha notificat les places definitives. Això suposa, segons l'associació, una situació d'incertesa plena perquè només tenen l'assignació provisional de quotes que els van comunicar ara fa 15 dies. El president de la patronal, Cristóbal Herrera, adverteix de l'impacte que això suposa.
5: Todavía no hemos recibido notificación oficial, pero es que no solo es un problema para las empresas, es que hay que tener en cuenta las familias que están esperando a saber si van a poder ser contratadas esta temporada o no.
2: Herrera diu que a partir del dia 1 de juny intentaran treballar amb normalitat, però demana marge al Consell Insular per adaptar-se a la regulació.
5: Tú no puedes notificar algo a día de hoy, o vete a saber cuándo lo notifican, y exigir su cumplimiento a partir del 1 de junio. O una de dos, o suspenden las sanciones que se puedan imponer a las empresas, o aprueban con carácter inmediato un periodo transitorio en el que nos podamos adaptar.
2: Davant el que consideren un incompliment dels principis bàsics de dret, Baleval es planteja presentar un recurs contenciós contra el Consell d'Eivissa. Declara que la regulació els ha semblat inconstitucional des de l'inici i que ara, amb aquest endarreriment de l'anunci de les quotes, s'afegeix un dany econòmic a les empreses.
0: Pel que fa a la gestió als aeroports, el portavoz del govern, Toni Costa, defensa la proposta legislativa aprovada recentment pel PP i Més al Parlament i que haurà d'abordar el Congrés dels Diputats, amb la qual les Balears en reclamen la cogestió aeroportuària per tenir més capacitat de decisió. Una iniciativa que ja coneix el Partit Popular Nacional i que compta amb el seu suport. Missatge llançat mentre continua la polèmica per la lona penjada a l'aparcament de l'aeroport de Palma. L'empresa alemanya, responsable del cartell, diu que no té res a veure amb el turisme d'accessos, sinó que vol donar visibilitat a un sistema de pagament semblant a Bizum. En qualsevol cas, la companyia es planteja la retirada de la publicitat.
2: L'empresa explica que el lema "El que passa a Mallorca es paga a Mallorca" no vol ferir la sensibilitat dels residents mallorquins. Així ho ha explicat el diari Mallorca Magazine. Mentrestant, el govern continua carregant contra Aena perquè considera que l'ens aeroportuari se'n riu dels ciutadans. El portavoz del govern, Toni Costa, ha tornat a exigir-li que retiri la lona, que rectifiqui i que demani disculpes als ciutadans.
6: Aena fa negoci d'absolutament tot. Ha convertit els nostres aeroports i les nostres illes en la seva principal caixa recaptadora. I encara puja les taxes aeroportuàries, els hi pareix insuficient. Taxes aeroportuàries que repercuteixen directament sobre les butxaques dels ciutadans de les Illes Balears.
0: El Partit Popular, de fet, registrarà una petició al Parlament perquè el conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena, comparegui per donar explicacions. També els hotelers, com els de la platja de Palma, rebutgen la campanya publicitària i n'exigeixen la retirada. Denuncien un greu dany reputacional per a l'imatge de Mallorca.
2: Lamenten que es promoguin els excessos i el descontrol a la porta d'entrada de l'illa. Pedro Marín, president de l'Associació Hotelera de la Platja de Palma, destaca l'esforç del sector per transformar el model cap a un turisme cívic i de qualitat.
7: Estamos asombrados, estamos indignados, pensábamos que ya estábamos todos remando para la misma dirección y para nosotros es una irresponsabilidad total que este anuncio aún esté colgado en el aeropuerto.
0: Tota la maquinària turística ja està en marxa i s'esperen en general bones dades per a la temporada. Els hotelers pitiusos asseguren que, malgrat la incertesa inicial pels conflictes internacionals, la resposta turística està sent positiva. La primera quinzena de maig ha tancat amb una ocupació mitjana del 66% i durant aquesta Setmana Santa l'ocupació hotelera ha estat del 100%.
2: Són xifres molt semblants a les de 2025, fins i tot dos punts superiors, excepte la zona de nord d'Eivissa i a Formentera. Dades en general positives, segons valora la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, que, per cert, ha anunciat el relleu a la gerència. Santiago García assumirà el càrrec a partir de dia 1 de juny, substituint Manuel Sendino, que es jubila.
8: Que los asociados perciban la utilidad de la Federación Hotelera como la organización que representa y canaliza sus intereses, reto número uno, y también que la sociedad pitiusa perciba estas funciones, porque al final los hoteleros tienen un peso importante en la economía de las Islas Pitiusas y la federación al final es su voz.
2: Durant la trobada, el sector també ha posat damunt la taula les principals preocupacions, la manca d'habitatge, que dificulta completar les plantilles, i l'intrusisme. Tot i això, els hotelers confien a tancar una temporada similar a la de l'any passat, quan l'ocupació mitjana va arribar al 82%.
0: I un centenar d'agents formaran part del dispositiu especial de la policia local aquesta temporada a la platja de Palma. Un operatiu que disposarà de 50 agents més que l'any passat i que s'allargarà fins a final d'octubre.
2: Està format per 45 policies, els quals s'afegiran mig centenar en pràctiques a partir del 16 de juny. Faran feina en torns de 10 del matí fins a les 7 del matí de l'endemà per oferir un servei de gairebé 24 hores i garantir la seguretat a la platja de Palma. Jaime Martínez, a Salvalda.
9: L'objectiu és mantenir una presència policial permanent, amb especial atenció a conductes com el vent ambulant, el consum d'alcohol en el carrer, la seguretat vial, els renous i per donar i aconseguir la convivència i la imatge que la platja de Palma se mereix.
2: El dispositiu comptarà amb la col·laboració de la Policia Nacional i, com a novetat, l'Ajuntament de Palma també fa feina per formalitzar una col·laboració amb el Servei de Seguretat Privada de la zona.
0: Per cert, durant la presentació d'aquest operatiu, un grup de delegats sindicals del CESIF varen protestar per reclamar al Batle el compliment dels acords amb la policia local.
2: El sindicat de funcionaris encara espera la implantació d'un nou pla d'ordenació i adequació salarial que havia d'entrar en vigor el 1 de gener d'enguany i que l'equip de govern municipal va ajornar al·legant problemes aliens a la seva voluntat.

0: 8 i 11, més coses. El Consell d'Eivissa ha eliminat 1.500 anuncis nous de lloguers turístics sense llicència que intentaven tornar a penetrar les plataformes de vendes en línia. A més, ha recaptat més d'1 milió d'euros a l'any en sancions per aquest tema.
1: Ara, la institució insular està canviant el sistema i, en comptes de reaccionar davant una il·legalitat, ha passat a la prevenció. Això ha repercutit en el fet que l'agost passat varen arribar 19.000 persones menys a Eivissa que provenien de lloguers il·legals, però l'ocupació hotelera va pujar. Mariano Juan és conseller contra l'intrusisme d'Eivissa.
2: Ens podem dedicar a planificar ja amb dades reals. No, ara ja podem començar a parlar de places turístiques legals, podem parlar de territori, podem parlar d'aigua, podem parlar de residus, perquè ja no tenim la interferència que teníem amb els turistes que estaven aquí, que se suposava que no tindrien que estar aquí. Nosaltres hem sol·licitat a l'Impost de Turisme Sostenible una reformulació del pla de lluita contra l'intrusisme per abarcar totes aquestes àrees.
0: Tot està relacionat, el preu de l'habitatge continua marcant màxims històrics. Ha pujat més d'un 9% en un any. Andratx és el municipi més car de les Balears, amb més de 9.500 euros al metre quadrat, això segons els agents de la propietat immobiliària. I l'illa d'Eivissa, diuen, és on els preus estan més tensats. Gemma Huasc.
3: En els darrers 3 anys, l'oferta d'habitatge en venda ha descendit entre un 30 i un 40% a les illes, un fet que té un efecte directe en la pujada de preus. Luis Alberto Fabra es director técnico del informe API Baleares.
4: Si cada vez tenemos mayor número de habitantes, mayor número de hogares y cada vez tenemos menos viviendas en el mercado, pues lógicamente el propietario que quiere vender una vivienda lo aprovecha y sube su precio.
3: 3 dels 10 municipis amb l'habitatge més car en l'àmbit de l'Estat es situen a Eivissa. Són Santa Eulària, Sant Josep i Eivissa, amb preus mitjans per damunt de 7.000 euros al metre quadrat.
4: Son cifras muy elevadas que lógicamente condicionan notablemente la posibilidad de acceso a la compra de vivienda, salvo que tengas unos niveles de renta per cápita muy elevados.
3: Pel que fa a l'oferta del lloguer, és encara més minsa a les illes.
4: En Cepto Palma y poco más, el número de oferta disponible es prácticamente ridículo. Es decir, hay un problema de oferta en ambos mercados, pero es especialmente grave la situación en el mercado del alquiler.
3: Assenyala que tant en el mercat del lloguer com de compra-venda s'ha de mirar d'incrementar l'oferta. Una de les maneres en el cas de compra-venda seria construir més habitatges de dimensions menors.
4: Se poden construir més viviendas en ese aprovechamiento urbanístico. Si nosotros hacemos viviendas de 110 metros cuadrados y pagamos en euros metro cuadrado, nos va a salir mucho más caro que si hacemos viviendas de 70 metros cuadrados. Y al final, ¿qué necesitamos? Vivienda adquirible.
3: En el cas del lloguer es podria incrementar l'oferta, diu, amb més seguretat jurídica.
0: Mentrestant, un estudi europeu en què participa la Universitat de les Illes pretén determinar com l'habitatge s'ha convertit en una font de riquesa i de desigualtat social. A la investigació col·labora Jaime Palomera, que ha presentat a Palma el seu llibre El segrest de l'habitatge.
1: Segons Palomera, l'habitatge s'ha convertit en una font d'encara més riquesa per als rics, que cada vegada n'acamparen més i que, encarint-lo, empobreixen la majoria de la societat.
5: És una batalla o una partida de monopoli que no poden guanyar. I això és el que està expulsant cada cop més gent del mercat i el que està generant una desigualtat que ara tot just comença. Qui cregui que estem en una crisi i que ja ha esclatat, no. O sigui, la situació actual pot anar a molt pitjor.
1: Per això proposa augmentar els impostos de manera que els grans propietaris no els surti a compte acaparar més pisos.
0: A tot això, el Consell de Govern ha aprovat 3 noves promocions d'habitatge públics, un total de 81 pisos distribuïts entre Eivissa, Llucmajor i Sencelles.
1: A Eivissa se'n faran 48, a Llucmajor 23 i a Sencelles 10. Són promocions derivades de la declaració d'interès general per fer habitatges públics de manera més ràpida, engegades per l'executiu. Una fórmula jurídica que ja permet a l'IBAVI projectar 37 promocions noves, que seran 765 pisos protegits.
0: En total, el govern tramita actualment 12.000 HPOs de nova construcció a les Balears.
6: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: En successos, un home de 58 anys ha mort a Menorca en un accident laboral. Ha caigut des d'una altura de 6 metres mentre reparava una claraboia d'una nau al polígon industrial d'Alelló. És el segon accident mortal laboral a les illes des de principi d'any, després de la mort. Fa uns dies, recordem-ho, apoyant-se d'un home després que li explotés un bidó de benzina.
1: L'accident d'Alelló va passar ahir al polígon de la Trotxa. La policia local va intentar reanimar l'home, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Segons fonts del 0 1961, l'home hauria trepitjat sense mirar la claraboia, que hauria passat per ull. Un tècnic de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral del Govern Balear s'ha desplaçat fins al lloc de l'accident per recollir informació i iniciar el procediment d'investigació habitual en aquest casos. La Guàrdia Civil està investigant el fet.
0: I l'incendi declarat ahir capvespre a Cala Llonga, al municipi de Santa Eulària del Riu, ha calcinat una hectàrea i mitja de bosc. Li van dir els bombers d'Eivissa han donat el foc per controlat, tot i que encara no es dona per extingit. Hi han intervingut 4 mitjans aeris, 24 bombers forestals i altres efectius d'extinció. Dani Manau.
7: Les flames han amenaçat 3 habitatges molt pròxims al punt on ha començat el foc. No ha calgut desallotjar ningú perquè les persones que s'hi trobaven han sortit per iniciativa pròpia. És Juan Carlos Rosselló, regidor de Seguretat Ciutadana de Santa Eulària.
8: Sí que hi ha hagut 4 cases que estaven molt prop de l'incendi i de motu propi, acompanyats dels agents de la Guàrdia Civil, han sortit de les vivendes deixant les coses com toca i ells han abandonat la zona.
7: L'origen de l'incendi apunta en curt circuit a l'estesa elèctrica que travessa el terreny que ha cremat. És Inés Landa, tècnica de l'Ibanat, al càrrec de l'extinció.
9: Una zona un poco complicada, sobre todo por el tema de los tendidos de líneas eléctricas, que nos influye mucho en el tema de la extinción. Y es evidente que hay una rotura de tendido y que el incendio se ha originado justo debajo, con lo cual es previsible que haya salido de ahí. Se están llevando a cabo obras i és possible que esta sea la causa.
7: Durant les tasques d'extinció s'ha hagut de tallar el subministrament elèctric per raons de seguretat. L'incendi s'ha declarat a les 4 i mitja de la tarda d'aquest divendres, ha quedat estabilitzat d'haver les 6 i mitja i a les 8 i mitja del vespre ha quedat controlat. Contingents de l'Ibanat han romangut durant la nit per refrescar la zona.
0: Presó provisional per a 5 dels 6 detinguts dimecres en l'operació antidroga al barri de Songoleu, a Palma. La Policia Nacional dona per desarticulat el grup després de mesos d'investigació.
1: Els detinguts distribuïen la droga mitjançant el mètode del telecoca i es desplaçaven en bicicletes elèctriques per tenir més agilitat. Utilitzaven com a magatzem un local reformat il·legalment en 5 infrahabitatges que disposava de càmeres de vigilància.
0: En l'escorcoll de 2 d'aquestes estances, els agents han confiscat més de mig quilo de cocaïna, marihuana i 70 grams d'heroïna.
1: Els sospitosos van intentar llançar la droga per un sobreeixidor, però els agents ho varen evitar.
0: Més coses, les famílies de les Roges del Molinar i el col·lectiu Estimada Aurora reclamen que es concreti dia i hora per dur a terme el judici contra el president del Parlament, Gabriel Lecén, per un delicte d'odi. Fa 15 mesos, recordem que va acabar la instrucció de la causa i l'Audiència Provincial de Palma encara no ha dictat l'inici de la vista oral. Carme Moreno.
10: El delegat del CESIF a Justícia, Pablo Rodríguez, lamenta que en el cas de Mallorca s'ha passat de 3 treballadors presencials i 3 auxiliars a 3 persones que hauran d'atendre totes les incidències tècniques que hi pugui haver als 3 partits judicials que hi ha a l'illa.
11: Lo que más nos llama la atención es que prácticamente se suprimen los que denominamos OIS, es decir, personal que está en el edificio y que atiende cualquier problema que haya urgente. Por ejemplo, estamos celebrando una vista, un juicio, y no funciona la cámara o no funciona el micrófono. Eso es motivo de suspensión, no se puede hacer si no está plenamente operativo. Pues el personal que teníamos in situ en los edificios para realizar esta labor se ha eliminado prácticamente.
10: Segons el CESIF, aquests canvis arriben en un moment delicat, ja que a mitjans més s'introdueix un nou programa de gestió processal i els funcionaris, diu el sindicat, els manca formació.

0: 8 i 20 minuts. Els treballadors de l'Agència Tributària continuen amb les mobilitzacions. Va ser ahir quan també van fer una aturada d'una hora. Amb aquesta vaga parcial han encalentit motors per a la vaga general de 24 hores que faran el 8 de juny. Entre les seves reivindicacions està la millora de la carrera professional i del teletreball.
1: També reclamen que la vigilància duanera sigui considerada una professió de risc. El delegat del CESIF a l'Agència Tributària, Toni Roger, assegura que totes aquestes reivindicacions s'agreugen amb la insolidaritat i lamenta que les negociacions amb el Ministeri d'Hisenda estan aturades.
2: Això és una cosa enquistada. Fa 2 anys vàrem intentar negociar. Pareixia que l'administració mos demanava una negociació i que no féssim actuacions. Vàrem creure l'administració, però en 2 anys no ha fet cap passa per una negociació real.
1: Segons Roger, l'actualització de la carrera professional està congelada des de l'any 2011.
0: I el Ministeri de Sanitat tornarà a reunir-se dilluns amb el comitè de vaga per abordar el conflicte plantejat per l'avantprojecte de llei de l'Estatut Marc.
1: Tot això abans de la setmana d'aturades prevista pels sindicats mèdics, entre els quals el balear Cimeval, per al mes de juny. Es mostren oberts a dialogar, però diuen que es veu difícil alterar el calendari de mobilitzacions.
0: Divisió entre els sindicats pel que fa a l'ensenyament 0-3 anys, a diferència del pare de comissions, UGT i l'STI, el sindicat FECIE, considera que un nou conveni autonòmic no solucionarà la disparitat de salaris que hi ha al sector.
1: El FECIE va protestar ahir davant les portes de la delegació del govern espanyol a les Illes. El responsable de l'ensenyament del FECIE, Toni Sagrés, ha reclamat que les millores incloses en el projecte de llei sobre educació que es tramita al Congrés dels Diputats també siguin per les treballadores de la concertada.
3: Tenim diferents font de finançament, és a dir, un conveni, una escola privada se financia el que porten les famílies, una escola pública totalment pagada per el que porta l'administració. Un conveni és entre dues parts, que són els treballadors i les empreses, l'administració no entra. Clar, com podrem regular un conveni de salaris i que ha de portar un tercer? És impossible. A més, un conveni autonòmic no vincularia.
1: El projecte de llei en tramitació preveu una càrrega lectiva de 18 hores a secundària. Els docents de la concertada en aquest cicle ara faran 23 hores i quedarien fora d'aquesta millora si no s'introduessin canvis al projecte de llei.
3: Té una davallada de la càrrega lectiva dels professionals i no la mos contempla, pensant que és absurd que no contempli la concertada, o té una millora de ràtios, o té una millora de finançament, que també demanam. Per tant, tot això quedam de fora.
0: El defensor del poble supervisarà l'actuació que les administracions públiques han duit a terme en relació amb el cas del docent Miquel Roldán, condemnat per assetjar un menor. És la resposta d'Àngel Gabilondo a la petició d'empara que la MIPA de l'escola Son Pisà va fer a la institució, ja que aquest docent cobreix una plaça com a interí al centre des del passat mes d'abril.
1: La portaveu de la MIPA, Vero Fiol, diu que el defensor del poble entén les famílies, però Fiol lamenta que no se'ls ha donat una solució immediata.
4: Valoram també el fet que se mos hagi escoltat i se mos digui que se farà aquest seguiment de la llei i del procés, però clar, solucions immediates pues, continuem sense tenir-ne.
1: El defensor del poble també ha dit a les famílies que supervisarà la reforma de la llei d'infància per impedir que docents que han estat condemnats per assetjar menors puguin exercir la docència.
0: I tancam el bloc laboral parlant de l'absentisme laboral, que té un impacte directe en la productivitat de les empreses i també en la despesa pública de la Seguretat Social. Aquesta ha estat una de les conclusions de les jornades celebrades a la Universitat de les Illes Balears.
1: La trobada, amb el títol Absentisme laboral, la necessària reforma del seu marc regulador, ha tingut com a objectiu generar un espai de reflexió crítica entre professionals, centrat en l'anàlisi rigorosa per cercar possibles solucions. El vicedegà de la Facultat de Dret de la UIB, Eric Monreal, ha explicat que l'absentisme laboral ja és un macroproblema econòmic, mentre que la doctora en Dret de Treball de la UIB, Maria Delma Crespí, posa el focus en l'empitjorament en la salut dels treballadors.
5: Es necesario reflexionar porque nuestras empresas no son lo que competitivas que deberían ser.
6: Porque també ha empitjorat bastant l'estat general de salut de la població, sobretot després del coronavirus. Hi ha hagut un allargament molt gran de les llistes d'espera, la població treballadora se va envellint, així que objectivament hi ha un empitjorament de la salut que fa que també hi hagi més baixes.
0: 8 i 24 minuts, fem una petita pausa i tot d'una la informació estatal internacional.
7: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8: Para ti y también para ti. En Eroski te damos el pimiento rojo granel a 2,49 € kilo. La lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 € kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 € kilo. Y la napolitana cacao bandeja de 4 unidades a 1,50 € bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
9: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
10: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
9: Amb una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
11: Font de misteris.
12: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
13: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
14: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: En clau estatal, la defensa de Begoña Gómez demana ajornar la compareixença davant el jutge prevista per al 9 de juny. Aquesta cita és un dels passos previs a l'eventual obertura de judici per jurat.
1: L'advocat diu que no hi pot assistir perquè li coincideix amb un altre judici que tenia programat i que la citació del jutge Peinado va ser posterior. El jutge advertia que si els encausats no compareixien, serien conduïts per la força pública al jutjat. La dona del president Pedro Sánchez està processada per presumptes delictes de corrupció en negocis, tràfic d'influències, malversació i apropiació indeguda.
0: I continuen les reaccions als darrers presumptes casos de corrupció en el si del PSOE al voltant del cas Leire Díez i la imputació de Zapatero.
1: Junts espera que Pedro Sánchez convoqui eleccions i el PP demana al PSOE que rectifiqui la denúncia sobre una conspiració no democràtica per a tombar el govern. Som Miriam Nogueras, en declaració a Televisió Espanyola, i la popular Carmen Fúñez.
2: No esperamos nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones.
3: El Partido Socialista no es víctima de su corrupción. Lo que somos víctimas somos todos los españoles y la víctima fundamental es el Estado de Derecho.
1: El govern central troba sospitós que el PP anuncia actuacions judicials i policials abans de temps. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
4: El Partido Popular adelantándose a operaciones en un ámbito judicial reservado, algo extraño hay.
0: Més coses. La Generalitat de Catalunya arriba a un preacord amb els sindicats docents després de 3 setmanes de fortes mobilitzacions i vagues. La Conselleria d'Educació accepta, finalment, una pujada d'aproximadament 600 euros mensuals que es faria efectiu de forma progressiva els pròxims 4 anys.
1: També es compromet a reduir les ràtios fins als 20 alumnes a primària i 25 a secundària. Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, feia aquestes declaracions ahir vespre quan va sortir d'una reunió, de la qual, per cert, Sallet es va aixecar abans d'hora per mostrar el seu desacord amb el pacte.
5: Finalment, avui hem aconseguit arribar a una proposta de preacord que nosaltres sotmetrem a consulta del col·lectiu perquè ratifiqui o no si nosaltres, com a sindicat USTEC Estès, hem de signar aquest acord o no.
0: I de l'àmbit internacional, destacam que la reunió del president dels Estats Units, Donald Trump, a la Casa Blanca per a prendre una decisió final sobre l'Iran acaba sense cap acord.
1: El govern estatunidenc creu estar a prop d'un pacte, però diu encara queden qüestions a debatre. He tingut l'oportunitat de xerrar amb el president Trump aquest matí. Vol que reiteri que té molta paciència per aconseguir que els esforços nord-americans finalitzin amb un gran acord. Es són les paraules que ha dit el secretari de Guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, fa només unes hores. A la seva xarxa social Truth, Trump ha tornat a insistir que l'Iran s'ha de comprometre a no posseir mai un arma nuclear ni una bomba atòmica i que ha d'obrir immediatament l'estret d'Hormuz.
0: I Romania expulsa el cònsol rus després de l'impacte d'un dron provinent d'aquest país contra un bloc de pisos a la ciutat de Galaci i tanca la missió diplomàtica.
1: El dron ha causat 2 ferits lleus i s'ha hagut d'evacuar una setantena de persones. És la primera vegada des de l'inici de la guerra que un d'aquests aparells s'estavella contra un país membre de l'OTAN i no i de la Unió Europea. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat que Moscou ha passat una altra línia vermella.

0: Han tocat les 8 i mitja, repassam ara els principals titulars. L'Associació de Cotxes de Lloguer Valeval demana que se suspengui provisionalment la limitació de vehicles que entra en vigor dilluns a Eivissa perquè encara no els han comunicat de forma definitiva quants de cotxes podran tenir a l'illa.
1: De fet, l'associació no descarta presentar un contenciós contra el Consell Insular. El sector lamenta que aquesta situació d'incertesa afectarà econòmicament a les empreses.
0: La Guàrdia Civil investiga l'accident laboral mortal que va tenir lloc ahir a l'Alló. La víctima és un home de 58 anys.
1: Va caure des d'una altura de 6 metres mentre reparava una claraboia d'una nau al polígon industrial de l'Alló. És el segon accident laboral mortal d'enguany.
0: Controlat però no extingit l'incendi de Cala Llonga, al municipi de Santa Eulària de Riu.
1: El foc ha calcinat una hectàrea i mitja de bosc i s'espera que durant el matí els bombers d'Eivissa i Libanat donin per extingit l'incendi.
0: El preu de l'habitatge continua marcant màxims històrics i arriba ja als 9.500 euros al metre quadrat a Andratx, al municipi més car.
1: L'habitatge s'ha encarit un 9% en un any, segons els seients de la propietat. Santa Eulària, Sant Josep i Eivissa també estan entre els 10 municipis més cars d'Espanya.
0: Milers de persones canten la Belenguera arreu de Mallorca en una cita que ha destacat, sobretot, per la unió i el sentiment.
1: Puntuals, a les 8 del vespre es varen fer una setantena de cantades entre tots els municipis de Mallorca, perquè commemorar el centenari de l'himne.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: Moment ara també per repassar les principals portades dels diaris d'avui i començant per Mallorca, on el cant de la Belenguera de capvespre a la plaça Major de Palma és la protagonista de les fotografies principals, tant a l'última hora com a Diari de Mallorca. En el primer, amb el titular Cant a la identitat, i en el segon, Entregats a la Belenguera. En ambdós casos, la fotografia destaca la multitud congregada cantant els versos de Joan Alcover.
1: Això sí, al Diari de Mallorca, la Belenguera comparteix protagonisme amb un altre titular, que diu: el rescat que el govern de Sánchez va atorgar a Plusulta es va blanquejar des de Mallorca, amb una explicació sota de que les societats instrumentals que manejava des de l'illa l'holandès resident de Santa Maria, Simon Verhoeven, varen rentar 16 milions de l'aerolínia, segons el jutge Clama.
0: A les Pitiuses, protagonista per l'habitatge, el Diari d'Eivissa posa per davant les dades en un titular escèptic que destaca que el preu del metre quadrat a Eivissa s'ha disparat per damunt dels 7.000 euros. Unes dades que també du el periòdico d'Eivissa i Formentera, però que ha preferit destacar una de les conclusions de la jornada immobiliària del Col·legi Oficial d'Administradors de la Propietat Immobiliària que se va celebrar ahir. Diu: el preu de l'habitatge a Eivissa està ja molt a prop del seu topall.
1: Pel que fa a les imatges en dues portades, Diari d'Eivissa destaca el tancament del pàrquing del Mercat de Vila, en ella es pot veure la rampa d'accés ballada, i en el periòdico d'Eivissa, protagonisme per l'incendi de Calallonga, que afecta una hectàrea i mitja, i en aquesta imatge se pot veure un avió dels bombers, groc, alliberant una descàrrega d'aigua per extingir el foc.
0: Per últim, a les Balears, Menorca Diario destaca en el seu principal titular que la temporada alta arriba amb dificultat per tancar les plantilles hoteleres. UGT estima que els establiments tenen un dèficit de personal al voltant del 15%.
1: També destaca a Menorca Diario que el ritme de reserves s'ha alentit en les darreres setmanes, acompanyant el titular de la imatge de portada, on es pot veure una sèrie de turistes caminant sota el sol davant d'un apart hotel.
0: En l'àmbit nacional, començant per El País, que destaca que Vots suma un fòrum ultra que defensa teories racistes. Es tracta de la cimera de remigració que es celebra avui a Porto i que reivindica una Europa blanca i l'expulsió massiva d'immigrants i els seus descendents.
1: La imatge de portada és per una entrevista a Carmen Calvo, exvicepresidenta de Pedro Sánchez i actual presidenta del Consell d'Estat. Se la pot veure posant a la sala de reunions de l'organisme que presideix, amb el titular "Després del càrrec, la teva vida s'ha de semblar a la qual tenies abans".
0: A l'ABC, protagonisme per Sánchez, a qui acusen d'evitar limitar els negocis dels ets als càrrecs, malgrat les peticions d'Europa. Destaquen que el grup d'estats en contra de la corrupció du 7 anys instant a Espanya a enfortir la normativa i regular els lobbies.
1: La imatge de portada mostra agents de la policia, dos agents de la policia romanesa inspeccionant el lloc on hi va impactar un dron. El titular que l'acompanya diu així: l'OTAN defensarà cada racó després del dron rus sobre Romania.
0: I per acabar, La Vanguardia destaca l'acord en el qual ha arribat la Generalitat amb els docents després de dies de fortes vagues. Així, els docents finalitzaran les protestes a canvi de 400 euros més en el mes.
1: I feliç, poden veure la principal fotografia de la seva portada a l'anglès Anthony Gordon, que ahir va ser presentat com a nou fitxatge del Futbol Club Barcelona.
0: 8:35, arriben els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.

0: Salutacions, molt bon dia, temps per la informació esportiva a IBETA Ràdio. Ensopegada important la que va patir ahir l'Illes Balears Palma Futsal el primer partit de quarts de final del playoff pel títol. Parlant, lògicament, del futbol sala. El Quesos i Hidalgo Manzanares va aprofitar les errades del conjunt de Vadillo per posar-se 0-2 a la primera part. El seu porter, Toni Navarro, que per cert ha fitxat pel Pozo Múrcia per la pròxima temporada, va ser tot un mur per un Palma que va arribar al descans per darrere el marcador, amb el ja esmentat 0-2. A la segona part va ser, com es diu en aquest cas, un boda i no poda d'un Palma que va escurçar diferències a 11 minuts pel final amb el gol de Lucao, però això no li va donar per res més. Al final 1-2 i dilluns al Manzanares Arena tota una final que un abadí pel Palma per continuar viu a la competició. Si es perd, adeu a la temporada. Sentim el tècnic de l'Illes, Antonio Vadillo, en acabar el partit.
1: Bueno, el playoff es otra competición. Entonces, a nivel competitivo, pues hoy nos ha faltado un pasito y nos ha penalizado el resultado. Al final hemos generado muchas ocasiones, pero si no nos metemos con un gol muy difícil ganar un partido, ¿no? Creo que sí que es verdad que en el juego no hemos estado fluidos, ¿no? Hemos estado muy espesos, siempre hemos querido el balón al pie, no hemos jugado al espacio. Entonces, a partir de ahí nos ha costado un poquito más, ¿no?
0: Per cert, abans d'arrencar l'encontre, el club li va retre un sentit homenatge cap al seu jugador Mario Rivillos, que per lesió no va poder jugar ahir i que deixa el club el pròxim 30 de juny. El sentim als micròfons d'IBETA Ràdio.
2: Un poco agridulce, ¿no? Porque, bueno, a ver, el homenaje está muy bien.
3: Complica mucho las cosas.
2: Pero sí, hubiese sido redondo ganar, ¿no? Con el homenaje, pero bueno. Esto es lo de menos. Confianza en el equipo 100%. Sabemos que la vuelta es todo o nada. Es una final y estoy seguro que vamos a tener aquí el tercer partido.
0: Las palabras de Mario Rivillos. Avui a les 5 al pavelló universitari, el filial del Palma Futsal, amb una ronda de 4 gols de matalàs, visita l'Albacete Futbol Sala en la tornada de la ronda classificatòria per la Final Four, amb l'intenció de fer bo el 6-2 de l'anada. Òscar Tesias, tècnic del conjunt mallorquí, no les té totes davant el 5 que prepara Félix Morera.
4: Serà molt complicat allà. És un equip que es veu que fora camp baixa un poc, però dins casa és molt solvent i, evidentment, ells per ells, si per nosaltres és una final, imagina't per ells, no? I hem d'anar des del primer minut amb intenció de guanyar el partit, no pensar i especular amb els gols, hem d'anar a guanyar el partit i tant de bo puguem passar a la fase final.
0: I ara passam al futbol, a la darrera d'un Real Mallorca que té ja la renovació confirmada per part de l'entitat vermella de Martín de Michelis com a entrenador per les pròximes dues temporades. Això sí, ara queda el més complicat. La reconstrucció de la plantilla on hi haurà moltes sortides i incorporacions i també futbolistes que volen quedar, com és el cas de Johan Mójica. De fet, a les xarxes socials del mateix Mójica ja ha deixat ben clar que vol continuar amb l'equip a segona. Del tema Mójica i altres qüestions tindrà la darrera paraula l'argentí Martín de Michelis. L'entrenador vermell té molt clar que queda aquí per encapçalar el projecte esportiu de retorn del club a primera divisió. El sentim amb manifestacions fetes als mitjans oficials del club.
5: Porque es muy reciente, pero Mallorca no es de segunda división, entonces lucharemos como lo merece la institución, como lo merita la situación para volver. No soy de borrarme en las malas, entonces este para mí es un desafío enorme, un compromiso total, van a ver desde nuestro cuerpo técnico para con la institución, para con el momento.
0: Ell tindrà molt a dir al projecte de construcció de l'equip de cara a la pròxima temporada a segona divisió.
5: És una grandíssima oportunitat de renacer, de volver a crecer. No és ninguna deshonra estar en segunda divisió, però sí és una honra muy, muy grande el hacerlo bien, el hacerlo como merece y de volver al Mallorca a primera división. Así que el que no esté dispuesto a pelear por por un lugar, por el equipo, por el beneficio grupal, que le va a tener que levantar la mano.
0: De Michelis, a més de Mojica, té més feina per fer. A la més que previsible partida de futbolistes com Samu Costa, Vedat Muric, Martin Valgen i Jan Virgili, caldrà afegir a tots els que acaben contracte. Mateus Jofes, Manas Kumbula, Mas Mascarell, Taco Massano, Javi Llabrés i Pichu Cuellar. I per tancar aquest bloc de futbol de primera, recordar que avui a les 6 es juga al Puskas Arena de Budapest la final de la Lliga de Campions entre el PSG, vigent campió de la competició continental, i l'Arsenal, en un enfrontament inèdit, a una final entre dos tècnics espanyols, Luis Enrique per part del conjunt de París i Miquel Arteta, màxim responsable del creixement esportiu dels Gunners. Poblens i Atleti Balears juguen demà el partit més important de la temporada. Àguiles i Jaén són els principals entrebancs que li queden a blaugranes i blanquiblaus per jugar la pròxima temporada a Primera Federació. Al Poblens li basta guanyar. Amb el 0-0 a l'anada, terres murcianes, els dos cartollars reben un Àguiles que sap que pot arribar fins i tot a una tanda de penals per decidir qui puja si no es mou el marcador a sa poble durant el temps reglamentari. Sentim Oscar Troya, tècnic del conjunt poble.
3: Que nuestro equipo está perfecto y está con hambre. No importa decir nada, simplemente nos miramos a los ojos y todos estamos convencidos en que vamos a ascender. Y cuando miras y respiras y te paseas un poco por el pueblo, además esto se acentúa y se multiplica por mil, es decir, nunca había visto a esa Pobla así.
0: Pel que fa a l'Atlètic Balears, té que remuntar un 2-1 en contra de l'anada, guanyar per més d'un gol de diferència, o en el pitjor dels casos superar per la mínima el Jaén, li serà suficient si arriba en aquest cas al final del temps extra, ja que l'Atlètic va quedar millor posicionat que els andalusos a la Lliga. Luis Blanco, tenint l'Atlètic Balears, es mostra optimista de cara al partit de demà.
6: Por lo que noto, percibo, es que estamos ilusionados, que hay ilusión, de que hay ganas, de que todo el mundo cuando te cruzas con alguien está muy ilusionado y tiene ganas de que llegue el partido, ¿no? Esa sensación de que tiene ganas de que llegue el partido para ver, están con esa energía y en eso pues yo he encontrado positivismo.
0: I avui a les 4 juga el Municipal de Sant Eulàlia i l'anada corresponent a la final balear per l'accés a segona federació entre la penya esportiva i el Club Esportiu Manacor. Tercer i segon respectivament la competició regular, que es veuran les cares pel primer cop a terres pitiuses. En lliga el marcador base d'empat a 1. Ramiro González és l'entrenador de la penya.
7: Sí, ara tenemos una eliminatoria que tenemos que hacer muy buen partido en casa. Tenemos que intentar como sea ganar este partido para ir allí de otra manera, ¿no? Porque al final la vuelta es en su casa, con su gente.
0: Sentim ara el tècnic del conjunt manacorí, Miquel Acuado, del Club Esportiu Manacor, que per ser en aquest moment ja està a l'aeroport de Sant Joan, preparats per desplaçar-se cap a terres pitiuses.
8: I són un equip que fan pagar la falta de concentració, que se pot decidir per petits detalls. És un equip que nosaltres a Lliga no hem aconseguit guanyar. És un equip fet per pujar. Basta veure el fet que van canviar entrenadors, anant tercers.
0: Passi el que passi en aquesta final, la temporada del Manacor ha estat, sense cap dubte, molt bona. Miquel Aguado.
8: Una temporada extraordinària. No hem estat pel millor que ve per números. Pues, altres anys haguéssim fet campió. Hem estat el cinquè equip espanyol en puntuació. Però bueno, ara s'acaba tot. El setè any, començant de zero. I bueno, pues, mirarem que tot vingui a favor nostre i poder disfrutar.
0: I en bàsquet, tercera final i tercer miracle que li toca fer el Club Sant Antoni si vol jugar la pròxima temporada, primera FEB. El partit jugat a Sevilla, recordem que va caure per de 9 punts de diferència davant del Caja 87. Per tant, a un Sirocco Sapedera ple de gom a gom, així s'espera, reben a les 8:15 del vespre un rival que ja va demostrar 7 dies abans el potencial que té. Sentim per aquest ordre a Dani de la Rua, capità del conjunt de Sant Antoni, i a Josep Maria Barrocal, entrenador del Clas.
9: Los ánimos son muy buenos, creemos que lo podemos hacer, creemos que que podemos ganar de más de 19 puntos, porque ya lo hemos hecho muchas veces y ojalá sea así y poder regalar ese sueño a nuestra afición.
10: No és un objectiu fàcil, jugar contra un equip de grandíssim nivell, de molt bons jugadors, però això és bàsquet i sempre serem positius i optimistes fins a l'últim moment i fins a l'últim segon del partit. No queda més, així ho plantegem i així jugarem.
0: Recorda que amb aquesta és la tercera vegada que li toca viure al de Sant Antoni una situació semblant. Amb Morón a la 2023-2024 i amb el Melilla la temporada passada, la 2024-25, varen ser els rivals els que no va poder superar Clas. Enguany s'espera que la tercera vingui l'avançuda. Amb aquest punt del bàsquet ho deixem. Fins aquí els esports.
11: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Radio.
12: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
13: Podem gravar, idò.
14: Dale play.
13: Raúl Valls, com estàs?
14: Molt bé, Joan Mimàs.
13: Aquí fent un programa...
14: La gran vida.
13: Passen tantes coses.
14: Cada dissabte i cada diumenge.
13: A partir de les 9.
14: Actual de les 9.
13: No, i no t'obram, i no t'obram.
14: Aquí, a IB3 Ràdio.
12: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
14: Saps què t'ho vull dir?
13: Sí.
12: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
15: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
16: Amb espais d'educació i criança.
17: Per pares i mares.
18: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
19: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
20: Amb continguts i reportatges.
12: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
19: Som una ràdio.
20: Efectivament.
12: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
21: Aquest programa de ràdio legendari.
22: És un facto.
11: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
23: Vuit i 48 minuts, més notícies. Més de 400 futurs conductors s'examinen per a l'obtenció del permís de conduir B en dues convocatòries extraordinàries de la Direcció General de Trànsit a les Balears. La primera és avui i es repetirà dissabte que ve, 6 de juny, a Palma. Forma part del pla de xoc per anticipar les llistes d'espera que es generen a l'estiu per l'allau de sol·licituds que reben les autoescoles.
24: La DGT es va comprometre a examinar tots els aspirants que ja haguessin completat la seva formació i, en el cas de Balears, els centres de formació han traslladat que hi ha un total de 411 persones preparades. El volum que requereix d'un esforç, d'examinadors i per això es desplaçaran des de la península 8 professionals de la borsa d'itinerància, que se sumen els propis de la comunitat.
23: I la targeta única substituirà a partir de dilluns la targeta ciutadana després d'emetre més de 175.000 títols. D'aquesta, segons ha explicat l'Ajuntament de Palma, gairebé 130.000 són de primera emissió. A partir de llavors, només seran vàlides la targeta única i la intermodal, que permetran viatjar per tota la xarxa de transport públic de Mallorca. Els que encara no la tinguin són a temps de sol·licitar-la a l'estació intermodal de Palma i també als altres punts habilitats amb cita prèvia.
24: La primera emissió és gratuïta i les renovacions o duplicats dels titulars tenen un cost de 8 euros. També s'està treballant perquè es pugui virtualitzar el mòbil. Cal recordar que la targeta ciutadana encara serà vàlida per a altres serveis municipals, com l'expedició del certificat de residència per a viatges.
23: I l'Ajuntament d'Eivissa ha tancat provisionalment l'aparcament soterrani del Mercat Nou d'Eivissa per prevenció després d'un despreniment del sostre.
24: Els tècnics municipals inspeccionen les zones afectades per valorar l'abast de la incidència i decidir el termini de tancament d'aquest aparcament. Àlex Minchiotti és el regidor de Comerç i Mercats a Vila.
25: A medida que los técnicos nos vayan dando las instrucciones necesarias para garantizar siempre la seguridad de todo el mundo, pues iremos actuando y iremos gestionando la apertura del parking.
23: La seu de la Conselleria d'Educació de Palma acull avui la segona jornada d'una fira per donar a conèixer l'oferta formativa de formació professional. La fira estarà oberta de 10 a 1.
24: Els assistents podran visitar 23 estants informatius i assistir a ponències amb empreses, centres educatius i alumnes que expliquen la seva experiència dins l'FP. La jornada posa l'accent en la connexió entre formació i mercat laboral amb testimonis vinculats a sectors com la salut, la innovació o la intel·ligència artificial. Maria Isabel Sales és la directora general de Formació Professional.
1: Evidentment, des de les diferents associacions, empreses, ens estan reclamant mà d'obra qualificada. Evidentment, la formació és el nostre primer objectiu des de la Conselleria d'Educació i Universitats, però evidentment hem d'alinear aquest objectiu amb allò que ens demanen les empreses.
24: La fira és d'accés lliure i no requereix inscripció.
23: Promoure la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat i fomentar la igualtat d'oportunitats són els motors de la Fundació Mallorca Integra. L'entitat ha signat un acord dins la campanya Tots donam una mà.
24: D'aquesta manera, IB3 es posa a disposició de l'entitat els seus recursos humans i tècnics per ajudar a difondre la seva tasca i sensibilitzar la societat durant tot el mes de juny. La Fundació Mallorca Integra té una trentena de voluntaris i atén prop de 250 usuaris. Aurora Sant Pol n'és la directora.
2: Estem aquí per crear espais d'inclusió, d'oferir oportunitats reals a nins i joves amb diversitat funcional i intel·lectual, gent gran, persones amb problemes de salut mental. És un repte canviar la mirada i sensibilitzar, sí, perquè encara creiem que falta molta formació i molta informació.
23: Més coses. 7 entitats ambientalistes de Mallorca s'han unit en l'aliança Mar i Terra. Volen impulsar la regeneració de l'illa de la muntanya a la mà. Ja hi han posat fil a l'agulla amb un projecte d'agricultura regenerativa.
24: Ariany, nucli històric clau per a la conservació del voltor negre a Mallorca, estarà l'escenari per segellar l'aliança Mar i Terra per enfrontar els reptes mediambientals a l'illa. L'integren APAEMA, la Fundació Vida Silvestre Mediterrània, SERAI, Arrels Marines i Save the Med, entre altres associacions. Jordi Oliva és el coordinador de l'aliança Mar i Terra.
4: I el que fem des de l'aliança és poder multiplicar l'abast i l'impacte dels projectes individuals de cadascuna d'elles sota una estratègia a escala de territori.
24: De la gota de pluja a l'aprofitament agrícola net i després l'abocament a la mà. El cicle de l'aigua és en l'essència dels objectius de l'aliança.
4: Sense tota la part de contaminacions, de nitrats, etc. i perquè puguem també tenir una mar més sana. El que fem és aquesta, mostrar-vos molt bé aquesta connexió de mar i terra.
24: Precisament, Ariant ha desvingut un gran laboratori. Aquí posa en pràctica aquesta gestió de l'aigua i de tècniques agrícoles més respectuoses. El projecte s'estén ja a altres finques col·laboradores. David López és el responsable de projectes de l'Aliança Mar i Terra.
5: Tenim a través d'aquest projecte una trentena

0: apreciada, tal com afirma Andreu Pons, qui regenten el negoci des de fa 40 anys. Ara tenen 14 treballadors. Pensant en el futur, dos reptes. Un, la manca de mà d'obra especialitzada, i l'altre, l'escassetat de bon material a les pedreres.
1: El que han fet és anar explotant muntanyes i traguem blocs grossos, i clar, ara en aquest moment pues, el que troben no és massa bo, i fins que passi una temporada que tornin pues, a trobar bon material.
0: Venen sobretot a les illes, però també han exportat a països com Bèlgica i Àustria. També els residents estrangers són bons clients.

0: Ja ho sentiu, milers de persones repartides per tots els municipis de Mallorca s'han sumat simultàniament al cant de la Balanguera per commemorar el centenari de la composició musical.
1: Puntuals a les 8 del vespre, l'illa es va unir en un únic cant. Així sonava, per exemple, a la plaça Major de Palma, plena de persones, on la banda municipal de música, juntament amb 15 corals, ha estat l'encarregada de liderar la celebració. Molts mallorquins i alguns estrelles sorpresos varen viure un dia especial, diuen, amb molta emoció.
2: Molt emocionada. És un cant... Bé, m'ha emocionat moltíssim i venir-lo a cantar aquí en tots els de Palma, no sé, és una cosa que no puc expressar.
3: Molt emotiu, tant per la música com per tota l'afluència de gent que hi ha hagut i també per el sentiment que tothom li posava i també perquè ha estat molt ben organitzat i un dia molt assenyalat.
1: El president de l'Obra Cultural Balear, Antoni Llebrés, l'encarregat d'organitzar els diferents actes, ha destacat aquesta acció commemorativa com un gest de mallorquinitat.
4: Ho hem viscut amb molta emoció perquè ha estat un èxit de mobilització popular. S'han fet una setantena de cantades a Rodotot Mallorca i per tant hem estat desenes de milers els mallorquins que han volgut cantar el nostre himne i a través d'aquesta acció col·lectiva expressar què som i què volem continuar sent.
0: Una cantada històrica del poema de Joan Alcover, música d'Amadeu Vives, que s'ha escoltat a tots els pobles i ciutats de l'illa, com és el cas d'Inca.

La iniciativa es va estendre a les escoles, també. Més de 800 infants de 9 centres educatius varen cantar plegats ahir migdia la Balanguera al Pati de la Misericòrdia de Palma. Una cançó, recordem, que va ser reconeguda oficialment com a himne de Mallorca l'any 1996 pel Consell de l'Illa.

Més de 250 centres de Mallorca es varen sumar a aquest cant col·lectiu i així sonava concretament a la Misericòrdia, un himne centenari que, per cert, ja té la seva versió més moderna amb teclats a càrrec del músic i professor Jaume Oliver, Premi Enderroc 2022. Yeah.

Vinga, i encara un apunt més en clau cultural. Can Picafort dona el sus avui hora baixa a partir de les 5 al Saladina Fest, una iniciativa on l'art urbà es converteix en protagonista per transformar el paisatge, teixir vincles amb els residents i celebrar la identitat local.

Quatre artistes procedents de Madrid, Sevilla, Canadà i Lituània tindran la tasca de pintar quatre murals a les façanes de diversos edificis de la localitat. La jornada d'avui a la plaça de la Marina tindrà un caràcter lúdic amb concerts, tallers i espectacles, així com un mercat d'artesania i art. Serà a partir de dilluns quan els artistes comencin les seves obres, podent els visitants veure els processos d'elaboració durant tota la setmana.

0: Han tocat les 9, repassant les principals notícies de la jornada. Bon dia. L'incendi declarat ahir capvespre a Cala Llonga, al municipi de Santa Eulària de Riu, ha calcinat una hectàrea i mitja de bosc. L'Ivanat i els bombers d'Eivissa han donat el foc per controlat, tot i que encara no es dona per extingit. Hi han intervingut 4 mitjans aeris, 24 bombers forestals i altres efectius d'extinció.
1: Les flames han amenaçat 3 habitatges que es troben a pocs metres del punt on ha començat el foc, però no ha calgut de s'allotjar ningú, perquè les persones que s'hi trobaven han sortit per iniciativa pròpia. L'origen de l'incendi apunta a un curtcircuit a l'estasa elèctrica que travessa el terreny que ha cremat. A Cines Landa, tècnica de l'Ivanat a càrrec de l'extinció.
2: Una zona un poco complicada, sobre todo por el tema de los tendidos de líneas eléctricas, que nos influye mucho en el tema de la extinción. Y es evidente que hay una rotura de tendido y que el incendio se ha originado justo debajo, con lo cual es previsible que haya salido de ahí. Se están llevando a cabo obras y es posible que esta sea la causa.
0: Un home de 58 anys ha mort a Menorca en un accident laboral. Ha caigut des d'una altura de 6 metres mentre reparava una claraboia d'una nau al polígon industrial de l'Alló.
1: És el segon accident laboral mortal a les Illes des de principis d'any, després de la mort fa uns dies apoyant-se d'un home després que li explotés un bidó de benzina. La Guàrdia Civil investiga els fets.
0: L'Associació de Cotxes de Lloguer, Valeval, demana que se suspengui provisionalment la limitació de vehicles que entra en vigor dilluns a Eivissa perquè encara no els han comunicat de forma definitiva quants de cotxes podran tenir a l'illa.
1: De fet, l'associació no descarta presentar un contenciós contra el Consell Insular. El sector lamenta que aquesta situació d'incertesa afecta econòmicament a les empreses. El president de la patronal és Cristóbal Herrera.
3: Tu no puedes notificar algo a día de hoy o vete a saber cuándo lo notifican y exigir su cumplimiento a partir del 1 de junio. O una de dos, o suspenden las sanciones que se puedan imponer a las empresas o aprueban con carácter inmediato un periodo transitorio en el que nos podamos adaptar.
0: Més de 400 futurs conductors s'examinen per a l'obtenció del permís de conduir B en dues convocatòries extraordinàries de la Direcció General de Trànsit de les Balears.
1: La primera és avui i es repetirà dissabte que ve, 6 de juny, a Palma. Forma part del pla de xoc per anticipar les llistes d'espera que es generen a l'estiu per l'allau de sol·licituds que reben les autoescoles.
0: I la seu de la Conselleria d'Educació Palma acull avui la segona jornada d'una fira per donar a conèixer l'oferta formativa de formació professional. La fira estarà oberta de 10 a 1.
1: Els assistents podran visitar 23 estants informatius i assistir a ponències amb empreses, centres educatius i alumnes que expliquen la seva experiència dins l'FP. Maria Isabel Sales és la directora general de Formació Professional.
4: Evidentment, des de les diferents associacions, empreses, ens estan reclamant mà d'obra qualificada. Evidentment, la formació és el nostre primer objectiu des de la Conselleria d'Educació i Universitats, però evidentment hem d'alinear aquest objectiu amb allò que ens demanen les empreses.
0: I ho hem escoltat al final de l'informatiu. Milers de persones han cantat de forma simultània la Balanguera arreu de Mallorca en una cita que ha destacat, sobretot, per la unió i el sentiment.
1: Puntuals, a les 8 del vespre, es varen fer una setantena de cantades entre tots els municipis de Mallorca per commemorar el centenari de l'himne. Molts mallorquins i alguns estrangers sorpresos varen viure un dia especial, diuen, amb molta emoció.
5: Molt emocionada. És un cant. Bé, m'ha emocionat moltíssim i venir-lo a cantar aquí en tots els de Palma, no sé, és una cosa que no puc expressar.
6: Molt emotiu, tant per la música com per tota l'afluència de gent que hi ha hagut i també per el sentiment que tothom li posava i també perquè ha estat molt ben organitzat i un dia molt assenyalat.
0: 9:04, comença La Gran Vida.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raül Valls.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts a La Gran Vida, 9 i 5 minuts. Això sí, IB3 Ràdio, Raül, molt bon dia, com estàs?
3: Bon dia, com esteu? Com va tot? Jaume, mira, jo acabo d'escoltar una versió de la Belenguera, m'ha deixat loco.
2: Sí.
3: Ara, els companys informatius. Ja. És que sou molt moderns, han tornat molt moderns.
2: Sí. Jo ahir també la vaig escoltar, concretament.
3: No me diguis.
2: Sí. Concretament, 3.546 vegades.
3: Molt bé,
2: I va bé, perquè ahir eres dia.
3: Ahir eres dia. Menys si llavors quan t'has diada també la posen tant, perquè si no, és 31 o dia 12, m'és igual, però posa-la. Una monada. Me va faltar escoltar la de Naixenoa, l'única que me va faltar.
2: Ah, una versió de Naixenoa,
3: sí. Tenim una dreta.
2: Ah, a veure, jo crec que...
3: En aquell temps li va fer la cançó un show.
2: Hi ha vídeos d'ell així, joveneta, cantant la Belenguera, és vera.
3: I va repartir cretes per Palma de Naixenoa. No, va ser gros. Bé, dit tot aquest remenat de la Belenguera, que per cert emociona veure tanta gent cantant i participant, avui tenim un programa, Joan Mi, d'aquests que dius venen completats.
2: De Pinyol Vermell,
3: ara que tenim
2: un podcast també aquí a la casa.
3: Tenim un podcast?
2: Sí, hi ha un podcast que fèiem aquí a la casa, esportiu.
3: N'hi ha un parell de podcasts.
2: Però aquest se diu Pinyol Vermell i és una secció dedicada en el Reial Mallorca.
3: Sí, jo l'altre dia vaig ser un bon drama, ja. Bon drama, sí.
2: Estem
3: no t'he volgut treure el tema perquè dic que aquesta mona li pega un infart.
2: Estem a la setmana de dol. Mallorca ja avui farà una setmana que va baixar a segona divisió. Avui vespre, a les 11 del vespre, ja farà una setmana. Ara alerta que el Sevilla té problemes econòmics, no sigui cosa que...
3: Bé, aquell ho comprarà, que no?
2: Però no li han deixat, No, s'ha tirat enrere, no sé què ha passat, no ha anat bé.
3: Va més, perquè mal negoci m'apareix.
2: I és que tenen el Sevilla així com a segrestat, però és que volen continuar, però és que no tenen un euro i no poden inscriure jugadors,
3: en
2: drama.
3: Han de fer un crowdfunding per fitxar bona gent pel Mallorca.
2: Sí, però també et dic una cosa, l'alerta perquè l'Atlètic Balears i el Poblense poden pujar aquest cap de setmana.
3: Va, jo, el Poblense, un 10 perquè jo a la Pobla me fascina.
2: Jo tinc família.
3: Tinc família. Però el Serret i Balears...
2: Alerta.
3: Aquest camp que teniu de vora el dinosaurio aquell enorme...
2: Sí.
3: Això necessita mà de metge. No sé com s'ha de fer ni com no, però necessita mà de metge. Cada vegada que pas, dic, està molt bé, però llavors...
2: No, t'anava a dir, el dinosaurio també necessita
3: un dinosaurio. No, el dinosaurio ja. En el Museu de Mallorca.
2: És un poc estantís, allà.
3: En el Museu de Mallorca.
2: Se desfà cada vegada.
3: I que el cuido d'investigar, mem, de què viu aquesta tenda, perquè no he vist mai ningú. Però és així.
2: M'agrada, perquè anem obrint melons.
3: Mira,
2: avui amb en Luis Menéndez al control tècnic en aquestes dues horetes. Ja sabeu que demà tindrem tres horetes, que feim una entrevista més llargueta de 11 a 12 amb una al·lota, però demà ja donarem pistes.
3: Sí, no diguis esca.
2: Queda molt. I avui tenim coses molt interessants.
3: Mem.
2: Mira, una d'elles és que el govern ha activat noves ajudes per intentar salvar comerços i empreses que tenen anys d'història. Per això parlarem amb Magdalena Comas, que és la presidenta d'ATA Balears, sobre el futur del petit negoci i de les oportunitats que tenen també els joves empresaris perquè puguin seguir endavant amb aquestes empreses o negocis que ja són antics.
3: El ben necessari. I xerrant de Balears que viurà pel món, avui ens acompanyarà, atenció, la Miss Illes Balears, Miss Espanya i candidata, per tant, de representar... Bé, candidata no, representarà Espanya a Miss World... Bé, que representarà
2: 20
3: Espanya.
2: Seats.
3: Sí,
2: Elisabet
3: Reynés.
2: Que Miss Balears, Miss Espanya i candidata a ser... la dona més guapa del món.
3: Sí, sí, exacte.
2: Impressionant,
3: En Elisabet Reynés avui estarà amb nosaltres. Ahir la van rebre a l'Ajuntament de Palma i parlarem amb ella de com afronta tot això.
2: I aquesta cap de setmana no podran tenir a Teresa Ramos, com és habitual, per un tema de salut. Està bé, però bueno, s'ha d'arreglar. Però parlarem d'un tema que m'ha fet molta gràcia i que ja veureu. La misofonia. La misofonia no és una mania, és... Sabeu quan estàveu en el cine i escoltau que es de vora comença a respirar i sentiu la respiració?
3: I lo d'estic, això? Això?
2: Això.
3: Això
2: hi ha gent que té mania, o sigui...
3: Torna loca.
2: Molt matèria en les seves pròpies mans, la gent que feim renouets així, i això se tracta també. Això se diu la misofonia, i mos en parlarà una Celia Incio, que és psicòloga.
3: Molt bé.
2: Que t'apareix.
3: I llavors David Arraez, com sempre, vendrà a contar-nos totes aquestes estratègies de comunicació, i avui parlarem de com resumir sense que el missatge desaparegui.
2: Aquesta gent que t'envia un podcast per un àudio, una cosa que te pot contar en 30 segons, te la conta en 3 minuts, 40 segons.
3: El grano, que diuen en castellà, el grano.
2: Si heu d'enviar un àudio tan llarg, telefonau, per favor.
3: Exacte.
2: Quina paresa.
3: Bé, idò, ja està, això és tot, i moltes coses més, però què hem de fer? Hem de començar o no?
2: Vinga, començam.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Idò, mireu, a Balears si hi ha negocis que tenen dècades d'història, botigues de barri, tallers, fons, bars, petits comerços, d'aquests que fa anys que hi són, que nostres predins ja passaven per davant, en el carrer, quan feien la passejadeta, i d'això passa a pobles i ciutats. I molts d'aquests negocis encara funcionen, tenen clients i són rendibles, encara costa molt, això sí, però clar, aquesta gent se jubilarà, cada vegada costa més que els propietaris arribin a una edat de jubilació tenint en compte que, jo què sé, els fills, els nets vulguin seguir, molts no s'hi volen dedicar. I per parlar d'aquest tema, jo diria que un problema silenciós, perquè moltes vegades, no?, mires el diari, Raül, i dius, aquesta botiga ha tancat, què dius? I feia 150 anys que estava oberta.
3: L'altre dia vaig passar per Palma, la merceria més antiga, no sé si era d'Espanya, sí. 1600, no sé què, en Angeleta, Can Angeleta, i vaig dir, quina pena, perquè no ha muntat res més, no? Sí. Però està allò tancat allà, en el centre de Palma, aquella merceria, ara, clar, jo l'home l'entenc, si ja no ven res, perquè llavors vas en el bassar i hi ha de tot, sí. Pues clar, jo entenc que haguin de tancar, és que és un desastre.
2: És així. I d'aquest tema volem parlar amb Magdalena Comas, que és presidenta d'ATA Balears. Molt bon dia, Magdalena.
0: Molt bon dia, molt contenta d'estar amb vosaltres avui de matí, per xerrar aquest tema tan important.
2: Sí, és molt interessant. És veure que hi ha negocis que són centenaris, però no fa falta que siguin centenaris, basta que siguin, diguem, negocis emblemàtics que formen part de la nostra vida, no?, dels barris i dels pobles. La primera pregunta seria, estan realment en risc de perdre molt d'aquests negocis en els pròxims anys?
0: Efectivament, el que comentàveu, no? Que és aquest tipus d'ajudes que el que fan és evitar tancament de negocis viables, perquè són viables, molt d'ells, com comentava, la merceria, per exemple, la Veneciana també està ara mateix cercant un... aquella relleu generacional, cercant una persona que pugui emprendre aquest negoci. Pues hi ha aquest risc ara mateix que no s'agasquin, no? I aquestes ajudes el que faran és, aquests beneficiaris tindran fins a 12.000 euros d'ajut i cobrirà les despeses de transmissió de negoci, com per exemple l'assessorament jurídic, tràmits notarials, tots aquests tràmits que a una persona li fa por a l'hora d'emprendre un negoci viable i que t'ajudaran, bueno, fins a 12.000 euros a emprendre aquest negoci, no? I la segona serà inversió per modernització, incloent, per exemple, digitalització, equipament, eficiència energètica, és a dir, seran dues línies. Mm-hmm. I bueno, jo crec que amb aquest ajut, els joves i no tan joves, que vegin un negoci viable en risc, tindran pues, més ganes, més il·lusió i menys por, sobretot perquè se pot bloquejar, a emprendre. Perquè, clar, aquest ajut és per... quan és tu, comerços o altres petits negocis que tinguin més de 15 anys. Mm-hmm. Més de 15 anys i que siguin causa de jubilació del propietari o risc de desaparició. Ben que dir, no pot ser qualsevol negoci i tindrà més puntuació emblemàtic, que és emblemàtic és, per exemple, establiments de més de 50 o 75 anys, doncs tindrà una puntuació extra, no? Són aquests negocis que tenen una vinculació especial, no? En les illes, a nivell cultural, patrimonial... I aquests pues, estan a més risc, no? I és més important protegir aquests que són un poc més delicats i que ja donen tant de temps.
3: Ara, per exemple, anem a ser pràctics. Qualcú de nostres oients diu jo vull emprendre, vull posar en marxa un negoci, però a lloc de començar de vell nou, idò, estic escoltant ara aquesta entrevista i vull saber com ho he de fer. És a dir, lo important. Perquè, clar, dèiem, triam un negoci, val, però, clar, a lo millor la persona diu, jo no sé si m'ho veig a una merceria o a un restaurant o tal. Sí. Primer de tot, que qualcú li agradi aquell sector, principalment. Però quina és la primera passa que ha de fer? Ha d'anar al negoci i dir, ei, jo vull agafar això? O directament amb vosaltres? Quines són les passes a seguir?
0: Directament, com que la ADR, no, la conselleria d'empresa que ho du, se tramita a través de IB Relleu.
3: Molt bé.
0: Hi ha un termini fins al 24 d'agost. És a dir, IB Relleu tramita. Hi ha dos tipus
3: d'ajut, no?
0: De connexió. Sí, sí. D'ajut. Bé, la primera és d'assessorament i te posen contactes. És a dir, l'emprenedor que vol, vol agafar un negoci amb la persona que se vol jubilar. Aquesta no tenia ajut econòmic, però ara sí que hi ha aquesta segona línia d'ajut econòmic.
3: Molt
0: és a dir,
3: bé.
0: Hi ha les dues. A través de l'ADR, vale, que és el programa aquest que es diu IB Relleu. És a dir, IB Relleu te poden assessorar sobre els negocis que estan en risc i que volen tancar, i te posen en connexió, és a dir, connecta l'emprenedor amb el negoci i després està l'altre que és econòmic, que és fins a 12.000 euros per aquestes dues vies que he xerrat abans. Vale? Modernització i també, en el principi, tot el papeleo que hi ha de transmissió, d'assessorament jurídic, tot això. És a dir, gràcies a aquest ajut, pues, bueno, jo crec que s'aprofitarà i bueno, estem agraïts dels autònoms perquè teníem por que cada vegada vagi més. I és una pena perquè perds part de les arrels,
3: clar,
0: de les illes, de la cultura.
3: Ara aquí, de ben segur, qualcú que ho està escoltant diu, uep, això m'interessa, dirà, però i aquests 12.000 euros s'han de tornar o no s'han de tornar?
2: Uep.
0: Uep.
3: Ah, no, perquè bueno, aquí jo com a autònom sé... Oh.
2: Sí. Jo encara recordo els 2.500 euros per tenir una filla l'any 2008.
0: Que les
3: ajudes arriben, però després s'han de tornar.
0: M'imagino que després haurà, clar, una justificació econòmica a les factures, a tot el que t'has... Despeses que t'has gastat, però no.
3: Una justificació i una altra cosa és veure de tornar. Justificar està clar que s'ha de justificar.
0: És a dir...
3: Són a fons perdut. Són 12.000 euros que té aquest nou autònom o aquest autònom per poder recuperar aquest negoci que no aturi, és a dir, que continuï amb una nova generació, amb una nova direcció. Per dir,
0: sí, sí, fins a 12.000 euros ja ha de justificar pues, aquestes despeses, clar. No?
3: Sí. En la modernització de, pues, el que sigui necessari en aquell local en concret.
0: Mobles nous, eficiència energètica, tot això, hombre,
3: molt bé,
0: sí, s'ha de justificar perquè no hi fraudes.
3: No, clar,
0: és a dir, també s'ha d'evitar que qualcú se vulgui aprofitar. I la convocatòria compta amb 100.000 euros i anirà també per ordre i puntuació, com havíem comentat abans. No? Els emblemàtics tindran més puntuació. O sigui que s'ha de demanar ja perquè acaba d'aquí poc. I volia complementar que hi ha una altra ajuda en el comerç minorista, que n'hi ha una altra fins a 9.000 euros. I aquesta cobreix el 80% del cost elegible.
3: Ah, molt bé.
0: Ben que dir. I aquesta està per tots els comerços minoristes, establiments físics a les Illes Balears, i finança pues, inversions en digitalització, modernització també de mobiliari, il·luminació, i aquests me fa falta que tinguin un mínim, i pots a botigues, calçar, papereries, llibreries... Aquesta és important, i és fins dia 14 de juny.
3: Ah,
0: ajuden el comerç minorista. Dia. Per autònoms i petites empreses.
3: Molt bé. I d'aquests han de fer via, si teniu aquests un comerç, dia 14 acaba aquest ajut que podeu demanar, bé, com tu deies, per modernització, digitalització, sí. Que entenc, pues, no sé, el TPUV o una tablet en SOQR, coses d'aquestes, no?
0: Que... Efectivament. I cobriràs 80%. És fins dia 16 de juny, rectifico. Pensava que eres 14, però és 16.
3: 16 de juny.
0: 16 de juny i és una convocatòria més rellevants ara mateix per modernitzar. O sigui, que aprofitin tots els petits comerços aprofitar aquest ajut.
2: Sí, Magdalena, i ja sabeu de casos que hagin pogut tirar endavant una empresa que ja existia, que ja tenia els seus clients, que hagi tingut un èxit? Hi ha qualque exemple? No sé si teniu qualque dada o projecció de qualque empresa.
0: N'hi ha uns quants.
2: Que diguis,
0: sé que
2: mira,
0: la veneciana ja està en aquest procés,
2: d'acord,
0: amb l'IB Relleu, sí. Ja està a les seves mans i està esperant que una persona valenta, perquè és un negoci molt viable, sí, aquesta merceria de tota la vida, pues, pugui reemprendre. Però sé que hi ha casos d'èxit, hi ha hagut bastants, o sigui que esperem que amb aquesta convocatòria que heu fet ara en ràdio la gent s'animi i se puguin cobrir. Però bueno, sí, està tenint èxit.
3: No sé si encara és o no, però sé que un dia ho vaig veure, hi ha un restaurant o un bar a Viniamà, un lloguer de la UBA, que se diu Mallorca, que és boníssim.
2: M'encanta això de
3: Jaure. I cercaven relleu i estaven en aquest programa. No sé si l'hauran trobat o no, però per favor, Coco, ho pot agafar, perquè és que és una pena que se perdi. És molt bo, està molt bé, és un lloc preciós. A dir, per favor, si encara no sé si ja ho han agafat. Crec que no. Si Coco, ningú li interessa, en sèrio.
2: Efectivament, ja que feim servei públic que parlàvem amb la presidenta de l'Associació de Treballadors Autònoms de les Illes Balears, en Madalena Comas, què li diries a les joves que pensen que jo no vull començar de zero? Recordar que hi ha una part burocràtica que ja vendria feta i que tenen ajudes, no? Com li vendria una mica aquesta possibilitat?
0: Gràcies. No, jo els animaria que se llevin aquesta por. A part que Balears, de les comunitats d'Espanya, que tenen la quota zero. És a dir, el nou ja el tens. I si vols emprendre el menys, hi ha aquesta quota zero que t'ajuda pues, a no tenir que pagar la quota seguretat social durant els primers 12 mesos i després el segon any també continua sent a 100% sempre que no tinguis rendiments nets anuals per damunt del salari mínim, però i el tercer any la subvenció del 50%, no? És a dir, que tens aquests 3 anys...
3: Ja m'hagués anat bé a mi quan vaig començar.
0: Per emprendre, efectivament.
3: Fa 20 anys.
0: I després tens l'ajuda de consolidats, que l'any que ve tornarà a estar a partir dels 3 anys. Sí, és que si ho haguessin sabut, jo igual, quan vaig emprendre, si hi ha sabut que els 3 anys almenys te cobreixen aquesta part de quota seguretat social, que tot gasto puja, és a dir, tot suma, i per un autònom volem pues, més alivi, que mos facilitin i gràcies, bueno, en aquestes ajuts i en el govern que està impulsant que mos sentim amb menys por per poder emprendre. O sigui que jo, els joves i els no tan joves, ajudaria a emprendre i també a agafar aquests negocis viables, perquè són viables, que ja d'un anys i que la persona se vol jubilar o que ha de tancar per un risc, pues, aquests joves venen amb molta innovació ara i molta energia i crec que és important. És important i que conservem els negocis que realment valen la pena a les illes.
3: Clar que sí. És que jo me ficaré dins un jardín, dins un vaciot, però és que el surrealista va de pagar per poder fer feina. Vull dir, està molt bé això de la quota zero, el manco els primers anys. Vull dir, és una cosa que això només passa aquí, a altres llocs d'Europa.
0: Sí, a altres comunitats, sí, ja n'hi ha moltes, però hi ha algunes que no. És a dir, que bueno, n'hi ha algunes que encara no. O sigui que sí.
3: Poc a poc i tira. Ja està, ho retirem.
0: Efectivament, i com que jo també estic a joves empresari, sí, poc a poc i tira. Sí, animar a emprendre, que és una meravella. Jo vaig emprendre fa 9 anys i és la millor decisió que he pres a la meva vida.
3: I tant,
0: un propòsit, t'ajuda... també ajuda el teixit econòmic de les illes i és una contribució meravellosa.
3: I de moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: I per aquesta energia.
0: Igualment.
2: Quines ganes d'emprendre ara mateix.
0: I de vinga.
3: Que vagi bé.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies, que tingueu bon cap de setmana. Adéu a tots. Gràcies.
2: Adéu.

0: Idò, mireu, nosaltres no sé si guanyarem un concurs, un premi, però per mi simpatia, alerta, perquè per mi simpatia tindríem...
1: Ja és que no mos han presentat, Joan.
0: No mos han presentat.
1: No mos han presentat, però vaja, jo crec que el premi el tindríem.
0: No.
1: El manco, això, no?
0: Sí. Sí, perquè per una altra cosa, jo vull que m'he posat el seu curs, per primera vegada des de que ha començat a ser color...
1: Blanc!
0: Pelut! Vos heu recordat de Macario, vosaltres que sou...
1: Ai, per favor.
0: En Lluís Menéndez sí que se recorda. Macario, de José Luis Moreno. Ara ha caigut.
1: Ah, aquelles cames.
0: Aquelles cames.
1: No me'n recordo. Allò de què diu.
0: Macario de José Luis Moreno, aquell muñeco que tenia.
1: Sí.
0: Ventriu loco.
1: Bé, idò, nosaltres ho deixarem anar, però qui ha tingut una micona més de sort, no sé si genètica o què, però que és guapa, és guapa.
0: És guapa, és vella.
1: Sí, és intel·ligent i sobretot te diria que ha tingut la valentia de presentar-s'hi, perquè està molt bé dir-ho, se presenten tal... Escolta,
0: quanta
1: no
0: gent
1: és fàcil,
0: te passeges per Palma, per Mallorca, per les Illes Balears i veus gent guapa, jove, però no tenen tantes inquietuds, no s'atreveixen a ficar-se a un certamen de moda o de bellesa.
1: I se poda que te diguin, no, mira, perdona, no. És a dir, fora.
0: I aquí és on s'ha de ser valent i s'ha de donar sa passa. I això és molt important. Tant és així que aquesta atleta que avui vos presentem...
1: Sí. De fet, la tenim a l'altra banda del telèfon. És n'Elisabet Reinés. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies.
1: Com estàs? Miss Illes Balears, Miss World Spain i, qui sap, sí, Miss Món.
0: Enhorabona.
2: Hombre, moltíssimes gràcies. Sí, estic supercontenta. Això són paraules majors, però bueno, ho intentarem, m'esforçaré el més possible i amb molta il·lusió i molt d'esforç i moltes ganes.
1: Bueno, hem de dir que has visitat ja el Consolat de Mar, crec que el Consell de Mallorca, i ahir l'Ajuntament de Palma, no? T'han fet aquesta rebuda.
2: Sí, estic fent tot el tour.
1: Escolta, tu saps que Balears no sempre han tingut tanta de sort amb aquests certàmens, és a dir, des de, ho tenc aquí apuntat, de Namaruja García Nicolau, que va ser Miss Espanya el 1962, i després va ser Miss Europa. Namaruja, a més, va ser un personatge molt conegut aquí a les Illes. I llavors, a Guillermina Ruiz, l'any 1977. Llavors han tingut altres participacions que també han tingut sort, però...
0: Però ha plogut,
1: Ha plogut.
0: Feia molts anys que no teníem un èxit així.
1: Per tant, tens una responsabilitat, Elisabet, important,
2: Sí. Jo estic supercontenta i jo crec que aquí a les Illes tenim molt de talent. Ara només fa falta que ho mostrem, perquè som unes illes increïbles. Jo crec que de la millor part d'Espanya. I sí, jo crec que hem d'anar amb tot. I jo tinc un esforç molt, molt fort que he de fer. Però també jo crec que passar-ho bé, ser autèntica, ser una mateixa, perquè al final Miss Món és un poquet diferent a lo que a lo millor la gent creu que és un certamen de bellesa.
1: Clar, és que jo tenc... Joan, tu no saps aquell moment en què li fan preguntes i sempre surt qualque país que dius ai, què ha passat aquí? Tu, això és vera, o sigui, això l'has de fer? T'han de fer aquestes preguntes?
0: Te demanen per Rússia i aquestes coses?
2: Sí. Mem, és que una Miss Món ha de ser una dona molt intel·ligent, ha de tenir moltes qualitats. Quan tu participes a Miss Món has de tenir un talent o has de fer unes proves d'esport i a més has de tenir una oratòria molt forta. Has de poder respondre preguntes de tot tipus.
1: Clar, de cultura,
2: de cultura general,
1: història...
2: de qualsevol cosa. Sí, has de tenir un poquet de coneixement en general.
1: Escolta, tu sé que bé, havies de venir aquí estant nosaltres en persona, que això ho hem d'arreglar, llavors de venir a passejar per IP3 Ràdio amb aquella corona que ni la Letícia.
0: Sí, t'has de passejar per aquí, per favor. Seria...
2: Això me faria molta il·lusió en qualsevol moment que puguem.
1: Clar, però té una agenda complicada. Perquè a més, estàs estudiant, no?
2: Això mateix, ja estic estudiant a la Universitat de les Illes Balears i jo és un poquet intentar compaginar tot, que és un poquet difícil, però bueno, amb molt d'esforç.
1: Bueno, ara ja, Joan, és Miss Illes Balears, Miss Espanya, i ara què farem? Ara t'has d'anar en aquest certamen, però això no és un dia ni dos.
2: Sí, ara me n'he d'anar a Miss Món, que això serà a Vietnam, dia... Bueno, jo me'n vaig 19 d'agost, però el certamen se celebrarà dia 5 de setembre, o sigui, jo estic un mes sencer a Vietnam, fent proves, clar, és que això és el complicat de Miss Món, és que és un certamen molt complicat, és un certamen molt complet, que cerca una dona molt completa, i és lema, belleza con un propósito, és més gran encara que qualsevol cosa, és tenir un voluntariat, ajudar, fer alguna cosa per la gent, per causes socials. Jo, per exemple, vaig amb Disfam, que és una associació que també és d'aquí de Mallorca, fundada increïble per als nens que tenen dislèxia i per enfatitzar i educar la dislèxia.
1: Ah, que bé.
2: Totes aquestes coses, que són coses despetetones, que potser no se saben, pues, són el que marca aquest certamen. I per això estem un mes sencer, i per això estem en proves, i en de tot. Sí.
0: M'agrada molt que expliquis aquestes coses, perquè la gent se queda en la part més superficial, i mai millor dit, no?
2: Totalment.
0: Que veus una lota bellíssima, guapíssima, que sou totes, però vos han de sentir, vos han d'escoltar per entendre que darrere hi ha una feinada. Tu expliques, no, això del Miss Mundo no és igual que Miss Espanya. Tu comences a guanyar o perdre Miss Mundo, Miss Món, des del moment que arribes a Vietnam i en tots els dies, cada cosa que fas, estàs mirada en lupa, no?
2: Això mateix, durant els mesos sencer te miren en lupa, i a més aquest certamen és l'únic que no té prova de banyo. Nosaltres no tenim prova de banyo. Ah. O sigui que...
1: Prova de banyo vols dir sortir en banyador, no?
0: Sí.
2: Això mateix, vale. Prova de banyo vol dir més es físic, així, per mirar com ets diàmetre a diàmetre.
1: I que anava no. a dir, i, però és el moment, perquè clar, aquí ve la història. És a dir, és, jo, ara sí, l'imatge que tenc jo d'aquests concursos, llavors va cada una vestida del seu país, així com a regional. Clar, això,
2: sí,
1: això és Espanya, però allà també.
2: Sí,
1: i Cardenà,
2: sí,
1: de pagesa o de sevillana?
0: Ai, si nascis de pagesa,
2: pues,
0: vamos.
2: Ho estic mirant. Jo, per exemple, a Espanya, o sigui, quan vaig competir a Gran Canària per Espanya, sí que vaig anar de pageseta.
1: Clar.
2: I allò me va encantar.
1: Però clar, jo dic, a Vietnam,
2: mirar.
1: A Vietnam vestida de pagesa mallorquina, jo no sé, però, escolta, estaria molt bé per reivindicar la nostra.
0: Seria
1: però,
0: meravellós, vamos.
1: Però clar, a lo millor veu una flamenca i li sona més del WhatsApp, saps què te vull
0: ja,
1: dir?
0: Sí,
2: sí, però... a lo millor li espereix un poc curiós.
1: Clar, típica a l'Espanis, tots ben loques, eh? Un flamenco, sí, un toro, una truita i
0: una,
1: para de
0: una
1: comptar.
0: Una paella groga.
1: Eh? Sí, una paella que no és menjadora. Sí. Bé, idò, Elisabet, tu te'n vas allà un mes i no, tu no tens dos puestos, que ara nosaltres venguem, en Joan i jo.
0: I qui?
1: És a dir, d'assessoria, de guapura, no. Però, no ho sé, potser te poden fer punts per allà, poden xerrar amb la gent, escolta-ho de votar per Espanya...
0: Pensa que aquesta lota vol guanyar.
1: Tampoc... Ah, és vera, perdona.
0: Aquesta lota
1: tinc intenció no anirà bé, no? No anirà
0: no,
1: bé,
0: però de mi simpatia podem anar, sí.
1: Clar, però... Bé, i si... És a dir, aquí hi ha l'opció, només és una. És a dir, primera, guanyar, Miss Món, i si no, quedes de primera o segona, no? Com és això? Quin puestos hi ha?
2: Bueno, jo, òbviament, estic optant per el primer puesto.
1: Clar, tu has d'anar en el màxim.
2: Clar, però és vera que hem de tenir en compte que són 130 dones que totes són completes, totes estan esforçant, una de cada país, molt diferents, diferents qualitats. Jo, per exemple, jo vaig amb aquesta mentalitat de jo guanyar, però
1: clar,
2: si no se guanya és entenible per la quantitat de talent de tot, saps? Perquè al final, Miss Món, com és així, tan complet com ha explicat, no és una cosa que diu, ja està, aquesta
1: clar
2: dona guanyarà. No, és que són moltes. I bueno, i tot cada any pot canviar, potser l'opinió del jurat. O...
1: Això anava a dir, perquè portes... el jurat, qui forma aquest jurat? Hi ha una representació o com és?
2: Sí, hi ha una representació de moltes persones que són un jurat que ho tria, però sí que és vera que bé, cada any és un poc diferent, però són gent professional, que coneix tot aquest tema, gent pues, del sector, hi ha un poc de varietat també perquè hi ha
1: molt bé
2: un poc de diferents opinions, però tot molt controlat i tot molt bé, la veritat és que és molt pulcre, tu vas mirar. I bueno, i també hi ha votacions, també, online, bueno, tot això ho tindrem en Instagram i les redes socials
1: sí
2: de Miss World Spain, de Nostra Bellesa Espanya i la meva, Elisabet Reinés.
1: Molt
2: bé. Allà podreu trobar, si voleu qualsevol cosa, ho anirem pujant allà, tot el recorrido de Vietnam, durant aquest mes sencer.
1: hem d'estar atents a les xarxes socials, sí, tant de Miss World of Spain com les teves, d'Anna Elisabet, que bueno, ja ho sabeu, representa les Illes Balears, representarà Espanya en aquest certamen de Miss Món. Així que bé, te desitjam moltíssima de sort. Abans de partir, has de passar per IB3 Ràdio en persona, amb aquella corona. Sí. I ja ho saps, si necessites assessors de mig simpatia, aquí tenim dos voluntaris.
2: Moltíssimes gràcies, de veres.
0: Que per nosaltres ja has guanyat.
2: M'ha encantat aquesta entrevista, està molt graciosa.
1: Mig simpatia, jo t'ho dic.
0: Sí. Duint la banda posada, tu no m'ho veus, ja la duim posada, la banda.
2: Ah, sí. No m'ha cap dubte. No tinc cap dubte.
1: Gràcies, Elisabet, que vagi bé.
0: Gràcies, molta sort.
2: Moltíssimes gràcies, bon dia.
1: Adéu.
0: Bon dia.
2: Adéu.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és diversitat.
2: IV3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta

0: a través del web l'estrelladenamarta.com i B3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
1: I B3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RP. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. L'Ivanat dona per extingit l'incendi que es va iniciar ahir a Hora Baixa a Calallonga, a Eivissa. En total, ha calcinat una hectàrea i mitja de pinar i sotobosc. Hi han intervingut 4 mitjans aeris, 24 bombes forestals i altres efectius d'extinció. Les flames han amenaçat 3 habitatges que es troben a pocs metres del punt on ha començat el foc. No ha calgut desallotjar ningú perquè les persones que s'hi trobaven han sortit per iniciativa pròpia. L'origen de l'incendi apunta a un curtcircuit, a l'estesa elèctrica que travessa el terreny que ha cremat. A Sinés Landa, tècnica de l'Ivanat, el càrrec de l'extinció.
2: Una zona un poco complicada, sobre todo por el tema de los tendidos de líneas eléctricas, que nos influye mucho en el tema de la extinción. Y es evidente que hay una rotura de tendido y que el incendio se ha originado justo debajo, con lo cual es previsible que haya salido de ahí. Se están llevando a cabo obras y es posible que esta sea la causa.
1: Un total de 6 embarcacions amb persones migrants a bord han arribat a les costes de les Illes Balears en les darreres 24 hores. La Guàrdia Civil i Salvament Marítim n'han interceptat 4 a Formentera, una a Eivissa i una altra a Santanyí. En total, 87 persones navegaven en elles, la majoria d'origen magrebí i una vintena d'origen subsaharià. Amb aquesta nova arribada ja són més de 1.800 les persones que han arribat a les Balears a través d'aquesta mena d'embarcacions. I més coses en la plana cultural, perquè les 18 llibreries que participen en la Fira del Llibre de Palma ja ofereixen a la plaça d'Espanya, en aquest moment, el seu catàleg d'obres per tal que tothom pugui trobar aquella lectura que tenia pendent, però també descobrir sorpreses. Avui poden començar a gaudir de les primeres presentacions de llibres. Los 10 mandamientos de Casey Adams, Las luciérnagas d'Antoni Palerm o Malvina de Mirko Kovács són les opcions a l'abast del públic. També la presentació del projecte Illes de Paraules, de l'Institut d'Estudis Baleàrics, que té per objectiu fomentar la lectura en català i difondre els nostres autors. Una setmana de molta feina, però que pels llibreters val molt la pena. Margalida Castell és la gerent de la llibreria Quart Creixent.
3: És molt necessari que puguem sortir de llibreria dins del nostre local i estar a l'espai públic, perquè jo crec que hi ha públic que potser no està acostumat a entrar a una llibreria. No t'hi han duit de petit, a vegades és difícil, i això fa que hi hagi més públic lector i, a part, que fa promoció d'activitats culturals, i això també ajuda a formar teixit cultural, que és cultural de la ciutat i possibles nous actors.
1: I a Can Picafort dona el seu avui a Hora Baixa a partir de les 5 al Sala Dina Fest. 4 artistes procedent de Madrid, Sevilla, Canadà i Lituània tindran la tasca de pintar 4 murals a les façanes de diversos edificis de la localitat. La jornada d'avui, a la plaça de Marina, tindrà un caràcter lúdic amb concerts, tallers i espectacles, així com un mercadet d'artesania i art. Serà a partir de dilluns, quan els artistes comencin les seves obres, podent els visitants veure el procés d'elaboració durant tota la setmana. Així explica com va néixer la iniciativa Aina Rodríguez, regidora de Medi Ambient, Turisme i Comerç de Santa Margalida.
4: Fa 9 anys, a través d'artista arrelat a Can Picafort, Neguiló, li va trobar que així com va començar a construir-se Can Picafort, casetes així familiars, després en sou boom dels hotels, edificis més llars, i era un poc per llevar aquest impacte visual d'aquestes façanes que cridaven un poc més atenció i que la gent, pues, amb aquests murals pogués visualitzar una altra imatge.
1: I amb això és tot, tornem al relleu ara als nostres companys de la Gran Vida. Més actualitat informativa a les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 10:05 en aquest moment. Molt bon dia si vos incorporeu aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Això és IB3 Ràdio i estau escoltant La Gran Vida amb en Luis Menéndez, el control tècnic. Encara mos queda una horeta de programa i ja sabeu que no ho hem dit avui, que tenim un número de WhatsApp perquè si voleu enviar missatges. La setmana passada estàveu de dol amb això del Mallorca i me van enviar missatges, una cosa de locos. I, però bé, com que avui ja estem amb altres serves, si voleu dir qualsevol cosa, que heu de fer avui? Idò, mos envieu un missatge. Que teniu misofonia, com és? Sí, misofonia, també. Vos envieu un missatge. Què vos passa? Quins renous vos molesten a vosaltres? I també mos podeu escriure. Qualsevol cosa ho feis en aquest número.
1: 646 93 45 01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
0: I com dèiem, una hora més de feina per endavant per vosaltres, molt entreteniment. Nosaltres també ens ho passem molt bé fent aquest programa. I parlarem del temps. Si és que tenim un temps assolejat, duim dies de cel obert, no hi ha ni un nigul. Ahir a Manacor me pareix, Raül, que varen arribar a tenir 37 graus.
2: No, me pareix que jo ho vaig patir perquè tenia una colorada, aquella graus. Vols?
0: Ja per mig, sí. Temperatures que van des 30 graus per amunt. Pareix que aquest cap de setmana serà igual, però això ara no sé si ho he escoltat, mos ho dirà després la Margalida Ribas, i és que me pareix que per al nord de Mallorca tindrem una treva, una petita treva, baixaran un poquet, no sé, dos graus, tres.
2: Si cotxe, posar-vos aire, tindreu la treva.
0: És que jo he d'anar a l'esport de Pollença d'aquí una estona.
2: Ah, sí?
0: Sí, al migdia, i aniré a l'esport de Pollença, i si baixen un poquet les temperatures, m'anirà molt bé.
2: I si no te fiques en remull?
0: I si no en remull, ja té un safreig, el meu amic, crec.
2: I si no, la mà, l'esport de Pollença, teniu la mà.
0: Sí, però jo a la mà està gelada.
2: Tu fins al juny,
0: fins al juliol.
2: El juliol és molt en banda.
0: Sí,
2: això per Sant Joan ja val.
0: Un bon mallorquí dia 15 de juliol no se pica dins.
2: No, un bon mallorquí a partir de juny ja Sant Joan ja val.
0: S'aigua de Sant Brou.
2: I passat Sant Bartomeu s'ha acabat l'estiu.
0: I després d'això del temps...
2: Juliol, mare meva, juliol.
0: Sí.
2: Juliol i ja ha acabat l'estiu?
0: No m'hi veuràs. Ja el de setembre ja tornem a l'escola. Bé, Gomila Life, què és això de Gomila Life? Tenim una festa, música, ambient, vida de barri,
2: sí,
0: no?
2: Sí, és a dir, en Gomila Life volen reviure aquell esperit de la plaça Gomila i han organitzat aquest festival, que després en parlarem, amb dues DJs que participen en aquesta Gomila Life i també s'organització perquè mos contin que és tot allò que podreu trobar durant el dia d'avui en aquesta plaça Gomila de Ciutat, perquè a més hi ha no només música, sinó hi ha activitats per a tota la família.
0: I una altra zona emblemàtica de Palma, de Mallorca, Sant Gotleu, que es converteix en una gran festa de futbol i la convivència amb activitats per a tota la família. Tot això ha revoltat amb un tema que li direm la màgia del futbol a les barriades. I és que sempre parlant de Sant Gotleu per temes polèmics, i d'aquí, en aquest cas, serà tot el contrari. Hi ha un convidat especial, que és Emilio Ensue. Emilio Ensue, que va ser jugador del Mallorca, que també juga en la selecció de Guinea Equatorial, encara en actiu. I d'aquí, ell és d'aquest barri, parlarem amb ell, parlarem amb l'organitzadora d'aquest esdeveniment, d'aquest barri, des de la plaça Orson Welles, on també està convidada la presidenta del govern balear, Margalida Proens, que també col·labora amb aquest cas, amb els veïnats i l'esport balear, sobretot amb la integració, que això està molt bé. I ja sabeu que acabam amb el Festival de Cans en aquesta ocasió per parlar de cine.
2: Sí, perquè a Espanya participava en tres pel·lícules, una d'elles era Los Javis, que hem participat i se n'han duit un premi.
0: La bola negra, se diu.
2: La bola negra. Un bon premi, no sé quant de minuts d'aplausos, i amb velleta.
0: I vinga,
2: un bon truí. La qüestió és que els francesos no mos donaran mai la palma d'euro. No sé si ho teniu clar o no, però si voleu seguir participant, un 10. Però vull dir que no ho donaran mai. Jo dic perquè duen no sé quantes edicions del Festival de Cannes.
0: No hi ha
2: manera. Vull dir, ja és com Eurovisió, no ho podem deixar anar.
0: No, sí, Eurovisió sempre finalista, Israel i un altre.
2: Bé, això no, però sí, però no. Ara mateix podem deixar anar. Vull dir, no, ja en podem fer de por, ja pot ser bo que tampoc no ho donaran.
0: Idò, mira, ara que estem a punt de tocar ja les 10:10, que és una xifra redona, si vos incorporeu ara, molt bon dia, vinga, escoltau bé, perquè ara sabrem quin temps farà aquest cap de setmana. Me pareix que no hi haurà massa sorpreses, però en tot cas volen saber els temps que farà a les pròximes hores Anna Margalida Ribas.
1: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
0: Avui, doncs, repassant l'actualitat meteorològica, Marga, Margalida Ribas, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, molt bé, encantada de ser aquí un dissabte més amb vosaltres.
2: Què ha estat? Què fa aquesta colorada? Ha vengut de cop, això?
4: Sí.
3: Sí, bueno, ben, s'ha de dir que ja duim, seria el segon cap de setmana que ja duim parlant de calor. La veritat que ha estat una setmaneta, pel que fa de punt de vista meteorològic, bastant avorrida. I aquest cap de setmana sabeu que serà per l'estil, però bueno, tenim notícies perquè començarem a tenir qualcun núvols prims, que fins ara era sol, sol i més sol. I avui de matí ja s'han vist alguns intervals de núvols i aquest cap de setmana i principi de la setmana que ve ja començarem a tenir qualque núvolet. Qualque novetat sí. Ja comença a haver-hi.
0: Ara m'has recordat aquest meme que surt que diu, ui, que és un runner que diu, ui, però és que ha de ploure, no sortiré a córrer, i és un nígol petit. Això és el que veurem, no? Aquests nígols fins que no...
3: Sí, exacte. Estones sí que entendrem més, serà una mica més gruixat aquests nígols prims, però sí, això, intervals de nígols primets que aniran acompanyats d'estones de sol, no són canvis tampoc molt significatius. Fins a mitjan de la setmana que ve no s'esperen canvis, però sí que es ve que a lo millor cap a mitjans o cap a escat de setmana podríem tornar a veure aigua la setmana que ve.
2: Però
3: a lo millor.
2: Bueno, Déu meu, en mes de juny ja, com que aquí diu, la setmana sí. Que ve serà mes de juny. Què
3: sí.
2: Passa? Bé, ja està, tot sigui passar aigua.
0: I a la mà, perquè la setmana passada parlàvem de que era bon temps per navegar, he de dir, i faig una crida, dir aquí des de la ràdio pública, que els dos amics meus que tenen barco, telefoneu-me, o sigui, ara és el moment de fer plans, per favor.
3: Ah. Exacte, eh? Sí, sí.
2: No te'n vagi molt en fora, a més, si llavors t'haurem de venir a cercar amb això de la mà.
0: T'imagines? Com està la mà?
3: No, la mà està tranquil·leta. Tenim marejol, rou, qualque redol de mà plana, pocs canvis també pel que fa a la mà. I temperatures altes. De fet, tenim anomalies d'entre 2 i 4 graus per damunt de lo que tocaria la temperatura de la mà. De fet, ara mateix... cap a la boia de la Dragonera estan a 23 graus i mig, i cap a Pollença, que antes he sentit que t'anaves a Pollença,
0: aquí, he de pegar un bot, sí.
3: 24 graus. La
2: mà,
3: és a dir, sí, està calenta.
2: A mi,
3: per...
2: no em posis excuses ara, eh?
0: No puc parar
2: excuses. Te pot tirar en remull, a 24 graus un poc més bulliràs.
0: Sí, sí, sí, tinc el banyador dins el cotxe, allà quedarà, perquè... no, per...
2: Proveu, tu proveu, sí. I sí. Fas un vídeo, mos envies.
0: Fa uns dies teníem temperatures que arrossaven, no? Que estaven arribant en els 30-31 graus, però ara ja els han superat. Jo he dit abans que a Manacor ahir vàrem arribar a tenir 37 graus. És així?
3: Sí, ahir la temperatura... Ahir teníem vent de component sud, per tant, les màximes se desplaçaren de cap al nord interior i cap al nord de Mallorca. I sí, 36 graus... De fet, teníem avís groc per 36 graus ahir. Ahir va ser, podríem dir, el dia més calorós d'aquest episodi de temperatures altes. Avui i demà baixaria una miqueta. Tornarem a superar els 30 graus, perquè ja duim una setmana superant-los, però no s'espera que arribem en aquest 36.
2: Bé, estarà bé. Pensar una cosa, que per Sant Joan sempre hi ha qualque dia que plou.
0: Sí.
2: Això va així. No sé per què, ni per què no, ni qui ho maneja, però per Sant Joan...
0: Quan dius Sant Joan, dius la setmana aquesta de...
2: Sí, 22, 23, 24, 25, aquest dia, saps?
0: Sí.
2: Sempre hi ha qualque dia que plou. Per tant, un pic aquí passat això, llavors ja hi ha sequera fins a Sant Bartomeu.
0: Sol fins a les 3 des de matí.
2: Exacte. Llavors no ha que passar pena. Però aquí ara estem amb aquest impàs que a vegades ens duim una sorpreseta.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Però que hem de fer el que hi ha.
0: Encara després per saber com començarà aquest estiu, però ja estem en temperatures estiuenques o no?
3: Sí, ara mateix aquest dia estem en temperatures típiques d'estiu, tant pel que fa a la temperatura de la mà com a la temperatura de l'aire. Estan per damunt de la mitjana de lo que tocaria per el moment de l'any. I aquest inici pinta que l'estiu, pues, a lo millor torna a ser un estiu calentet, però també és prest per avançar segons a com d'anar veient. Com dèiem, ara la setmana que ve se preveu que baixin les temperatures i de fet podrien baixar per davall de la mitjana, en qualque moment. Per tant, ho hem d'anar seguint de prop. Jo no m'agrada adelantar coses perquè després te diuen, ah, és que has dit això, i al final anem a seguir-ho poc a poquet, sí. Anem a passar aquest cap de setmana que encara serà de temps tranquil i veurem realment la setmana que ve si acabem vegent aigua o si només és una lleugera refrescada, sí. Que no ve malament, perquè si començam així l'estiu, malament anem i ja veurem realment què passa.
2: Bé, vosaltres seguiu atents al temps d'IB3, que no fallen. Perquè no. Hi ha qualsevol que web, no vull dir qui, però la que manda, que per mi hi ha becaris.
0: Vaig mirar fa un parell d'anys més... a Lluví, a l'ermita de Lluví, a fer una paella, bé, de l'astre, passada per aigua, tothom menjant dins de... I donava sol, saps?
2: Veus? No.
0: No, heu d'escoltar IB3 Ràdio, tant a la ràdio com a la tele.
2: Exacte.
0: I així vos estareu informats. Com bé diu una Margalida, no se vol banyar.
2: Clar,
0: jo tampoc, perquè encara fa fred.
2: Bé, no, Margalida, estarem atents, ja ho sabeu.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Aquí a la casa, també a IB3 Televisió, el temps, i vosaltres, ja ho sabeu, prepareu el banyador, perquè ja és hora, ja toca.
3: Sí, se pot aprofitar aquests dos dies, avui dissabte, demà diumenge, el moment de fer coses a l'aire lliure i de fer el primer cafico.
2: Nosaltres ho tenim a prop, Joan, aquí sí. Davant, ara que se plaia, no sé, a lo millor...
0: No
2: ho tenc clar, Joan, que se plaia.
0: Bueno, venen les tortugues a posar
2: sí,
0: a pondre ous.
2: Deu ser que estan a ti,
0: sí, ai, jo me va sorprendre quan fa un parell d'anys varen venir dient, no teníeu una altra platja per posar els ous, i de varen venir.
2: Sí. Sí. Bé, i de res, Margarita, gràcies.
0: Gràcies.
3: A vosaltres.
0: Gràcies.
3: Adéu.
0: Bona feina.

0: lo hacemos en Puerto Rico.
1: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: IB3 Ràdios, Dial.
3: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
4: Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio és legendari.
11: És un facto.
12: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
13: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
14: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
15: Bueno, idò, continuem aquí a La Gran Vida. Ja ho sabeu que estarem amb vosaltres fins a les 11. I ara és moment, Joanmi, de xerrar-vos del Gomila Fest.
16: Correcte. Estàvem escoltant Bad Bunny i he pensat que Gomila... Clar, Gomila Fest, si xerram amb ton pare o el meu pare, mos diran, mos explicaran que Gomila, quan ells eren joves, era, se va posar de moda, era espectacular, després va entrar una mica més en decadència, però, des de fa uns anys, tot això s'està recuperant de mica en mica i fan aquest festival, no? En què consisteix?
15: Bueno, és un festival que ara hem posat en marxa i que nosaltres avui en volem xerrar perquè no només és música i una plaça emblemàtica com la plaça Gomila, sinó que també va un poc més enllà i és un poc per tota la família, un poc per tothom, i que hi puguin participar. Per això xerram amb una de les DJs que participaran avui en aquest festival. Saludam a na Vicky. Hola, Vicky, que és DJ Sisters. Hola.
17: Hola, com va? Què tal?
16: Hola, Vicky.
15: Molt bé. Vicky, què teniu preparat per avui?
17: Bueno, pues jo... som part d'un duo, som les Beat Sisters, i el que farem avui, obrirem a les 12 amb música dels 80, dels 90 i un poquet de marxeta, però d'aquestes que te reconeixes, que voles ballar.
16: Són d'aquestes cançons que tu ja en el primer compàs ja saps quina és, i ah, sí, me'n record, i mos endua quan nosaltres teníem, jo què sé, 20 anyets i sortíem de marxa, no?
17: Exacte, són cançons que agraden a tothom i que és per fer festa, de bon matí i per passar-ho bé.
15: Escolta, i què anava a dir jo? La gent que s'ha d'apuntar a qualque banda o això està obert allà directament a la plaça?
17: No, tu vas a la plaça i ja a disfrutar. Nosaltres posarem la música, hi haurà menjar, hi haurà joguines, hi haurà de tot. O sigui que només has d'anar cap allà i disfrutar.
15: Mem, a quina hora començarà això, m'has dit?
17: A les 12.
15: A les 12? Queda res?
17: Si ja, estàu... ja està, m'està infrisant ja.
16: Ara és el moment de fer la prèvia.
15: Clar.
17: Sí.
15: Bueno, és una, la plaça Gomila, ara abans ho deia en Joami, una plaça mítica on hi han passat els grans artistes de la música i que ara bueno, se li vol donar una nova vida en aquesta plaça després d'uns anys que va desaparèixer aquesta vida cultural i musical en aquesta racó de la ciutat de Palma. Per això volen xerrar amb en Perico, que és membre d'aquesta associació de comerciants i de veïnats d'allà d'aquesta plaça Gomila. Crec que el tenim a l'altra banda també del telèfon. Hola.
18: Hola, bon dia.
15: Bon dia.
16: Bon dia.
15: Ara xerràvem amb en Vicky, això començarà d'aquí no res, a les 12, en aquesta plaça Gomila. Conta-mos, què suposa això per als comerciants, per al barri, poder organitzar un acte com aquest Gomila Fest?
18: Bueno, como muy bien habéis introducido vosotros, pues Gomila durante un tiempo fue uno de los barrios referentes de Palma. Después cayó un poco en el olvido y nosotros desde lo que es el comercio y los vecinos del barrio, pues estamos intentando un poco recuperar el espíritu original de Gomila y volver a trabajar para ponerlo como un referente de los barrios de Palma.
15: Bueno, és important i sobretot també aquest altre caire, no?, que és familiar, no?, perquè també tothom hi pugui anar, perquè sempre a vegades quan és un festival pues, gent se pensa, no sé, una festa així grossa, música i tal, i que els alumnes hi poden anar, però en aquest cas sí. Per tant, això vos ajuda, no?, també que venguin famílies, vengui un poc tothom.
18: Sí, sí, los sábados de Gomila que estamos haciendo, digamos, el último sábado de cada mes está enfocado a eso, está enfocado a familias, por la mañana hay actividades para niños, desde pintacaras y otras actividades, gincamas, paseos por el barrio, y sí, está enfocado un poco a eso, no solo a ocio y música, sino a intentar agrupar pues todas las edades en el barrio.
15: Molt bé.
16: Que està molt bé, sobretot això, no? Que la gent tingui en compte que Gomila no ha de ser només un barri de marxa, que sempre ho ha estat, i però que tota la família, que els nins puguin participar, que les famílies duguin els nins, que tothom té lots, que el cap de setmana és molt llarg i ja tens per tot, no? Per escoltar música i també per dur la família a fer diferents activitats, no?
18: Sí, sí, yo creo que los barrios tienen que tener de todo, también tienen que tener algo de ocio nocturno controlado. Claro. Pero tiene que tener restauración, tiene que tener comercio, tiene que tener actividades para niños y para otro tipo de actividades para también no tan niños. Yo creo que los barrios que prosperan son los que agrupan de una manera ordenada todas esas cosas.
15: Clar. Bé, això serà, com dèiem, a la plaça Gomila. Avui ens acompanyen a Vicky, membre de Beat Sisters, també, que això serà a partir de les 12, Joe Benny, Joaquim Moré, Surfin... Bueno, després a la plaça Mediterrani hi haurà el Mondo Colorins, també hi haurà activitats infantils i un pintacares, és a dir, teniu activitats per tots durant tot aquest migdia. Si no teniu res a fer, ara m'ho estàveu escoltant, aneu pues, en el cotxe o sou a Cabosta, i dirà, vinga, podeu atracar-vos fins a la plaça Gomila de Palma per viure aquest Gomila Life, bueno, que és la primera edició d'aquest festival. Hem de dir-vos això, que hi sou atents, i no sé si, a part d'aquest Gomila Life, teniu pensat ampliar-ho en el sentit de dir, bé, ara potser podem fer això un pic cada mig any, no ho sé. Com ho teniu pensat?
18: Bueno, nosotros planteamos y vamos a intentar a ver si lo conseguimos uh-huh. hacer actividades y cambiar la temática mensualmente. Como os he dicho antes, nuestro propósito es organizar este tipo de mercadillo y actividades los últimos sábados de cada mes.
15: Sí.
18: Y depende del mes, pues irá cambiando un poco la temática y el contenido. Pero siempre el espíritu será un poco el mismo, intentar agrupar todas esas generaciones durante todo el día con actividades extras que van pasando en la plaza, tanto en la plaza Gomila como en la plaza Mediterráneo.
15: I Vicky, a partir de les 12, supos jo que amb ganes d'arribar fins allà, amb aquest duo que formau...
17: No te sent.
15: Ai, me sents ara? Vicky, me sents?
17: No. Te sent molt lluny.
15: No, idò, no m'he mogut. Som aquí assegut a l'estudi.
17: Ara sí.
15: Bueno, això, les connexions, tu. Vicky, que te deia que ja d'aquí no res vos hi posareu amb la teva companya en aquest duo. Jo me deman com a DJ i així de proximitat, és a dir, que tindràs la gent apropat en aquest Gomila Live. La gent són molt pesats demanant-vos cançons en els DJs.
17: No són gent pesats i, de fet, si tenim la cançó la posam i, si no, pues mira, posam una similar, però
15: clar.
17: Se tracta de disfrutar tothom. No són
15: perquè
17: gent pesats.
15: Perquè jo veig els DJs i sempre, perquè clar, si és un DJ, sempre hi ha qualcú de vora que diu ara li està demanant una cançó, ja ho veig.
17: I si no, pues li deus, bé, la pròxima.
15: És a dir, la pròxima no arriba mai, però la pròxima.
17: Exacte.
15: Molt bé. Beníssim. Bé, Vicky Perico, moltes gràcies a tots dos, que vagi molt bé. Ens poden veure d'aquí una estoneta
18: a
15: les 12.
17: Gràcies a
15: Gomila Live, en aquesta plaça Gomila de Ciutat. Gràcies per acompanyar-nos.
17: Molt bé, adéu.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava,
3: sí.
2: Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. La gran vida. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.

0: Moment per parlar de cinema en aquest darrer quart d'hora de La Gran Vida. El programa és que passa volant, no us passa? Que poseu-se a ràdio i vos han passat dues hores i encara no heu fet res, però
1: ja arribat,
0: duis enganxats
1: ja,
0: a La Gran Vida.
1: En el cotxe, ja han arribat, pues ja,
0: també és vera, també és vera.
1: Bé, l'altre dia vaig anar, ja ho diré, ai, ara no me surt ni el nom, tu.
0: Montuïri.
1: No, per haver escala ratjada, però ja no me recordo
0: Cata
1: ara Pere,
0: què se diu. Bé, Cala Mesquida.
1: Això. Cala Mesquida, no.
0: Cala Mesquida, Cala Uia, Cala Mesquida.
1: Igual no me surt. Una cala que havien d'anar, que va a una playa, que és de la família Marc. Bé, és qüestió, que vaig anar allà, que estava molt de fora. Una hora i vint de consell. Imagina't si venc de Calvià d'IB3.
0: No, no.
1: Ja te mors.
0: Hi ha gent de Cap de Pere que quan vol anar fora arriben a Manacor, màxim.
1: Ja, està bé.
0: Ja,
1: va aparèixer fora una hora i quart.
0: Palmes, Nova York.
1: Va aparèixer fora, sí,
0: I
1: sí.
0: I per
1: sí.
0: Nosaltres, també.
1: Clar, no, és que ja cara ratjada a Menorca, Santanyí és Itàlia.
0: Sí, sí, sí, sí. Vam fer la fira medieval fa poc. La qüestió és llevar minuts...
1: No, perdona. De fa una temporadeta, no vull dir res, se comença puntual.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. A veure, ara queden 13 minuts. I de xerrant de cine, avui ho farem, sempre tenim en Sergio Espósito, Mateu Bibiloni, avui només amb en Sergio Espósito, per parlar del Festival de Cannes.
2: Mm-hmm. Bé, ho has dit tu. Bon com dia. Va, com va? No, no he ni saludat, pap, directe.
1: Se li caben el minut, sabia!
2: Sí. No, no, no. Però bé, ho has dit tu, xerrant de cinema, i avui amb cinema amb majúscules, no? Quan se diu història amb majúscula, i de la mateix, perquè venim a xerrar un poquet, bé, ho vam comentar, Mateu, no? Quan acabàs el festival de Cannes, havíem de xerrar d'ell perquè cada any reuneix en els grans noms de cinema, les grans estrenes de cada any, i és que, bé, és que el festival de cinema el més important del món, el més prestigiós. N'hi ha diversos festivals molt importants també, no? Tenim la mostra de Venècia per setembre, la Berlinale, el festival de Toronto, Sundance, nosaltres mateixos aquí, el festival de Sant Sebastià o Sitges, per exemple, que reuneix també els grans títols de cinema fantàstic de cada any. Però Cannes és el festival més i més important.
0: Pot tossir còmodament.
2: No, no, no, estic comptant, t'ho comptaré fins al final.
0: Des que respira't aquesta...
1: Potser s'ofega, potser no arriben a I-59.
2: Se n'ha anat, se n'ha anat, crec. Ara intornarà, però crec que se n'ha anat. I bé, ara que ja acabat, podem fer un poquet de repàs, no? De quins són els títols que
1: jo
2: tenim més destacats.
1: Jo, haver dit, abans, quan hem començat, que deien el que hi hauria avui. Uh-huh. Dic, mem,
0: que no mos donaran.
1: Ho podem deixar anar? Ho podem deixar anar? És que no mos donaran la palma d'oro aquesta mà i Espanya.
2: No.
1: Dic, no, no mos la donaran. Deixeu-lo anar, ja està, és com Eurovisió. No, no, no, ja està. No hi digueu, li han donat no sé quant de minut d'aplausos en els cabis, un 10.
2: Sí, sí, totalment,
1: fantàstic,
2: totalment.
1: Però la palma d'oro no li han donat.
2: Bé, ho van xerrar també amb en Mateu, ho van fer aquest repàs, no, històric de palmarès, de quan els espanyols havien guanyat X premis en el Festival de Cannes, i hem sumat un aquest any perquè, bé, anant directament
1: titular... Sí, però Palma d'Oro, zero unitats.
2: Palma d'Oro, no, han guanyat, ja en aquest cas, bé, els Javis, precisament, amb aquesta ovació de 20 minuts, no, que és molt de festival, mm-hmm, també de cinema, de mesurar quant de temps s'ha d'ovacionar una pel·lícula,
1: també una cosa,
2: que no ho entenc.
0: No és necessari.
1: A mi me fan 20 minuts de demà amb balletes i me pego un patat, i ja basta, en sèrio, ja basta.
2: No, i s'ha de fer... S'ha de fer per turnos, perquè és impossible 20 minuts de fer memòria, no, no pots.
0: Imagineu això, 20 minuts.
1: No, i que ells, jo crec que com a bons actors i actrius, ja ploren a posta, no?
2: Sí.
1: Per dir,
2: sí,
1: ja estem emocionats, està ja durau, no?
0: I quan un atura, l'altre comença. I després una de consolar en el primer. I després l'altre torna, i després una riae, després entra un tercer en escena, i bé, un pari.
2: És un poc tot lo que s'ha de muntar envoltant d'aquest glamour, no? De Can, de sa croisset. I bé, en aquest cas no va ser Palma d'Or, però va ser, per a mi, millor direcció, ex aequo, no? Perquè també ho va guanyar Pawlikowski, que és director polac, però bé, els Javi se sumen en una llista molt, molt curteta de cinema espanyol, només teníem en Buñuel i en Almodóvar com a guanyadors de millor direcció en el Festival de Cannes, és a dir, que és una llista molt, molt, bé, de noms gegants, de dos dels noms més grans, mm-hmm, de la història del nostre cinema. Molt, molt important la fita que han aconseguit els Javi en aquest cas, que en un festival que tenia molta il·lusió els espectadors espanyols, per el que van comentar també, no? Que era la vegada que més representació de cinema espanyol teníem en el festival. Teníem Amargan Navidad, de Pedro Almodóvar, que ja la vàrem por a veure fa un parell de mesos i que s'havia estrenada en Espanya, en aquest cas. L'altra era, bé, evidentment, la Bola Negra dels Javis, aquesta història de sobre mai publicada, mai feta, de
0: Federico
2: de García Lorca. En aquest cas, bé, protagonitzada per Guitarrica de la Fuente, no? Amb aquesta també unió dels món de cinema i de la música que fan tant els Javis.
0: Què tal, Guitarrica? Sempre diu Guitarrica.
2: Bé, jo tinc ganes de veure-lo, perquè clar, no s'ha estrenat encara, s'estrena a principis d'octubre, La Bola Negra, però...
0: Què dius, la crítica de la seva actuació?
2: És que ha estat molt, molt celebrada, no només l'actuació, sinó tota la càrrega emocional de la pel·lícula. Té molt de sentit, també, no? Una figura tan important de la història de l'art espanyol com és Federico García Lorca, amb una història, evidentment, tràgica per context social i per context històric, i s'ha celebrat molt. En general, tota la pel·lícula té en el voltant, no?, aquesta celebració. Quan pareix que a vegades les pel·lícules o els projectes o pot ser el que sigui, cau de peu, no?, i tot és positiu, i bé, tenim moltes, moltes ganes de veure-la. L'altra pel·lícula, van comentar també, era El Cerquerido, de Rodrigo Sorogoyen, un dels directors, si no és director més en forma de cinema espanyol contemporani, amb una premissa molt, molt parecuda, Sentimental Values, la pel·lícula de l'any passat, no?, aquesta protagonitzada per Stellan Skarsgård, i que s'estrena a finals d'agost, és a dir, que també hem d'estar molt, molt atentos en aquest final d'estiu per anar a veure les pel·lícules que, bé, també han agradat, el que passa és que, clar, la pel·lícula dels Javis s'han aduït tots els titulars i les grans notícies i tots els focos d'aquest festival.
0: Ja no estan junts, és cosa meva. Perdoneu, que,
2: no,
0: aquest moment...
2: No hi són, però van sortir les notícies fa un parell de mesos, crec, però jo crec que ja era d'abans. Però és que la unió comercial és molt gran, és a dir, clar, que...
1: No, ja no estan, per lo que sabem, no estan junts com a parella sentimental, però sí com a parella artística,
2: clar.
1: Sí que ja està.
2: I per
1: que és lo que factura.
2: És que, bé, i per nosaltres és lo més important, perquè al cap i a la fi, si estan junts o no, no...
0: La qüestió és factura.
1: Tenien una casa molt guai que feien un remenat i unes festes que ha pagat... saps què t'ho vull dir?
0: Sí.
1: Però... ja no sé què han fet. Amb aquest casoplón que es van muntar Javis, perquè clar, tenien una habitació de festes, una habitació per
0: habitació llegir. De festes.
1: Sí. Sí.
2: O festes molt petites o una habitació molt grossa, perquè jo no puc tenir una habitació de festes. No,
0: jo tenia un quarto de les jugates.
1: Perdona, és que era un casal gros, saps què t'ho vull dir? I no era...
2: Un cortijo.
1: Sí. No, però un xaletet, en modo xaleta.
0: Cortijo seria més d'en Bertín Osborne.
2: Sí, no, dic per l'andalús, no? Sí,
1: en Bertín Osborne. Aquest sí que...
2: Sí, potser no hi anaves a festes de
1: Javi. No, crec que no. Crec que no acabaríem bé.
2: No, no eres ambient.
1: No.
2: Bé, l'altre títol probablement, no?, ha estat Fjord, que ha estat la pel·lícula que ha guanyat, aquesta sí, la Palma d'Or, la pel·lícula d'en Cristian Munguiu, pel·lícula romana, que està...
1: Tu t'apareix, ara un beso a Romania, però tu t'apareix que els francesos me tenen tanta de ràbia, que li donen la pel·lícula Palma d'Or a una pel·lícula de Romania, que segurament és meravellosa, no perquè sigui Romania, però... És que no mos ho donaran mai, perquè és impossible, en tant d'anys, i tant d'anys que participa Espanya, i que no li haguin donat mai, és molta casualitat.
2: És molt complicat, per lo que dèiem, és el gran festival de cinema mundial, és a dir, que cada any, en principi, i per un tema de calendari, les que arriben són moltes de les grans pel·lícules de l'any, és a dir, que les pel·lícules de cinema d'autor, que al final també és el que ens agrada més, en aquest cas, en Mateu i jo, no? Estic xerrant d'ell com si el tingués aquí.
1: El tenim aquí,
2: igual,
1: en el nostre cor,
2: sí,
1: present.
0: Està present.
2: Però ha estat aquesta pel·lícula...
0: I la seva germana també.
2: També, de fet, això és exclusiva.
0: Sí, s'ha separat.
2: Dissabte passat...
1: S'ha separat?
2: No, va ser la festa.
1: Jo què sé.
2: Va ser la festa i va dir Mateu, ara només falta que cridi una altra vegada.
0: Ara per posar en comptes, perquè hi ha gent que està flipant i està mesclant ous amb caragols, en Mateu, la seva germana se va casar fa un parell de mesos, sí, i ell va venir aquí vestit en el seu traje de boda, clar. I van tenir la telefonada en directe de
1: la
0: germana que se casava en el cap d'un parell d'hores. I ara han fet una festa de...
2: Bé, la festa de la celebració de la boda, sí, era l'altra.

0: I de si bé, és que ho van comentar l'altre dia, no? Que per jo és gran moment de la temporada de la secció de Ningú no és perfecte, és el moment que va cridar na Marina.
1: Totalment.
0: Que se casava. Bé, tornant una altra vegada en el cinema a Romania, en aquest cas...
1: Un beso, per cert, a Romania.
0: Sí, sempre. I per tots els casaments que n'hi hagi avui, també. També. Enhorabona. Bé, coprotagonitzada per Renat Reinsbeck, que és ara mateix una de les trius europees, si no la triu europea més en forma, també, com deien, de Sorgoyen com a director espanyol, i Renata Reinsve és l'actriu principal també de Sentimental Value, la comentàvem abans, o de La peor persona del mundo. També han estat... Bé, hem tingut, com sempre, estrenes de grans directors, passa sempre, que els directors importants de cinema d'autor estrenen moltes vegades a Cannes, i aquesta vegada teníem... un parell de noms molt interessants. Un d'ells és Nicolas Winding Refn, que és el director de Drive, per exemple, o de Neon Demon. Aquest any ha estrenat Her Private Hell, no? El seu infern privat. I bé, és una pel·lícula que no ha causat tanta sensació, ni a premis, ni a crítica, però sempre és interessant quan arriba una estrena d'aquest director, igual que ho és, per exemple, de James Gray. James Gray és, bé, que ha estrenat Paper Tiger, i hem d'estar molt atents perquè James Gray és un dels directors més interessants també del segle XXI. Títols que poden sonar són, per exemple, recentment va fer Ad Astra, o té seva també a La ciutat perdida, Two Lovers, és a dir, són títols molt potents. I bé, com sempre, el que ens deixa és, perquè qui hagi estat atent, he dit un parell de dates d'estrena, però han estat només les pel·lícules espanyoles, perquè el que passa sempre és que nosaltres, els cinèfils, estem atents a les notícies i a les crítiques de les pel·lícules que s'estrenen a Cannes, i després ens creuant de braços dient, vale, i ara quan s'estrenen a Espanya, perquè probablement arribin, ja no és cap d'any, ni haurà que arribin l'any que ve directament, passa sempre. És a dir,
2: què passa, però... que l'estiu fan les pel·lícules més xereques de l'any?
0: Bé,
2: és una sensació meva.
1: Perquè ningú va al cine.
2: Jo hi vaig.
0: Bé, les grans estrenes...
1: I vas tu i el dos.
2: Fa una calorada i xancles.
1: I ja s'aire posat.
2: I fresc.
1: Sí, però si ens estimem anar...
0: Molt fort sempre. Sempre fa un fred. No sé si vosaltres teniu fred. Jo tinc un fred
1: en el
0: cinema.
1: Sí, jo m'encanta.
0: Jo a vegades, entre poc i massa...
1: Jo viuria a Noruega.
2: A la sala Augusta ja la poden mullar, s'aire. Que vaig anar l'altre dia i encara no tenien s'aire posat.
1: Avui, tu, i un dia, Joanmi... Mos estem posant uns amics, sí. un darrere l'altre. És una aturada des de les 9 del matí. Sí. No aturam.
0: Però és que és la calor. És que no...
1: Bé, no passa res.
0: És que fet, jo ara de camí m'estic morint directament. I no passa això, que és estiu, m'ho he encerrat un parell de vegades amb el Mateu, de fet, també. Les grans estrenes de blockbusters, de pel·lícules d'acció que tenim en aquest any, vendrà la pel·lícula de Spider-Man, de Marvel, de l'Odissea, estrenes també amb familiars de Pixar, totes aquestes estrenes que han de dur a tothom en el cinema.
2: Clar. He vist aquesta setmana Incontrolable, d'aquest lot basada en una història real d'un lot d'un jove del Regne Unit que té la síndrome de Tourette, d'aquest que diu... Sí. Que diu, tonto!
0: Sí.
2: Això. Sí. Me va agradar molt. M'ha agradat. L'has vista?
0: No, la tinc controlada.
1: La vaig anar a l'estrena de Mallorca Confidencial. Preestrena.
2: Ah, no, l'Olita xerrant amb mallorquí, brutal.
0: Xerrarem també de festivals mallorquins, quan arribis a Atlàntida, també s'ha de xerrar.
1: Vaig anar a la preestrena, crec que ja estan als cinemes des d'avui, no, des d'ahir, perquè dijous crec que només estava un, i des de divendres ja està a tots, així que vos convido a veure-la perquè està molt bé.
0: I d'apuntada una més. Sempre hi ha pel·lícules per afegir a la llista.
2: I de Sergio, que ha estat un plaer.
0: Igualment, com sempre.
2: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: I de Cannes, mon anam, tornem aquí.
1: Informatius.
2: Informatius.
1: I no tornem
2: demà. Demà sí. A les 9 en punt, demà de 9 a 12. Ja sabeu que això és La Gran Vida, amb en Raül Valls i un servidor, per entretenir, per acompanyar-vos durant tot el cap de setmana. Ja està, no?
1: Ja està. Adéu, fins demà.
2: Adéu, fins demà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, avui és el cinquè dia de la vaga indefinida en el servei de persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma. Unes mobilitzacions respecte de les quals el comitè de vaga es troba més que satisfet, ja que segons els seus càlculs el seguiment es situa entre el 80 i el 90%.

0: Tot i així, denuncien els intents de l'empresa de sabotejar la vaga utilitzant el personal directiu i administratiu per cobrir les funcions dels treballadors, a més de comunicar-se amb les persones que tenen serveis mínims en només 3 hores d'antelació. Jairo Aranda es el presidente del comité.
1: Todos vemos delante nuestra, ¿eh? Empujar sillas, hacer embarques, eso es una sustitución de huelguista. El huelguista, el trabajador que hace huelga se va, que hace la empresa, saco gente de oficina, que son categoría de administrativos o gestores, a empujar sillas, esto no se puede hacer, esto es ilegal. Que todo esto va a acabar en juzgado y con la denuncia.
0: Malgrat que el comitè d'empresa es troba en disposició a negociar quan abans millor, de moment l'empresa el cita per dimarts o dimecres. I canviant de tema, la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia tindrà oberta fins al 10 de juny la convocatòria per sol·licitar l'ajuda que cobrés de manera total i parcial la quota d'autònom durant els primers 3 anys d'activitat. Magdalena Comas és la presidenta de l'Associació d'Autònoms de les Balears en declaracions a la Gran Vida.
2: No tenir que pagar la quota de seguretat social durant els primers 12 mesos i després el segon any també continua sent 100% sempre que no tinguis rendiments nets anuals per damunt del salari mínim, però i el tercer any se subvenció al 50%.
0: L'Associació de Cotxes de Lloguer, Valeval, demana que se suspengui provisionalment la limitació de vehicles que entra en vigor dilluns a Eivissa perquè encara no els han comunicat de forma definitiva quants de cotxes podran tenir a l'illa. De fet, l'associació no descarta presentar un contenciós contra el Consell Insular. El sector lamenta que aquesta situació d'incertesa afectarà econòmicament a les empreses. El president de la patronal és Cristóbal Herrera.
3: Tu no puedes notificar algo a día de hoy, o vete a saber cuándo lo notifican, y exigir su cumplimiento a partir del 1 de junio. O una de dos, o suspenden las sanciones que se puedan imponer a las empresas, o aprueban con carácter inmediato un periodo transitorio en el que nos podamos adaptar.
0: I més de 400 futurs conductors s'examinen per a l'obtenció del permís de conduir B, en dues convocatòries extraordinàries de la Direcció General de Trànsit a les Balears. La primera és avui i es repetirà dissabte que ve, 6 de juny, a Palma. Forma part del pla de xoc per anticipar les llistes d'espera que es generen a l'estiu per l'allau de sol·licituds que reben les autoescoles. La DGT es va comprometre a examinar tots els aspirants que ja haguessin completat la seva formació i, en el cas de les Balears, els centres de formació han traslladat que hi ha un total de 411 persones preparades. Un volum que requereix d'un reforç d'examinadors i, per això, es desplaçaran des de la península 8 professionals de la borsa d'itinerància que se sumen als propis de la comunitat. I un darrer punt, perquè un total de 6 embarcacions amb persones migrants a bord han arribat a les costes de les Illes Balears en les darreres 24 hores. La Guàrdia Civil i Salvament Marítim n'han interceptat 4 a Formentera, una a Eivissa i una altra a Santanyí. En total, 87 persones navegaven en elles, la majoria d'origen magrebí i una vintena d'origen subsaharià. Amb aquesta nova arribada, ja són més de 1.800 les persones que han arribat a les Balears a través d'aquesta mena d'embarcacions. Això és tot. Comença ara No Venim a Manual. Més actualitat informativa a les 12.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Hola a tots, jo sóc Ana Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio. Avui arrencam aquesta primera hora de programa en continguts relacionats amb educació, criança i sa secció juvenil. Avui parlarem sobre com gestionar els nervis abans i durant els exàmens i també sobre si educam segons el nostre criteri o acabam seguint tendències. A la secció juvenil parlarem sobre com ha canviat la manera en què fem servir internet. Esteu preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No Venim amb Manual. Avui a No Venim amb Manual volem parlar d'un tema que aquests dies preocupa molt en els joves, que són els exàmens, no? I aquests nervis, l'estrès i la pressió que se viuen en aquest context, especialment davant les proves d'accés a la universitat, que és un moment concret de molt d'estrès, de vegades. Per parlar-ne, avui ens acompanya José Luis Ortego, que és psicopedagog, que fa xerrades i cursos per ajudar els joves a gestionar millor aquesta etapa i també entendre com funciona el cervell quan aprèn, especialment en situacions de pressió. Bon dia, José Luis, com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
1: Idò, anem a parlar una miqueta d'aquest tema, ara que estem en època d'exàmens i que arriben també aquestes proves d'accés a la universitat. Hi ha molts joves que aquests dies manifesten viure amb la por de suspendre i també amb aquesta sensació constant que pots ser tots recordant d'aquesta etapa de no arribar a tot. Per començar, te voldríem demanar com se pot afrontar mentalment aquesta saturació, aquesta pressió.
2: Sí, és veritat que hi ha molts d'alumnes ara que s'estan enfrontant, que estan a punt d'enfrontar-se a un dels moments més importants de la seva carrera d'estudiant i professional, quasi, perquè han de decidir què volen ser, però també necessiten obtenir una nota per entrar a la carrera, que serà el que seran a partir d'aquest moment, no? I ells tenen molta pressió, molta por, molta no podré arribar, no podré treure la nota, i jo crec que estar concentrat en aquest resultat, no? En el resultat final, fa que perdem aquesta necessitat de gaudir del que estem fent, que és quan les coses ens surten bé, que és quan no estem pensant en el resultat final, sinó disfrutant d'allò que estic fent. Sí, que he estudiat, he fet molta feina i vaig a demostrar. No? Jo sempre dic que el dia de l'examen ha de ser un dia de festa, d'anar a demostrar el que he après, i no un dia que sembla que sigui un sacrifici allà, que me sacrificaran, que serà que ho faré malament, que tot anirà malament. No, és un dia de festa. És el dia que tu has estudiat, has fet la teva feina. Allà és el dia que la fi arriba, és el dia que puc demostrar el que sé.
1: És un canvi d'interpretació.
2: Sí, tot té a veure amb allà on estem mirant.
1: I quin tipus d'estratègies se poden posar en pràctica quan viuen aquestes setmanes, no, d'estrès, mm-hmm, i d'estar una mica agobiats?
2: Sí, jo crec que són dies molt intensos. Un ha d'afrontar, ha d'entendre que són dies específics per estar concentrat només en això. És la teva feina. Són dies que has de plantejar que ja arribarà l'estiu, serà un premi, però que aquests dies has de fer un esforç final. I és veritat que ja duim tot el temps del batxillerat, tot el curs, allà fent molta feina, moltes avaluacions continuades, però que ara queden unes setmanes que has de fer un sprint final. I aquest sprint jo crec que és molt important planificar-ho bé, però planificar tant mental com físicament. Descansar és molt important. I bé, ara veurem algunes tècniques ja més específiques.
1: Ara entrarem en matèria, no?
2: Entrarem, sí.
1: En qualsevol cas, hem estat parlant de l'estrès, no?, dels nervis. Uh-huh. Moltes vegades se veuen els nervis com una cosa negativa, però també hi ha qui diu que una certa activació, un poc d'estrès, poden ajudar a rendir millor. Fins a quin punt això és així?
2: Sí, això, els psicòlegs especialistes en esport ajuden els esportistes d'alt rendiment a canviar la seva mentalitat davant d'una prova. I és que no han de veure aquest estrès com una cosa negativa, sinó que el que en anglès li diuen excitement, que és com una activació positiva, és com una motivació, com estar entusiasmat, no?, de fer la cosa. Si ho miram aquest estrès com a por, com una cosa dolenta, ens farà mal. Però si ho miram com una situació a la qual, això que jo deia abans, no?, que a la fi ha arribat el moment, no?, aquest esperat, ho prens com una cosa positiva. de constructiva. Jo sempre dic que no s'ha de... Jo la psicologia positiva m'agrada més xerrar d'idees constructives o idees destructives. Si jo estic pensant, això ja anirà malament, ja veurà-me posant una pregunta que no sé, això és destructiu. Però jo he de pensar, he de confiar en que me demanaran el que jo sé, perquè he estudiat molt, perquè m'he esforçat, llavors l'únic que he de fer és estar tranquil, molt tranquil i molt concentrat per poder respondre bé allò que jo sé fer bé.
1: D'acord, en qualsevol cas, per poder tenir aquesta tranquil·litat, imagino que s'ha d'haver preparat bé aquest estudi.
2: Sí, no, clar que sí.
1: I per això anem a parlar també una mica de la preparació. Moltes vegades hi ha joves que diuen que els costa molt posar-se a estudiar, no? Aquell moment de dir, ala, seuré i me posaré a estudiar. Sí. I fins i tot se parla molt de procrastinació, no? D'anar-ho deixant, d'anar postergant...
2: Sí.
1: Com podem diferenciar si aquesta procrastinació és una falta d'organització o d'hàbits, o si darrere hi ha més aquesta por de fracassar, no?
2: Sí, de perfeccionisme. Sí, jo crec que aquí jo sempre parlàvem de dues idees aquí, però almenys jo ho entenc així. Hi ha el perfeccionisme, que seria la idea de que no m'hi pos perquè ho vull fer perfecte i tant por de fer-ho, fer-ho, no fer-ho bé. També pot ser això, no, de dir, uf, sé que m'ha durat moltes hores i ja ni m'hi pos, ja ho deixaré per demà, que ara no tinc ganes. Però per una altra banda també hi ha una qüestió que és que de manera inconscient el nostre cervell sap que memoritza millor quan hi ha una situació d'estrès. Hi ha persones que funcionen millor amb estrès, amb aquesta activació que dèiem abans. I és veritat que s'ha demostrat que la memòria queda més fermada quan estic en una situació estressant, és com quan vivim una situació especial, no? que és superexcitant això i me queda molt més...
1: Alerta,
2: que no allò que és normal, habitual, que el que és habitual, jo, per exemple, si te deman que vas dinar fa 3 dies, igual hauries de fer un esforç extraordinari, però si recordes que estaves dinant un dia que va passar una cosa extraordinària que te va estressar, segurament recordaràs que estava passant allà, no? I ara què passa? Que els alumnes necessiten aquest estrès dels 3 darrers dies, no?, per poder memoritzar millor. És una paradoxa, però crec que no és la millor estratègia. Però sí que explica un poc per què ho deixem per darrer moment.
1: També hi ha molts estudiants que passen hores davant dels apunts. No és que no s'hi posin, s'hi posen, però després senten que no retenen res, que estan allà, però allò no avança. Quan passa això, què és el que sol estar passant?
2: Sí, jo sempre dic que l'alumnat en general, les famílies, som ton pare, ta mare, el mestre, te diu, has d'estudiar més. I què és estudiar? Jo crec que no, estudiar no és ficar-se a la teva habitació i seure davant els apunts i llegir, repetir. Jo crec que és molt important entendre que s'han de fer una cosa que els experts diuen manipulacions mentals. Tu has de refer aquesta informació, has de seleccionar la informació rellevant, sobretot, has de reconstruir la informació amb esquemes visuals que siguin, que tinguin unes certes característiques especials, per exemple, has de fer que siguin especials, has de fer que siguin que connecti amb allò que tu ja saps. Això se li diu aprenentatge significatiu. Tu no, si tu vols entendre una cosa, el que fas és posar-te un exemple de la vida real, alguna cosa que tu ja sàpigues, que puguis connectar. És superimportant poder connectar el que tu ja saps amb el nou coneixement. I d'aquesta manera se generen associacions que, si les associacions aconseguin que siguin inversemblants, especials, extraordinàries, fa que la memòria ho recordi millor. Però s'ha de manipular la informació. No puc deixar-la ja tal i qual com està en els apunts, i el que he de fer és convertir-la en històries extraordinàries. Hi ha moltes tècniques.
1: Idò, mamem, t'anem a demanar alguna. Ja deies tu que el tema de rellegir el temari una vegada i una altra no sol ser massa productiu. De quina manera, petites pinzellades, idees que ens puguis donar, de quina manera se podria estudiar de forma més efectiva? Tu ja apuntaves el tema de reconstruir aquests apunts. Què més se podria fer?
2: Mira, els alumnes, quan jo faig cursos de mnemotècnia, tècnica d'estudi, els demanen quines mnemotècnies coneixeu. Sempre em diuen, pues, fer acrònims o fer acròstics. Jo els dic, molt bé, això és de pàrvuls, de primer de mnemotècnia. N'hi ha 5 o 6 tècniques que se poden utilitzar, que han fet, per exemple, substitució numèrica, se pot utilitzar un mètode grec molt, molt, molt antic, que és els locis, col·locar les idees en llocs que jo ja conec habitualment. Això també se li sol dir l'oci és una línia recta i palau mental és quan és un espai arquitectònic, per exemple, la meva habitació. Puc col·locar les idees a les parets i als racons de la meva habitació i després només he de recórrer la meva habitació mentalment i me surten aquelles idees que he deixat allà a cada puesto, no? Llocs que jo ja coneixia prèviament. Això són mètodes superantics i són supereficients a l'hora de recordar informació.
1: I a part d'aquestes tècniques que s'han de conèixer una mica, de quina manera podem estudiar perquè aquell aprenentatge, per assolir aquell aprenentatge?
2: Sí.
1: Fer-se preguntes, per exemple, com se pot fer?
2: Nosaltres solem recomanar que hi ha una combinació molt, molt, molt potent que és... els experts ja ho saben, tot això hi ha evidències científiques, és el repàs espaiat amb avaluació activa del record. El repàs espaiat vol dir que he d'estudiar, és millor estudiar un quart d'hora, 20 minuts, 4 dies diferents la mateixa matèria abans d'una prova, que estudiar 4 hores seguides. El repàs espaiat, és superimportant dormir. Dormir allò que he estudiat perquè el cervell compon i se queda amb allò que ha estat important, estressant, interessant per jo. I l'altre és avaluar-me. Evocació, que se diu, no? Avaluar-me sense mirar els apunts. Què en sé d'això? Què sé? De què me record? I tant pot ser que t'ho diguis a tu mateix, que li diguis a la teva Pepa preferida, o que li diguis a un amic, que cridis per telèfon, o que li diguis a ton pare, a ta mare.
1: Allò que deia de demanar-te la lliçó, no?
2: Demanar-te la lliçó. Això mateix, però també fer-ho amb les teves paraules, no de memòria ja com un loro, diguéssim, no? Sinó rememorar aquelles manipulacions mentals, aquells locis, aquells camins que tu has utilitzat per recordar informació.
1: Molt bé, ho apuntam tot.
2: Sí, superinteressant.
1: I anem a seguir parlant d'hàbits. Els dies dels exàmens és molt habitual, tu ja parlaves de dormir poc, per intentar arribar a tot, no? He d'arribar a tot aquest temari, dormiré menys. Com afecta la falta de son en el rendiment?
2: Sí, hi ha dues coses que ja també sabem molt bé, que són la deshidratació i la son, no? La son seria cansanç, esgotament, i la deshidratació. Una deshidratació, per exemple, d'un 2%, ja comença a produir manca de coordinació intel·lectual. O sigui, que és superimportant el dia dels exàmens beure aigua, menjar bé, menjars que no te facin pics de sucre, sinó que sigui estable. O sigui, s'ha de menjar això que diuen els nutricionistes, no? Hidrat de carboni complex, bla, bla, bla, que vagin amollant a poc el sucre dins la sang. Però sobretot una bona hidratació. I també dormir bé. Dormir bé, dormir és superimportant per la memòria i pel record i pel aprenentatge. Les persones que no dormen bé tenen més dificultats també a l'hora de resoldre problemes o de recuperar la informació que necessiten per resoldre un problema. I això de no dormir el dia d'abans d'un examen, jo no recomano a l'ESPAU perquè són 3 dies i si no, estar 3 dies fora de dormir pot ser molt perillós també per la salut mental.
1: Abans tu ja comentaves el fet de que a vegades necessitàvem aquesta activació i que hi ha molta gent que tendeix a deixar-ho tot pel darrer minut. I també hi ha moltes vegades que just abans de l'examen, no t'ho dic no dormir tot el vespre, però sí que hi ha gent que s'aixeca abans, no, per aprofitar aquells darrers minuts per memoritzar, no, per fer aquell darrer esforç. Això realment compensa?
2: Te compensa si no has fet la feina abans, si no has fet aquestes programacions, no, de 4 estudis, 4 repassos abans de la prova, si ho has deixat per darrer moment, segurament l'estrès t'ajudarà a recordar informació,
1: res, no?
2: Però no t'ajudarà a aprendre. T'ajudarà no, però no aprens. O sigui, un idioma no se pot aprendre mitja hora abans d'un examen, perquè sempre aniràs amb aquesta sensació. Jo crec que és un mal hàbit, perquè tens un hàbit que, molt bé, has superat una prova, però això no t'ajudarà a ser metge. Jo penso en alumnes que de veritat volen estudiar i volen ser bons professionals, han d'entendre que hi ha molt bones tècniques per aprendre a llarg termini, també per superar exàmens d'aquests que tots han de superar, no? Però que és millor entendre com funciona el teu cervell per aprendre i quina és la manera d'estudiar que te fa més eficient i te fa anar més tranquil i tenir... Per exemple, estic pensant ara en alumnes de medicina que tenim i que els ajudam a aprendre a estudiar millor i que poden tenir una vida més tranquil·la i amb més temps, no? Que si no està repetint.
1: O patint en el darrer
2: minut.
1: Ara que hi ha molts joves que s'enfronten, que ja ho hem comentat abans, les proves d'accés a la universitat, perquè tots aquests consells són vàlids per exàmens en general, però ara pensem en aquestes proves que, que venen i que són com dos, tres dies seguits, què els recomanaries fer durant les hores abans d'aquestes proves o durant aquests tres dies? Quins serien els consells pràctics que els podrien ser més útils?
2: Sí. El que, què els diria en aquests dies? Que, tinguin, que vagin molt alerta amb una cosa, un fenomen que és el contagi emocional. Que vagin molt alerta abans de la prova de no estar allà davant de la porta i tu t'has mirat aquest tema, t'has mirat aquest altre.
1: Això,
2: i comences a hiperventilar, ja entres nerviós, que controlin molt el seu llenguatge no verbal, la seva postura, que, perquè sabem ara que una postura adequada de ferma i de poder t'ajuda a concentrar-te millor. No? Ara, per exemple, sabem que alumnes que fan un examen amb el bolígraf ficat a la boca, però així en horitzontal, com si estiguessin somrient, amb un somriure, aquests alumnes, els exàmens els sembla més fàcil i fan menys errades que aquells que tenen així el ceño fruncido, no sé com se diu això en mallorquí ara, no? Però el ceño fruncido, i com si fos molt difícil, que fan més errades i l'examen els sembla més difícil. Fixeu-vos només en un canvi de llenguatge, de llenguatge no verbal, corporal, ja te canvia també l'actitud cap a la prova.
1: I doncs anem a xerrar ja el darrer punt, que és el moment concret de la prova. Aquí hi ha una pregunta que sempre ens fan els joves, amb quina estratègia els pots recomanar. Què se pot fer si un estudiant se queda en blanc davant d'un examen? No perquè no ha estudiat i no se sap res, perquè aquí difícilment se pot fer molta cosa, però si s'ho saben, però se queden en blanc, com poden intentar recuperar el control en aquell moment?
2: Jo crec que han de tenir la confiança de que quan tu te fas una pregunta i just en aquell moment t'has quedat en blanc, hi ha una part del teu inconscient que continua pensant. La teva atenció és molt... el procés atencional és molt petit, o sigui, pot atendre molt poca cosa alhora. Però això no vol dir que el nostre cervell no continuï funcionant. Llavors, has de tenir la confiança de que just ara, en aquest moment, t'has quedat en blanc, però que no te preocupis, que agafa un altre exercici, agafa una altra tasca, i en uns minuts segurament te vindrà. És com quan estem xerrant amb algú i no mos surt en aquell moment la paraula, i després, cinc minuts després, pop, t'apareix. De bon apareix, i jo ja no estava pensant en això, perquè el teu cervell continua resolguent el problema. Per això és molt important, primer llegir tot l'examen, iniciar o començar per les preguntes més fàcils, aquelles que m'adonaran, que m'asseguren haver aprovat, i després ja més les més difícils. Però si aquest aturat amb una pregunta que no me surt, passa una altra. No te quedis allà en blanc intentant resoldre el problema. Confia en que un poc més tard te sortiràs podràs resoldre aquesta situació.
1: I doncs has donat molts consells avui, però encara te'n demanarem un petit resum, te posarem a fer un resum. Un resum de consells pràctics ja per finalitzar per tots els lots que viuen ara aquesta etapa. Quins són els punts clau?
2: Jo crec que el punt clau és programar-se bé, o sigui, fer-se un bon calendari ara mateix d'estudi, fer una bona una planificació dels exàmens, i sobretot dormir, descansar, és superimportant descansar, és superimportant tenir un temps d'esbarjo com a premi de l'esforç i dormir bé. I sobretot aprendre tècniques de respiració, d'una respiració, per exemple, abans de començar a estudiar, fer que l'estudi sigui conscient, respirant tranquil·lament, relaxat. Podrien inclús tenir un element que sigui com un amulet, no? un objecte que m'adoni seguretat, fer molta visualització d'èxit, de que sortirà bé, de que anirà bé, de que quan tingui un pot de por poder anar al meu espai d'estudi i relaxar-me i anar a visualitzar que estic a la platja, per exemple, no visualitzar que estic a un examen i que m'està sortint malament, sinó que perquè la visualització, la relaxació és un espai de relaxació superimportant com a eina, com a estratègia. Menjar bé i, sobretot, això, tenir bons companys i un bon acompanyament dels altres companys per anar junts a enfrontar-se en aquesta situació, que això també és molt important.
1: Molt bé, doncs ho hem apuntat tot. Sí.
2: Hi ha moltes més coses, però...
1: Ho farem una pròxima entrega.
2: Seria una hora xerrant aquí. Sí, molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, José Luis, per tots aquests consells i molta sort a tots els lots que els toca ara passar per aquestes proves.
2: Molta sort a tots.
3: I
0: IB3 Ràdio és diversió.
3: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
5: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: Hem comentat moltes vegades que avui educar és bastant diferent de fa uns anys. Abans moltes decisions s'aprenien seguint, podríem dir, un model heretat, gairebé sense qüestionar-ho, i ara el context és un altre. Tenim molta més informació, moltes més veus, molts més referents que, evidentment, influeixen a l'hora d'educar. Però la pregunta que ens fem avui és aquesta. Davant tanta informació, realment la processam i després educam segons un criteri propi? O pot ser que sense adonar-nos necessitem confirmar constantment a través de xarxes, experts i tendències que ho estan fent bé com a pares? És a dir, decidim per convicció pròpia o acabam seguint tendències? Avui volem parlar sobre aquest tema i de com podem fer aquesta revisió amb la nostra psicopedagoga, na Magdalena Bossada Mirabó. Bon dia, Magdalena.
7: Bon dia.
1: És un tema complicat.
7: Com quasi tots.
1: Però avui intentarem revisar un poquet la qüestió i també quina influència pot tenir tot això en la manera com criam avui en dia. Anem a començar mirant una miqueta enrere, fa unes dècades, quan podríem dir que moltes decisions s'aprenien seguint un model bastant compartit. No se qüestionava tant en quin moment llevaves bolquent els infants, si un nen podia anar a escola tot sol, en quin moment exactament, no? Hi havia una manera d'actuar més o menys comú, sense que això vulgui dir que sempre fos la més adequada ni que no hi hagués errors, però sí que hi havia com un marc social més o menys comú. Avui, en canvi, hem passat a l'altre extrem. Gairebé tot se revisa. Si han de donar l'alimentació en puré o a trossos, si un infant ha de dormir al nostre costat, en el mateix llit o una cuna de collit, a la seva habitació, com han d'actuar quan hi ha una enrabiada. És com si cada decisió, en certa forma, s'hagués de repensar des de zero. Tu que treballes amb famílies habitualment, perceps que és freqüent desmarcar-se de les idees o maneres de criar del passat?
7: Sí, i el tema és que sempre en qualsevol cosa és interessant, no? Revisar què estan fent, fer-ho un poc millor, però en mallorquí diuen que totes les masses fan mal i això duit a l'extrem en el final pot ser perillós perquè si absolutament cada cosa que fem l'hem d'anar revisant, podem arribar a tenir un sentiment d'inseguretat molt gros i amb educació una de les coses més importants és transmetre seguretat.
1: Anem a seguir amb el tema un poc de la informació que rebem avui en dia. En tenim molta, però com hem comentat altres vegades, també tenim moltes informacions diferents i a vegades se contradiuen les unes a les altres. Clar, davant tanta informació diferent, pot passar que, a més de costar-nos definir una línia educativa, anem passant d'un estil de criança a un altre segons el moment en què estem, si hem consumit en aquell moment un vídeo, una notícia que ens sembla més convincent i després passar a un altre. És a dir, ens pot deixar no només no seguir un estil educatiu, sinó anar canviant durant el dia, la setmana.
7: Sí, això crec que és important, no? En el final, quan nosaltres llegim, llegim un moment en què estem amb ganes de llegir i amb un mínim d'esperit crític. Però quan consumim xarxes socials, moltes vegades estem en un moment en el qual ja estan cansats, filtrant molt poc, però això no significa que el darrer missatge que han consumit a xarxa social no mos hagi arribat. Mos arriba i, a més, sense filtre. Això que significa que, malament, tots pensem que tenim molt d'esperit crític, a la pràctica els humans són molt influenciables. Per això jo crec que moltes vegades, quan seguim xarxes socials, és important anar alerta en el moment en què ho miram i, sobretot, construir més els nostres criteris educatius en base a coses que hem llegit o que hem escoltat presencialment un moment en què estaven centrats en reflexionar sobre l'educació, que quan ho feien de manera més inconscient. Perquè si no, acabarem canviant el criteri molt ràpidament i no entendrem per què.
1: Clar, parlant d'aquesta inseguretat també que potser tenim els pares d'avui en dia, tu creus que aquesta inseguretat fa que cerquem validació moltes vegades en experts, en influencers, en famílies que es posen el seu model a xarxes molt més que el que fèiem abans?
7: Sí, i a més que això té un problema molt gros, no? I és que moltes vegades el que surt a xarxes sempre són coses molt seleccionades. D'aquesta manera, probablement sempre a la comparació sortirem nosaltres en desavantatge, perquè nosaltres podríem publicar coses fantàstiques, però també veiem les que no estan sortint tan bé. Així que hem d'anar alerta amb això.
1: Tenim també la intel·ligència artificial. És un nou repte. Ara parlam una mica de la informació, de les xarxes, però la intel·ligència artificial és una eina molt senzilla, disponible. Pot augmentar aquesta necessitat de validació? Necessitar constantment anar a la IA, a demanar-li si ho estàs fent bé com a pare, i a més pensar que la IA pot ser més objectiva que la informació de xarxes quan se nodreix també del que hi ha a internet.
7: Sí, la intel·ligència artificial té coses molt bones, però clar, és un problema perquè no sap realment quina font està utilitzant, perquè està fent una síntesi de moltes fonts i tu no saps si la font, si la majoria de les fonts que està utilitzant són fiables o no, si hi ha una investigació darrere o si no hi és. Per tant, utilitzar les xarxes socials per educar pot tenir un risc. La xarxa social, no, perdona. La intel·ligència artificial per educar pot ser perillós. Però és que, a més, cada lot és distint i les necessitats de cada lot són distintes. Què passa? Que un pare o una mare pot veure les reaccions del seu fill i aquí jo som molt partidari del tema de la intuïció. Pots entendre moltes coses que potser ni siquiera ho fas per un raonament lògic, però intueixes que ja està passant qualque cosa, per això tu no li pots transmetre a la IA. Si li acabes fent més cas a la IA que el que tu com a pare o mare veus que li passa al teu fill, que el coneixes des que ha nascut, t'estàs perdent molta informació aquí. I al final acabes desconfiant de tu i això no sol acabar bé. Un ha de confiar en ell mateix i vol educar bé.
1: Clar, és tot un repte amb un mateix, però ja si parlam de l'hora d'educar en parella encara és més complicat. Perquè com se fa per construir un model compartit d'educació si a vegades la decisió de cadascú neix del que han vist o han llegit aquell mateix dia?
7: Bueno,
1: és una pregunta
7: no
1: que no
7: fer.
1: Sé.
7: La resposta és molt fàcil. Així no anem. Crec que és important xerrar molt d'educació, intentar compartir criteris. També hem de recordar que també hem de xerrar nosaltres mateixos i compartir criteris amb nosaltres mateixos. Vull dir, és l'única manera de ser coherents. No podem educar un dia d'una manera, posar unes regles distintes d'una altra. Vull dir, això no funciona. I els al·lots em queixen molt d'això, de la falta de coherència dels pares.
1: Clar, que suposa per els lots el fet de veure que dubtam sovint, de que canviem de criteri, de que un dia som més permissius, un altre dia més estrictes...
7: Aquesta és una de les coses que en els adolescents més els pot molestar, o sigui que no ho suporten. I què passa? Que la reacció moltes vegades és i de no fer res. Vull dir, quan un pare dubta massa, en el final acaba per no fer res i fer-se un costat. I això òbviament no és bo, perquè imprescindiblement els pares i les mares han de donar amor i seguretat als seus fills. I això crec que no hi ha ningú que ho discutesqui. Si no els dones seguretat, no estaràs educant bé.
1: Anem a afegir més elements complicats en aquesta temàtica. Hem d'afegir l'algoritme. Han dit que avui en dia tenim moltes veus, molta informació, però els experts també alerten que pot passar que l'algoritme ens mostri una vegada i una altra allò que ja consumim i que ens doni la sensació de que hi ha un consens general a nivell de famílies, d'especialistes, sobre una temàtica en concret, sobre un estil de criança, sobre un tema concret. Clar, què passa quan aquesta repetició ens fa sentir que la nostra manera d'educar és la correcta i pot ser gairebé l'única vàlida. Què suposa tot això després a la família i en el contacte amb altres famílies, també?
7: Suposa que deixen de tenir esperit crític. I si nosaltres volem educar fills amb esperit crític, hem de començar per nosaltres. Però per tenir esperit crític, primer hem d'estar oberts a distintes possibilitats. I també entendre que normalment la realitat no és blanc o negre, sinó que són escales de grisos. Probablement jo un tema educatiu el vegi d'una manera, l'altre el vegi d'una manera un poc distinta, i moltes vegades no n'hi ha una que sigui correcta i l'altra és incorrecta. Per tant, si jo sempre acabo rebent informació que me reafirma, me puc acabar ficant dins una bombolla i pensar que qualsevol cosa que faci un altre està malament i desgraciarà el meu fill, a la qual en el final li estic reduint oportunitats de conèixer a lo millor altres famílies, altres formes de vida, i això pot ser una limitació.
1: Tu creus que els pares, però, en són conscients d'aquests factors? O al contrari, pensen que amb tots aquests canvis ells construeixen uns criteris sòlids i que han millorat l'educació respecte a les generacions anteriors?
7: Mira, jo crec que són massa crítics amb les generacions anteriors, i això, òbviament, ser crític sempre és una cosa bona, sempre i quan siguem capaços de veure la part positiva i la negativa. El problema és que avui pareix que tot l'anterior és dolent. Molt bé. Això té qualque repercussió? Sí. Per què? Perquè al final, si jo som tan crític en com me varen educar a mi, puc acabar tenint por de com seran els meus fills en jo. I a més, en raó. Crec que aquí, en el final, és molt important que tinguem una dosi d'humilitat, d'entendre que la història de l'Homo sapiens és molt llarga, que probablement no som nosaltres els que tenim la pedra filosofal, que segurament hi ha gent que ho ha fet bé, i segurament nosaltres estem fent bé coses, però que se tracta de fer el millor que podem, d'estimar els nostres fills i de confiar un poc en que la intuïció funciona. Ja ho he dit bastantes vegades, però és que de veres crec que és una cosa important.
1: Un altre aspecte que te vull mencionar té a veure un poc amb la, podríem dir, professionalització de la criança, per dir-ho així. Fa un temps els joves del programa ens comentaven que les xarxes socials s'han anat professionalitzant, no? Que abans la gent simplement compartia moments del dia amb amics, i ara que fins i tot qui no és influencer sent que ha de seguir unes normes, uns criteris, una estètica, no? Sembla que tots som una mica influencers a l'hora de penjar continguts. Pot estar passant una cosa semblant en la criança? És a dir, que després de veure tants experts, tant pares també i mares que donen consells, pareix que per ser pares i mares han de ser experts en nutrició, en desenvolupament psicomotor, en regulació emocional.
7: I això passa molt. I això passa molt, i en el final acaba creant una sensació com de culpa perquè no ho estic fent perfecte o perquè m'hauria d'informar moltíssim més, i però a lo millor ni siquiera tinc temps per fer-ho. Vull dir, jo crec que aquí hi ha una pregunta molt important que ens hauríem de fer tots. Si jo tinc un fill i una filla, vull que senti que ha de ser perfecta? Probablement no. Vamos, espero que no. Perquè si sent que ha de ser perfecta, acabarà frustrat tota la vida, no? I nosaltres com a pares, o com a educadors, o com a mares, pensant que han de ser perfectes, perquè això és el que els transmetrem. Els nins i els adolescents, sobretot, aprenen de lo que se'ls diu, però aprenen moltíssim més de què veuen. Crec que en el final, la clau, com a tot, és trobar un equilibri. Està molt bé formar-nos, però formar-nos a moments en què estiguem centrats en aquest tema. No mentre estic a punt de dormir vaig rebent missatges que no sé si són contradictoris entre si. O sigui que per un costat, és molt interessant anar-nos formant. De tant en quant no està malament revisar com considero jo que hauria de ser l'educació i escriure-ho, fer un esquema molt curtet, anar-ho revisant cada 6 mesos, una cosa així, per tenir un mínim de coherència. I després també confiar en que la naturalesa mos ha dotat d'un instint que funciona.
1: Tu ja ho acabes d'apuntar ara mateix, aquesta importància de revisar un poc com actuam, no?, i quins són els nostres criteris, però com ho fem realment? És a dir, quines eines ens pots donar per revisar si aquestes decisions que prenem en el dia a dia responen realment a un criteri propi, unes idees que nosaltres hem pensat, hem assumit, o si ens estem deixant endur pel que veiem que fan els altres o pel que es recomana en cada moment, pel que està de moda, per la tendència.
7: Hombre, això és una pregunta difícil perquè al final tots tenim idees que hem absorbit de l'exterior i al final les podem filtrar o no, però sempre tindrem idees que han vengut des de fora perquè som animals socials. Això per començar, no? Però crec que el que és fonamental és revisar si estem sent coherents i si estan seguint una línia en la que nosaltres estem d'acord. Crec que això és molt important, no? Si els nostres fills o qualcú ens diu que no són coherents, home, aquí hi ha una alarma. Probablement aquí el que estigui passant sigui que anem improvisant en funció del darrer missatge que ens ha arribat. I això en principi no és beneficiós per l'educació.
1: Com ho fem, idò, ja per acabar? T'estan posant preguntes molt difícils, eh? Per seguir el nostre propi criteri, sense que això signifiqui deixar d'informar-nos. Tu ho deies ara fa un moment, no? Ens alimentam del que ve de l'exterior, aprenem. Com ho fem per organitzar idees i en el mateix anar incorporant totes les noves que van arribant?
7: Primer, no tot lo nou és millor que l'antic. Per tant, a lo millor no tot lo nou ho he d'incorporar, sí o sí. Aquí hem de ser un poc crítics, no? I com ho feim per a ser crítics? Normalment, si llegim una cosa en paper o si la llegim darrere una pantalla, som més crítics en el que llegim en paper. Això què significa? Que ja la veritat és que la pràctica el que recomanaria és tenir dos o tres llibres que me generin molta confiança i anar-los utilitzant.
1: De capçalera.
7: De capçalera. Revisar, i anar-los revisant periòdicament. A lo millor passen els anys i m'ho donen compte que amb un dels criteris que surt no hi estan d'acord, perquè ja han fet una reflexió i a més està escrita, que crec que això és important. Això per un costat. Tema informació que mos arriba online, que sol ser la majoria. Si crec que hi ha una informació que és molt interessant, passar-la a paper. El que tenim en paper tenim més tendència a revisar-ho. El problema de les pantalles és que és molt fàcil anar llegint en diagonal, i això hi ha bastant d'estudis que ho diuen, i després ja l'ho d'anar passant amb els dits a la pantalla i anar llegint una idea i una altra, i a lo millor totes són contradictoris, l'únic que me generarà serà inseguretat. Per tant, bolí, paper, escriure de tant en quant i revisar. I també pot ser superimprescindible, xerrar amb les altres, amb les altres persones implicades en l'educació. Per ella, però de vegades també es predina, perquè també moltes vegades els nens estan moltes hores amb ells.
1: Molt bé, ens ho hem apuntat tot a mà, Magdalena.
7: Molt bé. Reivindicació del boli.
1: Un tema molt interessant. El guardam en el manual i esperant que venguis un altre dissabte a ajudar-nos a fer un altre capítol.
7: Ja tornaré.
1: Molt bé.
0: IB3 Ràdio és coneixement.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Aquest mes se celebra el Dia d'Internet i per això avui a la nostra secció juvenil volem fer una cosa molt senzilla, mirar enrere i demanar-nos com ha canviat Internet, però sobretot com han canviat nosaltres quan el fem servir, Perquè hi ha coses que han canviat i potser no ens n'hem adonat. Avui ho analitzarem i per això tenim molts joves, des dels 13 en els 30 i algo. És a dir, que tenim una representació ben llarga. Araceli, Pau, Valentina, Lluís, Joel, Irene, Jaume, Joan, Miquel, hola!
8: Hola!
1: Estau preparats?
8: Sí!
1: Vinga, i anem a començar xerrant del correu electrònic.
9: Què?
1: Sí, el correu electrònic. Abans servia per tot, fins i tot per parlar amb la gent.
9: Què?
1: Ara, pareix que només el fem servir quan no queda més remei, o no. L'usau? Hem canviat? Algú envia mails per gust o només quan és obligatori? Mem, posicionau-vos, Araceli.
10: Amen, realment, normalment no l'hem.
1: Algú l'empra sovint?
11: Jo sí, un muntón.
1: Sí? Vinga, conta'ns.
11: Sí, jo, al estar en Xinigamis de Mallorca, pues muchas de las comunicaciones me gusta hacerla por correo porque me da la sensación de que es como más formal que no un WhatsApp.
1: L'empreu més per feina sí. O per coses personals?
9: Sí, és sí, més formal. Quan, és personal. Personal. Sí, quan no queda més remei és algo así superformal i dona gràcies.
12: A ver, yo por ejemplo lo uso mucho, lo uso tanto para los estudios como para mi emprendimiento que tengo un stand. También tienes que estar ahí pendiente del correo, quién te escribe, quién no te escribe.
1: Tot més formal.
12: Sí.
13: A nivell de lleure també per newsletters, coses d'aquestes.
1: Però ja a nivell personal, així per parlar amb amics?
12: No.
14: No.
9: Si molt fer... No estàs en la onda, Rogi, no?
1: Jo estic analitzant, jo tampoc no.
14: Jo per les risques sí, a vegades, però només per les risques.
1: Amem, pregunta, es pendrive? Se segueix emprant?
15: Sí.
9: A vegades.
12: No tant, jo crec que...
1: O ho tenim tot en els núvols.
13: Ja l'hauria d'emprar, perquè el mòbil està petat, em diu que no hi ha més la galeria,
9: però... Al final tot ho acabes enviant un lloc a un altre i si no té... Es quant fa per això pagar una subscripció a la nube? Perquè ara tots has fet de pagar que ho guardes.
1: Clar.
9: Te guardes un pendrive, un disc dur i el perds.
13: Memòria externa contaria com a pendrive,
9: sí.
1: Sí, bé, són un disc dur extern més per guardar...
9: Per
1: protegir, no? Anem a WhatsApp. Tothom empra WhatsApp, evidentment, o més o menys, la majoria, o si no, una xarxa de missatgeria instantània similar. Ha canviat el vostre ús de WhatsApp en els darrers 10 anys? Sí, diu Araceli. Com?
7: 100%. Ara no contesto immediatament, gairebé mai.
1: D'acord. Ja no contestes fins que te vagi bé. Com més ha canviat? Vinga, qui me diu canvis?
11: Hombre, es que antes hablábamos del SMS y el WhatsApp. Antes tenías que comunicarte con las mínimas palabras posibles. Era a las 10 en Plaza España. Y ahora en WhatsApp, bueno, oye, mira, que es que a lo mejor podríamos quedar aquí. Te puedes enrollar lo que quieras.
1: ¿Y son más audios? Sí, ¿sí? ¿Més d'àudios o de missatges?
15: A lo millor si ha de contar un xisme superlargo, sí. Audio.
9: És que tot depèn, no? No sí.
1: A quina velocitat els passau?
9: A por dos i perquè no hi ha por tres.
13: Normal.
12: És que hi ha alguns àudios...
9: Sí. No.
13: Jo si no l'escolto.
1: El podcast!
9: Els àudios de 3 minuts i després està potser mon pare o mare que m'envia un àudio per dir ok.
12: Sí.
9: M'ha fet desbloquejar el mòbil per sentir això, saps? No?
1: A més, m'emojis. ¿S'empren o ya no s'empren?
12: Ja no tant.
13: Sí.
9: Sí.
15: Bueno.
12: Ara sí. Amb els stickers.
9: Ja me passa una cosa i és que quan sóc cego no veig els stickers, no? I és com que...
1: Clar.
9: Té, punt de... Me tenc que quedar els emojis i sé que m'estic perdent tot un món.
1: Perquè tu els emojis te'ls de descriure.
9: Clar, sí, els emojis sí, tenen ja la seva descripció. Cara sonriente, cara enfadada, corazón rojo... Clar, així, no?
1: D'acord.
9: N'hi ha que són graciosos, he de dir. L'emoji de sa caca és montoncito d'excremento sonriente. Molta gràcia.
14: En Lluís el que li hem de fer és l'equivalent d'àudio dels stickers.
9: Hi ha gent que m'ho fa quan envia un sticker, en plan, quan envia un sticker per un grup, m'etiqueten i és @lluisports, és això, en plan, si val la pena que ho sàpiga.
14: Notes de so, el que sé, un patito.
9: Claro.
12: Claro.
9: M'envies un àudio fent quac, en plan.
1: Però usar emojis així a les converses fa un poc vergonya aliena, ara?
9: No, a part, pensa que ara està a les reaccions, que no contestes amb un emoji, sinó que poses...
1: Una reacció.
13: També diria que, en tot cas, hi ha emojis que són marcats d'una generació i emojis que són més marcats d'una altra. Per exemple, la cara que plora de rialles va ser substituïda per una calavera.
9: Sí.
1: Jo això no ho he acabat d'entendre mai.
9: Perquè és com que te mors de ser rialles.
15: Claro.
1: Mira, ara ho entes, gràcies. Ara que has de veure la diferència generacional.
11: Mira, de llorar crec que eres per a reir.
15: Sí.
9: O sea, de forma irònica, sí.
1: Quins emojis s'han jubilat? Hi ha algun que s'hagi jubilat ja que no?
14: Jo crec que el besito no se fa massa.
11: I és...
13: No. Home, no. Ja sí que es fa. Ja.
9: Com molt, sí. Sí.
14: I el guinyito també.
11: Mare això... meva, jo aquests són habituals.
9: Ja, el guinyito el fa servir molt la gallina. Ah?
11: Jo sempre faig...
9: El guinyito el fa servir la gallina. Sí. I els braços fent així els bíceps...
15: Es també, sí.
8: I es pulgar arriba.
11: Sí,
8: ja m'he jubilat en Torres.
9: I s'estíquer ses... mona...
11: de... No, s'estíquer no és meme de ses monaes que s'abracen.
9: He dit, es pulgar arriba, és molt boomer, però ja el faig servir.
11: Ara m'estàu fent sentir malament, no? Amem, què me deus dels memes i els stickers? Memes encara segueixen tan forts com abans que fèieu converses únicament de memes?
9: És que s'envia... els memes el converteixes en stickers, saps? I és com que ja l'envies... No envies la foto del meme com a tal. Mm-hmm. El converteixes en un sticker.
15: Sí.
12: Sí.
11: Anem a passar a Instagram. Xarxes socials. Abans el feed se cuidava més que ara. El feed no existeix i tot és història.
9: El meu feed no s'actualitza des de fa... mira que abans pujava poques coses, però jo crec que fa... Quan fa? 8 anys? No puja res?
11: Vinga, contau-nos tendències. Com ha canviat l'ús d'Instagram?
7: Jo és que me estoy quitando.
11: Ana Araceli, això és una tendència també. Hi ha molta gent que se, sí, sí, que se lleva, sí, no? Millennial, sobretot, no? A mi, Valentina.
15: Abans a lo millor era fer publicacions i a lo millor ara se du més o ses històries. O també, ara, molt nou d'Instagram, les fotos instantànies. Sí. Com veure un pic.
11: Ui, això ja no hi era.
9: Jo ja m'he quedat enrere, això.
11: No... I ara jo també estic investigant, sí, això.
9: Sé que existeix, però no sé el que saps, no?
11: I YouTube? YouTube, ara només se miren shorts, o què passa?
9: Jo, a vegades, me'l porto a fons.
14: El sistema de shorts no... de YouTube no és bo. I per això encara el puc emprar.
11: Anem, Araceli, aprofundeix un poc més.
14: És que jo tinc un greu problema de reels i de vídeos curts.
11: Que t'enganxes.
14: M'enganxen, sí, massa, massa. Per tant, totes les coses que enganxen me'ls he llevades. Però YouTube...
11: No t'ha enganxat.
14: No té l'algoritme tan fi. I per tant, jo me pos, mentre me faig la dutxa, el vídeo de format llarg i escolt el que sigui i me culturizo.
11: Molt bé. Anem, Irene, YouTube...
16: YouTube, jo, formato largo. Exacte. També.
13: Jo diria, sí, que ha caigut el vídeo de 10 minuts, tal vegada. Ara, o són shorts, això, de 25 segons,
16: sí,
13: o si no, són vídeos, que moltes vegades és un podcast, d'una hora i mitja.
16: Correcte.
11: Vinga, anem a un clàssic, però clàssic ja clàssic, Facebook.
15: Bueno,
9: què? Sí. Què és això?
11: Queda algú a Facebook?
16: Sí.
15: Xinigamis. Sí.
9: Mo mare, no sé, no...
16: I els grups de compraventa.
11: Ah, i és territori exclusiu de pares i padrins.
9: Sí, totalment.
8: Facebook Marketplace, cuidado, sí, ja se mou molta cosa.
11: I pregunta, mem, més eines d'internet. Cercadors, els seguiu emprant si voleu cercar alguna cosa o ara aneu directament a TikTok, YouTube o intel·ligència artificial?
9: ChatGPT, al fallo.
7: Hay Google, hay ChatGPT, hay una IA.
13: Depèn del tema, però hi ha coses que sí que a vegades m'ha surt més a compte cercar-la a YouTube, tal vegada que no pas a un...
15: Últimament em preg molt Reddit.
16: Reddit.
9: Des de que vam ficar lo de traduir les publicacions també m'he ficat bastant.
11: En lloc de com a cercador?
16: No, porque Reddit es como los viejos foros que teníamos.
9: Sí, el problema de Reddit és que fins fa poc quasi tot era en anglès, no? I ara com han ficat traducció i pots ficar-te on sigui, però Reddit, comunitats espanyoles hi havia poques.
11: Anem a Google Maps. Abans s'emprava per anar a alguna direcció molt concreta, ara l'emprau per tot, els maps?
15: Jo sí.
11: Per anar a qualsevol banda?
9: Per anar a vostres, sí, i també inclús, sí, per mirar ressenyes, o sigui, és com, sí, que per a tu cerques i ja te surt la pàgina web, el menú, les ressenyes...
15: per reservar.
9: Com se diu el dueño, ja que sé.
15: Sí, tot surt.
14: També per saber un poc a quina distància queda una cosa, pintura, ja que sé, avui de matí ho he mirat per anar a la ràdio. Jo sé on ets a ràdio, però volia saber quant tardaria.
11: És molt optimista, de vegades, en les distàncies.
13: Sí. Pensa que la gent és molt ràpida.
11: Sí, no sé què pensa, com caminant, però...
14: Jo camin més de pressa que Google Maps.
9: Jo tinc un problema.
13: Jo, per exemple, en les bicicletes notava que les bicicletes deien, no, això està a 10 minuts i tal vegada en 20.
11: Jo tinc la sensació que és un poc optimista. Vinga, i la gran novetat dels darrers anys, la intel·ligència artificial, com l'usàveu i com l'usau? Vinga.
14: Bueno, de la nada a per al treball.
9: No, o sigui, sí, no s'ha passat tant de temps com per fer aquesta retrospectiva, però...
11: En 3 o 4 anys, sí, com ha passat a formar part de la vostra vida?
9: Sí, o sigui, també notes que ha millorat. O sigui, coses que abans no li demanaves, ara saps que és més confiable, saps? O sigui, abans no podies demanar-li investiga'm articles sobre X coses, per exemple un treball de somni, no? Ara saps que té la capacitat de cercar internet i saps que t'ho va fiar un poc més. Ho has de tenir que contrastar, però...
13: Ui, però això és super 2025.
9: Sí, no?
11: Valentina?
15: Abans, potser, eren coses puntuals acadèmiques, però, bueno, el manco... La meva experiència és que ho us porto tot.
11: Clar. Què faig amb això que m'ha quedat a la gelera? Quina recepta puc
15: claro,
11: fer?
15: Això.
12: Jo també... Reconozco que lo uso mucho para el nivel académico. Yo qué sé, hazme preguntas de tal tema tipo test, cosas así, hazme un resumen. Además que muchas veces también te pone donde lo ha buscado. Y también para tonterías, como el perro puede comer tal alimento.
9: Literal.
11: Y por cosas personales, en plan, me ha pasado eso hoy, ¿qué faig?
12: Claro.
9: No tant.
11: Uy, no.
12: Tengo esos alimentos, no. ¿Qué me hago?
9: O sigui, és més... No,
11: n'hi ha que sí, n'hi ha que no, aquí. Algú em posa en cares, no?
12: Jo sí. A veure, és que és ràpido i és còmodo.
9: És ràpido i còmodo.
11: Després ja tu filtres.
9: Aprovi per dir per als estudiants, hi ha una que sigui un nou buquelema que està molt bé.
8: Sí.
11: Vinga, ja per tancar, veient com ha anat canviant tot això, com vos imagineu, anem a fer una hipòtesi, com serà l'ús d'internet d'aquí, no ho sé, 3 o 4 anys? Canviarà molt, no?
9: No sé, potser.
11: Vinga, algú vol fer aquí algun vaticinar com serà l'ús d'internet?
8: Ja diria que si cerques algo a Google ja no entraràs a les pàgines, sinó que ja entraràs a la intel·ligència artificial de Google.
9: Això té un problema.
11: Sí. Això segur que sí.
9: Això té un problema, és que la intel·ligència artificial se nutreix de les pàgines de Google. Les pàgines de Google se nutreixen dels dobbers que guanyen amb els anuncis quan entres. Si la gent no guanya dobbers en la pàgina web perquè la gent fa servir intel·ligència artificial, no haurà pàgines web i no haurà intel·ligència artificial.
12: Mai
9: i tornarem a ser a la de Pedro.
11: Aquí tenim ja l'expectativa de futur que ens ha fet.
9: Així que en el futur no haurà internet, ¿vale?

0: potser sí, ho pues, recordau.
1: Aprofiteu perquè podria ser de res.
2: Jo crec que sortirà una resistència. La gent començarà a fer coses super de nicho i tindran les seves planes web i faran les seves cosites.
3: Jo és que treballo haciendo páginas web, así que espero que no desaparezcan.
2: Por favor y gracias.
3: Pero la IA me ayuda mucho a hacer páginas web. Es verdad que es un conocimiento guay.
1: Ya veremos de aquí unos años cómo estamos. Bé, d'aquí, cómo celebramos el día de internet.
0: D'aquí uns anys no venim amb manual etern, no? Anirem revisant com va tot. Ale, gràcies. Adéu.
4: Adéu.
0: I després de la secció juvenil, ara arriba el nostre recull d'iniciatives d'educació, criança, propostes divulgatives i oci familiar. Començant parlant d'un seminari sobre la prevenció de l'assetjament escolar en persones amb altes capacitats.
5: Hola, amics de No Venim en Manual, som la Maria José Cordero, d'APSAC Mallorca, i vos volem convidar a un seminari que farem dia 6 de juny, de les 11 a la 1, en el casal de barri de Son Serralta. Tractarem l'assetjament i maltractament escolar a les persones amb altes capacitats, amb una perspectiva de gènere. Moltes gràcies i vos esperam a tots.
0: Trobareu més informació a les xarxes d'APSAC. Continuem parlant sobre cursos de monitor per joves. Ens ho expliquen des de Palma Jove.
6: Hola a tots i a totes. Vos animam a visitar el nostre Instagram perquè allà trobareu una recopilació en forma de carrusel amb els cursos de monitor-monitora que es faran aquest estiu. Hi ha cursos gratuïts i cursos de pagament. Ja sabeu que si voleu fer feina com a monitor heu de tenir la titulació oficial. Per tant, Palma Jove vos facilita la tasca de cercar un centre on poder-ho fer. Moltes gràcies i bona feina.
0: I seguim amb propostes musicals. Ens les conta Núria Cuniera, directora artística de les Corals WIP.
7: Bon dia. Des de la Coral Universitat de les Illes Balears, us volem convidar a celebrar amb nosaltres els 40 anys de les Corals Infantils de Joventuts Musicals de Palma i de la UIB. Avui, a les 7:30, a l'Auditori del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, us hi esperem. I si no només voleu venir a escoltar, si voleu cantar amb nosaltres, ja tenim obertes les preinscripcions pel curs vinent. Trobareu tota la informació al nostre lloc web, coral.uib.cat. No us ho perdeu. Si teniu entre 4 i tots els anys, tenim corals per totes les edats.
0: I passam ara a activitats d'estiu per infants.
8: T'agradaria descobrir que el teu cervell té superpoders? Aquest estiu vine al campus de Can Tapra i viu una aventura científica única. Farem experiments, excavacions, cuina en química i fins i tot manejaràs robots. Aprendràs trucs per estudiar millor, faràs nous amics i exploraràs la natura en un lloc espectacular. El campus serà del dia 13 al 17 de juliol. Apunta't al web seràs.uib.cat.
0: I acabam amb una proposta d'activitats en família. Escoltau.
9: Bones! Som n'Alba, del projecte d'intervenció comunitària. I aquest mes de juny finalitzam les activitats de temps en família, amb dues activitats per infants de 0 a 3 anys i un supertaller de sabors per infants de 4 a 12 anys. Per participar, heu de fer inscripció prèvia. Si vos interessa, podeu demanar més informació al 656-510008 o visitar la pàgina web d'Espiral. Moltes gràcies!
0: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Donant pas ara en els companys d'informatius i ens preparant per la segona hora de programa.
10: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
11: Bon dia. Una nova embarcació amb migrants ha estat interceptada aquest matí al voltant de les 7 en les immediacions de Cabrera. A bord hi viatjaven 31 persones d'origen subsaharià. En total, ja són 7 les embarcacions que han arribat a les costes de les Illes Balears en les darreres 24 hores. En total, 108 persones navegaven en elles, la majoria d'origen magrebí i també una cinquantena d'origen subsaharià. Amb aquesta nova arribada, ja són més de 1.850 les persones que han arribat a les Balears a través d'aquesta mena d'embarcacions en el codony d'any. I les noves instal·lacions de l'escorxador municipal de Ciutadella, que assumeix prop del 90% dels sacrificis que es fan a Menorca, entraran en funcionament les pròximes setmanes després de les inversions de més d'1 milió d'euros. L'Ajuntament destaca que ara compleix

0: totes les exigències sanitàries i ambientals. Ara disposen d'espais més moderns, funcionals i adaptats a una normativa sanitària i ambiental cada vegada més exigent. Així ho explica la regidora ciutadanyenca Sandra Moy.
1: Reparació de totes les quadres, compra de maquinària nova, impermeabilització dels terrats, també s'han posat plaques solars, bueno, una sèrie de coses, però el darrer que s'ha fet, i sí que és cert que era important que es fagués i feia molt d'anys que estàvem intentant dur a terme aquests projectes, són el tractament de la sang.
0: Avui és el cinquè dia de la vaga indefinida en el servei de persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma. Unes mobilitzacions respecte de les quals el comitè de vaga es troba més que satisfet, ja que segons els seus càlculs el seguiment es situa entre el 80 i el 90%. Tot i així, denuncien els intents de l'empresa de sabotejar la vaga utilitzant el personal directiu i administratiu per cobrir les funcions dels treballadors, a més de comunicar-se amb les persones que tenen serveis mínims en només 3 hores d'antelació. Jairo Aranda és el president del comitè.
2: Todo lo vemos delante nuestra, ¿eh? Empujar sillas, hacer embarques, eso es una sustitución de huelguistas. Claro, el huelguista, el trabajador que hace huelga se va, que hace la empresa, saco gente de oficina, que son con categoría de administrativos o gestores, a empujar sillas, esto no se puede hacer, esto es ilegal. Que todo esto va a acabar en juzgado y con la denuncia.
0: La Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia tindrà oberta fins al 10 de juny la convocatòria per sol·licitar l'ajuda que cobrés de manera total i parcial la quota d'autònom durant els primers 3 anys d'activitat. Magdalena Comas és la presidenta de l'Associació d'Autònoms de les Balears en declaracions a la Gran Vida.
3: No tenir que pagar la quota de seguretat social durant els primers 12 mesos i després el segon any també... continua sent 100% sempre que no tingui rendiments nets anuals per damunt del salari mínim, però i el tercer any se subvenció al 50%.
0: I més temes, presó provisional per un home d'origen georgià que va ser detingut per la Policia Nacional de l'aeroport de Palma quan intentava fugir de Mallorca. Tenia prohibit abandonar l'illa després de cometre una dotzena de robatoris a domicilis. De fet, se li havia retirat el passaport com a mesura cautelar, però n'havia aconseguit un altre amb el seu nom. Una punta en clau necrològica perquè l'intel·lectual francès Edgar Morin, un dels filòsofs i sociòlegs més importants de la segona meitat del segle XX i inicis del XXI, creador de la teoria del pensament complex, ha mort avui en els 104 anys d'edat. I un darrer punt, també en informació de servei, destacant les retencions que ara mateix s'estan produint per mort d'un accident entre la via de cintura a l'altura de Gènova i l'autopista d'Andratx a l'altura de Bandinat. Continua ara, no venim a manual. Tornem amb més actualitat informativa a les 12.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Continuem amb la segona hora de No venim amb manual. Avui tindrem molta participació infantil i juvenil i un contingut molt musical. Començaran coneixent com funcionen diferents clubs i activitats infantils i juvenils. Avui, concretament, ens endinsarem en el món del tennis taula. També tindrem un test a pares i fills, escoltarem plans i recomanacions enviades pels infants i acabarem, atenció, amb un taller de gospel. Esteu preparats? Idò, arranca ja la segona hora de No venim amb manual.

0: avui, una vegada més, volem conèixer com funcionen diferents clubs i activitats infantils i juvenils. En altres programes hem parlat d'altres esports i avui ens endinsam en el món del tenis taula. Per parlar-ne ens acompanya en Llorenç Sastre, que és president de Soncladera Tenis Taula, un club que ja té 20 anys de trajectòria, equips a categories nacionals i jugadors i jugadores que competeixen a nivell europeu. Bon dia, Llorenç.
1: Bon dia.
0: Com va tot?
1: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé. Aquí preparats per aprendre més sobre aquest esport?
1: Bueno, intentarem donar el millor.
0: Molt bé. Hem de dir que també ens acompanya Eugènia Sastre, que és la filla d'en Llorenç, que és jugadora del club, campiona d'Espanya en diferents categories i jugadora habitual a competicions internacionals i europees. Bon dia, Eugènia, com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
0: També preparada per contar-nos moltes coses.
2: Preparadíssima.
0: Perfecte. I avui també tenim amb nosaltres a dos joves jugadors del club. En Lluís, que té 13 anys i que aquesta temporada ha començat a competir a la categoria autonòmica balear. Bon dia, Lluís.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Molt bé. I un que ja coneixem per aquí, ja no venim amb manual, que és dels nostres tertulians, que és en Rubén, que té 11 anys i enguany ha començat a jugar a tenis taula. Hola, Rubén.
4: Hola.
0: Avui passes a ser a l'altre costat, eh? No entrevistes,
4: sí.
0: T'entrevistam a tu.
4: Sí.
0: Molt bé. I per ajudar-nos a descobrir millor aquest esport també tenim entrevistadors. Tenim en Joel i en Amanda. Com esteu?
5: Bé. Bé.
0: Veniu carregat de preguntes?
6: Clar sí. Que sí.
0: Vinga, idò. Idò, anem a començar parlant amb en Llorenç. Per moltes famílies i per infants que ens escolten, el tenis taula és un esport conegut, però moltes vegades no saben massa coses més enllà de jugar-hi alguna vegada. No coneixen molt bé el tema de la competició, per exemple. Per començar, tu ens pots explicar un poc millor en què consisteix exactament aquest esport i quines podrien dir són les seves regles bàsiques?
1: Amem, l'esport és un esport meravellós en el qual te fa sentir sempre has d'estar atent, sempre has de reaccionar en dècimes de segon. Per això és un esport molt indicat per totes les edats, des dels 8 anys fins en els 70. Les regles bàsiques, doncs, bueno, són els partits se juguen en el millor de 3 sets, cada set se juga en el millor d'11 punts, sempre amb una diferència de 2, o sigui que si arribes a un 10-10 sempre ha d'haver una diferència de 2. A partir del 10-10 se treu una vegada cada jugador, però fins en aquí se treuen dues vegades cada jugador. El saque és totalment lliure, no és com el bulo de que el sac ha de ser cruzat, no, és totalment lliure, tu pots treure on tu vulguis des de fora de la línia blanca de la taula.
0: Molt bé, ho heu apuntat, no? Molt bé. També ens agradaria saber com va sorgir el Soncladera Tenis Taula, ja fa uns quants anys, i com han anat canviant, com han anat canviant amb els temps.
1: Bueno, va sorgir, pues, tres amics que volíem, que mos encantava jugar a ping-pong, jugar a tenis taula, i que no teníem a bon jugar. Llavors es vàrem estar cercant, jo vaig contactar, nosaltres vivim a Soncladera, vaig contactar amb la presidenta de l'associació de veïnats, ella mos, molt amablement mos va ajudar, mos va aconseguir un gimnàs de l'escola Miguel Porcel, i ja vàrem començar tot. Fa 21 anys, una taula i tres amics que se n'anaven a les hores baixes, pues, a fer dues, tres hores, a passar-ho bé. Res més, sense cap pretensió més. Però, a poc, varen començar majors a demanar informacions i, sobretot, varen començar els nins. Els nins, que és el futur del club, i varen ser els qui varen començar a voler venir. I pues, ara hem passat d'un puesto, un gimnàs d'una escola no massa gros, a tenir una nau alquilada en el Poniu de Son Castelló, una nau de 35-36 metres de llarg per 11 metres d'ample, en el qual muntem 9 taules, o sigui, hem passat d'una taula a tenir 9 i a tenir pues, molt de nins, que és el que nosaltres més disfrutem. I és en el que jo estic més orgullós de tot, dels nins que tenim.
0: I ara anem a parlar amb els nins, amb els joves, anem a parlar amb Eugènia, que tu, Eugènia, segurament vas començar ja fa uns quants anys. A quina edat vas començar a jugar?
2: Sí, jo vaig començar molt jove, amb 8 anys.
0: Amb 8 anys. Has estat campiona d'Espanya en diferents categories, has competit a nivell internacional. Conta'ns un poc com ha estat per tu aquesta experiència i com has viscut també el món de la competició des de petita.
2: Bueno, ha estat una jornada superxula i enriquidora. Sí que és vera que quan era petita vaig començar pues, d'una manera més innocent, competint pues, per passar-m'ho bé, per gaudir de lo que estava fent. I a poc a poc, quan te'n vas fent gran, el teu nivell també va pujant, o vols prendre més en sèrio, més exigències, perquè vols arribar pues, a la millor de totes. I res, sí que a vegades que hi ha moments molt bons, que aconsegueixes guanyar, aconsegueixes els objectius que t'has marcat, però a uns altres que és dolent i això no fa que t'hagis de tirar cap endarrere. Tot això, els altibaixos fan, jo crec que m'han fet millorar com a persona i com a esportista.
0: Conta'ns també, clar, com se compagina tot, perquè hi ha moltes hores d'entrenament, competicions, però també després hi ha estudis i també hi ha amics. Com se fa per combinar-ho tot?
2: Bueno, jo sí que és vera que he estat 6 anys a un centre del nivell esportiu, a Sant Cugat, i aquí teníem uns horaris molt marcats. Els de matins era anar a classe, entrenar, dinar, anar a classe, entrenar i sopar. I després d'això, damunt les 9:30-10, era quan tenies temps o d'estudiar o de quedar amb els amics. Sí que és difícil perquè has de renunciar a certes coses quan vols arribar a ser
0: professional,
2: sí. Però jo la veritat és que estic molt contenta de tot el que he fet.
0: Molt bé. Te demanarem més coses, però ara anem a xerrar amb un poquet amb els més joves, amb els que comencen a la competició i els que comencen directament a provar l'esport. I per això tenim aquí en Amanda i en Joel, que han preparat preguntes per a ells, no? Vinga, Amanda, què els hi vols demanar tu a en Lluís i a en Rubén?
3: Com vos vareu animar a començar a jugar a tenis taula? I què és el que més vos agrada d'aquest esport?
0: Vinga, contau-nos. Amén, Lluís.
4: Jo vaig començar jugant amb amics en una taula de tenis taula en el pati del col·legi. I jugava tant que me va començar a agradar i vaig decidir apuntar-me a entrenos
0: per anar millorant, no?
4: Per millorar i aconseguir competir.
0: Molt bé. I tu, Rubén, com vas començar, nen?
5: Bueno, nosaltres no vam començar ni amb paletes. Vam començar amb una pilota de futbol, la botàvem a la taula quan sortíem del col·legi i un va treure les paletes i les bolles del seu pare i clar, ja vam començar...
0: Ja vas dir, ui, això m'agrada més que en la pilota de futbol, no?
5: Sí.
0: Va millor.
5: I hem de dir que una vegada quasi li fan molt de mans a una taula.
0: Bé, van ser uns inicis un poc accidentats, eh?
5: Sí.
0: Molt bé. Vinga, anem a més preguntetes. Joel, tu què vols demanar?
6: Vinga, a jo m'agrada molt el tenis taula, però no sé molt com funciona el nivell de competició. Lluís, tu que aquest any has començat a competir, com t'has preparat per competir i quina diferència hi ha entre practicar aquest esport com una activitat extraescolar o començar ja a competir?
0: A veure, quina diferència hi ha?
4: Per competir tens que tomar l'esport més seri. I tens que entrenar amb més intensitat i concentrar-te més en l'esport.
0: T'ho prens més seriosament, no? Com una activitat, com dèiem, no és el mateix quan vas a competir o vols ser professional que quan ho fas per passar una estona, que també és una possibilitat, no? Vinga, Amanda, què demanes tu?
3: Rubén, tu has començat aquest any. Què és el que més t'agrada del tenis taula i què és el que t'ha semblat més complicat d'aprendre?
5: Bueno, a mi el que més m'agrada del tenis taula és una cosa un poc curiosa. El temps que tens per agafar una molla o no. Perquè jo sóc molt aficionat al món del motor, que, clar, són dècimes de segon cada volta, val? I, clar, com tens molt poc temps per reaccionar, me recorda molt a mi.
0: Molt bé.
5: Sí. I el que m'ha semblat més complicat d'aprendre diria que és un efecte que és l'efecte de TA,
3: que m'ha costat molt. Sempre se me van les bolles a la xarxa.
0: Bé, a poc a poc.
3: Eh? Sí.
0: Vinga, Joel.
6: Rubén, ens han contat que has animat altres companys de l'escola a jugar i que fins i tot heu muntat una petita lliga a la teva escola. Com ha anat això?
3: Bueno, a ver, tengo que decir que eso ha ido muy bien, ¿vale? Bueno, los profesores juegan, ¿vale? No como ayudarme a organizar el torneo, sino como jugadores, ¿eh? Como jugadores.
0: Has animat a tothom, a professors, a nins, a tothom.
3: Sí, la idea de hacerlo venía de que, claro, nosotros antes jugábamos partidas en el patio de Rey de la Pista, que es si ganas te quedas en la mesa y si no te vas, y así todo el rato, ¿no? Y era un poco aburrido jugar siempre contra el mismo.
0: Siempre había un que era bo y estaba siempre como rey de esa pista.
3: Sí, o sea, lo que hicimos fue empezar a hacer el torneo y, claro, para que gente de primero de primaria se animara a jugar, como se hace por sorteo, le puede tocar con otro de primero de primaria, no contra uno de sexto o de quinto. Y eso está muy bien. Y luego decidimos que por cada ronda que llegaras, si ganas una partida te llevas X puntos, si ganas dos partidas te llevas X puntos y así. Es un torneo, no una liga, pero está mezclado.
0: Molt bé, eh? Aquí han ficat molt d'ingredients. Vinga, anem a seguir amb més preguntes, Amanda.
3: Ara una pregunta per tots els que heu fet competició. Quan esteu nervioses abans d'un partit important, què feis per tranquil·litzar-vos o intentar no posar-vos tan nerviosos?
0: Home, Eugènia, tu aquí ets experta. Què se fa o què fas tu? Quina tècnica tens per evitar els nervis?
2: Bueno, jo crec que la més important és respirar. També sé de molta gent que se posa els auriculars, intenta evadir-se de lo que li ve, se posa alguna cançó motivadora i d'aquí cap endavant, no? Jo crec que el més important és no pensar i ja pensar en el moment de quan estàs a la taula. No abans, només pensar pues, en el que has de fer, no en el partit com a tal.
0: Cadascú té les seves tàctiques, sí, també, clar. Imagino, no? Molt bé, Joel.
6: I una altra pregunta important. Quan una competició no surt com esperàveu, què feu per animar-vos i seguir endavant?
0: Què se fa en aquell moment que dius, uf, he perdut, estic perdent, com remuntau, com seguiu cap endavant?
2: No sé, sempre tenir mentalitat positiva. Jo m'ha passat moltes vegades d'anar perdent i en el final acabar guanyant. És que aquest esport pot canviar el partit d'un moment a un altre. Llavors, no venir-se a baix.
0: Seguir endavant.
2: Sí.
0: Tu també, Lluís?
4: Sí.
0: D'acord. Idò, molt bé, Joel i Amanda, per el vostre qüestionari. Heu fet tot un qüestionari molt complet. I ara volem seguir amb una pregunta que està més vinculada a les famílies. Perquè quan parlem d'esport infantil i juvenil també hem de parlar del paper dels pares i de les mares. Molt important, en Llorenç me mira ja com que dir sí, aquí hem de contar coses. Vosaltres, de fet, sou pare i fia, no?, que compartiu aquest esport des de fa molt d'anys. Des de la vostra experiència, quin penseu que ha de ser el paper dels pares quan els fills practiquen esport? És a dir, què han de fer i què han d'evitar?
1: Què han de fer? Apoyar-lo. Deixar-lo que juguin i no ficar-li cap tipus de pressió per el resultat. Simplement que us ho passin bé. Ja arribarà el moment en el qual el nen decidirà si el que vol és només seguir entrenant i passar-ho bé o intentar fer una passa més i ja dedicar-se, no professionalment, sinó agafar-se més en sèrio per intentar arribar a poder disputar un campionat de Balears, poder disputar un campionat d'Espanya. Però això és un procés que ha d'anar molt a poc. Jo he hagut d'aprendre, jo també som l'entrenador de Eugènia, no només el pare.
0: Difícil, pare
1: molt,
0: i entrenador.
1: Molt. Jo he hagut d'aprendre a fer d'entrenador i separar. I ha costat molt, molt. I ell ho pot dir. Ens ha costat molt i jo he hagut d'aprendre a separar i a no pressionar-la. Ell ha dit un moment, a l'entrevista, que ella feia, va decidir competir. Nosaltres, quan ho vam xerrar, quan ella estava en el pas, jo li vaig demanar, què vols? Seguir amb això, entrenant dos pits per setmana, dues horetes, o vols que intentem fer alguna cosa més? Si volen fer alguna cosa més, ens implica entrenar més dies. No més hores, però sí més dies. En vez de passar de 2 dies, passarem a 4 o 5 dies per setmana d'entrena. I aquí va ser les dues filles, tant l'Eugènia com la seva germana, la Xisca, que varen decidir pues, intentar arribar a jugar bé, no a ser, sinó a jugar bé a tenis taula.
0: Parleu-nos un poquet de com ha anat aquesta temporada, què heu fet... Vinga, conta un poquet.
1: Aquesta temporada, a nivell general de club, ha anat molt bé, estic molt content. Han tingut nins tipus Lluís, que han començat a competir, i les veus amb ganes i les veus que no se venen a baix perquè tinguin un mal resultat, que és lo normal, perquè ells acaben de començar i estan jugant amb gent que potser ja duen un parell d'anys. Llavors, jo sobretot el que les he demanat és que no tinguin cap tipus de pressió, no les demanen que guanyin cap partit. Simplement que entrenin, que fain el que fan en els entrenos i que s'ho passin bé. A nivell de màxima categoria, que podria ser en Eugènia, pues bueno, la temporada ha anat bastant bé. En el final ens han classificat per tornar a jugar a les competicions europees la pròxima temporada. O sigui que jo diria que ha anat bastant bé.
0: Molt bé. Són 20 anys. Quins objectius teniu ara de cara en el futur?
1: Bueno, no m'ho havia plantejat, però bueno, intentar, sobretot, que la base dels nins no decaigui. O sigui, jo, haver dit abans, jo estic molt content del grup que tinc, tant de dilluns i dimecres, com el grup que tinc de dimarts i dijous, dels nins, perquè són la sang jove que ha de menester el club. De fet, nosaltres, en l'equip masculí, tenim jugadors que duen en jo des de que tenien 10 anys, i ara en tenen, doncs, a lo millor, 23-24. O sigui, i això, per jo, és el més gran, que aquests segueixin estant en el club i segueixin volguent jugar i segueixin volguent ajudar en el club.
0: Molt bé. I ara potser hi ha nins i nines que ens escolten i diuen, ai, vull jugar en aquest esport. Vull saber un poc més. A més, vosaltres, Lluís, Eugènia, Rubén, per què recomanaríeu altres infants i adolescents que ens escolten provar el tenis taula?
5: Jo us recomanaria tema passar-ho bé, perquè ho passes bé i no és com jugar a futbol, que a vegades necessites un espai molt, molt gran o coses així, sinó que és molt fàcil trobar a un parc una taula.
0: Molt
5: i
0: bé.
5: Per agafar unes paletes és molt fàcil.
0: És una bona manera de passar el temps, també,
5: sí.
0: No? I de divertir-se. Lluís, tu ja que estàs a més també de la competició, men, per què els recomanes altres lots que ens escolten provar el tenis taula?
4: És un esport molt divertit i jo el recoman per passar el temps, a vegades competir o simplement
0: divertir-se,
4: sí.
0: No? Cadascú pel que vulgui. Eh? Eugènia, tu que tens ja una visió molt àmplia, per què ho recomanes a altres infants i adolescents?
2: Bueno, és que en el final el tenis taula és un esport molt complex que la gent no se dona compte de com és, i jo crec que si la gent li donés l'oportunitat que se mereixés, que se mereix, és que se donaria en compte de quantes coses hi ha dins d'aquest esport, ja dic, jugant i de fora, mentalment, és molt bo aquest esport, i ja de dins hi ha tant d'efectes, tantes coses diferents, que és que la gent ho gaudiria moltíssim.
0: Hi ha moltes possibilitats d'aprendre, no? Molt bé. I de moltes gràcies a tots per ser aquí avui amb nosaltres i per explicar-nos un poc més sobre aquest esport, el tenis taula. D'aquí unes temporades ens tornem a retrobar.
1: Molt bé. Eh? Quan vulguis, aquí estem per lo que vulgueu i quan us necessiteu.
0: Molt bé. I de moltes gràcies.
1: Vinga.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: Ja sabeu que no venim amb manual, ens agrada molt jugar. Ens agrada fer test, ens agrada mesclar generacions, també ens agraden els karaokes en japonès, tot i que encara no ens surten massa bé. Però avui, què farem? Idò, farem una d'aquestes tres coses. Farem un test amb un pare i un fill. En Salvador i en Alberto, com esteu?
10: Molt bé.
9: Que esteu tensos?
10: Millor el test que el karaoke en japonès.
9: No ho sé, eh?
10: També per
9: és un test sorpresa. És un test per veure si coneixeu els gustos i la manera de fer les coses de l'altre. També és per veure si coincidiu o si avui descobrim alguna sorpresa.
10: Perfecte.
9: No patiu si no encertau, perquè és per passar una estona divertida, no passarà res.
10: Cap problema.
9: Preparats?
10: Sí.
9: Sí?
11: Sí.
9: Molt bé, jo tinc aquí d'ajudant en Joel. Hola, Joel.
11: Hola.
9: Tu m'ajudaràs a fer les preguntes,
11: clar,
9: eh?
11: Sí.
9: Vinga, idò. Primer farem unes preguntes ràpides de qui és més... Jo diré una situació i vosaltres heu de contestar jo o ell i amem si coincidiu o no. D'acord?
10: D'acord.
9: Vinga, primera pregunta.
11: Qui dorm més?
9: Qui dorm més?
12: Jo.
10: Ell.
9: Coincidiu. Seguim.
11: Qui té pitjor despertar de matí?
10: Ell.
9: Ui, no heu coincidit. Seguim. Podeu argumentar, si voleu, eh?
11: Qui menja més ràpid un tros de pastís?
12: Jo.
10: Sí, supos que sí. Jo sóc ràpid, però ell més.
11: Qui s'enfada més?
12: En fam.
11: Qui s'enfada més quan perd un joc?
10: Ell.
12: Ell.
9: Ui.
10: Jo.
9: Què més?
11: Qui diu més vegades, ara vaig?
12: Ell.
10: Jo.
12: Com que no?
9: No ho sé, aquí no acabeu de coincidir,
10: sí,
9: eh?
10: Sí, no estic d'acord, no estic d'acord.
12: No.
11: Qui canta pitjor la dutxa?
12: Ei.
10: Jo.
9: Ah, aquí sí, aquí hi ha un consens,
10: sí.
9: Molt bé.
10: Sí, sí, sí.
11: Qui deixa més coses desordenades per casa?
12: Jo.
10: Sí, clarament, per majoria.
12: Sí, sí, això l'admiro.
9: Autocrítica, ei. Molt
12: sí,
9: bé.
12: Sí.
11: Qui té més paciència?
10: Jo.
12: Ei.
9: També, també coincidiu, molt bé.
10: Qui... He de dir que sí? Està en una època adolescent, clar, és una mica complicada.
12: Tots tenim paciència, però ell és el que més.
9: Molt bé, Salvador, així m'agrada.
11: Qui conta els acudits més dolents?
12: Ell.
10: Jo.
9: Molt bé, un aplaudiment, ho fem molt bé. De dir que tenim una mica de públic que estan aquí rient i escoltant, perquè després seran un altre dia i ses víctimes i volen saber què dir i què no. Bé, ara ve la segona part del joc. Aquí vos farem una pregunta sobre l'altre, un contestarà i després l'altre dirà si ha encertat o no ha encertat.
10: Molt bé.
9: Vinga, molt bé. La primera pregunta li fem a en Salvador.
11: Quin és el seu color preferit?
9: És d'en Alberto.
10: És que m'acaba de dir que ha canviat, però supos que és verd.
12: No.
9: Ui!
12: El negre.
9: Ara és el negre, és que és adolescent. I a l'inversa?
12: El groc.
10: No, és blau.
9: Ui, de color no anem bé, eh? Hem de revisar l'armari, idò.
12: Crec que estic una mica daltònic.
9: Vinga, la següent.
11: Quin és el seu menjar preferit?
10: Sushi?
12: Sí.
9: Bé, aquí hem encertat. I a l'inversa?
12: Amigues?
10: Bé, sí.
9: També, anem bé, eh? Vinga, que queden dues només.
11: Quina és la seva pel·lícula preferida?
10: Jurassic Park.
9: Jo crec que sí, eh? Perquè jo t'he vist créixer i sempre t'han agradat molt els dinosaures. Jo també hagués dit el mateix. Ara ja no.
12: Conta que no sigui Jurassic Park, sinó Jurassic World.
10: Bueno.
9: Ah, s'ha encertat, has encertat. Vale. És bona, és bona. I la de ton pare, quina és la pel·li preferida? Amem. Ara dirà Casablanca.
6: Toca-lo otra vez.
12: Pues, amem. No sé, alguna d'Estudio Ghibli, com Porco Rosso.
10: Per exemple,
9: sí. Bona, molt bona, molt bé, molt bé. Vinga, i la darrera, mem.
11: Quin creus que és el plat preferit per fer...
9: No, plat no, pla.
11: Pla preferit per fer amb tu, per fer junts.
9: Amem, quin pla li agrada més fer amb tu?
10: A ell, quin li agrada més fer amb jo?
9: Sí.
10: Jo diria que... jugar a un joc de taula.
12: No.
9: I quin és el pla que més t'agrada fer amb ell?
12: Viatjar a Màlaga per visitar els meus padrins.
9: Molt bé.
10: És un bon pla.
9: I a la inversa? Quin pla li agrada més a ton pare fent tu?
12: Probablement viatjar a Màlaga per visitar els padrins.
10: Sí, també, coincidir.
9: Molt bé. Idò, coincidir, ja teniu un pla per fer plegat. Mira sí. Que bé, bona nau d'aquí.
10: Ara
9: en pla...
10: mirarem bitllets d'avions.
9: En pla combinat. Molt bé, idò, moltes gràcies. Un altre dia farem la segona part del test.
10: Perfecte.
9: Molt bé.

0: I després del nostre test de pares i fills, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens explicaran directament nins i nines. Començam amb l'agenda de plans feta per un dels nostres reporters.
1: Hola, som en Rubén i avui vos torno a dur molts plans pels pròxims dies. Preparats per apuntar? Dia 31 de maig hi haurà la festa d'inauguració de l'Skate Park de Mahó. Sabeu per què el kiwi és verd i la pastanaga taronja? O podreu descobrir en el taller Mengem en Colors, la ciència dels aliments, el 13 i 30 de juny a Caixa Fòrum. I encara tinc més propostes. Aquests dies se celebra la Fira del Llibre de Palma i el 5 i 6 de juny hi haurà un taller infantil, contacontes, contarrondalles i l'actuació de Cucorba. Ho heu apuntat? Idò, passar-ho bé! Adeu!
0: Gràcies, Rubén, bon recull. I ara continuem amb una recomanació, en aquest cas, musical.
2: Bon dia, sóc na Sabina, tinc 10 anys.
3: I jo, en Miquel, tinc 11.
2: I tocam el trombó. Me gusta mucho mi limón.
3: Allò m'agrada molt, allò mi dur. Bueno, allò el que més bé vos recomano és l'escola de música, perquè el que m'agraden són els mestres.
2: Si alguien empieza con el trombón, pesa mucho, pero después ya con días y días no pesa nada.
3: I bueno, per tocar el trombó, el consell seria, si fas renou, molt de renou és que toca bé, si no, has de seguir practicant.
0: Moltes gràcies, Sabina i Miquel. I hem de dir que també tenim una altra recomanació de caràcter esportiu. Escoltau.
4: Bon dia, soc Sara i tinc 11 anys. Jo faig tir amb arc al Club Arc d'Eivissa. Us recomano fer el tir amb arc perquè és molt divertit i es fan molts amics i amigues de diferents categories. També fem competicions interior, exterior i de vegades campionats balears. Una vegada a l'any es fa una competició que es diu 3D. Has de cercar les llanes pel camp i pel bosc. Us animo a provar tir amb arc, perquè segur que us agradarà molt.
0: Moltes gràcies, Sara. I acabam, quan s'aproxima el Dia del Medi Ambient, amb els consells per cuidar-lo, que ens fa arribar Nenzo, un nen que ha creat un club de natura a la seva escola.
5: Hola a tots i a totes. Us donaré un parell de consells que podeu aplicar a la vostra casa. El primer que jo sempre dono és l'intentar reciclar a casa. Aquest, si no lo fas, lo dus molt, molt malament. Després, un que per mi jo és el més important, que és que quan no utilitzes l'aigua o la llum, hi ha que apagar-la. Per exemple, estic segur que quan tu te rentes les dents, tens l'aigua encesa i ni siquiera la utilitzes. Després també, un altre que també sempre recomano, és intentar anar a transport públic amb bicicleta o amb les nostres cames, que per això les tenim, ja que la gasolina, en teoria, contamina moltíssim. Tinc un munt de consells que us teniu que aplicar. Aquests han sigut uns quants i recorda, sempre un petit acte sempre funciona.
0: Moltes gràcies, Enzo. Ens ho apuntam. I bé, ja estàveu escoltant que hi ha moltes recomanacions i també propostes interessants pels pròxims dies. I ara nosaltres en tenim una altra, que és seguir escoltant No Venim en Manual, perquè després d'una pausa continuarem, com us hem avançat abans, amb un taller de gospel.
6: IB3 Ràdio és diversitat. IB3
7: Ràdio. Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
8: Recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un bote ben petit, carregàvem 16 tortugues.
7: I què fèieu amb les tortugues?
8: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga.
8: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
6: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
9: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
10: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
11: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
12: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
13: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
12: Amb una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
11: Font de misteris.
14: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
15: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
11: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: Moltes gràcies.
1: Ens ha encantat. Com esteu tots?
2: A tope.
3: Ara estem amb un subidón que no vol
4: dir. És el que passa amb el gospel.
3: Sí, és això, que té molta energia. Sí.
1: Ai, haureu de tornar una tercera vegada.
0: Quan no queráis, la setmana que viene, si queréis, nos va bé.
1: Anirem agendant, Bobby. Moltíssimes gràcies a tots, als pares també, als nins, per la vostra implicació i a vosaltres per fer-nos aquest taller, aproximar-nos en el gospel i fer-nos viure aquest moment tan emocionant,
2: sí,
1: no?
2: Això està guapíssim.
3: Un regalasso.
2: Ha estat guapíssim.
1: Ja està amb energia per tot el dia.
5: Quan anava superalegre, oi?
2: Sí. Sí, sí, sí.
0: D'això se trata, d'això se trata.
1: Molt bé. Idò, no sé si poden dir adeu així cantant, que no ho hem fet mai. Bé, ho hem fet alguna vegada. Poden dir adeu cantant? Adeu? Com ho podíem fer per dir adeu cantant?
0: Sí?
1: Sí?
0: No sé, podrà.
1: Vinga, no, vosaltres ens heu de dir que hem de fer i ho fem amb vosaltres. Adeu.
0: Ja nos vamos, ya, I'm gonna let it shine. Wow. Oh, eh.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Presó provisional sense fiança per als quatre lladres acusats de diversos robatoris a diversos pobles de Mallorca. Els agents els varen detenir dijous quan els interceptaren prop de Manacor després d'enxampar-los quan tornaven d'un robatori a un domicili a Sant Joan. Segons la Benemèrita, el seu modus operandi era actuar a plena llum del dia, forçar portes i finestres i endur-se joies i doblers amb efectiu. Els robatoris varen ser especialment nombrosos a pobles com Campos i Santa Eugènia. Més temes. La facturació en els comerços de les Balears se redueix aproximadament un 44% als mesos d'hivern respecte de la temporada alta. Una dada de l'Institut Nacional d'Estadística que quantifica la gran dependència del turisme també per als petits comerços. La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, adverteix del perill de dependre tant del turisme. Tot i l'increment de venda durant l'estiu, a vegades no és suficient per compensar la caiguda d'activitat durant la temporada baixa.
2: Una part gran d'aquesta facturació o d'aquests beneficis són per poder suportar la temporada baixa. I si aquesta entrada d'adobbers que poden tindre la temporada alta per un problema com va ser el Covid, i esperem que no torni a passar una altra desgràcia, evidentment perjudica moltíssim.
1: Avui és el cinquè dia de la vaga indefinida en el servei de persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma.

0: Unes mobilitzacions respecte de les quals el comitè de vaga es troba més que satisfet, ens diuen, ja que segons els seus càlculs el seguiment es situa entre el 80 i el 90%. Tot i així, denuncien els intents de l'empresa de sabotejar la vaga utilitzant el personal directiu i administratiu per cobrir la funció dels treballadors. Una situació que genera una tensió a la plantilla que va en augment. Jairo Aranda és el president del comitè d'empresa.
1: El otro día vivimos una situación bastante tensa porque una trabajadora con discapacidad que ya está con monitora de la empresa lo sabe, un trabajador le increpó, le amenazó, le coaccionó y bueno, la chica que es muy sensible y es una trabajadora 10, bueno, salió llorando, con ataque de ansiedad, con miedo, vino la Policía Nacional, identificó a esta persona y la trabajadora denunció a la Policía Nacional este acoso.
0: Una nova embarcació amb migrants ha estat interceptada aquest matí al voltant de les 7 a les immediacions de Cabrera. A bord hi viatjaven 31 persones d'origen subsaharià. En total, ja en són 7 les embarcacions que han arribat a les costes de les Illes Balears en les darreres 24 hores. En total, 118 persones navegaven en elles, la majoria d'origen magrebí i una cinquantena d'origen subsaharià. Amb aquesta nova arribada, ja són més de 1.850 les persones que han arribat a les Balears a través d'aquesta mena d'embarcacions. En la plana internacional, destacar a Itàlia, la policia ha dut a terme una macrooperació antidroga en la qual ha detingut un total de més de 1.300 persones i ha incautat 450 kg de cocaïna, marihuana i heroïna. La presidenta del Consell de Ministres italià, Giorgia Meloni, ha volgut celebrar el que considera un cop duríssim contra la delinqüència, després d'aquesta onada de batudes que ha tingut a la ciutat de Milà com un dels principals escenaris. I un darrer apunt en clau de servei, perquè ara mateix estan produint retencions a la via de cintura direcció aeroport entre la sortida del cementeri i la sortida de Son Hugo, també a l'autopista de l'aeroport des del seu inici i fins al coll d'en Rabassa. Això és tot, és el torn ara dels nostres companys de Vida Saludable. Més actualitat informativa a les 2 a l'informatiu migdia.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
2: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 30 de maig, darrer programa de salut i benestar d'aquest mes que ja frega juny, o el que és més important, que ja tenim a tocar l'estiu, i l'estiu a les Illes és un focus de perill de les denominades ITS, és a dir, les infeccions per transmissió sexual. En plena temporada alta som més entre residents i turistes i, lògicament, és una qüestió demogràfica. I, segons els especialistes, l'estiu és l'època de l'any que més risc tenim de contagiar-nos de qualque malaltia de transmissió sexual. Per això tindrem amb nosaltres a l'estudi d'IB3 Ràdio el doctor Adrià Ferre, metge internista adscrit a la secció de malalties infeccioses de l'Hospital de Son Espases i coordinador del centre CAIDS i del programa PREP a Mallorca, que després explicarem què és. Serà el tema principal i presencial del programa, però entendrem més. Per exemple, serem a Eivissa per xerrar de la primera donació de sistòlia controlada. També a l'Hospital de Manacor per conversar amb el cap de servei de cardiologia, que ja s'han traslladat les seves consultes a l'edifici nou, reformat del centre públic de la comarca de Llevant, i boixeran de la nova unitat d'obesitat inaugurada recentment a l'Hospital de Sant Llàtzer. Són alguns dels temes en portada, que entendrem més. No perdem ni un segon més. Aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Comença aquí el repàs informatiu de la setmana sanitària a Eivissa i ho fem per l'esbós de l'Hospital de Can Mises, que ha duit a terme amb èxit la seva primera donació en asistòlia controlada, un procediment que suposa un avenç important per a la capacitat assistencial del centre i per al sistema de trasplantaments. Té més informació Laura Calafat. Molt bon dia, Laura, com estàs?
3: Molt bon dia, Carlos, molt bon dia a tots els nostres oients de IB3 Ràdio, Vida Saludable. Per ampliar aquesta informació, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Sònia Gàmez, coordinadora adjunta de la unitat de trasplantaments i infermera de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. Bon dia, Sònia. Gràcies per participar al nostre programa.
4: Hola, buenos días. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa, a contar un poco del tema de la donación en la cirugía controlada.
3: Primer de tot, enhorabona. Què ha suposat per a vostè i el seu equip aquesta històrica primera donació en la sistòlia controlada?
4: Pues la verdad, no te imaginas la satisfacción a nivel personal que tengo yo y a nivel profesional sobre todo, porque no solo por parte mía, sino también por los demás componentes del equipo de coordinación de trasplantes, mis dos compañeros, porque, bueno, ha supuesto un logro que estaba ahí, que lo veíamos, que queríamos alcanzarlo desde hace ya tiempo y, mira, pues por fin hemos podido conseguir que se lleve a cabo la primera donación en asistencia controlada aquí en el Hospital Can Mises. Estamos, la verdad, que muy, muy, muy contentos.
3: Senten que han assolit una fita al seu hospital, demostra la seva excel·lència.
4: Bueno, excelencia como tal, pues no sé si llamarlo excelencia. Yo la verdad es que hablaría más que nada de superación, de trabajo, de mucha ilusión y sobre todo de ganas de crecer. Somos un equipo que la verdad estamos en continua formación, intentamos estar al día y actualizarnos en lo que es nuestro ámbito, en el proceso de donación y el trasplante. Y bueno, pues como ya sabéis, la donación en asistolia controlada es un proceso que ya hace años que está bastante consolidado en España y es verdad que nosotros pues estábamos ahí que todavía no lo teníamos en marcha.
3: Y
4: así
3: Sonia,
4: que, bueno, pues nada, es...
3: ¿Com podria explicar als nostres oients què és una asistolia controlada?
4: A ver, pues para que los oyentes lo comprendan así de forma fácil, podemos decir que un donante en asistolia controlada es aquel paciente que después de fallecer en parada cardíaca y respiratoria se certifica la muerte y empezamos con un proceso de preservación, con unas maniobras de preservación, que es en este caso el ECMO, para mantener esos órganos y hacerlos viables para su posterior trasplante.
3: Així, per tant, la donació en asistòlia controlada té com a protagonistes a pacients amb patologies irreversibles i sempre sota criteris clínics, ètics i legals estrictament establerts i amb el consentiment de la família, no?
4: Sí, sí, así es. Son pacientes que, bueno, desgraciadamente presentan un tipo de patología, de enfermedades que ya llega un momento que son irreversibles y que todas esas terapias y esos tratamientos se convierten en tratamientos, lo que se dice, fútiles, inútiles. Y entonces, pues, de forma consensuada, el equipo médico pues decide adecuar esa medida, retirando pues las técnicas más invasivas y, por lo tanto, ya llegando al final de vida de ese paciente, ¿no?, sus últimos días.
3: Aquest procés està possible gràcies a la coordinació multidisciplinària entre diversos equips, Sonia?
4: Uy, sí. Este proceso, al igual que cualquier proceso de donación, como también en muestra encefálica, la verdad es que son muchos los profesionales que participan. A ver, podría nombrarte, pero desde la UCI, el personal de UCI, el intensivista, que es donde se suelen detectar los potenciales donantes, pasando por los coordinadores, que somos los que estamos ahí en medio, coordinando los diferentes movimientos que tenemos que hacer entre los diferentes equipos, anestesia, personal de quirófano, urólogo, cirujano, traumatólogo, oftalmólogo, y bueno, y luego también por los demás servicios que participan a la hora de valorar al donante, ¿no?, como los técnicos de laboratorio, microbiólogos, los radiólogos. Y bueno, en este caso, en este caso de la donación en asistencia controlada, como ya sabéis, necesitamos de un equipo de ECMO para mantener esos órganos después de la parada cardíaca del paciente, y se desplazó un equipo de ECMO móvil del hospital de referencia nuestro, de Son Espace. Vino una cirujana cardíaca y un enfermero perfusionista para la canulación y el manejo de este ECMO. Y además también pues contamos con el apoyo del doctor Julio Velasco, el coordinador de Son Espace, que bueno, es amigo nuestro y pues nos dio muchísima tranquilidad y muchísima seguridad a la hora de realizar nuestra primera donación en la asistència controlada.
3: Des de luego, ja li he dit en el principi, però enhorabona, perquè a més tenim entès que és el primer pic a les Illes que es fa una donació fora de l'Hospital de Son Espace, l'hospital de referència.
4: Sí, la verdad es que sí, este equipo de ECMO móvil lleva, bueno, no lleva demasiado tiempo en Son Espace, pero es cierto que no se había desplazado a ninguna de la isla, no se había desplazado fuera para realizar este tipo de procedimientos. Así que, pues mira, contento porque ha coincidido nuestra primera donación en asistencia controlada con la primera salida del equipo de ECMO del hospital de referencia de Son Espace. Y la verdad es que, bueno, bien, la verdad es que fue todo súper bien y todos estamos muy contentos.
3: I gràcies a aquest procediment es dona esperança i qualitat de vida a pacients en llista d'espera, no és així?
4: Sí, claro que sí. Ten en cuenta que cada vez hay menos muestras encefálicas y nosotros estábamos limitados a donantes en muestra encefálica. Esto pues supone aumentar el número de donantes que podamos generar en el Hospital Camise y por lo tanto también el número de órganos que pueden ayudar a esas personas que están en lista d'espera, claro que sí.
3: Per tant, cal remarcar la generositat de la família i del donant en un moment bastant dur, complicat, les seves vides, que són capaços de prendre aquesta decisió tan complicada.
4: Sí, por supuesto. Esta es una de las cosas, la verdad, que más bonitas de nuestro trabajo, de nuestro día a día, que es el trato con la familia, establecer esa relación de ayuda con ellos, ese vínculo que llegas a crear con muchos de ellos. Y te sorprende mucho de la capacidad que tienen para poder pensar y en hacer el bien a otras personas. Es un acto tan tan generoso y tan solidario y tan humano que la verdad es que sin ellos esto no podría ser posible, porque es así. Si la generosidad de los donantes y de su familia, no podríamos llegar a ningún lado, no podría haber donantes y por tanto tampoco trasplantes.
3: Així és. I de moltes gràcies i enhorabona a tot l'equip de nou, Sònia Gàmez, coordinadora adjunta de la Unitat de Trasplantaments de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. Fins una altra.
4: Muchas gracias.
2: Més qüestions de l'àmbit sanitari de la setmana. A veure, la sensació d'estrenar una nova feina, un nou cotxe, una nova llar, sempre és increïble. És un guster. Aquesta sensació ens val també quan algú és a una feina, a un edifici, a una instal·lació, diguem, antiga, i de cop i volta es trasllada a la nova oficina, sigui inaugurada o reformada, perquè fa com a ganes d'estrenar, fa ganes de fer feina, Laura.
3: Així és, Carlos, i deim això perquè el pla director de reforma de l'Hospital de Manacor a la fi veu els seus fruits després d'anys de reforma i el nou flamant edifici que resalta per la seva modernitat i colors, a més de lluminositat, comença a rebre pacients, inicia les seves consultes de forma gradual i en aquest sentit ara conversarem, perquè no dir-ho, amb tot un privilegiat.
2: Ens estan referint al doctor Bernardo García de la Villa, cap de servei de cardiologia de l'Hospital de Manacor, qui fa pocs dies ha estrenat oficialment les noves instal·lacions al centre sanitari. El servei, que va ser traslladat al llarg d'un cap de setmana, ha passat a ocupar el nou edifici, com deien, de l'hospital. Molt bon dia, doctor, gràcies per participar a Ivetra Ràdio. Com està?
0: Bon dia, bon dia, molt bé, molt bé.
2: Doctor, ara que no ens escolta ningú, què se sent? Primers dies, no?
0: Bueno, sí, sí, estamos muy satisfechos y muy contentos con el traslado al nuevo edificio. La verdad es que lo veíamos que, como se ha ido haciendo poco a poco a lo largo de bastantes años, ya estaba bastante terminado por fuera y lo que teníamos es ganas de trasladarnos y, bueno, hemos tenido el honor de ser el primer servicio que se ha trasladado de forma completa a las nuevas instalaciones, que son mucho más amplias, más luminosas y más modernas que el lugar donde estábamos y estamos bastante satisfechos.
2: Jo, doctor, vaig tenir la sort de poder fer un reportatge de televisió a la seva consulta de cardiologia amb un home que tenia un cor, una maleta,
0: i no,
2: les comparacions són odioses, no diré que ha millorat, però sí. Qualque company li ha dit, escolta, vaja sort, ha estat dels primers en inaugurar l'edifici?
0: Pues sí, algunos nos han quitado precisamente porque sabíamos en la situación tan precaria que estábamos, sobre todo de espacio. Tú conoces bien cómo era el gabinete de cardiología, era un lugar bastante pequeñito, muy donde trabajábamos, no voy a decir hacinados, pero casi un total de 6 cardiólogos, 2 o 3 enfermeras auxiliares, más los residentes de familia que rotaban, los médicos que venían a hacer rotaciones y la verdad es que la situación a la que estamos ahora es muchísimo mejor. Hemos pasado de tener 3 espacios físicos, 3 gabinetes, uno lo utilizábamos de forma conjunta para hacer pruebas de esfuerzo y consulta, separado con una cortina, que era un poco bastante cutre y con muy poca intimidad, y luego otro espacio para ecocardios y otro más para consulta. Y eso se ha transformado en 7 despachos independientes y además un almacén, con lo cual ya podemos dar salida pues, a la actividad asistencial de forma mucho más digna.
2: ¿Y qué tal la reacción de los pacientes? También han quedado maravillados, imaginamos.
0: Sí, sí, sí, están muy contentos porque además, como comentaba al principio, es un espacio muy luminoso, tiene luz solar por los 2 lados del gabinete y la sala de espera es mucho más amplia. Y la verdad es que sí. Lo único que se quejan es que a lo mejor han tardado más de la cuenta en encontrar el sitio y han tenido que caminar bastante hasta llegar a las nuevas instalaciones, pero bueno, una vez que se vaya sabiendo dónde está la nueva ubicación, supongo que los pacientes aparcarán más cerca de dónde está la entrada y no habrá tanta diferencia.
2: Ja sap, doctor, que sempre se diu de broma, mai mos va bé res, sempre de trobar un emperò sí, qualque sí. cosa. A veure, doctor, ha dit més espai, més llum, i també es troben ara més a prop de la planta d'hospitalització?
0: Pues sí, también la verdad es que el diseño del nuevo edificio ya contábamos con ello y procuramos que estar más cerca de donde está la planta de hospitalización. El nuevo edificio está conectado físicamente por una especie de pasarelas o pasillos con el edificio antiguo, de tal manera que estamos nosotros en la primera planta y los pacientes que están ubicados en cardiología, que sea en la cuarta planta, por este lado es lo único que tienen que hacer es coger un ascensor que está al final de esa planta y bajar 3 pisos y conectan directamente con el gabinete de cardiología, con lo cual los pacientes ingresados pues están ahora más cerca de lo que estaban antes del gabinete de cardiología y tanto para los celadores como para nosotros es más cómodo desplazarnos entre la planta y el gabinete.
2: Podríem dir que el nou espai millora el benestar emocional del pacient i també del professional, perquè sempre, quan un fa feina millor, fa feina a gust, sempre dona millors resultats.
0: Por supuesto, estamos encantados, estamos muy, muy satisfechos. Todavía faltan algunos detalles porque nos falta parte del mobiliario que tendrá que venir, algún electrocardiógrafo más, poner en marcha 2 ecógrafos que no están instalados por problemas de software, pero vamos, que será cuestión de unas semanas o unos días más e incluso podremos aumentar la actividad asistencial en cuanto a volumen, porque la plantilla da para hacer más actividad de la que estábamos haciendo ahora, lo que pasa es que estábamos limitados por el espacio físico y no teníamos hueco para hacer más cosas.
2: Doctor, va ser fàcil el trasllat, perquè sempre tenim tots en la memòria el trasllat de Son Dureta, Son Espases, no és el mateix perquè aquest nou edifici està ubicat a la vora, no?
0: Bueno, fue relativamente sencillo, pero vamos, fue laborioso, porque claro, por ejemplo, la prueba de esfuerzo pesa ese aparato más de 300 kilos y hubo que montarlo en una pasarela. También hubo que tener mucho cuidado en que las conexiones de informática con los ordenadores, los equipos de ecografía y la red del hospital funcionaba adecuadamente y la verdad sí que se ha conseguido y falta alguna cosilla más de dotar de teléfonos o de terminales de teléfonos algunas de las consultas. Pero bueno, lo que queda por hacer ya es cuestión de, es mucho más sencillo de lo que hemos hecho hasta ahora y bueno, es cuestión de tiempo y estaremos mucho mejor de lo que estábamos hace un mes. Es que han sido 29 años de gabinete. El gabinete de cardiología se inauguró en mayo del 1997, o sea, el mes siguiente de abrirse el hospital, y ha permanecido activo hasta mayo de este año. Y ahora pues hemos hecho el traslado a principios de mes.
2: Ja que hi són, li demanarem per la salut cardiovascular del president de la comarca de Llevant. Quins són les patologies o problemes més comuns, doctor?
0: Sí, pues van muy vinculadas a la edad de los pacientes, que es una zona bastante envejecida y bastante rural, y son la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia muy común que requiere anticoagulación, y la estenosis aórtica, que es una patología de una de las válvulas más importantes del corazón y que también requiere tratamiento quirúrgico o percutáneo para resolver ese problema. Esas tres creo que son las más importantes, y luego pues patología más banal de algún otro tipo de arritmias, hipertensión, control de factores de riesgo cardiovascular y por supuesto también la cardiopatía isquémica, todo lo relativo a infartos o angina de pecho, aunque tal como está diseñado el sistema cardiovascular desde hace años, esos pacientes, sobre todo los más graves, pasan directamente a sonespaces. Ese cateterismo nosotros lo recogemos cuando ya está abierta la arteria, por decirlo así.
2: Doctor, la darrera qüestió, que a més va molt lligada al següent tema que escoltarem el doctor Lluís Mas Miquel, que han inaugurat una nova unitat d'obesitat de Sant Llàtzer. Qual que aconsella a l'audiència? Perquè, clar, obesitat i infart, al final, estan molt vinculades.
0: Sí, sí, sí. Bueno, los factores de riesgo cardiovascular clásicos son cuatro, que son el colesterol elevado, la hipertensión arterial, la diabetes y el tabaco, ¿no? Pero la obesidad también predispone tanto a la diabetes como a las dislipemias, las alteraciones del colesterol, y también se relaciona bastante con hipertensión, o sea que indirectamente está muy vinculada con otros de los tres factores de riesgo cardiovascular, con lo cual, pues sí, la obesidad es un problema y afortunadamente en los últimos años se han ido apareciendo nuevos tratamientos farmacológicos que ayudan a controlar este problema.
2: Bernardo García de la Villa, cap de servei de cardiologia de l'Hospital de Manacor, enhorabona per aquesta nova inauguració. Confiant que un dia pugui venir als estudis d'IBET Ràdio a Palma,
0: sí, sí,
2: perquè sempre és un gust xerrar amb vostè, ja ho sap.
0: Bueno, perfecto, ya quedaremos, ya te falta.
2: ¿Vale? Gràcies, fins una altra. Adéu.
0: Gràcies, adéu.
2: Anem a més qüestions. Com comentàvem, en l'Hospital Universitari de Sant Llàtzer ha posat en marxa la unitat de maneig integral de l'obesitat, UMIO, la primera de les Illes Balears, un nou recurs assistencial que oferirà un abordatge multidisciplinari personalitzat a les persones que pateixen obesitat, una malaltia crònica i complexa que afecta ja el 24% de la població adulta a Espanya i més del 10% dels menors.
3: L'obesitat incrementa el risc de més de 200 malalties, entre d'elles diabetis, hipertensió, apnea del son o problemes cardiovasculars, i representa un desafiament creixent per la salut pública. La UMIO neix per respondre de manera integral a aquest problema de salut, unint l'experiència de professionals d'endocrinologia, cirurgia, nutrició, psiquiatria, psicologia, rehabilitació i infermeria.
2: La nova unitat neix amb el propòsit de millorar l'atenció a les persones amb obesitat per mitjà d'un enfocament integral humà i basat en l'evidència científica.
3: I per conèixer una mica més els objectius de la nova unitat, conversam ja amb el cap de servei d'endocrinologia i nutrició, Lluís Mas Miquel, qui també és acadèmic numerari de la RAMIP. Molt bon dia, doctor, gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
3: Primer de tot, enhorabona per aquesta nova unitat. Què aportarà? Quins objectius es marca?
5: Bé, aquesta unitat, heu dit a la introducció, és una unitat que vol donar una assistència de tipus integral, perquè és veritat que l'obesitat és una malaltia molt transversal, perquè és la mare de moltes altres malalties, afecten el cor, afecta el sistema locomotor, pot produir més càncer, és a dir, provoca moltes altres malalties i necessita de molts especialistes per cuidar totes aquestes comorbilitats. I nosaltres el que volem és donar-li un enfoc pues, transversal i integral en la participació de tots els serveis que pertoquin. També hem de dir que una de les virtuts que té aquesta unitat és que integra dins l'unitat, com a membre de propi dret, l'atenció primària, perquè els pacients, la major part de la seva vida, no està dins l'hospital, està en els centres de salut, està a casa seva i en contacte amb els seus metges de família i els equips d'atenció primària. És a dir, que també volem estar molt coordinats en el que són els serveis d'atenció primària.
3: Clar. A més, doctor, l'obesitat va molt més enllà de resoldre aquesta qüestió amb una dieta, no?
5: Efectivament. L'obesitat la dieta se planteja com una part important del tractament, però avui en dia, l'obesitat, tothom entén que l'objectiu és no perdre uns quilos, no parlant ja d'objectius terapèutics com a pèrdua de pes, sinó l'objectiu terapèutic és recuperar la salut del pacient, cuidar de totes les seves comorbilitats i, com he dit, per això necessitant de molt de professionals. I en aquesta unitat pues, intervenen sobretot serveis de psiquiatria, cirurgia, anestèsia, hi ha rehabilitació, és a dir, que són molta gent que fa feina per recuperar la salut del pacient que viu amb obesitat.
3: I quins serveis o tractaments oferirà la UMIO als pacients? Quin enfoc diferent se fa a partir d'ara amb aquesta nova unitat?
5: La UMIO abarca des de la prevenció de l'obesitat, que és una tasca que farà fonamentalment atenció primària. Ja se faran tasques preventives, de tractament, tot el que se pugui fer en els centres de salut se faran els centres de salut i els malalts que requeresquin venir a l'hospital entraran, diríem, per les consultes del servei d'endocrinologia i nosaltres, en funció de com siguis pacient, decidirem cap a on té que anar aquest pacient. Hi haurà vies de tractament que seran farmacològiques, vies de tractament que seran quirúrgiques i quan acabi tot el procés el pacient tornarà a primària. El que queda clar és que l'obesitat és una malaltia crònica i per tant el tractament és de per vida i que no se pot plantejar només fer una mica de dieta i una mica d'exercici perquè això fallarà. I ho estan dient el resultat dels assajos clínics que veiem darrerament que quan es fa tractament farmacològics se retiren, se tendències a recuperar els pes. És a dir, malalt ha d'estar cuidat sempre.
3: Clar, per tant, el més difícil d'aquesta patologia és l'adherència, doctor, que els pacients no abandonin el tractament, com diu vostè, és una malaltia crònica de per vida.
5: Efectivament, i per això nosaltres tenim que integrar l'atenció primària i després nosaltres també explorarem altres possibilitats, com puguin ser noves tecnologies per assegurar aquesta adherència. En fi, després altres objectius també de la unitat, no només és objectiu assistencial. La unitat té diversos eixos i té un eix docent, la formació per evitar l'estigma, per millorar el tractament dels pacients és bàsica de tots els professionals que puguin entrar en contacte amb aquests pacients. També tenim una línia de recerca, nosaltres tenim projecte finançat de recerca i tenim tesis doctorals en marxa, donen classes a la Facultat de Medicina, és a dir, tenim una vessant de recerca molt important i una vessant de docència també molt important, que és fonamental.
3: Doctor, amb aquesta nova unitat es podran reduir les llistes d'espera, especialment per a pacients amb obesitat greu o comorbilitats?
5: Efectivament, i ja ho estan fent, perquè l'obesitat és una malaltia que de cada vegada se reconeix més com una malaltia crònica que pot ser molt greu. Però històricament no era així i l'obesitat era una patologia que estava fora de lo que és el decret de garantia i quan hi havia un pacient que tenia una altra patologia que no era obesitat i estava en una llista d'espera, si algú havia de sortir de la llista d'espera quirúrgica, habitualment ho feia el pacient amb obesitat perquè no estava dins d'aquest decret. Sí. I nosaltres volem donar una solució a això, és a dir, que no volen que un pacient amb una obesitat mòrbida tingui que esperar 3 o 4 anys per rebre una cirurgia bariàtrica. El que volem és que tingui que l'objectiu de llista d'espera en aquest sentit sigui una cosa prudencial. I ens plantejam, pues això, entre 6 mesos, un any de llista d'espera per solventar aquesta circumstància que és greu. I s'ha demostrat que tractar aquests malalts quirúrgicament o tractar aquests malalts amb fàrmacs millora el seu pronòstic vital, la seva salut mental, la seva qualitat de vida i és absolutament cost efectiu pel sistema sanitari en tots els sentits.
3: Ha mencionat vostè les noves tecnologies i m'agradaria demanar-li si, bé, quines noves tecnologies incorporarà la unitat?
5: Bueno, de moment això són coses que estan en fase de recerca, però estan plantejat sistemes com pugui ser una app, recordatoris, consells, etc. s'ha de veure si realment això és efectiu, però hi ha dades de la literatura que orienten que sí que ho és.
3: Clar. Bé, vostè va dir a la presentació de la unitat volen que Son Llatze sigui un referent en el tractament de l'obesitat, però també en la seva prevenció i en la lluita contra l'estigma que pateixen molts pacients, com deia vostè, que inclús psiquiatria participa en aquesta unitat. Sona molt bé.
5: Bueno, sona bé i és el que s'hauria de fer, perquè és veritat que les persones que tenen obesitat tenen un estigma que pateixen molt important, inclús a vegades, inclús per part de professionals sanitaris i moltes vegades inclús pel mateix pacient, que se culpabilitza i se veu com és culpable dels seus problemes.
3: Exacte.
5: I això no és aquí, se sap i s'ha d'intentar evitar. I aquí, per això és molt important la formació i utilitzar un llenguatge que sigui adequat i fer entendre als malalts quin tipus de malaltia té, per què la té, com funciona i quins són els tractaments.
3: Clar. La darrera, doctor, encara que molta gent ja ho sap i ho ha mencionat moltíssim en aquest programa, quines malalties van lligades a l'obesitat i, sobretot, que generin complicacions i fins i tot risc mortal a la llarga?
5: El 90% de casos de diabetis tipus 2 són deguts a un excés de greix corporal, i la diabetis tipus 2 és una malaltia que té moltes complicacions, pot dur a la ceguera, pot dur a una insuficiència renal terminal, pot dur inclús a mort per malalties cardiovasculars. També la diabetis, obesitat és una causa molt important d'hipertensió arterial. Si hipertensió arterial està molt vinculada a patir un accident vascular cerebral, per exemple, a patir malaltia cardiovascular, és a dir, que pot ser mortal una tensió arterial no controlada. L'obesitat és una de les primeres causes de càncer i l'obesitat també és una de les primeres causes, per no dir la causa més important avui en dia, de malaltia hepàtica metabòlica, el que abans s'ha de dir és fetge gras. I aquesta malaltia és la primera causa avui en dia de cirrosis, perquè abans era hepatitis C i l'alcohol, i hepatitis C s'ha eliminat pràcticament gràcies als fàrmacs i als avenços de la medicina, i per tant queda l'obesitat. Uh-huh. Fetge gras, una de les coses que nosaltres cuidarem, vigilarem, diagnosticarem i, si podem, ho tractarem.
3: Beníssim, enhorabona. Gràcies, doctor Lluís Manmiquel, cap de servei d'endocrinologia i nutrició de l'Hospital de Son Llàtzer. Gràcies per aquesta estoneta de ràdio. Fins una altra.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Fins aquí el repàs informatiu sanitari de la setmana. En uns instants tindrem el doctor Adrià Ferre. Ell és metge internista, però expert en malalties sexuals infeccioses, infeccions de transmissió sexual, per ser més rigorosos. I ara arriba aviat l'estiu, serà més població i, evidentment, hi ha més risc. Ho xerrem ara en uns instants aquí a Vida Saludable.
1: Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
6: IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
7: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
2: I Laura Calafat, cada dissabte, migdia, a IB3 Ràdio, el programa de salut i benestar de referència. A veure, avui, a Vida Saludable, volen xerrar de la importància de prevenir les infeccions de transmissió sexual Ara que aviat serem a l'estiu i la nostra població arreu de les illes, evidentment, es multiplicarà per mort del turisme.
3: I estadísticament parlant, si som més i amb més temps d'oci, relaxat, de vacances i en temps lliure, se sol dir que estem més predestinats a tenir relacions. Això sí, han de ser segures, sexe segur, per evitar contagiar-nos de les infeccions de transmissió sexual.
2: Per xerrar tot plegat, tenim amb nosaltres a l'estudi d'IB3 Ràdio el doctor Adrià Ferre, metge internista adscrit a la secció de malalties infeccioses de l'Hospital de Son Espases i també coordinador del CAITS, el centre, i el programa Prepa Mallorca, que després ens explicarà exactament què és. Bon dia, doctor, gràcies per estar avui amb nosaltres, perquè sempre és un gust conversar amb vostè a Vida Saludable.
8: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Com se troba, a part de jove? Perquè aquest home, és que el temps no passa per ell. Com està?
8: Molt bé, molta feina ara, però realment l'estiu sempre és una època complicada amb aquest tema de les infeccions de transmissió sexual, però bueno, amb ganes d'afrontar aquest repte d'aquest nou estiu.
2: Farem un poquet de pedagogia, doctor. Què s'entén per ITS? Com les definiria per una població que igual no ha sentit aquesta terminologia?
8: Bueno, realment les ITS són malalties de transmissió sexual, realment sabia són qualsevol malaltia infecciosa que es pugui contagiar, sobretot a través de l'acte sexual, no sols sexe, el que enteníem sexe vaginal, sinó també sexe anal o sexe oral, que moltes vegades passa una mica més desapercebut.
2: Quina és la situació actual de les infeccions de transmissió sexual a les Illes Balears? Som una comunitat molt transmissora? Estem en la mitjana nacional?
8: Bueno, som una comunitat autònoma amb una alta incidència, possiblement som de les tres comunitats autònomes, juntament Madrid, Catalunya, Balears i Canàries, serien les quatre principals comunitats autònomes, i és que cada vegada veiem una incidència creixent, sobretot arrel de la pandèmia Covid, és a dir, hem vist un increment molt, molt, molt significatiu de totes les malalties de transmissió sexual.
3: Doctor, posa'm nom a les infeccions. Quines són les ITS que més es detecten actualment i quins canvis ha observat els darrers anys, a part de després del Covid, que, com deia vostè?
8: Realment, les tres grans principals o les que realment són més conegudes i són les que més veiem a consultes són la gonorrea, la clamídia i la sífilis. Però després tenim una quarta que possiblement més oblidada, per sort hi ha més casos, que és el VIH i possiblement la més perillosa.
3: I quines són les infeccions que més han crescut en consulta els darrers anys?
8: Aquests últims anys, sobretot el que hem vist, són molts casos de clamídia. És una tendència que veníem en els últims anys molt creixent. Possiblement ara la clamídia sí que s'ha estabilitzat i el que estem veient és més casos de gonorrea i sobretot la sífilis és una malaltia infecciosa amb molta incidència actualment a les Illes Balears.
3: Són malalties que donen sintomatologia, que el pacient es dona compte que alguna cosa no funciona, que està patint una malaltia de transmissió sexual?
8: Bueno, ahí està un part del problema. És a dir, normalment solen ser sintomàtiques segons quina zona de l'organisme estigui afectada. És a dir, aquí tenim, si tenim la zona genital afectada, sí que podem tenir molta sintomatologia molt diversa, però podem ser portadors asimptomàtics de moltes d'aquestes bactèries, sobretot a nivell de la zona de la boca o zones on realment dona menys sintomatologia.
2: A veure, aviat arribarà l'estiu, ha dit vostè només començar que ja es prepara per una època de més feina igual de l'any. Estan davant de l'època de l'any amb més augment real de casos i més risc per a la població en general?
8: Sí, realment a l'estiu està, i sobretot aquí a Mallorca, que som una població, on assumim molta població turística, nosaltres veiem, és a dir, tant població autòctona d'aquí de Balears, com sobretot a l'estiu doncs, veiem molta població que està aquí de turisme i per tant sí, hi ha un augment dels casos i per tant un augment de sa demanda a les consultes d'ITS.
2: És una qüestió estadística, doctor? És a dir, som més, venen molt turistes, multiplicant la població, ho ha dit la Laura a la introducció molt bé, temps d'oci, vacacions, molt relaxant, més vida social i això una cosa dues altra.
8: Sí, no, realment és una cosa que possiblement altres comunitats autònomes sí que a l'època d'estiu pot inclús estabilitzar-se. Aquí a Mallorca sí que l'estadística mostra que clarament tenim una tendència creixent, sobretot els mesos de juny fins setembre.
3: Per tant, hi ha xifres que demostren que en general fem més l'amor a l'estiu.
8: Bueno, sí, possiblement es fa més l'amor a l'estiu i també possiblement, és a dir, aquí a Mallorca més encara que a la resta de comunitats, sí.
3: El desig sexual augmenta a Mallorca més, no? Estem de vacances, a la playa, més temps lliure...
2: Mallorca i Balears, que he vist, no, que he vist a Formentera no, i Mallorca, no crec que quedin enrere.
8: També, igual.
3: A lo millor practicant més a les Balears que a Catalunya o que a Madrid, a lo millor en l'estiu.
8: Bueno, jo crec que sí, és a dir, aquí al final aquesta dinàmica de tant de turisme sempre promou que hi hagi més activitat sexual i, per tant, pues, suposa, en aquests casos augmenta el risc i, per tant, els contagis.
3: Tot aparant amb una qüestió importantíssima i passa en totes les patologies. Influeix que es fan més proves, hi ha més diagnòstic, de fet ja existeixen autoproves a les farmàcies del VIH?
8: Sí, realment, és a dir, a dia d'avui és relativament fàcil poder fer un autotest de VIH a les farmàcies, a qualsevol centre de salut, a qualsevol hospital, a les consultes d'ITS. Avui en dia és una prova molt accessible, molt fàcil i crec que és algo que sí que hauria d'instaurar-se més i que la gent té accés molt fàcil per fer una prova ràpida de VIH.
2: Quins són els perfils de pacients que arriben més sovint a la seva consulta al CAIDS? O ja no poden dir que hi ha un perfil definit en el final?
8: Jo crec que això ha canviat, és a dir, possiblement, és a dir, sí que habitualment és població més jove, és a dir, sempre parlem d'adolescents o adults joves els que veiem a consultes, aquesta és la dinàmica que s'ha mantingut durant molts anys, però realment les tendències van canviant i habitualment ja podem veure tot tipus de perfil, òbviament, és a dir, doncs són gent que té pràctiques sexuals de risc o té més parelles sexuals i, per tant, quan hi ha més exposicions, més risc de contagis. Però és una patologia que jo crec que molta gent pensa que a ell no li pot tocar o que a mi no em toca perquè jo ho faig tot perfecte, però molta gent es sorprendria de la quantitat de malalties de transmissió sexual en gent que creu que està fent les coses completament bé.
2: Li demanaven a Laura al principi pels símptomes. Hem d'eliminar aquesta falsa creença, aquesta falsa idea de que no tens símptomes i no de tenir infecció.
8: Aquest és el gran problema, perquè al final, és a dir, tothom, normalment la gent sol consulta quan té qualque sintomatologia, llavors realment ahí és on tenim el problema. Hi ha gent que és portadora asimptomàtica, tu pots ser portadora asimptomàtica d'aquesta bactèria, no tenir cap símptoma, per tant, no tenir aquesta preocupació i al mateix temps estan transmitint aquesta malaltia a altra població. I aquí és un poc on hem de fer consciència de que realment tot aquell que tingui relacions de risc o tot aquell que ho considere, és a dir, es pot fer un test, es pot cribar i saber realment si és portador o no d'alguna d'aquestes bactèries.
3: Seguint parlant de símptomes, quins són els símptomes exactament que ens han de fer consultar i quins són els senyals que més sovint passen desapercebuts?
8: Realment, símptomes poden ser diversos, és a dir, depèn de la malaltia. Habitualment, en els homes pot ser secreció a nivell de la zona genital, picor a l'hora de fer pipí, en les dones pot ser un augment del flux, dolor al tenir relacions sexuals, un flux més malolient, i sobretot això, possiblement, el que sí que és més clar és l'aparició d'úlceres a nivell de la zona genital, que no haurien d'aparèixer, i també a nivell de la zona de la boca, l'aparició d'úlceres bucals també ens ha de fer pensar en una possible ITS.
3: Hi ha ITS que poden tenir conseqüències a llarg termini si no es detecten a temps?
8: Sí, i ahí és el gran problema, és a dir, no s'ha de banalitzar un tema tan important, és a dir, tenim la ITS per excel·lència en el sentit més perillós, que és el VIH, que al final la gran majoria de contagis són sexuals, que òbviament el VIH sabem que és una malaltia que a dia d'avui necessita d'un tractament de forma crònica, però també tenim altres malalties, per exemple, la clamídia a nivell de les dones pot produir molts problemes d'infertilitat, problemes serios a nivell ginecològic, i per exemple, la sífilis és una malaltia que si no es diagnostica i no es tracta a temps, sí que pot tenir conseqüències a nivell neurològic, inclús també a nivell cardiològic a mig plaç.
3: Sense oblidar el famós VPH, que també és perillosíssim, sobretot per les dones, no? I també és una malaltia de transmissió sexual.
8: Sí, possiblement el VPH, que és no l'incluïm dins d'aquest perfil de malalties de transmissió sexual, perquè realment, per desgràcia, està molt extès a la població general. Per sort, avui en dia hi ha una campanya de vacunació molt potent a nivell nacional i també per part de l'IPSalut, on cada vegada s'està vacunant a tota la població i ara s'està intentant vacunar també a la població de risc, però com dius, el VPH pot ser des d'algo total benigne fins a tenir conseqüències, sobretot procancerígens, tant en les dones com també en els homes. Hem de recordar que SVPH, a part del càncer d'úter a les dones, també augmenta els càncers a nivell de la zona faríngia, la zona laríngia, a nivell de la zona de recte, i per tant és un virus que s'ha de tenir en compte també.
3: Quan hauria de fer-se una prova una persona que té una vida sexual activa?
8: Realment, és a dir, nosaltres el que recomanem és cada 3-6 mesos tota aquella persona que tingui relacions sexuals de risc, és a dir, sense preservatiu, tingui més d'una parella sexual, és a dir, normalment recomanem que entre 3-6 mesos es puguin fer un cribatge de totes aquestes malalties de transmissió sexual.
3: I com ho ha de fer la persona? Se'n va al seu centre de salut, xerrar amb el seu metge de capçalera, va directament al vostre servei a Son Espases?
8: Nosaltres el més pràctic que recomanem, és a dir, en els centres de salut es pot fer, però bueno, sí, el més pràctic i ràpid és, nosaltres tenim la consulta que és SCAIX, que és el Centre d'Atenció a les Malalties de Transmissió Sexual aquí a Mallorca, que estem ubicats a l'Hospital General. Des de fa ja relativament poc tenim activitat tant de matí com d'hora baixa, i per tant o via telemàtica o via telefònica o via presencial allà, és a dir, és tan fàcil com demanar una cita i posar-se en contacte amb nosaltres.
3: Doctor, encara hi ha vergonya o estigma a l'hora de consultar per fer una possible ITS?
8: Moltíssim, jo crec que ahí està el problema. Jo crec que molta gent, si treguéssim aquest estigma de la vergonya de pens o crec que puc tenir una relació sexual, possiblement la gent jo crec que accediria a fer-ho més fàcilment. Crec que és una... Nosaltres dins del CAIG intentem que sigui el més anònim, el més privat possible, però així entenem que és una situació que per la societat, la gent encara li costa el demanar ajuda o el demanar consell per aquest tipus de patologia. Sí.
2: Doctor, imagino que vostè haurà sentit de tota la consulta i per això una privacitat i una intimitat del pacient, però s'ha d'esforçar molt vostè i el seu equip en generar aquesta confiança? No és una qüestió de curiositat, necessita vostè que el pacient li confessi exactament què ha fet, quina pràctica ha fet, amb qui, si el coneixia, un poquet d'informació que se crea aquest clima per després dir han de fer aquest tractament o què han de fer, no?
8: Sí, nosaltres al final sempre fem una sèrie de preguntes que en alguns casos, inclús en alguns moments, ens han arribat a dir que és excessivament morbós. No és per morbo, moltes vegades és primer saber en quin context s'ha pogut produir aquest tipus de malaltia, sobretot per saber quina patologia pot ser la que tinguem que tractar, i sobretot molt important per intentar frenar o tallar aquesta cadena de contagis. Per nosaltres és molt important saber aquest cas que tinguem de clamídia o gonorrea amb qui ha tingut relacions prèviament per poder avisar aquestes persones i poder tractar-les en cas de que siguin positives.
2: Per sort no som una comunitat amb gran turisme sexual com pugui ser Tailàndia, però evidentment haurà tingut casos de gent que ha viatjat fora als països X i li hauran confessat que s'han contagiat de qualque cosa.
8: Sí, realment, és a dir, tenim casos que venen importats d'altres, bueno, realment sense anar tan fora com el sud-est asiàtic, és a dir, hi ha zones on ja està un poc instaurat el turisme sexual transitori. És veritat que sí que rebem més casos o qualque cas importat, però és veritat que la gran majoria dels casos que diagnostiquem aquí habitualment solen ser transmissió dins de la pròpia illa.
2: Quins errors o falsos mites continuen encara presents en la població com un mantra que s'han interessat generació en generació?
8: Bé, jo crec que una part important és el sexe oral, és a dir, la gent percep el sexe oral com una relació sense cap tipus de risc, i òbviament pot ser que tingui menys risc que una relació anal o vaginal, però el sexe oral, en segons quines malalties de transmissió sexual, és exactament igual de contagiós. Per tant, és a dir, el tenir sexe oral sense protecció és tenir una relació sexual de risc i, per tant, suposaria tenir que fer aquests cribats.
2: Passa que entendrà vostè que quan diu vostè protecció en aquesta circumstància, que no s'hi repetir, costa. És un hàbit que costa.
8: Costa, ho entenem, i per això és a dir, oferim aquest tipus de cribat molt obert a tothom que vengui, i sobretot, i això sí que vull que quedi molt clar de cara a la gent, sense cap tipus de perjuici, ningú de la gent que vendrà, mai intentem, i ho fem, és a dir, mai qüestionam realment quines pràctiques sexuals té o quantes parelles sexuals té, és a dir, per nosaltres això és igual.
2: No estan per jutjar, clar.
8: No, nosaltres estem per intentar ajudar i realment és una consulta que fem amb molt a gust, és a dir, crec que tots els que fem aquesta consulta disfrutem d'aquest tipus de consulta i sobretot sense cap tipus de prejuici ni faltaria.
3: Doctor, el preservatiu continua sent la principal eina de prevenció o han canviat les estratègies?
8: Bueno, en quant a la transmissió de malalties sexuals, el preservatiu continua sent la més pràctica, la més econòmica i, per tant, també la més fiable. Sí que tenim altres estratègies, és a dir, que és un poc el que comentàvem en el principi del tema de la PrEP, és a dir, la PrEP és una medicació que al final, en segons quines situacions i en segons quins contextos, ens pot ajudar a prevenir els contagis, però solament del VIH. Però així i tot, nosaltres, com a primera línia o com a primera estratègia, el que recomanem és el preservatiu.
3: Ja ho comentàvem en preguntes anteriors, però quin paper tenen avui en dia les proves ràpides i els programes de detecció precoç?
8: Que realment el poder tenir un test ràpid o un diagnòstic ràpid in situ o en menys de 24 hores, a part de poder tractar a la persona afecta, és a dir, ens pot localitzar tots els possibles contagis o tots els possibles contactes, perdó. És a dir, si tenim un diagnòstic d'una clamídia o sobretot d'un cas de VIH, és a dir, això ens permet activar diferents vies per intentar localitzar totes aquelles persones que han pogut estar en contacte i, per tant, poder actuar de forma precoç i evitar que aquests contagis siguin majors.
2: Recordo als nostres oients que estem conversant amb el doctor Adrià Ferre, metge internista, que és el responsable del centre CAIS i és expert en malalties infeccioses de transmissió sexual. Tot d'una, seguim aquí a Visual conversant també. Fem una petita pausa.
1: Vida saludable, amb Carlos Hernández.
7: IB3 Ràdio és investigació.
9: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
10: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.

0: Si és que és així, Laura, arribes a estiu i la gent fa més l'amor.
1: Tal qual la cançó, Carles.
0: A veure, doctor Ferrer, hi ha un eslogan que sempre se diu sexe segur. Això què vol dir? Perquè, clar, te pot provar un preservatiu, però també hi ha un petit risc. Besades, com ha dit vostè, és a dir, no pots tenir una relació que acabes de conèixer una persona i començar a dir-li, escolta, t'has fet qualque analítica fa poc, perquè generes una desconfiança que te lleves clímax.
2: És veritat que sorprèn, però moltes vegades sí que cada vegada està més instaurat, inclús en segons quines aplicacions de cites o inclús en segons quins llocs, és a dir, que la gent s'ho demana de forma directa, en plan de...
0: Sí. Quin és el darrer pic que s'ha fet una analítica?
2: Sí, és a dir, inclús en segons quines aplicacions tu pots documentar, en plan... tenim casos inclús de que la gent ens ho demana en plan s'informe escrit, és a dir, per poder, jo crec que està bé, al final suposa pues, bueno, una precaució extra o estar ben segurs i poder disfrutar d'aquesta situació sense estar amb aquesta preocupació darrere del cap. Jo crec que bueno, pot resultar violent, pot resultar inclús incòmode, però bueno, crec que si entre cometes es pot arribar a normalitzar, tampoc ho veig del tot descabellat pues, que es pugui demanar. Sobretot un poc per precaució.
0: Arribarà un dia, creu vostè, en com avança la tecnologia, a que durem com un wallet amb una analítica de sang, no sigui no només d'ITS, sinó de colesterol, és a dir, estarà a l'abast una prova tan ràpid com per dir, miri?
2: Bueno, avui en dia, per exemple, aquí a Balears, tots els malalts tenen accés a tots els resultats analítics, no solament d'ITS, sinó en general poden accedir a les seves analítiques, en qualsevol moment poden descarregar i poden mostrar-ho, és a dir, i si això suposa més seguretat per a l'altra persona o suposa una major confiança, pues tot el que vengui, pues perfecte.
0: Xerrar molt de prevenció, però falta xerrar d'educació sexual en general?
2: Bueno, sí, això sí. Jo crec que la prevenció és important, però sobretot l'educació. És a dir, nosaltres és veritat que per la part mèdica l'educació sexual ens agafa un poc més en fora. Sí que hi ha moltes campanyes d'educació sexual a les escoles, però possiblement s'hagin de reforçar o s'hagin, a lo millor, canviar l'estratègia que s'ha tingut fins ara. A lo millor és una estratègia un poc més acorde a la situació actual, no com una amenaça, sinó plantejar-ho com a un problema real, actual, i intentar, sobretot, explicar-los en els primers anys en els que es tenen aquestes relacions sexuals quins són els problemes i, sobretot, quines, en casos de tenir-los, quines són les vies per demanar ajuda.
1: Doctor, hi ha diferències entre franges d'edat o entre homes i dones en els diagnòstics?
2: Realment pot ser, és a dir, en algunes malalties de transmissió sexual sí que podem tenir més incidència en segons quins grups de població. Per exemple, la clamídia sí que és una malaltia que veiem tant igual amb homes com amb dones. Per exemple, la sífilis sí que veiem més casos amb homes. És a dir, sí que varia un poc, però és veritat que la tendència cada vegada més és estabilitzar-se entre els dos grups de població.
1: Ja ho hem explicat al principi, però què hem de fer si sospitant que tenim una ITS? Perquè, clar, hem d'explicar també, hem anat xerrant, que és exactament el CAIDS i el programa PREP, importantíssim als nostres oients. Ho repetirem perquè és molt important.
2: Bueno, realment, és a dir, nosaltres la forma d'accedir a els CAIDS és, com comentàvem, a dia d'avui tenim tres vies d'accés. Una és, estem ubicats a l'Hospital General, des de les 9 de matí fins a les 8 de l'hora baixa, podem venir presencialment i demanar pels CAIDS, és a dir, tenim un correu electrònic que poden cercar a internet, que és, diguem que és la via més fàcil d'accés, i si no, l'altra via és telefònica. I en quant a la PREP, també, si qualsevol persona que ens estigui escoltant i que tingui aquesta curiositat o que realment considere que la PREP podria ajudar-li en el dia a dia, ens ho pot demanar. Al final, la PREP no deixa de ser un tractament, no deixa de tenir que prendre una pastilla en el dia, però bueno, és una pastilla que a dia d'avui sí que ha demostrat molta eficàcia en quant a la prevenció de la principal, o la principal no, però possiblement de la malaltia infecciosa més important, que és el VIH.
1: Hi ha ITS que avui continuen sent molt desconegudes per la població?
2: Bueno, jo crec que hi ha moltes, és a dir, per exemple, tothom hem escoltat parlar de la gonorrea, és a dir, crec que és algo com una malaltia molt antiga, pot ser no tant de la sífilis, jo crec que la sífilis havia passat com a estar oblidada, és una malaltia molt, molt, molt antiga. De fet, el tractament de la sífilis continua sense penicilina intramuscular, que és a poques patologies tractem avui en dia amb penicilina intramuscular. I és veritat que jo crec que la gent no acaba de ser conscient de que la sífilis continua existint, no ha desaparegut i que té una incidència, sobretot aquestes illes, molt, molt, molt important.
0: Doctor, com afecten les ITS als embarassos i també a la fertilitat?
2: Clar, al final, és a dir, dins de l'embaràs, és a dir, sobretot és, per una part, el risc que pot suposar per la pròpia gestant i, sobretot, el risc d'una transmissió en els fetus. Al final, sobretot en el part, si qualsevol gestant és portadora de qualsevol d'aquestes bactèries, pensem que un nen recent nascut que pugui contagiar-se d'una gonorrea, d'una clamídia o sobretot d'una sífilis sí que pot tenir conseqüències molt importants per a recent nascut. I després, en quant a tema de fertilitat, sobretot el més conegut és el tema de la clamídia. La clamídia és una bactèria de les tres, possiblement la més indolent o la que dona menys sintomatologia, però que sí que en les dones té aquesta

0: Cariac, és a dir, continuen tenint molts contagis bueno, a Mallorca, a Balears i a tot Espanya, i aquesta, pues, a dia d'avui no té un tractament curatiu, té un tractament supressiu, aconseguim controlar els virus, aconseguim controlar s'abans que la progressió de la malaltia, però no aconseguim eliminar mai els virus de l'organisme. Per tant, bueno, és una malaltia que sí que té conseqüències a llarg plaç.
1: Doctor Adrià Ferre, metge internista adscrit a la secció de malalties infeccioses de l'Hospital de Sant Espases i coordinador del CAITS i el programa PREP a Mallorca. Ja ho sap que sempre és un gust conversar amb vostè i escoltar-lo, i confiem que la nostra audiència de Visual Vida de Ràdio hagi pres nota i aquest estiu sigui saludable a nivell sexual i que no hi hagi tant de contagis d'infeccions sexuals. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Laura, bon cap de setmana.
2: Igualment, Carlos.
1: Torna la setmana que ve, gràcies.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Bon dia. El govern preveu que l'economia balear segueixi creixent a bon ritme, un 2,2% calcula una vegada revisades les dades de maig. Per fer-nos una idea, és el doble que el creixement mitjà a la Unió Europea. La construcció hi té molt a veure, també el turisme, que en determinats sectors genera una dependència profitosa, però al mateix temps perillosa. És el cas del comerç. La facturació a les petites i mitjanes tendes en els mesos de més turisme és a les Illes un 28% superior a la que es dona de mitjana a la resta de l'Estat, però, per contra, es redueix un 40% als mesos d'hivern respecte de la temporada alta. La patronal que els representa recorda que la bona caixa de l'estiu a vegades no basta per passar l'hivern i que fins i tot, en alguns casos, surt més a compte tancar fins a la següent temporada. L'economia avui ens deixa dades ben interessants, que tot d'una analitzarem i posarem en context, però ara repassam altres titulars. Presó provisional sense fiança per als quatre lladres acusats de diversos robatoris a diferents pobles de Mallorca. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Actuaven sobretot a Campos i Santa Eugeni. El seu modus operandi era actuar a plena llum del dia, forçar portes i finestres i endur-se joies i dobles en efectiu.
0: Cinquè dia de vaga indefinida en el servei de persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma.
2: El comitè d'empresa denuncia intens de sabotatge de la vaga i critica que fins dimarts l'empresa no se seguia negociant bé.
0: Mallorca recupera avui els exàmens per obtenir l'habilitació de guia turístic.
2: No es feien des del 2006. 17 aspirants s'han presentat a les proves d'avui organitzades pel Consell i l'Escola de Turisme Felipe Moreno.
0: Les noves instal·lacions de l'escorxador municipal de Ciutadella entraran en funcionament les pròximes setmanes després d'una important inversió en reformes.
2: L'Ajuntament destaca que ara compleixen totes les exigències sanitàries i ambientals. La instal·lació assumirà el 90% dels sacrificis de l'illa.
0: En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Mentre el Mallorca

0: Treballa de cara a la pròxima temporada. Emilio Ensue, exfutbolista del conjunt vermell, recorda que ni molt manco serà fàcil el trajecte del seu ex-equip per una categoria tan dura i exigent com és la segona divisió. Ensopegada important de l'Illes Balears pel Mafutsal, després de caure a casa per 1-2 davant el Queso Hidalgo Manzanares al primer partit de quarts pel títol. I en bàsquet, clar, Sant Antoni cercarà avui hora baixa el miracle d'aixecar-se de 9 punts en compte que té del partit d'anada jugat a Sevilla davant Caja 87 per a la FIA assolir l'accés a Primera Federació.
1: Anem amb la previsió del temps. Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, encetam aquest segon cap de setmana marcat per l'estabilitat anticiclònica. Una jornada més continuant amb l'influència de la dorsal anticiclònica que es traduirà avui novament amb aquest domini del sol, això sí, acompanyat d'algunes pinzellades de núvol prims que es preveuen sobretot cap a darreres hores del capvespre. Avui les màximes quedaran en valors per damunt del 30, novament. Sí que es veu que notarem una lleugera refrescada de cap a l'illa de Menorca i al nord de Menorca, on quedaran per davall dels 30, però novament les màximes quedaran a punts de l'interior de Mallorca i de cap al nord de les Pitiuses entre els 32 i els 34 graus. De fet, hores d'ara, diversos termòmetres ja superen aquests 30. En conjunt, amb un vent que continuarà bufant de fluix cap a moderat amb un domini de component sud i una situació marítima marcada pels redols de marejol. En definitiva, sumam un nou cap de setmana marcat per aquesta estabilitat anticiclònica.
1: Gràcies, Margalida. Són les 2:04. Lluís Menéndez, el control tècnic. Començam.
3: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: La facturació en els comerços de les Balears es redueix aproximadament un 44% als mesos d'hivern respecte de la temporada alta. Una dada de l'Institut Nacional d'Estadística que quantifica la gran dependència del turisme també per als petits comerços.
4: Balears lidera la caiguda en facturació durant els mesos d'hivern, però per contra, també es lidera en activitat comercial durant els mesos més turístics. Concretament, els comerços de les Illes tenen un 28% més de facturació en temporada alta que la resta d'Espanya.
1: La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, adverteix del perill de dependre tant del turisme. Tot i l'increment de vendes durant l'estiu, a vegades no és suficient per compensar la caiguda d'activitat durant la temporada baixa.
5: Una part gran d'aquesta facturació o d'aquests beneficis són per poder suportar la temporada baixa. I si aquesta entrada d'advés que poden tindre la temporada alta per un problema com va ser el Covid, i esperem que no torni a passar una altra desgràcia, evidentment perjudica moltíssim.
1: A partir de l'octubre, els comerciants noten de forma abrupta la davallada de vendes i a alguns els surt més a compte tancar fins a la següent temporada. Per als residents, això suposa també manca oferta.
5: Perquè no ens agrada que tanquin. Ens agradaria que estigués tot obert tot l'any, no? Però no poden aguantar. Diu, és que ens surt més a compte tancar, posar tothom de vacances i després pues, tornar a obrir la botiga. Allò sí, ens preocupa molt.
1: El mes de febrer és el més fluix i mirant les darreres dades de l'INE, la facturació és un 10% inferior a la que es fa de mitjana a l'Estat.
4: La solució passa per seguir treballant en el foment del producte de proximitat i en la desestacionalització. En aquest sentit, diu Domingo, els avenços són evidents i posa com a exemple l'auge cicloturístic.
1: Garantir la supervivència dels comerços és imprescindible per salvar el teixit empresarial de les Illes. També ho és fomentar l'emprenedoria. Balears és una de les comunitats, de fet, que ofereix la quota zero a l'hora de començar un negoci. La Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia tindrà oberta fins al 10 de juny la convocatòria per sol·licitar l'ajuda que cobreix de manera total i parcial la quota d'autònom durant els primers 3 anys d'activitat. Magdalena Comas és la presidenta de l'Associació d'Autònoms de les Balears en declaracions a la Gran Vida.
6: No tenir que pagar la quota de seguretat social durant els primers 12 mesos i després el segon any també continua sent a 100% sempre que no tinguis rendiments nets anuals per damunt del salari mínim, però i el tercer any la subvenció del 50%.
1: I seguim parlant en clau econòmic. El govern ha revisat les dades a final de maig i estima que l'economia de les Balears continuarà creixent estirada sobretot per la construcció i, lògicament, pel sector serveis lligat al turisme. I destaca que això passa en el context de tensió internacional i que, a més, els números illencs doblen en percentatge els de la resta d'Europa en conjunt. Això és el 2,2% balear enfront de l'1,1% europeu.
4: La simplificació administrativa per la concessió de llicències d'obra i la regularització en rústic han continuat impulsant el creixement de l'obra nova, sobretot a partir de març a les Pitiusses, amb un creixement del 150% respecte al 2025 i a Menorca del 240%. Pel que fa als turistes, ressalta l'executiu que han gastat més en els tres primers mesos de l'any, fins a 1.034 euros per cap, si repartim la despesa total entre el nombre de visitants. En aquest cas, el manteniment, parlàvem encara de temporada baixa, i fins i tot creixement dels turistes estrangers va compensar la caiguda de l'espanyol, que s'hi han vengut o han fet manco dies. Si mirant per illes, el turisme internacional va pujar el 40% a les Pitiusses i va caure el 30% a Menorca.
1: També en el primer trimestre, explica l'administració autonòmica, el sector serveis va créixer en facturació, tot i que lleugerament manco a les illes que a la resta d'Espanya. I això va ser possible gràcies, sobretot, a les activitats professionals, ja sigui d'assessoria laboral o fontaneria, per posar un exemple, i també per la crescuda del transport, però no pel comerç ni l'hostatgeria, que es varen mantenir sense caure ni pujar.
4: Quant a la producció industrial, s'ha enfonsat la de béns de consum, que recordem engloben des d'aliments a productes com els detergents o també electrodomèstics, vehicles o mobles.
1: I la temporada ja ha començat i es nota. És el primer cap de setmana, per exemple, en gandules i parasols a diferents platges de Formentera. Això sí, un mes després del que estava previst, els concessionaris han pogut finalment començar a oferir el servei després que s'hagin replantejat alguns dels lots autoritzats. Regina Mallans.
7: Turistes i residents ja poden llogar gandules i parasols a diferents platges de Formentera. És el primer cap de setmana en el qual s'ofereix el servei i això ha estat possible després que s'hagi fet el pagament del cànon i el replanteig de part dels 20 lots autoritzats. Molts turistes ho agraeixen.
8: Me han comentado que hoy era el primer día, por eso. Sí, no, sí que es necesario, sí, porque, a ver, también, pues, si vienes aquí, pues, tampoco tienes, pues, ni las sillas, ni la sombrilla.
9: Para vacaciones es mejor.
7: Estava previst que aquest servei iniciés dia 1 de maig, però finalment ho fa un mes després i amb un 30% menys de gandules i parasols perquè 16 lots van ser denegats per costes del govern balear. N'hi ha que ni ho han notat perquè s'estima més portar els estris de casa.
10: Venimos en ferry, las traemos en el propio coche.
11: Está perfecta por la playa, no gasto dinero.
7: La resta de lots autoritzats aniran muntant durant els pròxims dies i pel que fa als que no han aconseguit l'autorització, el Consell de Formentera la setmana que ve presentarà un recurs a la resolució de costes per intentar que també puguin operar aquest estiu.
1: I mentre el sector dels rentacars demanen al Consell d'Eivissa que informi de forma definitiva de les quotes de cotxes que podran circular per l'illa a partir de dilluns, quan entra en vigor la regulació de l'Eivissa circular, a Formentera en fan balanç. El Consell assegura que supera les 20.500 autoritzacions aprovades per aquesta temporada.
4: Altres 1.395 han estat denegades i 540 es troben pendent de resolució. Pel que fa al resident d'Eivissa, fins ara s'han aprovat 1.154 autoritzacions que corresponen a 885 turismes i 269 motocicletes. En relació als treballadors que s'han de desplaçar a l'illa, ja s'han concedit 552 autoritzacions. El sistema de control continua obert i les persones interessades poden tramitar els permisos a través del portal formentera.eco.
1: I una de les autoritzacions denegades ha estat la d'Anna Catalina Joan, de 82 anys. Viu a Eivissa amb la seva filla, però fa més de 50 que té casa a Formentera. Fins ara el seu gendre l'acompanyava amb el seu cotxe a casa seva a Formentera, però enguany els hi han negat la sol·licitud. Ens ho conti Bonaranyo.
12: Tot i tenir casa a Formentera des de fa més de 50 anys, li han negat la sol·licitud per mort de la limitació de vehicles, quan fins ara l'havien autoritzat cada estiu. I ara Catalina no pot anar a casa seva. L'escoltam.
13: Bueno, jo tinc casa allí a les Verdetes, a la Serra, a l'Ident, i diuen que no hi podem anar, que m'he de comprar un cotxe o treure amb el carnet, o tinc 82 anys.
12: El seu gendre, resident a Eivissa, portava a Catalina, que no condueix, amb cotxe a Formentera cada 15 dies, però enguany de moment no podran perquè el titular de la casa ha de ser també el titular del vehicle. Mari Carmen Escandell és la seva filla.
14: I enguany tenim problemes per poder anar el dia que ella vulgui a casa seva, que no ens autoritzen el permís del vehicle per mort que la casa està a nom d'ella i el permís del vehicle està a nom del meu home.
12: La petició de Mari Carmen és clara.
14: Que ens autoritzin un vehicle per si estiu, perquè aquesta senyora amb 82 anys pugui anar a casa seva el dia que vulgui anar-hi, que crec que té dret.
12: Des del Consell diuen que el permís es dona al titular del vehicle i que podrien demanar permís com a residents a Eivissa o Balears, que està bonificat.
14: Claro, és que si estàs copoble, què fem aquell dia? Ja no podem anar-hi. Entonces, anem el dia que ells vulguen. No, anem el dia que nosaltres necessitem anar-hi, que anem a casa a una segona vivenda i que pagam els impostos cada any com toca.
12: Una situació excepcional que resoldria canviant la titularitat del cotxe del seu gendre, el d'Anna Catalina, que no condueix.
3: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Dues i 12 minuts, canviant de tema, a primera hora del dia d'avui s'ha interceptat a Cabrera per estar irregulant territori espanyol un grup de 31 persones que havien arribat poc abans per via marítima. Et sumen a les 91 que arribaren ahir també fora dels controls fronterers a les illes, la major part de Formentera, alguns localitzats ja a terra i altres encara a la mà. Cala Olivera a Santa Eulàlia i Caló d'Espou, de Cala d'O, a Santanyí, també foren punts de localització.
4: A partir d'ara se'ls obrirà un expedient d'expulsió per infracció de la llei d'estrangeria, però l'efectivitat d'aquesta mesura dependrà de l'existència de conveni amb el país d'origen. També podran recórrer al dret d'asil si es donen les circumstàncies. Creu Roja Espanyola els haurà donat la primera atenció en arribar a port. Fins a dia d'avui són 1.850 les persones nouvingudes en embarcacions que han entrat irregularment a Espanya i la Unió Europea per les illes.
1: Presó provisional sense fiança per als quatre lladres acusats de diversos robatoris a diferents pobles de Mallorca. Els agents els varen detenir dijous quan els interceptaren prop de Manacor després d'enxampar-los quan tornaven d'un robatori a un domicili a Sant Joan.
4: Segons la Benemèrita, el seu modus operandi era actuar a plena llum del dia, forçar portes i finestres i endur-se joies i dobles en efectiu. Els robatoris varen ser especialment nombrosos a pobles com Campos i Santa Eugènia.
1: I petit ensurt aquest migdia, avui de matí, en un edifici de Palma, després que s'hagi enfonsat el fals al sostre d'una habitació i que ha obligat a desallotjar per precaució tot l'immoble. No s'ha hagut de lamentar això si cap ferit, ja que no hi havia ningú a l'habitació.
4: Després de la inspecció dels bombers, aquests han dictaminat que no existeix cap risc que comprometi la seguretat de l'edifici situat en el carrer Manuel Sánchez Guarner. I ha permès als veïnats tornar als seus domicilis. El pròxim dilluns, els tècnics municipals s'hi desplaçaran per fer una revisió més exhaustiva.
1: I avui és el cinquè dia de la vaga indefinida en el servei de persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma. Unes mobilitzacions respecte de les quals el comitè de vaga es troba més que satisfet, ja que, segons els seus càlculs, el seguiment et situa entre el 80 i el 90%.
4: Tot i així, denuncien els intents de l'empresa de sabotejar la vaga utilitzant el personal directiu i administratiu per cobrir les funcions dels treballadors, a més de comunicar-se amb les persones que tenen serveis mínims amb només 3 hores d'antelació. Jairo Aranda és el president del comitè.
15: Esto lo vemos delante nuestra, ¿eh? Empujar sillas, hacer embarques, eso es una sustitución de huelguistas. Cada huelguista, el trabajador que hace huelga se va, que hace la empresa, saco gente de oficina, que son categoría de administrativos o gestores, a empujar sillas. Esto no se puede hacer, esto es ilegal. Que todo esto va a acabar en juzgado y con la denuncia.
4: També denuncien que l'empresa no tingui pressa per negociar i que no ens ha licitat fins al dimarts o el dimecres.
1: Mallorca recupera els exàmens per obtenir l'habilitació de guia turístic, una convocatòria que no es feia des de l'any 2006. 17 aspirants fan avui aquestes proves, que són organitzades pel Consell i l'Escola de Turisme Felipe Moreno.
4: Inclouen un examen sobre el patrimoni de les illes, una exposició oral i l'acreditació dels coneixements de català, castellà i idiomes estrangers. Maria José Moreno és la directora de l'Escola de Turisme Felipe Moreno.
16: Però molt contents de tornar a organitzar i de que hi hagi més guies, perquè s'han de menester moltíssim de guies nous.
4: Entre les persones aspirants, optimisme, ja que el temari respon en el dia a dia de la feina que allà fan.
17: Llevamos mucho tiempo preparándonos, hemos esperado muchos años para que se convoque, así que suerte a todas.
18: Es verdad que ya tengo experiencia y la historia y el patrimonio de Baleares, pues cada día lo contamos a los turistas. Entonces, claro, aquí creo que me siento bastante bien.
4: Els exàmens eren una demanda històrica del sector i més després de la darrera ordenança cívica de Palma que redueix el grup màxim de turistes per grup a 35 i es fan necessaris més guies per cobrir la demanda.
1: Dues i gairebé de 7 minuts, les noves instal·lacions de l'escorxador municipal de Ciutadella entraran en funcionament les pròximes setmanes després de les inversions de més d'un milió d'euros. L'Ajuntament destaca que ara compleixen totes les exigències sanitàries i ambientals. Ramiro López.
19: L'escorxador municipal de Ciutadella obre una nova etapa després de les importants inversions fetes els darrers anys, que ja superen el milió d'euros i que han suposat un abans i un després en aquestes instal·lacions. Ara disposen d'espais més moderns, funcionals i adaptats a una normativa sanitària i ambiental cada vegada més exigent. Així ho explica la regidora Sandra Moy.
20: Reparació de totes les quadres, compra de maquinària nova, impermeabilització d'esterrats, també s'han posat plaques solars, bueno, una sèrie de coses, però el darrer que s'ha fet, i sí que és cert que era important que es fagués i feia molt d'anys que estàvem intentant dur a terme aquests projectes, són el tractament de la sang.
19: Les noves instal·lacions permetran millorar el tractament de les aigües residuals i la sang generada del sacrifici animal, donant així resposta a una necessitat històrica vinculada a aquests residus.
20: Aquestes aigües anaven a la xarxa municipal i evidentment no complíem amb la normativa corresponent, i ara amb aquesta depuradora les aigües surten netes, es fa un tractament on et separen els fangs.
19: Cal recordar que l'escorxador de Ciutadella assumeix prop del 90% dels sacrificis que es fan a Menorca i, per això, l'Ajuntament demana més suport econòmic per part del Consell.
3: Informatiu migdia.
1: En clau estatal, enmig de totes les acusacions de corrupció, el PSOE denuncia un tracte diferenciat per tenir idees diferents i demana no judicialitzar la política.
4: Sí, ho ha afirmat avui la portaveu adjunta del partit, Emma López, en el Congrés de les Joventuts Socialistes, on ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant. L'escoltam.
21: En política, a los partidos políticos, se nos gana en las urnas y en el Parlamento. Se nos gana con democracia. Se nos gana con votos. Y nosotros lo que hacemos es dejar trabajar a la justicia. Nosotros colaboramos con la justicia. Nosotros no destruimos pruebas.
1: En la plana internacional, a l'Orient Mitjà, mentre es manté l'incertesa per l'acord entre els Estats Units i l'Iran, Israel continua la seva ofensiva en el Líban.
4: L'exèrcit israelià, amb les noves ordres de desplaçament forçat, canvien a la població libanesa a 15 quilòmetres al nord del riu Latan, tot enmig de nous combats contra Hezbollah.
1: A Itàlia, la policia ha dut a terme una macrooperació antidroga en la qual ha detingut un total de més de 1.300 persones i han cautat 450 quilos de cocaïna, marihuana i heroïna.
4: La presidenta del Consell de Ministres italià, Giorgia Meloni, ha volgut celebrar el que considera un cop duríssim contra la delinqüència després d'aquesta onada de batudes que ha tingut a la ciutat de Milà com un dels principals escenaris.
1: I tragèdia a Afganistan després que al Manco 20 persones hagin mort i 33 hagin resultat ferides després de volcar un camió amb refugiats a l'est del país.
4: Un accident que va ocórrer quan el vehicle tornava de Pakistan enmig del caòtic trànsit que experimenta el país pel retorn massiu de refugiats afgans procedent de països al voltant.
3: Informatiu migdia. IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Anem d'estrena. Hi ha històries que no basta amb contar-les, cal sentir-les, viure-les i posar-s'hi en situació. Aquest és l'esperit de Font de Misteris, programa radiofònic de la casa, que també es pot gaudir a la televisió pública per explorar els racons més desconeguts de les Balears. Avui és l'estrena de la segona temporada.
1: La idea és continuar en la mateixa línia que a la primera temporada i també el que ja des de fa més de 13 anys estem fent a la ràdio, no? Seguir els mateixos membres de l'equip en la mateixa línia. El protagonisme, com no pot ser d'altra manera, ho tindran aquelles històries més amagades, més anecdòtiques, més misterioses, més enigmàtiques, que tantes preguntes mos fa fer.
0: És la veu del director del programa, Xema Font, el guia dels espectadors en aquest viatge intrigant amb la col·laboració de Borja Rigo, Sergio Rigo i Irene Font, que aporten les seves perspectives i coneixements.
2: I el capítol que encetà la segona temporada és una d'aquestes històries que, tot i haver passat fa més d'un segle, continua despertant emocions i controvèrsia. La protagonista és Margalida Mengual, coneguda popularment com Negativa, la jove de costits que va commoure la societat del seu temps amb els seus èxtasis, visions i uns fenòmens que encara avui generen en debat. Va ser realment una mística digna de ser canonitzada o tot plegat té una altra explicació? Un episodi, però, molt més contingut per descobrir altres històries fascinants.
1: Insòlita connexió que podrien trobar entre el Titanic i les Illes Balears. També, quina relació pot haver entre Juniper Serra, el Santi Young, en Elon Musk. També anirem a la finca de Reixeta perquè sembla que pot haver coses que no tenen massa explicació.
2: Podreu veure el primer episodi de la segona temporada de Fons de Misteris avui vespre, quan falten 20 minuts per les 10 a IP3 Televisió.
0: 2:22, petita pausa i els esports.
3: Informatiu migdia. IP3 Ràdio. No!
4: IP3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IP3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta. Vols formar part de la policia portuària? L'Autoritat Portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
5: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
3: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
6: Salutacions, temps per la informació esportiva i Betar Ràdio. Amb la renovació de Martín Michelis com a entrenador per les pròximes dues temporades del Real Mallorca, ara queda la reconstrucció d'una plantilla on hi haurà moltes sortides i incorporacions. Hores d'ara no hi ha res oficial, però hi ha noms propis que ja surten a la palestra. Martín Valgen i l'interès del Celta, Vedran Muriqi i el possible acord amb Fenerbahçe. Samu Costa, peça que vol caçar el Benfica. Jan Virgili, que podria acabar el Betis. I Pablo Maffeo, de nou, amb l'interès del València de per mig. Ara mateix sense que tothom no aturar la rumorologia d'estiu. Dit això, la segona divisió ni molt manco serà un passeig pel Mallorca. Us recorda un exjugador del conjunt vermell, Emilio Ansue, amb paraules a IBETES Televisió.
7: Va a ser muy difícil, como sabéis cuesta mucho, todos los equipos tienen el mismo objetivo, pero bueno, yo creo que el Mallorca siempre vuelve a su lugar, que es primera división, volverá, no sé cuánto nos costará, pero al final más tarde o más temprano volveremos.
6: És complicada la segona divisió i també és complicat saber qui guanyarà avui la final de la Lliga de Campions. Es juga a les 6 al Puskás Arena de Budapest, entre el PSG, vigent campió, i l'Arsenal, en un enfrontament inèdit a una final entre dos tècnics espanyols, Luis Enrique per part del conjunt de París i Miquel Arteta, màxim responsable del creixement esportiu dels Gunners. El sentim.
8: Lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol. Y en eso no tengo ninguna duda.
9: Que la Champions es muy así, es muy táctica, pero hay una cosa que está el nivel individual de los futbolistas y al final son los que deciden los partidos.
6: I en quant a la fase d'accés a la primera federació, ronda final, segon partit, Poblenc a les 12 i Atlètic Balears a les 6. Tots dos juguen demà el partit més important de la temporada. Àguiles i Jaén són els principals entrebancs que li queden a blaugranes i blanquiblaus per jugar la pròxima temporada a primera federació. Al Poblenc li basta guanyar per qualsevol marcador. I pel que fa a l'Atlètic Balears, té que remuntar un 2-1 en compte de l'anada. I si és possible, per dos gols de diferència. Amb una victòria per la mínima, amb pròrroga jugada, també pujaria l'Atlètic. Amb dos són optimistes i creuen en l'ascens. Santi, per aquesta hora, Pep Palleres i Jaume Pol, capitans del Poblense i l'Atlètic Balears, respectivament.
10: És un partit que tothom vol jugar. Claro que se respira un poquet de nervis i en les persones que tenen més experiència amb aquests partits, pues, bueno, me donen la tranquil·litat que l'equip ho necessita. Seria un orgull, siguent de la Pobla, poder pujar un altre pic consecutiu de categoria.
11: Necessitem el suport de tota la gent, de tota l'afició, i esperem que diumenge sigui una gran festa. El vestuari està tranquil, òbviament ja té ganes de que sigui diumenge, crec que tot Balearico vol que ja arribi el partit, evitar per totes que ells s'intentin avançar molt prest. A partir d'allà nosaltres jugam a casa, són nosaltres els que hem de guanyar el partit, són nosaltres els que hem d'anar per el partit des del minut 1.
6: I a les 4 juga el Municipal Sant Eulali, la dada corresponent a la final balear per l'ascens a segona federació entre Penya Esportiva i Manacor. El guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà amb un equip de la península per pujar a segona federació. Ramiro González i Miquel Aguado són els tècnics de la Penya i Manacor.
12: Sí, ahora tenemos una eliminatoria que tenemos que hacer muy buen partido en casa. Tenemos que intentar como sea ganar este partido para ir allí de otra manera, ¿no? Porque al final la vuelta es en su casa, con su gente.
13: Nos tocará partir en molt de moments del partit i poder tornar a Manacor, pues, amb els resultats que ens pugui donar qualsevol tipus de possibilitat de guanyar la eliminatòria.
6: L'Illes Balears Palma Futsal es complica la classificació per les semifinals de Lliga després de caure ahir de forma sorprenent a Son Mos de Banquesos i Talgo Manzanares per 1-2. La tornada, on l'Illes està obligat a guanyar si vol continuar viu la competició, serà dilluns que ve al Manzanares Arenas. I avui a la xica, el pavelló universitari d'Albacete, el filial del Palma Futsal, amb una renda de 4 gols de Matalàs del partit d'anada, visita l'Albacete Futbol Sala en la tornada a la ronda classificatòria per la final amb l'intenció de fer bo el 6-2 de la Nadal. Òscar Tessias.
14: Serà molt complicat allà, és un equip que es veu que fora camp baixa un poc, però dins casa seva és molt solvent i evidentment ells per ells, si per nosaltres és una final, imagina't per ells, no? I hem d'anar des del primer minut amb intenció de guanyar el partit, no pensar i especular amb els gols, hem d'anar a guanyar el partit i tant de bo puguem passar a la fase final.
6: I en bàsquet tenim un repte, aixecar de 9 punts en contra. Aquest és l'objectiu del Clas Sant Antoni, ja que rep a les 8:15 el Siroco Sa Pedrera al Caja 87 de Sevilla. Sembla missió impossible, però ningú llança la tabeola. Dani de la Rúa, capità del conjunt de Sant Antoni de Portmany, creu en la remuntada.
15: Los ánimos son muy buenos, creemos que lo podemos hacer, creemos que podemos ganar de más de 19 puntos, porque ya lo hemos hecho muchas veces y ojalá sea así y poder regalar ese sueño a nuestra afición.
6: Tot un somni, el de l'accés a primera federació, que sigui a la tercera l'avanço. De fins aquí els esports.

0: 21 anys amb tu.
1: Temps de creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure, a IB3 Ràdio.
2: Bon dia i benvinguts a Temps de creure. Començam aquest espai de reflexió i actualitat. Tenim per davant 30 minuts per escoltar, per comprendre i també per descobrir aquells petits gestos i notícies que continuen donant sentit i esperança al nostre dia a dia. Vos parla Joan Picornell i comença Temps de creure. Benvinguts.
1: Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure. L'Església Mallorca.
2: El bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, va mantenir dia 21 de maig una trobada amb periodistes i professionals de la comunicació de diferents mitjans a l'illa amb motiu de la celebració de la 60a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Durant la reunió celebrada al Palau Episcopal, Monsenyor Taltavull va compartir algunes reflexions entorn del missatge del Papa Lleó XIV per aquesta jornada, centrat en la necessitat de custodiar veus i rostres humans i de recuperar una comunicació que posi la persona al centre, especialment en un context marcat pel desenvolupament de la intel·ligència artificial i els nous desafiaments digitals.
3: El nostre dia a dia és un constant exercici de comunicació, moltes vegades amb paraules parlades o escrites, d'altres vegades amb imatges, amb ficció, amb música, amb sons, també amb silencis, amb mirades, amb somriures. Amb raó, el Papa Lleó XIV ha posat com a lema del seu missatge per aquesta ocasió custodiar veus i rostres humans, fent-nos veure així que el que necessitam és el rostre i la veu que tornin a expressar el que és la persona. Amb això volem valorar la dimensió constitutiva i pròpia de tota persona, que és l'art de comunicar-se. Ja als inicis de l'Església, l'Esperit Sant va fer possible aquesta comunicació i la bona entesa provocant la unitat en la diversitat de llenguatges. Ho deim avui, el dia de Pentecosta, realment un miracle.
1: Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure. L'Església a Menorca.
2: Fa uns dies, la comunitat La Saliana de Menorca va celebrar la primera trobada al Col·legi La Salle de Maó per commemorar els 25 anys de vida de la Fundació Proideba a Menorca.
4: En el transcurs de l'acte, la família La Salle de Laió i de Maó van ser partícips de la presentació del llibre escrit pel germà de La Salle, Rafa Matas, de la comunitat de Laió, titulat 25 anys junts, que recorre la història viva d'aquests 25 anys de solidaritat, cooperació i compromís amb les persones més vulnerables del nostre món des dels valors de l'Evangeli. El llibre compta amb una participació directa per mitjà audiovisual del bisbe Gerard. A l'acte van participar nombrosos lasalians i convidats de totes les obres educatives de La Salle a Menorca. Finalment, l'acte va continuar amb un clima festiu compartint un aperitiu. La Fundació Proideba continuarà amb il·lusió i compromís la seva tasca per fer front als diversos reptes del nostre temps.
2: Recentment, la Delegació de Pastoral del Treball ha organitzat un cicle de trobades amb Francisco Porcar, militant de la Hermandad Obrera de Acción Católica de Castelló i autor del llibre Trabajo Humano, El Reto Pendiente.
5: Les activitats han servit per reafirmar el compromís de l'Església de Menorca amb el treball digne.
6: treballant en delegacions de pastoral del treball, altres religioses que treballen, també religiosos que treballen en barris obrers. Totes les persones que fem este treball, especialment els moviments, la tasca fonamental que tenim és animar que el conjunt de l'Església, que tota l'Església, ens preocupem més d'esta realitat del món del treball, d'anunciar l'Evangeli en aquesta realitat i de col·laborar a que el treball se faci en condicions dignes. La nostra feina és una feina, per dir-ho d'alguna manera, som un ministeri de l'Església per animar en la vida de l'Església el que se faça pastoral del treball. No?
5: Francisco Porcar va parlar al Cercle Artístic de Ciutadella, a la Fundació Rubio d'Amó, i també va tenir una trobada amb el bisbe Gerard, el clergat i les comunitats de vida consagrada, insistint en la contribució social que ha de fer l'Església per transitar de la ideologia de la rendibilitat a una cultura de la cura. Podeu veure la conferència completa al canal de YouTube del Bisbat de Menorca.
2: El passat 16 de maig a Barcelona, a la residència salesiana Martí Codolar, va tenir lloc la trobada general dels equips de la Mare de Déu de Catalunya i Balears, en la qual van participar un gran nombre de parelles de Menorca.
7: El matrimoni format per Joan Mir i Àngels Mascaró es van estrenar com a responsables regionals. Durant la xerrada del prevere Llorenç Sales, conciliari d'un dels equips de Maó, va aprofundir en el sentit del sagrament del matrimoni, en sintonia amb el tema d'aquest any. L'amor és molt més que l'amor.
8: El diàleg amb els membres dels equips de la Mare de Déu va consistir bàsicament en redescobrir el sagrament del matrimoni. I aquest redescobriment es va fer en tres moments: abans de la celebració, durant la celebració i es després de la celebració. S'abans és centrar-se en la importància i el valor dels cursets prematrimonials, com un veritable catecumenat de preparació per al matrimoni. Després vam ressaltar els elements constitutius de la litúrgia del matrimoni per redescobrir la bellesa que té la celebració en si. I finalment, després de la celebració, es basa en descobrir el matrimoni com una veritable vocació i amb la missió de donar a conèixer la bellesa d'aquest amor consagrat per un amor que és molt més gran.
7: Després es va celebrar una eucaristia presidida pel prevere Berto Vidal, conciliari regional. I al capvespre va tenir lloc l'Assemblea General per presentar els components de l'equip regional i la jornada va acabar amb una escapada al Museu Martí Codolar, on està molt present la visita que Sant Joan Bosco va fer a Barcelona l'any 1886.
1: L'Església Eivissa i Formentera.
2: Els col·legis de la Consolació i la Real d'Eivissa s'han sumat aquest mes a la iniciativa del Bocata Solidari, a benefici de Mans Unides.
9: A través de esta cuestación benéfica entre su alumnado, los dos colegios pertenecientes a la Fundación Diocesana Isidoro Makavich han recaudado un total de 5.786 euros que se destinarán a financiar los proyectos de ayuda de Manos Unidas. Manos Unidas ha expresado su agradecimiento a todos los alumnos y sus familias que han contribuido con sus aportaciones en estas jornadas solidarias.
2: La Delegació de Pastoral de la Salut i de Família i Vida del Bisbat d'Eivissa oferiran el diumenge 31 de maig a l'Església de Sant Agustí una xerrada informativa sobre les voluntats anticipades que impartirà Anna López, infermera familiar i comunitària i delegada de la Pastoral de Salut.
9: El acto comenzará a las 10:30 de la mañana tras la misa del domingo. Ana López, que ya ha impartido esta charla en Santa Eulalia, San Antonio y Ibiza, aborda el concepto de voluntades anticipadas o los dilemas éticos al final de la vida, así como cuestiones prácticas como la forma de solicitar y registrar las voluntades anticipadas o los modelos de documentos que existen para manifestarlas. El documento de voluntades anticipadas o testamento vital que la Iglesia española anima a los fieles a firmar es la expresión escrita de la voluntad de un paciente sobre los tratamientos médicos que desea recibir o no está dispuesto a aceptar en la fase final de su vida. El testamento vital también especifica que se administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos.
2: El Papa Francesc ha fet pública la seva primera encíclica titulada Magnifica Humanitas, sobre la custòdia de la persona humana en el temps de la intel·ligència artificial.
9: Con motivo del 135 aniversario de la Rerum Novarum, el Papa León XIV reflexiona en su primera encíclica sobre la doctrina social de la Iglesia en la era de la inteligencia artificial. Se trata de un llamamiento a custodiar una magnífica humanidad habitada por Dios, promoviendo la verdad, la dignidad del trabajo, la justicia social y la paz. En la era digital es necesario desarmar la inteligencia artificial y superar la teoría de la guerra justa, realzando el diálogo y el multilateralismo.
2: El Col·legi de Can Bonet, un dels centres educatius de la Fundació Diocesana Isidor Macavic d'Eivissa, celebra aquest dia el seu 60 aniversari amb diferents activitats.
9: El acto conmemorativo más importante ha tenido lugar este viernes 29 de mayo con una misa de acción de gracias que presidió el obispo de Ibiza, Monseñor Vicent Ribas, en la iglesia de la Sagrada Familia de Can Bonet. Tanto el colegio como la iglesia fueron edificados en terrenos donados por el sacerdote don Vicent Bonet, que impulsó también otras mejoras en este barrio de pequeñas edificaciones unifamiliares que creció en las afueras de San Antonio desde los primeros años de la década de los 60 del siglo XX.
1: Estàs escoltant Temps de Creure, uns consells publicitaris i tornem.
0: IB3 Ràdio és diversitat.
10: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
11: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
12: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregant amb 16 tortugues.
13: I que fèieu amb les tortugues?
12: Menjar tortuga.
13: Estava bona, la tortuga.
12: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
14: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
14: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
14: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: per escoltar els protagonistes de la notícia.
14: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
0: El dia, amb Marta Grau.
14: El 22% de la plantilla actual...
0: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
15: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
16: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
17: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
18: Tentol!
19: Tentol!
17: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: Estàs escoltant Temps de Creure a IB3 Ràdio.
20: Aquesta setmana entrevistam a la Montserrat del Pozo, que és religiosa, llicenciada en Filosofia i Lletres i pedagoga amb un màster en Psicologia i Gestió Familiar. estarà a Menorca per a participar a unes jornades de formació dirigides als docents de religió i als laics en general, unes jornades amb el títol Valors en l'era digital, reptes educatius per a una formació integral. Bon dia, Montserrat, i benvinguda.
18: Bon dia, Sònia, i bon dia a tothom.
20: Primer, per entrar en context, et volíem demanar quines oportunitats ofereixen les eines digitals, pensant bueno, l'ordinador, Classroom, la intel·ligència artificial, en l'àmbit educatiu.
18: La veritat és que jo crec que les eines digitals avui ofereixen unes grans oportunitats per personalitzar l'aprenentatge i també per, doncs, per fomentar la creativitat, tot el que és facilitar l'accés al coneixement i ampliar moltes possibilitats de cooperació entre alumnes i docents. Avui la veritat és que podem crear entorns d'aprenentatge més flexibles, més oberts, més connectats també amb el món real. La tecnologia permet que cada alumne avanci al seu ritme, trobi diferents maneres d'aprendre, també que desenvolupi competències, aquestes que en diuen que són fonamentals doncs, per al segle XXI. No? I també diria doncs, que tant la intel·ligència artificial com les eines digitals doncs, poden ajudar molt als docents a dedicar menys temps a tasques repetitives i més temps a acompanyar, a orientar i a conèixer doncs, molt millor l'estudiant. No? Ara, pensem que la tecnologia per si sola no transforma l'educació. No? El més decisiu sempre ha sigut la intenció educativa, el propòsit per què eduques, i les eines digitals poden ajudar, però el pensament crític, la comprensió profunda, la cooperació, la creativitat, això és plenament humana.
20: Mm-hmm, així és. I en aquest sentit, com has anat comentant ara, quin ha de ser el paper dels docents en aquesta era digital? Perquè suposa molts de reptes, però també noves oportunitats.
18: La veritat és que els docents sempre han estat molt importants sí. en tot el que és l'educació, però el paper docent actual és molt més important, perquè abans estàvem acostumats a que el professor o el docent era ja bueno, un transmissor de la informació, és l'únic que posaria com la saviesa. No? En canvi, actualment no necessitem un professor o un docent que sigui transmissor d'informació. Això ho tenim tota la butxaca sempre, no? Sinó que aquesta missió fonamental del professorat és acompanyar l'alumne i acompanyar-lo en el procés d'aprendre a pensar, a discernir, a relacionar-se amb els altres, a crear, fins i tot a donar sentit a la informació que rep. El docent es converteix en un guia, en un mentor, en un creador, sobretot nosaltres diem d'experiències d'aprenentatge, de dissenyar experiències d'aprenentatge que tinguin sentit, que siguin profundes. Aleshores, la funció essencial és el desenvolupament humà i emocional dels alumnes. Escoltar, orientar, generar confiança, ensenyar, conviure, despertar el desig d'aprendre. La tecnologia pot oferir moltes respostes molt ràpides, però només és un educador pot ajudar una persona a descobrir qui és i sobretot que pot aportar al món. Per això, lluny de perdre importància, el docent adquireix avui una responsabilitat doncs, encara molt més gran. No? Com mantenir viva la dimensió ètica, això és important, no? La dimensió espiritual de la persona, és un dels grans desafiaments doncs, d'aquest temps.
20: Mm-hmm. I ara pensava que també el paper dels pares és essencial, no? Perquè els fills, els joves, facin un bon ús de les pantalles i de les tecnologies, no?
18: A mi em sembla que els pares tenen por. Sí. I a vegades, quan veus aquí les tutories amb els alumnes, els pares no saben massa, tenen por de perdre el seu fill. Diríem, prenent decisions, no? Decisions, pues, avui en dia, pues, són decisions que no són ni disciplinàries, diguem, són decisions de cuidado, perquè recordem que cuidar un nen o cuidar un fill sempre exigeix i sempre hem de donar fortalesa no?, amb aquesta exigència i el cuidado és molt important, però si no s'exigeix no es pot cuidar.
20: I en aquesta societat digital, com podem mantenir viva aquesta dimensió ètica, relacional i espiritual de la persona?
18: Bueno, crec que és molt bona pregunta, no?, perquè és un dels grans desafiaments del nostre temps. Vivim en aquesta societat doncs, tan hiperconnectada, tan accelerada, una societat tan plena d'estímuls que moltes vegades pues, és tan pobra en silenci, una societat pobra en profunditat, una societat pues, que la trobada humana es fa difícil, encara que hi hagi moltes connexions per internet o tinguis molts amics per qualsevol red social. No? Per això crec que l'educació ha de cuidar més que mai aquesta dimensió ètica, relacional, que deia abans, espiritual. Educar no és només preparar per un treball o per l'ús de la tecnologia, sinó que educar és ajudar a cada persona a desenvolupar aquesta interioritat, això que portes dintre, no? Aquesta sensibilitat, aquest sentit de la responsabilitat. i sobretot la capacitat d'estimar, de cooperar, de comprometre's amb el bé del comú, amb el bé de l'altre. Jo crec, com sembla, que l'escola ha de continuar sent un espai on els alumnes aprenguin a escoltar-se, aprenguin a dialogar, aprenguin el que és la democràcia, aprenguin a respectar, a reflexionar i sobretot també a preguntar-se sobre el sentit de la vida, per què estic aquí i per què val la pena viure. I la dimensió espiritual doncs, no pertany únicament a l'àmbit religions, com bé saps, no? Sinó que té a veure també amb aquesta capacitat de transcendir, d'admirar-se, de buscar sentit i d'obrir-se als altres. No? És a dir, que en un món cada vegada més tecnològic doncs, necessitem educar més profundament a la humanitat. Jo crec que la gran sort que ens ha fet la intel·ligència artificial és plantejar-nos de què és l'ésser humà. I aquest ésser humà com ha de viure, com ha de pensar, i el problema no és que les màquines pensin com el ser humà, sinó que el problema seria que el ser humà pensés com les màquines, no? Llavors, el futur penso que no dependrà només de la intel·ligència artificial, sinó de la qualitat humana de les persones que la usin o que la utilitzin.
20: I, com han dit a la introducció, participaràs a Menorca a les jornades de formació sobre el tema valors a l'era digital. Si ens pots anticipar un poc el contingut de la teva xerrada, que voldràs transmetre en els docents i també en els laics en general?
18: Doncs pues mira, la veritat és que he trobat una imatge que crec que, una metàfora, millor dit, que crec que a Menorca pues, té molt sentit, que és el far.
20: Ah, sí?
18: Aquest far que il·lumina, no? Aquests cinc fars que té la illa, si no recordo malament, no? Aquests racons tan significatius pues, per Menorca. Pues, em sembla que un far no apaga la foscor del mar, sinó que el far il·lumina. Il·lumina perquè sempre la navegació sigui segura. I el que m'agradaria d'aquesta xerrada és que la gent o el professorat o el docent o les persones que vinguin agafin més confiança en ells mateixos i que davant d'un món així podem tirar endavant. I la confiança que un mateix encara no aconsegueix moltes coses, però sí que pot, no? Llavors, la importància del treball interior, la importància de no treballar només d'una manera instrumental, sinó la importància de que et surti de dintre aquesta vocació de poder donar el millor de tu mateix als altres. Penso que el far, no sé, és com una metàfora on es veu que els mestres dir-los que la vostra feina doncs no és evitar que els alumnes entrin al mar digital, perquè el mar és el seu món, però sí que la feina del que és el mestre és que quan hi entrin no depenguin de la corrent, sinó que sàpiguen que porten una brúixola a dins i un far a terra ferma, que són els mestres. És a dir, fer que aquest far, que a Menorca té tanta importància, doncs també té importància amb tots aquests professorat que assisteixi, aquestes persones que assisteixin, per agafar confiança en ells mateixos, que ja són llum, llavors que no s'amoïnin tant.
20: I doncs, quedem amb aquesta reflexió final. Moltes gràcies, Montserrat, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres i per ajudar-nos a reflexionar sobre aquest tema de tanta actualitat i tan important a la vegada.
18: Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me parlar. Gràcies.
2: Després d'aquesta conversa, continuem a Temps de Creure posant la mirada en l'actualitat dels propers dies i en tot allò que ens ofereix l'agenda de les illes. Anem fins a Menorca, on Sònia ens posa al dia de les principals cites i activitats previstes a l'illa aquests dies.
20: Aquest diumenge, dia 31 de maig, es celebrarà la festa externa de Maria Auxiliadora a Ciutadella. A les 7:30 capvespre, missa, al santuari presidida pel bisbe Gerard i després, a les 8:30, processó de Maria Auxiliadora pels carrers de Ciutadella. Aquest dilluns, dia 1 de juny, es farà un col·loqui sobre el procés de regularització de persones migrants. Serà a l'Alló, a les 8 de capvespre, a la sala d'activitats ciutadanes. Aquest dimarts, 2 de juny, comença el cicle de misses d'estiu a l'ermita de Fàtima, a Mahó. A les 6 del capvespre es farà un rosari i a les 6:30 una eucaristia. Dimecres, dia 3 de juny, al matí, a les dependències del Santuari de la Mare de Déu del Toro, es farà una nova sessió del Consell Presbiteral. I també dimecres, dia 3, en aquest cas al capvespre, es celebrarà l'Assemblea Diocesana de Càritas Menorca a les 5 del capvespre a l'edifici Calàbria, a Mahó. Dijous, dia 4 de juny, tindrà lloc la trobada de final de curs de Vida Creixent. Serà entre les 11 del matí i les 5 del capvespre al Santuari de la Mare de Déu del Toro, amb una trobada que inclourà una pregària mariana, una eucaristia i un dinar de germanor. i el pròxim cada setmana es celebrarà la solemnitat del Corpus Christi. A l'arxiprestat de Mahó serà dissabte, dia 6, amb una missa a les 7 i mitja cap vespre a l'Església Santa Maria. Tot seguit es farà una processó fins a la parròquia del Carme. I a l'arxiprestat de Ciutadella serà diumenge, dia 7, a les 7 i mitja cap vespre amb una Eucaristia a la catedral i tot seguit processó pel recorregut tradicional de la ciutat. Aquest mateix cada setmana, dia 6 i dia 7, es celebrarà el Dia de la Caritat. Per això les col·lectes de les misses aniran destinades a Càritas Diocesana.
2: Un salt fins a Eivissa, on Inés repassa amb nosaltres tota l'agenda cultural, social i també les propostes que no vos podeu perdre aquests dies a l'illa.
9: Pues en la agenda diocesana de Eivissa, comentar que la parroquia y el pueblo de San Fernando en Formentera celebran su fiesta patronal este sábado 30 de mayo. La misa solemne en honor a San Fernando se oficiará a las 7 de la tarde, presidida por el obispo de Eivissa, Monseñor Vicent Rivas. En los días previos, entre el miércoles y el viernes, ha tenido lugar el triduo a San Fernando. También comentar que la parroquia de San Pedro celebra este domingo 31 de mayo el fin del mes de María con una misa solemne en la iglesia de Santo Domingo, en el antiguo convent, a las 8 de la tarde. Acabada la Eucaristía, saldrá la procesión que portará la imagen peregrina de Santa María hasta la Santa Iglesia Catedral. Durante el trayecto se estará rezando el Santo Rosario.
2: Ens anem acomiadant per avui. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i per fer camí amb nosaltres. Ens trobam el proper dissabte. Fins la pròxima setmana.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 3.
1: Bon dia. El govern estima que l'economia de les Balears continuarà creixent estirada, sobretot per la construcció i el turisme. Concretament, augura una pujada del 2,2% del PIB per damunt de l'1,1% previst a la Unió Europea. Les darreres dades disponibles mostren que la simplificació administrativa per la concessió de llicències d'obra i també la regularització en rústic va continuar impulsant, però a partir del març, especialment a les Pitiüses, amb un creixement del 150% respecte a un any enrere, i a Menorca, amb un del 240%, els visats d'obra. Pel que fa als turistes, ressalta l'executiu autonòmic que han gastat més en els tres primers mesos d'enguany, fins a 1.034 euros, diu, per cap, si repartim aquesta despesa total entre el número de visitants que hi ha hagut, i en aquest cas el manteniment, parlam encara de la temporada baixa, i fins i tot creixement dels turistes, del nombre de turistes estrangers, va compensar, val a dir, la caiguda de l'espanyol, que si va venir o fa fer, en tot cas, manco dies. Per cert, que si mirem per illes, el turisme internacional va pujar en aquest primer trimestre d'enguany fins al 40% a les Pitiüses, però va caure el 30% a Menorca. I a Formentera, el Consell informa que ha superat les 20.500 autoritzacions per circular per l'illa aquesta temporada alta, el que es coneix com Formentera Eco, i que ha denegat 1.395 de les sol·licituds, a més de tenir-ne 540 hores d'ara encara pendents de resolució. La restricció per la circulació per part dels vehicles de fora, recordem com serà aquest dilluns que ve, que és 1 de juny, i mentrestant les empreses de lloguer de vehicles urgeixen l'administració per a que doni ja definitivament les quotes definitives de vehicles autoritzats. Pel que fa a Eivissa, fins ara s'han aprovat 1.154 autoritzacions, de les quals 552 són per treballadors desplaçats a l'illa per fer-hi la temporada. I continuem amb l'actualitat de Formentera, perquè un mes després del que estava previst, avui els concessionaris de serveis de platja de l'illa han començat a operar. Això sí, d'una manera més esponjada, perquè són 20 lots amb un 30% manco de parasols i gandules per llogar, perquè el govern va denegar, recordem, la concessió per a 16 lots. El Consell Formenterenc presentarà la setmana que ve un recurs contra aquesta resolució de costes per intentar que també els denegats puguin operar. La companya d'IB3 a Formentera, Regina Mayans, ha recollit avui aquests testimonis entre els usuaris.
2: Sí, no, sí que és necessari, sí, perquè, a veure, també, pues si vienes aquí, pues tampoco tienes pues ni las sillas ni la sombrilla.
3: Venimos en ferry, las traemos en el

0: propio coche.
1: Está perfecta por la playa, no gasto dinero.
2: Aquestes dues darreres eren dues usuàries que duen de casa, com en puc comprovar, els estris de platja. Més coses. Petit en surt aquest migdia en un edifici de Palma després que s'hagi enfonsat el fals sostre d'una habitació, fet que ha obligat a desallotjar temporalment i per precaució tot l'edifici. No s'ha hagut de lamentar que ha ferit, ja que no hi havia ningú dins l'habitació i la resta de veïnats, d'altra banda, ja han pogut tornar a casa. I cinquè dia de la vaga indefinida en el servei de persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma. Segons el comitè de vaga, entre el 80 i el 90% de la plantilla l'ha secundada. La part laboral denuncia això sí que l'empresa ha intentat sabotejar, diuen, la vaga, utilitzant personal directiu i administratiu per cobrir les funcions dels treballadors, a més de comunicar-se amb les persones que tenen serveis mínims amb només 3 hores d'antelació. Jairo Aranda, president del comitè.
3: Todo lo vemos delante nuestra, ¿eh? Empujar sillas, hacer embarques, eso es una sustitución de huelguistas. El huelguista, el trabajador que hace huelga se va, que hace la empresa, saco gente de oficina, que son categoría de administrativos o gestores, a empujar sillas, esto no se puede hacer, esto es ilegal. Que todo esto va a acabar en juzgado y con la denuncia.
2: Amb aquesta notícia tancam el butlletí horari de les 3 del capvespre i Vetres Ràdio. Més informació en una hora. Fins després.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: Un dels grans compositors i pianistes del jazz de tots els temps, Duke Ellington, encarregat d'arrencar el viatge sonor que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge durant el capvespre. Hem entrat en òrbita 3, disposats a musicalitzar aquest darrer dissabte del mes de maig. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster, en aquesta franja horària entre les 3 i les 4, el so del jazz habitualment n'és protagonista. Música per oïdes sensibles per fer la digestió, una bona migdiada, això sí, despert somiant amb la música d'Òrbita 3, un collage musical on pots escoltar i degustar multitud d'estils i referències discogràfiques ben diverses. Duke Ellington serà el protagonista, farem un monogràfic en el músic nascut a Washington, D.C. la primavera de 1899, recordant la cita musical que moria a Nova York el maig de 1974. Tot just aquesta setmana ha fet 52 anys. A més de pianista i compositor, com esmentava fa uns instants, líder d'una gran big band que va recórrer mig planeta. La seva carrera abarca més de 50 anys, des de l'any 1923 fins la seva mort. Tot just acabem d'escoltar I Can't Get Started com a tema de portada. I abans de continuar en òrbita, Duke Ellington, agrair-te que siguis a l'altra banda del receptor. Rescatam una gravació ben antiga interpretant en directe aquesta exquisita Diagnose.
1: Carol Ashby, no? Els vinils d'Òrbita 3.

0: Carol Ashby.
1: Clàssics a Òrbita 3.

El so de les grans big bands liderava una d'elles, el gran Duke Ellington, com a compositor i pianista. El de Washington, D.C., a mitjans dels anys 20, va viure a la ciutat de Nova York i es va guanyar una gran reputació a través de les seves aparicions amb la popular i famosa orquestra en el Cotton Club a Harlem, en la barriada afroamericana. En la dècada dels anys 30, aquesta orquestra va sortir de gira a Europa i va aconseguir èxit ja a nivell internacional. El senyor Ellington, músic que és sinònim de swing, de ritme, d'elegància en el món del jazz. A més, com a compositor, com a líder, va saber mantenir una unitat orquestral en la història del gènere. Alguns membres es varen quedar en la seva orquestra durant diverses dècades, cosa que no era habitual. Seguim en òrbita Ellington, són els monogràfics que pots escoltar en aquesta franja horària entre les 3 i les 4, les sessions que anomenam de migdiada a òrbita 3. Arriba ara la peça titulada Perdido.

0: els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster.
1: IB3 Ràdio és música.
2: IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tento! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tento'l amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluency.
6: El paraigo en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
0: Clàssics a Òrbita 3. Say, love me, leave me, let me be loved. Amb Tito Fuster.

El so del jazz en estat pur és Edward Kennedy, més conegut com a Duke Ellington, el músic nascut la primavera de 1899, i recordam una altra cita musical que ens lliga en aquest gran compositor, pianista i líder de Big Band. Perdia la vida al maig de 1974. Tenia 75 anys, va morir a causa d'un càncer de pulmó a Nova York, tot just aquests dies, aquesta setmana, fa 52 anys. He trobat gran oportunitat per recordar el seu exquisit i imprescindible catàleg discogràfic per als amants del bon jazz. Tot un mestre que sovint componia partitures específicament per mostrar el seu estil i habilitats individuals en els músics que l'acompanyaven en la seva Big Band. Ellington va escriure més de 1.000 composicions i col·laborant amb grans artistes del jazz del segle XX. Recordar que la seva carrera abarca més de 50 anys, des de la dècada dels anys 20 fins a la seva mort el 1974. Arriba ara el tema en pregunta, What am I here for?

0: la màgia del jazz de les composicions creades per Duke Ellington, aquest gran compositor, pianista i líder de Big Band. Sempre va saber envoltar-se dels millors músics de jazz de l'època. Durant les dècades dels anys 20, 30, 40, 50, més de 50 anys de trajectòria avalen en el gran Ellington, que avui ha estat el monogràfic protagonista, la radiografia musical de la sessió de migdiada d'Òrbita 3. A banda de ser tot una estrella i un referent en els Estats Units, en la dècada dels anys 30 va donar a conèixer la seva música, la seva big band, fent una gira per Europa, que va ser fonamental per convertir-se en tota una llegenda. A més de la seva mítica actuació en el Festival de Jazz de Newport l'estiu de 1956. A partir d'aquest moment, gran reconeixement de la seva carrera i gires mundials com a un dels jazzistes més importants. Fem una pausa, una aturada i tema de contraportada per arribar al punt horari de les 4.
1: Òrbita 3. Òrbita.
2: Òrbita.
1: Òrbita.
2: Òrbita.
1: Òrbita.
2: Òrbita 3.
1: Òrbita 3, amb Tito Fuster. TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Vols formar part de la policia portuària? L'Autoritat Portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Duals a les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
6: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
6: En Joan Mimàs i Raül Valls. Clàssics. Cites històriques. El cap de setmana. Òrbita 3. Dissabte i diumenge, Òrbita 3 en Tito Fuster.

Quina autèntica delícia, no trobes, aquesta delicadesa musical en forma de jazz swing. Drop Me Off in Harlem, Louis Armstrong i Duke Ellington, dues de les figures més importants del jazz del segle XX. Hem recordat en el senyor Edward Kennedy Duke Ellington, nascut la primavera de 1899 a Washington, D.C., i moria a Nova York el maig de fa 52 anys, el 1974.

0: Bon dia. Avui han arribat 35 persones de manera irregular i per via marítima a Formentera en tres grups que presumiblement han tocat terra abans amb tres embarcacions provinents del nord d'Àfrica. Aquests ciutadans estrangers han estat interceptats per estada sense permís a Espanya, encara a la costa, a Escopinyà, al sud de l'illa, i també a Sant Francesc. Les dades corresponen a la darrera actualització que ha fet a primera hora del capvespre la delegació del govern i que eleva a 109 les persones migrants arribades a la Menor de les Pitiuses des d'ahir de matí i a 181 les que ho han fet a les illes, comptant també a les interceptacions i auxili marítim a Cabrera, 55 persones dividides en dos grups, Santanyí, 7 persones, i Santa Eulària, 10 persones. La gran majoria dels nouvinguts són d'origen magrebí. I el govern estima que l'economia de les illes continuarà creixent, estirada sobretot per la construcció i el turisme. Concretament augura una pujada del PIB del 2,2%, que es situa per damunt de l'1,1% prevista per la Unió Europea. Les darreres dades disponibles mostren que la simplificació administrativa per la concessió de llicències d'obra i la regularització en rústic varen continuar impulsant aquesta obra nova, sobretot al març, a les Pitiuses, amb un creixement del 150% respecte de l'any anterior, i a Menorca amb un creixement del 240%, això quant als visats concedits. Pel que fa als turistes, ressalta l'executiu que han gastat més en els tres primers mesos de l'any amb el manteniment i fins i tot creixement dels turismes del nombre de turistes estrangers, que van compensar la caiguda del turisme espanyol. Per cert, que quant al sector serveis, en el primer trimestre va créixer en facturació gràcies a les activitats professionals i al transport, però no per l'activitat del comerç, que baixa, com sabem, en temporada baixa turística. La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, adverteix en declaracions a IB3 Ràdio del perill de dependre tant del turisme.
1: Una part gran d'aquesta facturació o d'aquests beneficis són per poder suportar la temporada baixa. I si aquesta entrada de dobbers que poden tindre la temporada alta per un problema com va ser el Covid, i esperem que no torni a passar una altra desgràcia, evidentment perjudica moltíssim.
0: I el Consell de Formentera informa que ha superat les 20.500 autoritzacions del Formentera Eco per circular per l'illa aquesta temporada alta, que n'ha denegat 1.395 i en té 540 pendents de resoldre. La restricció pels vehicles començarà dilluns i les empreses de lloguer urgeixen l'administració per a que doni quines són les quotes definitives. I acabarem parlant de les oposicions que s'han de les proves, volem dir, els exàmens que s'han convocat avui després de 20 anys per l'habilitació del títol de guia turístic. Hi ha hagut 17 aspirants, les proves s'han fet a l'Escola de Turisme Felipe Moreno, a Palma, María José Moreno,

0: no és la directora.
1: Però molt contents de tornar a organitzar i de que hi hagi més guies, perquè s'han de menester moltíssim de guies nous.
0: També avui, per cert, s'han fet proves del carnet de conduir, proves pràctiques, tot per reduir les llistes d'espera en vistes als mesos d'estiu, en què les vacances d'examinadors i també d'autoescoles fan que hi hagi un nombre d'aspirants a treure's el carnet molt elevat. L'prova extraordinària es repetirà d'aquí una setmana, dissabte que ve. Fins aquí les notícies de les 4 del capvespre d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 5. Que fins després.
2: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Estàs a l'òrbita. Les notícies musicals. Cites històriques. Clàssics. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

Lo niego todo, una espècie de radiografia de les pròpies vivències del seu autor, és a dir, Don Joaquín Sabina. El mestre de Úbeda, el lletrista, compositor, poeta, va posar punt i final a una exitosa carrera el passat 2025 amb un llarg tour que va fer aturada a les illes, concretament a Palma. Aquesta és la cançó de portada que torna a obrir aquest aparador musical que t'oferim durant el cada setmana a IB3 Ràdio. Una mostra de cançons i estils sonen al llarg del dissabte i diumenge cap vespre per musicalitzar la primavera. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. És notícia que acaba de publicar-se Hola i Adiós, doble àlbum que recull el concert final de la gira de Joaquín Sabina, que se va acomiadar dels grans escenaris i de tot el seu públic. Aquesta darrera celebració va tenir lloc a Madrid el 30 de novembre del passat 2025. Aquest directe plasmat en aquest àlbum en viu que s'ha llançat en doble CD i doble vinil. A més, també disponible en plataformes digitals. Els propers minuts en farem un tast d'aquest disc. No hi va faltar en el seu repertori 19 dies i 500 noches.

Magdalena. Si estás más solo

0: Gràcies.
1: Cançons amb ànima i sentiment. És el bo de Joaquín Sabina, temes que són part del seu darrer doble àlbum en directe, Hola i Adiós, que recull el concert final de la seva gira de comiat que va tenir lloc a Madrid la passada tardor de 2025. Arriben al mercat discogràfic en doble CD, doble vinil i també disponible en plataformes digitals. Cançons com ara aquesta que acabam d'escoltar, una canció para Magdalena, Peces de Ciudad, 19 dies i 500 noches, Lo niego todo, són alguns dels clàssics del repertori del gran Sabina, amb una carrera per emmarcar que va posar punt i final el passat 2025. Un tema més en directe per il·lustrar aquesta notícia d'actualitat. Cerrado por derribo.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdio és cultura.
1: Notícies d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
0: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Cançons amb sentiment d'aquestes per recordar com ara Desaparecido, tot un exitàs de la carrera en solitari de qui va ser líder d'aquell projecte Mano Negra, posteriorment com a Manu Chao. Una de les cançons més emblemàtiques i profundes d'aquest gran autor, sempre lligat en el mestissatge, cantant a favor dels més desafavorits i amb multitud de col·laboracions a nivell global. Aquesta Desaparecido, llançada l'any 1998, va ser un dels temes més exitosos com a part del seu brillant àlbum com a solista, Clandestino, una cançó que va reflectir perfectament la filosofia de vida, l'estil musical i el seu activisme polític. I un altre dels temes per destacar de la seva etapa en solitari, Me llaman calle, dedicat a la prostitució. A més, aquesta peça, amb molt sentiment, compta amb videoclip que va ser rodat en el carrer del Pez, a la barriada madrilenya de Malasaña.

0: el bo de Manu Chao, inconfusible cantant, compositor, músic, productor, amb una carrera que ha donat la volta al món en actiu des de mitjans de la dècada dels anys 80. Nascut a París, però es considera ciutadà del món. Nascut el juny de 1961, està a punt de fer el proper mes de juny 65 anys. Tot just acabam d'escoltar Clandestino, reciclada per el propi Manu Chao amb la col·laboració de Calypso Rose. Clandestino, títol d'aquesta cançó i també del seu primer llarga durada com a solista que va llançar la tardor de 1998, mesclant el pop llatí, reggae, world music i, en definitiva, les seves característiques fusions. I com apuntava, Manu Chao sempre envoltat de moltes col·laboracions, com ara la de Calypso Rose, que escoltàvem fa uns instants. Aquesta activista, cantant, considerada la mare del calipso, la primera estrella femenina d'aquest estil. Les seves lletres aborden amb freqüència temes socials com el racisme i el sexisme. Una artista que tot just aquesta primavera ha celebrat 86 anys. L'escoltam ara revisant, reciclant tot un clàssic, Rum and Coca-Cola, Calypso Rose.
1: Calypsonians are the mouthpiece of the nation. Calypsonians are reporters. They might not report with a pen on a paper, but they report it in the song.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio.
1: 1, 2, 3, 4.
0: En Tito Fuster.
2: No.
0: Ivetres Ràdio és diversitat.
3: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
6: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
0: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

les bones vibracions que ens arriben del Carib de la mà de Linda, McCarth, Mònica, Sandy Lewis, és a dir, Calypso Rose, activista i cantant caribenya considerada la mare del Calypso. Aquesta primavera, com abans apuntava, tot just ha celebrat 86 anys. Desenvolupa una carrera com a compositora i cantant des de l'any 1964. Acabem d'escoltar Calypso Blues per donar pas a un fantàstic cover que signa la gran Calypso Rose. Te'n recordes del clàssic Rivers of Babylon? By the river.

0: el clàssic Rivers of Babylon a ritme de Calypso, una cançó espiritual rastafari del grup The Melodians. Tema original de l'any 1970, aquesta, la bona adaptació de Calypso Rose, l'artista caribenya que també versiona amb molta elegància un altre clàssicàs, en aquest cas Say a Little Prayer, peça original que va composar Barba Carac, la primera interpretació a càrrec de Dionne Warwick, i se va convertir en un hit mundial de la mà de la reina del soul, Aretha Franklin. Així sona aquesta versió càlida i tropical de Calypso Rose. Arribem així en el punt horari de les 5, després del buit informatiu, seguim punxant la banda sonora de la primavera. Gràcies per estar per entrar en Òrbita 3.
1: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio, en Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, començant amb informació de servei de carreteres per informar d'una retenció de la circulació en un dels punts habituals de congestió de la xarxa viària de les Balears, que és la incorporació de l'autopista de Ponent a la via de cintura pel túnel de Gènova, evidentment, en sentit Palma, per tant, atenció als conductors que circulin per aquesta zona. En un altre ordre de coses, les urbanitzacions turístiques maones, es Desgrau, Sa Mesquida i Cala Llonga, Cala Galdana, Ferreries i Santo Tomàs, Es Migjorn, són les millors valorades en el rànquing que elabora cada any a principi de temporada l'Associació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca i que ha presentat avui pel que fa enguany, el 2026. Mostra, per contra, aquest informe que Cala Blanes, Cala en Blanes i Serpentona, Ciutadella, Arenal d'en Castell i Set Salines, Es Mercadal i algunes urbanitzacions de Sant Lluís continuen acumulant dèficits estructurals i problemes. Encara quant a aquest assumpte, la conclusió que treu la patronal menorquina és que la valoració dels principals nuclis turístics de Menorca, 34 analitzats, continua sent en conjunt pitjor que fa dos anys i que en qualsevol cas, si hi ha hagut millores, ha estat per actuacions puntuals, perquè s'ha greujat, diu, el seu desgast estructural per falta d'intervencions de fons. El més ben valorat ha estat així les carreteres d'accés, la senyalització i les zones verdes. En canvi, l'asfaltat, els aparcaments, les voreres i la xarxa telefònica i internet es tornen a situar entre els principals dèficits. I avui han arribat 35 persones de manera irregular i per via marítima a Formentera, en tres grups que presumiblement han tocat terra abans amb tres embarcacions provinents del nord d'Àfrica. Aquests ciutadans estrangers han estat interceptats per estada sense permís a Espanya, encara a la costa, a Escopinyà, al sud de l'illa, i també a Sant Francesc. Les dades corresponen a la darrera actualització que ha fet a primera hora del capvespre la delegació del govern i que eleva a 109 les persones migrants arribades a la menor de les Pitiuses des d'ahir de matí i a 181 les que han fet a les illes, comptant també amb les interceptacions i auxili marítim a Cabrera, a Santanyí i també a Santa Eulària del Riu. I per mort de la necessitat de reduir les llistes d'espera per l'examen pràctic de conduir abans de l'estiu, en què s'aturarà l'activitat per vacacions, s'ha convocat a Palma avui la primera de les dues jornades extraordinàries d'examen. Es repetirà també en una setmana. La intenció és donar sortida a 411 aspirants. Anna Cruz, examinadora, i Martí Ferriol, professor de l'autoescola Esplà de Sineu.
2: Para que se vayan reduciendo las listas de espera de autoescuelas.
3: Hay una bona llista d'espera, sí, sí. Falten examinadors, n'hi ha de baixa, ara vendran les vacacions, i pot ser un poc caòtic aquest estiu.
1: I acabarem amb esports, tot just per informar que en futbol en joc el partit d'anada de la final balear per l'ascens a segona federació entre el Penya Esportiva Santa Eulària i el Manacor, que ha arribat al descans amb victòria dels eivissencs per 2-0. I en ciclisme, que Marc Dols, de l'Illes Balears Arabei, i el cadet Alejandro Buzdea, de Sumistock in Bike, han estat els grans protagonistes aquest dissabte al Trofeu Montuïri, la tercera prova de la Challenge Pla de Mallorca de ciclisme. El primer s'ha imposat a la cursa del nivell 1-2, mentre que el segon s'ha adjudicat la victòria a la prova de nivell 3, dones i cadets. I acabarem amb el temps, també per fer repàs de les temperatures dels registres màxims de la jornada en aquesta hora, que són 34 graus a Sant Antoni de Portmany, un registre de les 3 i mitja del cap vespre, 33,1 a Sant Joan de Labritja, 33,1 també a Binissalem i 33 justos, tant a Llucmajor com a Porrera. Són les majors temperatures que s'han registrat de moment aquest dissabte de finals del mes de maig. Fins aquí les notícies de les 5 del cap vespre d'IB3 Ràdio, però com sempre en una hora tornem aquí amb més informació.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

0: la inconfusible melodia de No Woman No Cry, que s'ha convertit en una d'aquestes cançons que ens ha acompanyat al llarg del temps. Un tema del cançoner popular de la música reggae que va popularitzar el gran ambaixador d'aquesta música per tot el món, el gran Bob Marley. No Woman No Cry encata una nova sessió d'aquest collage musical que t'oferim a Ivetres Ràdio dissabte i diumenge. Seguim punxant la banda sonora d'aquest darrer cap de setmana del maig, ambientant la primavera, seleccionant els continguts, masques i comentaris a càrrec de Tito Fuster. No Woman No Cry, una de les cançons més icòniques de la història de la música que arribaven al mercat musical l'any 1974, és part de l'àlbum Natty Dread, imprescindible de Marley and the Wailers. Però realment la versió que es va convertir en un fenomen mundial va ser la gravació d'un any després del 75 en el Lyceum Teatre de Londres, que se va incloure en el disc Live, l'àlbum de reggae més venut de tots els temps.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: I per als propers minuts et proposo una selecció de covers de versions d'aquest clàssicàs. Arriba ara aquesta càlida i suau de la mà del projecte Urban Love.

El clàssic No Woman No Cry, que s'editava a mitjans de la dècada dels anys 70, l'estem escoltant en diferents versions. Primer, l'original, la genuïna, la primera gravació del 74, en donar pas a un tema molt chill, molt ambiental, del projecte Urban Love, i tot just ara mateix l'acabam d'escoltar, adaptada per al grup vocal mallorquí Capella, que celebren més de 30 anys de trajectòria i que tot just estan presentant el seu nou àlbum Morgan. Ho feien a l'Auditorium de Palma el passat cap de setmana i avui mateix, fa unes hores, actuaven en el Tribufest, el festival de música per a famílies que es du a terme a Felanitx, que ha obert les seves portes avui al matí i que ofereix activitat, música, tallers fins avui capvespre, amb moltes actuacions durant avui hora baixa, com ara Ginestà, els mallorquins Vilo, o l'actuació a partir de les 8 del capvespre de Els Pets, celebrant 40 anys de trajectòria. I tornant a No Woman No Cry, un tema cap a l'esperança dirigida a una dona, específicament a qui va ser la parella de Marley, és a dir, Rita Marley, una de les dones de la seva comunitat. I realment, com a curiositat, la lletra d'aquesta cançó està acreditada a Vincent Ford, tot i que també va participar en Bob i acreditada a l'estrella del reggae degut a problemes amb la indústria discogràfica. Però com a agraïment per la seva amistat amb Vincent Ford, part dels drets d'aquesta cançó van ser destinats a un menjador social. I arriba ara la remescla, la manipulació electrònica del fill de Marley, Stephen, fent la seva revisió reciclada de No Woman No Cry.

Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio. Amb Tito Fuster. Estàs

0: són els nord-americans de Fugees, amb la seva característica mescla de rhythm and blues, rap, hip-hop, fusionant la música reggae i l'R&B. Aquesta és la seva adaptació del reggae soul amb aquest punt hip-hopero de No Woman, No Cry, tema que avui l'estan fent una radiografia musical i l'escoltam en diferents versions, tot elles molt diferents. I una més, arriba la més popular de totes, aquesta genuïna. Si abans escoltàvem la primera gravació del 74, l'any 1975, Bob Marley i els seus inseparables Wailers la interpretaven en directe. Posteriorment va aparèixer en el mític àlbum Live de 1975, considerat un dels millors directes de la història de la música. La versió d'aquest Live també va ser part del recopilatori de grans èxits Legend, que és el disc de reggae més venut de tots els temps.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Aquí arriba aquesta enregistrada en directe a Londres. La gravació va tenir lloc l'estiu del 75.

0: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
4: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
3: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
5: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
2: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
0: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
8: Put your hands together one time. I want you to get together.

0: clàssics que han passat a la història reinterpretats, reciclats per altres grups, com ara els nord-americans, els de Nova Jersey, The Fugees, i la seva mescla de R&B, neo-soul i aquest punt de rap contemporani. És la seva adaptació d'aquest exitàs de la vocalista Roberta Flack, Killing Me Softly With His Song, una cançó que va donar la volta al món de la mà de Flack, però també aquest cover dels Fugees, que per cert ha fet festa 51 anys la vocalista, la rapera de Nova Jersey, Lauryn Hill, al capdavant de Fugees, una de les cantants destacades de la música negra contemporània.
1: Òrbita 3, el mosaic sonor del cap de setmana.
0: I seguim el nostre recorregut sonor, punxant ritmes exòtics i tropicals. I a continuació, la música caribenya de Desmond Decker, el cantant i compositor que recorda, malauradament, cita musical trista, perdia la vida al maig, la primavera de l'any 2006, a l'edat de 64 anys. Tot just aquesta setmana ha fet 20 anys. Israelites, la seva cançó més popular.

ritmes que conviden a ballar i que són perfectes per ambientar una posta de sol, un dia de platja, una passejada al costat del mar o bé navegant. En qualsevol cas, ho escoltes a Òrbita 3, temps de ràdio amb essència mediterrània, que t'oferim des de fa 20 anys aquí a la sintonia de la ràdio autonòmica. Estem escoltant perles musicals signades per el jamaicà Desmond Dekker, una de les figures més importants i revolucionàries de la música jamaicana. Si Marley, que escoltàvem fa uns minuts, rei del reggae, en aquest cas, Dekker, sense cap dubte, pioner de la música ska, que va donar a conèixer al món aquest estil nascut en el Carib. De fet, abans de que el món sapigués què era el reggae, en Desmond ja estava sonant a les ràdios d'Europa i Estats Units. Va ser el primer artista jamaicà en tenir un èxit i número 1 a Regne Unit. Tot just acabam d'escoltar la cançó precisament titulada King of Ska, rei de l'ska, i donant pas en aquesta alegre i divertida Humpty Dumpty, el senyor Dekker acompanyat dels

0: Òrbita 3. Un viatge musical en Tita Fuster. L'òrbita sonora d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversió.
1: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Un viatge musical amb Tita Fuster. Estàs en òrbita?
6: Amb aquest gran pioner de la música ska, el de Jamaica Desmond Decker, arribarem en el proper butlletí informatiu de la ràdio pública, el de les 6 en punt. Ens posam al dia, 4 minuts d'informació i després seguim agitant la coctelera sonora de la primavera, musicalitzant aquest darrer dissabte del mes de maig. Pel que fa a Decker, hem recordat el 20è aniversari de la seva pèrdua al maig, la primavera de l'any 2006, que va morir a Londres.
0: Cites històriques a Òrbita 3.
6: Aquesta cançó du per títol King of Kings. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. La delegació del govern actualitza fa uns minuts la xifra de persones interceptades i auxiliades a la mà, també en alguns casos, per entrar d'irregular en territori espanyol des del matí d'aquest divendres. Són 192, 120 de les quals a Formentera, on s'ha localitzat justament el darrer grup de ciutadans estrangers sense permís de residència arribats a l'arxipèlag. Ha estat a 5 milles al sud-est de Somola, 15 persones d'origen magrebí, com han estat la gran majoria de la resta de nouvinguts, que entre aquest divendres i dissabte han arribat igualment en fins a 11 grups a Cabrera, a Santanyí i Santa Eulària, a més d'altres punts també de la menor de les Pitiuses. I Pime Menorca conclou que la valoració dels principals nuclis turístics de l'illa continua sent en conjunt pitjor que fa dos anys i que en qualsevol cas, si hi ha hagut millores, ha estat per actuacions puntuals perquè s'ha agreujat, diu, el seu desgast estructural per falta d'intervenció de fons. L'Associació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca ha presentat avui l'informe de situació de les urbanitzacions que elabora cada any a principi de temporada, fruit d'una enquesta, i que mostra que les urbanitzacions turístiques mohones es desgrau, se Masqueda i Cala Llonga, també la de Cala Galdana, Ferreries i Santo Tomàs es Migjorn, mostren una bona situació. En contra, Cala d'Emblanes i Serpentona, Ciutadella, l'Arenal d'en Castell i Set Salines es Mercadal i algunes urbanitzacions de Sant Lluís es situen entre les pitjors valorades i acumulen dèficits estructurals i altres problemes. I 20 anys després de la darrera convocatòria, avui s'ha recuperat a Mallorca l'examen d'habilitació del guia turístic. Hi ha hagut 17 aspirants que s'han presentat a unes proves organitzades pel Consell de Mallorca amb la col·laboració de l'Escola de Turisme Felipe Moreno de Palma. Maria José Moreno, justament la directora d'aquesta institució educativa.
2: Però molt contents de tornar a organitzar i de que hi hagi més guies, perquè s'han menester moltíssim de guies nous.
1: I cinquè dia de la vaga indefinida en el servei de persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Palma. Segons el comitè de vaga, entre el 80 i el 90% de la plantilla l'ha secundada. La part laboral denuncia que l'empresa ha intentat sabotejar aquesta aturada utilitzant personal directiu i administratiu per cobrir les funcions dels treballadors. Jairo Aranda és el president del comitè.
3: Todo lo vemos delante nuestra, ¿eh? Empujar sillas, hacer embarques, eso es una sustitución de huelguistas. Claro, el huelguista, el trabajador que hace huelga se va, que hace la empresa, saco gente de oficina, que son categoría de administrativos o gestores, a empujar sillas, esto no se puede hacer. Esto es ilegal. Que todo esto va a acabar en juzgado y con la denuncia.
1: I en esports ha d'haver acabat ja el partit d'anada de la final balear per l'ascens a segona federació entre la penya esportiva Santa Eulària i el Manacor. No disposam del resultat definitiu, però abans d'aquest butlletí informatiu, ja en temps de descompte, es mantenia la victòria de la penya esportiva per 2-1 i l'encòndim al Manacor. I acabarem amb les temperatures més altes entre les màximes d'avui registrades per l'Agència Estatal de Meteorologia, que han estat a les 11:30 del matí, ja 33 graus a Llucmajor, els mateixos que poc més d'una hora més tard a Porreres, i a la una del cap vespre han tingut el valor més elevat, que ha estat de 34 graus a Sant Antoni, mentre que també 33 s'han acabat mesurant, això sí, ja passades les dues del cap vespre, tant a Sant Joan de Labritja com a Binissalem. Amb aquesta informació del temps, tancam aquest butlletí de notícies de les 6 del cap vespre. La informació a l'emissora pública IB3 Ràdio tornarà d'aquí una hora, quan siguin les 7. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs a l'Òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics.

0: Tarragona m'esborrona una de les cançons de la primera etapa d'uns jovenets, Els Pets, el trio de Constantí que va començar la seva carrera musical i discogràfica fa ja 40 anys. Continuen celebrant aquest 40 aniversari amb aquesta gira retrospectiva que titulen Cantant les 40. Avui els seus temes històrics sonaran a partir de les 8 i 15 minuts del capvespre, prevista la seva actuació, per tancar la segona jornada, segon dia, del Tribu Fest, festival de música per a famílies, que enguany ha arribat a la seva quarta edició i es du a terme en aquests moments en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx. Per cert, encara hi ets a temps. Si vols veure Els Pets d'aquí un parell d'hores, el recinte és ben gros i hi ha entrades disponibles. Els de Tarragona, Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falin Càceres enceten una nova franja horària, una nova sessió d'Òrbita 3, la coctelera musical de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana. Aquesta propera selecció serà un repàs de l'agenda de concerts més immediata per aquest mateix cap de setmana i per les properes setmanes. I com apuntava, Tribu Fest, que es du a terme des d'ahir divendres a Felanitx, en el Parc Municipal Sa Torre d'aquesta localitat mallorquina, en aquests moments estan sobre l'escenari principal Ginestar, el duet català. A partir de les 7 del capvespre actuaran els mallorquins Vilo i a les 8 i quart Els Pets, repassant els seus 40 anys de trajectòria. Això es diu La vida és molt avorrida sense el teu cos.
1: Òrbita 3, en Tito Fuster.

0: cançons que formen part del cançoner popular del rock i pop cantat en català són el trio de Constantí Tarragona, Els Pets. Continuen amb aquesta gira retrospectiva celebrant 40 anys, que es diu aviat, 4 dècades de trajectòria i aquest espectacle cantat les 40. D'aquí un parell d'hores, a les 8 i quart del capvespre, actuaran a l'escenari principal del Tribu Fest en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx. Tancaran la quarta edició d'aquest 2026. I ara escoltam tot un clàssic del repertori de Lluís Gavaldà i companyia, Tarragona, Masborrona, que escoltàvem tot just encetant aquesta sessió d'Òrbita 3, però remesclada per al DJ català Underbeat.
1: Anava cap a casa després d'haver pencat. Hi havia un cotxe a les fosques, hi havia un cotxe aparcat. Si no fos perquè cada dia me'l trobo sempre

Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fustos.

són el conjunt de Manacor, Mallorca, Roig i aquesta cançó dedicada a aquella mítica discoteca a l'aire lliure que va marcar època i tendència DRA. La llegendària disco, ubicada en la carretera entre Porto Cristo i Cala Milló, s'inaugurava l'estiu de 1986. Enguany farà 40 anys d'aquell complexe futurista a l'aire lliure en capacitat per 15.000 persones. Va estar en actiu fins l'any 1993. Els de Manacor recorden DRA a través d'aquesta cançó. També són notícia perquè avui mateix actuen a partir de les 8 del capvespre a la plaça Ramon Llull de Manacor. Aquesta localitat celebra la fira de primavera durant el cap de setmana. Actuaran de Limbos com a caps de cartell, Garrafa Nadal i els de Manacor Roig, que feia molt de temps que no es pujaven sobre l'escenari. Aquesta cançó du per títol Insulina i Equinàcia.

0: Estàs en òrbita.
1: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
2: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
3: Som en Julià Picornell, Dani Mosparrec.
4: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
5: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
0: La música illenca.
4: Aquí, a Òrbita 3.
3: Aquí, a Òrbita 3.
0: En Tita Fuster, Òrbita 3. TV3 Ràdio és actualitat.
6: IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladannamarta.com. IB3. Tots donem una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
7: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem, com esteu?
8: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
7: És el moment de posar els punts sobre les is.
9: De fluència.
1: El paraigua en sabates.
7: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
1: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
9: Idò, què fem? Recomanam.
10: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Això ho ha fet un professional.
0: Òrbita 3. Òrbita 3. La coctelera sonora en Tito Fuster.

0: són els rock'n'rollers i veteraníssims La Frontera. Segurament t'has recordat a l'instant aquesta Límite, una de les seves cançons més populars, que segurament no hi faltarà en el seu concert previst a Palma el proper 6 de juny en el poble espanyol de Ciutat, on també hi seran La Guàrdia, entre d'altres.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I més actuacions per recordar aquelles cançons inolvidables, com ara Los Romeos, que celebren 35 anys del seu debut discogràfic. La banda de Castelló mesclant el pop, el rock i el punk pop amb la seva sensual vocalista al capdavant. Continua la seva gira d'aniversari, avui actuen a Barcelona i durant el mes de juny han d'actuar a Madrid, a Coruña, Alacant, Castelló, i aquest tour de 35è aniversari acabarà la propera tardor Barcelona, Múrcia i Madrid. Segur recordes la romanticona Mi vida rosa.

Més temes amorosos i romanticons de la mà de Los Romeos, la banda valenciana que celebra 35 anys i ho fa amb un tour per tota la península recordant les seves cançons carregades de punk, pop, de pop-rock, amb una actitud ben sensual. La seva gira continua fent un recorregut per tota la península, aquesta primavera, Barcelona, Madrid, el proper estiu, per A Coruña, Alacant, i ja la recta final d'aquesta gira de 35è aniversari farà aturades el mes d'octubre a Castelló, Barcelona, Múrcia i, finalment, el mes de novembre, en el Teatro Eslava de Madrid. Los Romeos, que han tornat als escenaris amb la seva formació original per celebrar aquests 35 anys, amb la seva química única sobre l'escenari marcant tota una generació i al capdavant la sempre magnètica Pat Escoin. Guitarres elèctriques i cançons ben afredisses, com ara una altra banda valenciana, són l'Habitación Roja. En aquest cas celebren el seu 30 aniversari. Això es diu Indestructibles.

són l'habitació roja que es formaven a mitjans de la dècada dels anys 90 a la Comunitat Valenciana de la mà de Jorge Martí i José Marco. S'han convertit en una de les formacions més destacades de l'indie pop nacional, una banda que ha autogestionat la majoria dels seus àlbums i sempre han seguit un camí ferme, decantats de lo comercial i amb una actitud molt indie i independent. L'Habitació Roja celebrant els seus 30 anys de trajectòria. Aquest mes de maig han oferit el seu darrer concert d'aquest tour de celebració en el Palau de la Música de València. No hi va faltar un dels seus himnes, Ayer.

0: Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
2: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Tu als a les 9.
5: No, i no t'uram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls.
7: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
9: Òrbita 3. Òrbita 3.
10: Òrbita 3. Òrbita 3.
11: Òrbita 3.
12: Òrbita 3.
13: Òrbita 3.
14: Òrbita 3.
15: Òrbita 3.
0: L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster.
16: Tema de contraportada per arribar al proper butlletí informatiu de la ràdio pública de les 7 en punt, 4 minuts d'informació i després seguim agitant la coctelera musical de la primavera, posant-li ritme a cançons en aquest darrer dissabte del mes de maig. El proper mes de juny es durà a terme en el recinte Mallorca Live a Calvià una nova edició del Mallorca Live Festival que enguany ha canviat de gestió. Un festival que es durà a terme els dies 12 i 13 de juny amb les actuacions de Kaiser Chiefs, Cypress Hill, Aitana, Prodigy, Dani Fernández, The Libertines, León Benavente, les sessions de DJ de Luciano o de David Guetta en el Closing Party dia 14. Pel que fa a dia 12, una de les actuacions destacades, els de Múrcia, Viva Suècia, que s'han convertit en una de les sensacions del pop-rock nacional. Amb aquesta dolor i glòria arribam en el butlletí informatiu. Després seguim orbitant.

0: que en principi, per la informació que ens ha arribat, no revesteix gravetat, però en qualsevol cas s'ha informat la Conselleria del Medi Natural i estan actuant dos mitjans aeris, un vehicle autobomba, a més de 15 bombers forestals i 3 agents de medi ambient. D'acord amb el mapa d'alerta foc del Servei de Gestió Forestal, avui hi ha alerta groga a Puigpunyent, Solla, Fornalutx, Escorca, Alaró, Mancor de la Vall, Selva i Campanet. Això és risc meteorològic per elevades temperatures de moderat a alt. Demà hi tornarà a estar en aquest nivell d'alerta Mancor i Selva i també Campos. I els treballadors que acompanyen les persones en cadira de rodes fins a la porta de l'avió Sant Joan fan avui jornada de vaga de 24 hores. Recordem que protesten així contra la falta d'entesa amb l'empresa concessionària d'aquest servei per atendre les seves reivindicacions laborals. El president del comitè de vaga, Jairo Aranda, denuncia que l'empresa ha emprat personal fora de les funcions que fan els treballadors en vaga per suplir la seva absència.
1: Todo lo vemos delante nuestra, ¿eh? Empujar sillas, hacer embarques, eso es una sustitución de huelguistas. Claro, el huelguista, el trabajador que hace huelga se va, que hace la empresa, saco gente de oficina, que son categoría de administrativos o gestores, a empujar sillas, esto no se puede hacer. Esto es ilegal. Que todo esto va a acabar en juzgado y con la denuncia.
0: Demà diumenge els treballadors del servei de transport d'aquestes persones amb mobilitat reduïda a l'aeroport de Palma aturaran entre les 12 del migdia i les 3 del capvespre i després també entre les 9 del vespre i la mitjanit. I la delegació del govern ha actualitzat per tercera vegada avui la xifra de persones interceptades i auxiliades a la mà també en alguns casos per entrar irregular en territori espanyol des del dematí d'aquest divendres. Són 192, 120 de les quals a Formentera, on s'ha localitzat justament el darrer grup de ciutadans estrangers sense permís de residència arribats a l'arxipèlag, que ha estat a 5 milles del sud-est de Somola. 15 persones d'origen magrebí, com han estat la gran majoria de la resta de nouvinguts, que entre aquest divendres i dissabte han arribat igualment, a més d'altres punts de Formentera, en 11 grups a Cabrera, Santanyí i Santa Eulària. I recordem que Pime Menorca conclou avui que la valoració dels principals nuclis turístics de l'illa continua sent en conjunt pitjor que fa 2 anys i que en qualsevol cas, si hi ha hagut millores, ha estat per actuacions puntuals perquè s'ha agreujat el desgast estructural de les urbanitzacions per falta d'intervencions de fons. L'Associació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca ha presentat avui el seu informe anual de principi de temporada en què fa balanç de l'enquesta que fa sobre la situació d'aquestes zones turístiques, les d'Esgrau, Samesquida i Cala Llonga, Maó, Cala Galdana, Ferreries i Santo Tomàs, Es Migjorn, són les que millor valoració obtenen, mentre que Cala Blanes i Serpentona, Ciutadella, Serenal d'en Castell i Set Salines, Es Mercadal, a més d'algunes urbanitzacions de Sant Lluís, continuen acumulant dèficits estructurals i problemes. I acabarem amb actualitat esportiva. Avui s'ha disputat el partit d'anada de la final balear per l'ascens a Segona Federació de Futbol. Ha estat un partit que ha guanyat a la penya esportiva Santa Eulària a casa per 2-1 contra el Manacor. El partit de tornada, en aquest cas a la capital del Llevant mallorquí, serà dissabte que ve. Fins aquí les notícies a les 7 del capvespre. Divendres Ràdio, més informació a l'emissora pública. Quan siguin les 8, fins després.
2: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en òrbita?

delicadeses musicals que formen part d'aquest jardí sonor i que escoltes durant el cap de setmana a IB3 Ràdio. Seguim orbitant, punxant la banda sonora de la primavera. Tito Fuster davant el micròfon, gràcies per ser a l'altra banda. Hem encetat aquesta nova franja horària amb el nou àlbum del projecte Palma Groove Project. Una mescla de soul funk, de smooth jazz, amb ànima afroamericana. Els Palma Groove Project han comptat amb la col·laboració d'una gran vocalista amb una trajectòria fantàstica en el món del soul, la de Nova York, Sheila Guthrie, filla de l'enigmàtic vocalista de soul dels anys 70, Willie Wright. Un projecte que s'endinsa la tradició del soul funk clàssic amb melodies potents, agradoses harmonies vocals i la bona qualitat dels Palma Groove Project. Així sona un dels senzills del seu nou disc que du per títol New York City People Swing.

tot un gustàs per a aquells amants del jazz funk, del soul funk, no trobes? El projecte nascut a la ciutat de Palma, és a dir, Palma Groove Project, que estan presentant noves cançons que han comptat amb la cantant de Nova York, Sheila Guthrie. El combo liderat per el compositor i productor de Londres, Orlando Lound, que té segona residència a la illa de Mallorca. Un disc, com ara apuntava, que hi trobam funk, jazzy, soul melòdic, textures lo-fi, amb molta ànima negra i groove. Per cert, un treball discogràfic que ha tingut molt bona acollida a les llistes del soul britànic. Cançons que posen color musical en aquest dia primaveral i en temperatures pròpies de l'estiu. Aquest tema du per títol What You Need Remix, nou disc de Palma Groove Project.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio.
1: 1, 2, 3, 4.
0: En Tito Fuster.
2: No!
0: Ivetres Ràdio és diversitat.
3: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por 1 euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
4: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
3: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
3: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
12: 1, 2, 3, make it fun!
0: Clàssics, tendències musicals... Òrbita 3, en Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: la sucosa i efectiva mescla de funk, ritmes electrònics, acid jazz i el soul còsmic de Jamiroquai. JK i la seva banda, tot just fa 30 anys, el 1996, publicava el popular àlbum Traveling Without Moving. En el seu interior, una de les cançons més populars del seu catàleg discogràfic, aquesta Virtual Insanity.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Un tema que va ser molt exitós i també el seu videoclip del 96, aconseguint número 1 en diversos països d'Europa. El tema parla d'un futur en què la tecnologia i el consumisme avancen molt ràpid i comencen a dominar la vida de les persones, mostrant una societat cada vegada més dependent d'allò que és virtual, del que és superficial, i posant el focus en els avançaments tecnològics, mentre els humans descuidam els problemes reals, com ara el medi ambient, les relacions humanes i la forma en què vivim. Ja era tot un visionari Jamiroquai. Un altre dels exitassos d'aquest àlbum, Cosmic Girl.

0: joies musicals i àlbums que han marcat època i tendència, com ara aquest Traveling Without Moving, llançat fa 30 anys per J.K. i la seva banda, el britànic Jamiroquai, una mescla de disco music, electrònica, soul i funky còsmic. Arribaven al mercat discogràfic fa 30 anys, el 1996. Així arribam a fer una pausa i tot d'una seguim agitant la coctelera sonora de la primavera.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge en tota fustor. IB3 Ràdio és música.
2: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
3: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestro.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tita Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio.

Freedom. Pop electrònic que es mescla amb funky pinzellades del New Disco. És el popular cantant Pharrell Williams i aquesta Freedom. El cantautor, raper, productor, empresari, dissenyador, tot just acaba de celebrar 53 anys aquesta primavera. Vocalista que va aconseguir èxit mundial amb aquesta alegre Happy. Te'n recordes?

i fa uns minuts escoltàvem l'alegre i ballable Happy de Pharrell Williams, el raper i vocalista de pop, funk, rhythm and blues. Es va fer també molt famós amb la col·laboració amb el mític duet francès Daft Punk i aquesta Get Lucky, que també va comptar amb la col·laboració del gran Neil Rogers, el líder dels mítics Chic, un dels projectes més famosos de la disco music. Amb Pharrell Williams i Daft Punk arribarem en el proper butlletí informatiu de la ràdio pública. Després de la informació, seguirem viatjant per la galàxia musical, punxant cançons per ambientar la primavera. Gràcies per orbitar. Davant del micròfon, Tito Fuster.

0: 5% en conjunt i per illes, del 150% a les Pitiuses i el 240% a Menorca. Quant al turisme, diu l'executiu, que tot i que no en va arribar molt més en els primers mesos d'enguany de turistes, amb pujada forta del turisme internacional a Eivissa, però caiguda igualment significativa a Menorca, sí, en va augmentar la despesa. I el Consell de Formentera ha informat que ha superat les 20.500 autoritzacions per circular per Formentera aquesta temporada alta, que dilluns, per cert, inicia el programa Formentera Eco de restriccions en aquesta circulació. Ha denegat així mateix, informa, 1.395 sol·licituds i en té 540 pendents de resolució. La restricció, diuen les empreses, que volen que es defineixi quant a les quotes definitives de vehicles que podran circular. Pel que fa als residents d'Eivissa, per cert, fins ara s'han aprovat 1.154 autoritzacions, de les quals 552 són per treballadors que es desplaçaran fins a la Menor de les Pitiuses per fer-hi feina. I encara Formentera, més després del que estava previst, els concessionaris dels serveis de platja han començat a operar avui d'una manera més esponjada, això sí, amb un 30% manco de parasols i gandules, perquè el govern, recorda, va denegar la concessió per a 16 lots. El Consell Formentera en presentarà la setmana que ve un recurs contra la resolució de costes per intentar que també aquests lots exclosos puguin operar. I de l'actualitat d'aquest dissabte destaca també que 14 productors de producte local s'han reunit avui a Inca amb 4 empreses de subministrament del servei de menjador a centres escolars. Recordem que al març la Conselleria d'Educació va presentar una nova licitació del servei que obliga i promou que aquests aliments siguin d'origen balear en els menús de les escoles. I acabarem amb una sèrie de punts, començant pels esportius, perquè en bàsquet, en joc en 15 minuts, el partit de tornada de semifinals del playoff d'ascens a primera FEB entre el Club Sant Antoni i l'Insular Caja 87 de Sevilla, com deim, començarà en 15 minuts, a les 8 i quart, i en el partit de nada recordem que els sevillans van guanyar per de 9 punts de diferència, que ara els portmanyans s'hauran de mirar de rescabalar. En futbol sala, el filial del Palma Futsal ha passat la segona eliminatòria del playoff d'ascens a la segona divisió. El futbol sala espanyol ha tornat a guanyar l'Albacete, en aquest cas a pista contrària, per 3 gols a 5. I finalment, en futbol, la penya esportiva Santa Eulària s'ha endut la victòria per 2 gols a 1 davant el Manacor en el partit d'anada de la final balear del playoff d'ascens a segona federació, que s'haurà ara de resoldre en una setmana a la capital del Llevant, Mallorca. I per cert, un apunt de servei, ja acabam. En aquesta hora s'activa a Palma un dispositiu especial amb motiu de la celebració de la cursa Pont-le Freno, una cita solitària que destinarà tots els doblers recaptats a projectes en favor de les víctimes d'accidents de trànsit. Així afectarà la circulació de vehicles a l'avinguda Antoni Maura, Passeig d'Esborn, Unió i Rambles, a més de Colom i Palau Reial. També els busos de l'MT amb ruta per aquesta zona variaran el seu recorregut i les aturades. Res més. Fins aquí les notícies de les 8. Més actualitat en una hora. Fins després.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs a l'òrbita. Les notícies musicals. Cites històriques. Clàssics. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

temes nostàlgics que han marcat època en el món de l'electrònica, com ara Rose Rush, va ser una de les grans produccions de tot un referent d'aquell anomenat New Jazz, Electro Jazz, és a dir, el francès Saint-Germain. Aquesta és la manipulació, és a dir, el remix d'aquest clàssic que té poc més de 25 anys, retocat per el DJ i productor Ad Jazz. Així hem arrencat la darrera sessió i franja horària d'Òrbita 3, el collage musical, el viatge sonor que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge. Fins a les 9 del vespre seguirem orbitant i aquí davant el micròfon i punxant des de la cabina, Tito Fuster, aquí en els estudis centrals de la Ràdio Autonòmica, des de l'estudi número 3, on activem aquest satèl·lit sonor per orbitar durant el cap de setmana. Per aquesta darrera part, sessió carregada de delicadeses musicals que ambientaran la posta de sol d'aquest darrer dissabte del mes de maig. Electrònica fina i selecta, com ara del projecte britànic Nightmares on Wax, que estarà punxant en diferents residències a la illa d'Eivissa durant l'estiu. El tema du per títol Wonder. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'Ivetres Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en òrbita. Ivetres Ràdio és cultura.
1: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster.

beats electrònics que es mesclen amb ànima caribenya. Aquest punt exòtic i tropical de les remescles fetes per al productor i DJ de Nova York, Nicodemus, jamming tot un clàssic de Bob Marley and the Wailers, que remescla el nord-americà, que, per cert, el proper mes de juny estarà punxant a la illa de Mallorca. La recta final del viatge sonor d'avui dissabte, fins arribant al punt horari de les 9, aquesta darrera part, baixam el tempo per ambientar la posta de sol amb aquesta sonoritat més calmada i reposada. Avui el sol s'amagarà a les Balears a les 9 i 10 minuts. Per tant, música per ambientar aquests darrers minuts del dia amb bones vibracions de les remescles de Matt Professor de temes de Massive Attack que estaran actuant en el Primavera Sound de Barcelona aquesta propera setmana. Ho feien l'any passat en el Mallorca Live Festival. Temes populars del combo de Bristol, abanderats del trip-hop dels anys 90, amb les remescles de Matt Professor amb aquest punt del dub jamaicà, amb sensacions musicals envolvents i amb un punt hipnòtic, com ara aquesta Angel. Fins a les 9, seguim en Òrbita 3.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
1: IB3 Ràdio. Música.
2: IB3 dona una mà a l'Estrella de na Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella de na Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella de na Marta.
3: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire.
4: Recordo que una vegada un companyero meu, sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregant amb 16 tortugues.
5: I que fèieu amb les tortugues?
4: Menjar tortuga.
5: Estava bona, la tortuga?
4: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
6: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
1: El dia, per saber què passa i per què.
6: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
1: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
6: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
1: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
6: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
1: El dia, amb Marta Grau.
6: El 22% de la plantilla actual...
1: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
7: Azumala, azumala, io.
1: Òrbita 3.
7: Azumala.
1: L'òrbita sonora.
7: Azumala, azumala, io.
1: IB3 Ràdio.
7: Azumala.
1: Amb Tito Fuster.
7: I babanambe firimang asisi.
8: Tema de contraportada per arribar al punt horari de les 9 i completar el paisatge sonor que t'hem oferit a Òrbita 3 per musicalitzar aquest darrer dissabte del mes de maig. Una perla musical amb influència del dub de Jamaica. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita demà més aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Adeu, salut.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre a les urbanitzacions menorquines d'Esgrau, Samesquida i Cala Llonga, Mahó, Cala Galdana, Ferreries i Santo Tomàs, Es Migjorn, són les millors valorades en el rànquing que elabora cada any a principi de temporada l'Associació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca. L'informe que han presentat avui per enguany mostra per contra que Cala en Blanes i Serpentona, Ciutadella, Serenal d'en Castell i Set Salines, Es Mercadal i a més d'algunes urbanitzacions de Sant Lluís continuen acumulant dèficits estructurals i problemes. La patronal menorquina conclou que la valoració dels principals nuclis turístics continua sent en conjunt pitjor que fa dos anys i que en qualsevol cas si hi ha hagut millores ha estat, diu, per actuacions puntuals perquè s'ha agreujat el seu desgast estructural per falta d'intervencions de fons.

0: per fer l'examen pràctic de conduir abans de l'estiu. S'ha convocat avui la primera de les dues jornades extraordinàries d'examen a Palma. La intenció és donar sortida a 411 aspirants amb un pla de xoc de la DGT. Anna Cruz és examinador i Martí Ferriol, professor de l'autoescola Esplà de Sineu.
1: Para que se vayan reduciendo las listas de espera de autoescuelas.
2: Hi ha una bona llista d'espera, sí, sí. Falten examinadors, n'hi ha de baixa, ara vendran les vacacions i pot ser un poc caòtic aquest estiu.
0: I 20 anys després de la darrera convocatòria, avui s'ha recuperat a Mallorca l'examen d'habilitació de guia turístic. Hi ha hagut 17 aspirants presentats en unes proves organitzades pel Consell de Mallorca i l'Escola de Turisme Felipe Moreno de Palma, de la qual Maria José Moreno n'és la directora.
3: Però molt contents de tornar a organitzar i de que hi hagi més guies, perquè s'han de menester moltíssim de guies nous.
0: I els treballadors que acompanyen les persones en cadira de rodes fins a la porta de l'avió Son Sant Joan fan avui jornada de vaga de 24 hores. Recordem que protesten així contra la falta d'entesa amb l'empresa concessionària, vistes a les seves reivindicacions laborals. El president del comitè de vaga, Jairo Aranda, denuncia que l'empresa ha emprat personal fora de les funcions que els pertoca per suplir els treballadors en vaga.
4: Esto lo vemos delante nuestra, ¿eh? Empujar sillas, hacer embarques, eso es una sustitución de huelguista. Cuando el huelguista, el trabajador que hace huelga se va, que hace la empresa, saco gente de oficina, que son categoría de administrativos o gestores, a empujar sillas, eso, esto no se puede hacer. Esto es ilegal. Que todo esto va a acabar en juzgado y con la denuncia.
0: I avui cap vespre també més d'un centenar de veïnats de Sarreal a Eivissa han fet un berenar a la fresca com a protesta per la construcció prevista del nou aparcament de l'Ajuntament, que l'Ajuntament vol fer en aquest barri.
5: Pues más de 2.000 firmas, pero todavía estamos recogiendo firmas, porque la gente aún nos pide dónde podemos firmar. Sí, vamos a crear una plataforma contra el parking, porque es que esto es que es la vida. Es que esto, durante la mañana, la gente mayor hace ejercicio por ahí andando, dando vueltas. Al mediodía los abuelos vienen a recoger a los nietos, se sientan ahí en los bancos.
0: I acabarem donant un resultat en viu de l'esport, en concret del bàsquet. En aquest moment, ja ho sabeu, en disputa el partit entre el bàsquet Sant Antoni i l'insular Caja 87 de Sevilla, que guanyen els portmanyancs per 5.38-33. Han de guanyar de més de 19 per revertir el resultat del partit d'anada. En joc passa la final per l'ascens a la primera FEB del bàsquet espanyol. Fins aquí les notícies de les 9 del vespre d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública a les 10. Fins després.
6: Més informació a ib3notícies.com.

21 anys amb tu. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.

0: Sembla que encara no es té consciència que destruir la naturalesa no perjudica tothom de la mateixa manera. Trepitjar la justícia i la pau significa afectar sobretot els més pobres, els marginats, els exclosos. En aquest context és emblemàtic el patiment de les comunitats indígenes. Sabeu de qui són aquestes paraules? Del papa León XIV, que segueix l'estela de Francisco i de Benedicto, d'una església amb preocupació ecològica i que, a més, accentua el concepte de justícia ambiental. I a la seva primera encíclica, León XIV s'enfronta als poders tecnològics, els quals recorda les seves responsabilitats. Demana desarmar l'intel·ligència artificial i m'ho recorda els seus perills. Aquí, per cert, sempre us recordam que sol oblidar-se, que és el seu alt cost mediambiental. En tot cas, ja sabeu que estem a punt de rebre el papa a Espanya, un papa que va arribar discretament, però que pot donar sorpreses. Potser no ha triat el nom de lleó en va. Bona nit des d'Eivissa per totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis, a sala de màquines, i en Dani Manau, aquí al pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Bona nit.
0: Anem al sumari. Començarem parlant d'un estudi sobre la hibridació de la nostra au marina més emblemàtica, el virot, la baldritja balear, una espècie catalogada en perill crític d'extinció i l'única au marina endèmica d'Espanya, d'endèmica

0: de Balears, a més. I d'haver un estudi analitza la hibridació entre el virot i la baldritja mediterrània, la baldritja i el couan, i arriba a la conclusió de que aquesta hibridació beneficia el virot perquè li aporta diversitat genètica. Us ho explicarà l'investigador productoral al Laboratori d'Ecologia d'Aus de la Universitat de Barcelona, en Guillem Izquierdo Aránega.
1: I després parlarem de remolins marins. Cristina Martí Solana, de l'IMEDEA, us parlarà del seguiment que vàrem poder fer a un remolí que es va fragmentar i us explicarà què vàrem aprendre d'aquest seguiment.
0: I aquesta setmana s'ha presentat l'Aliança Mar i Terra de Mallorca, que agrupa 7 entitats de Castella. El seu coordinador és en Jordi Oliva, que us explicarà quins són els seus objectius i prioritats. I de què parlarem al Periscopi a la part final del programa, ja, Dani?
1: Parlarem de la salut dels rius a Espanya i a la Unió Europea per la retirada d'obstacles que afavoreixen a la fauna i a l'ecosistema i la rebaixa també de les previsions més pessimistes sobre l'escalfament global.
0: Dos temes positius avui veig.
1: Sí.
0: Bé, anem a lo primer. Parlem d'hibridació i virot. La biologia clàssica definia les espècies com unitats tancades, sense creuar-se entre elles, i segur que molts ho vareu aprendre així a l'escola. I oblidau, això està superat.

0: Un estudi de la Universitat de Barcelona ha arribat a la conclusió que el virot, la nostra au marina endèmica, que ja sabeu que només cria Balears i que està en risc d'extinció, i de com dic, el virot s'està beneficiant de la hibridació amb un altre baldritge, la Mediterrània. I per què és bona aquesta hibridació? I ara us ho explicarà l'investigador que ha impulsat aquesta recerca, és investigador predoctoral al Laboratori d'Ecologia d'Aus, un grup adscrit al Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona i a l'Institut de Recerca de la Biodiversitat, Guillem Izquierdo Arániga. Molt bona nit, Guillem, benvingut al Nautilus i Vetres Ràdio.
1: Molt bona nit, Cristina. Moltes gràcies per convidar-me aquí a parlar del tema.
0: Fantàstic, idò, anem. Comencem per situar-nos. Sembla que a Menorca i Cabrera hi ha poblacions barrejades de les dues espècies. Explica'm-ho. Són les zones que preneu com a referència per a aquestes investigacions?
1: Bé, aquesta investigació no només agafa dades d'ocells de Menorca i Cabrera, sinó que també analitza la genètica d'ocells que ve a ser tota la distribució de la Baldritja Balear i de la Mediterrània. També incloem ocells d'Eivissa, de Mallorca, de França, d'Itàlia, i això és el que ens permet després entendre aquests patrons i averiguar on es dona la hibridació, que en aquest cas hem pogut veure que és al llarg de tota la zona de distribució, però amb molta més força a les illes de Menorca i Cabrera. I Cabrera no se'n sospitava pas això abans.
0: Bé, perquè a Menorca sí que saben que hi ha poblacions també de la pardela, de la baldritja mediterrània, però, per exemple, a Eivissa i Formentera no en tenim de baldritja mediterrània, el qual és més difícil que hi hagi poblacions híbrides, clar. Bé, i per què... Bé, sí, perdona.
1: No, exactament, sí. Només volia afegir això, que efectivament la hibridació on tenim individus de les dues espècies sembla ser que és a Menorca i a Cabrera, sobretot, però al cap i a la fi acabem veient traces d'aquest procés, fins i tot amb gens que es troben això a Eivissa i a Formentera.
0: Clar.
1: Bé, perdona.
0: Sí, i per què aquesta hibridació pot funcionar per salvar el virot?
1: Doncs això és degut principalment a dos motius. El més important de tots és, i que cal entendre, és que la hibridació el que fa és introduir diversitat genètica a les poblacions. I per tant, en poblacions petites, això el que pot evitar és l'endogàmia i la consanguinitat, que, com sabem, poden acabar portant a que els individus d'aquestes poblacions petites pateixin malalties que poden resultar mortals per ells, no? Introduint aquesta diversitat genètica, això ho evitem. El segon punt és perquè al introduir gens de poblacions distants, aquests gens poden estar adaptats o poden fer que les poblacions s'adaptin a condicions ambientals diferents. I, per tant, a l'hibridar-se, podem introduir gens que facilitin l'adaptació d'una població a canvis ambientals, com pot ser, per exemple, el canvi climàtic.
0: Clar. Bé, com expliques, a l'estudi enteneu la hibridació com una estratègia de rescat genètic per al virot, la baldritja balear o virot petit, que ja saps que diferents zones tenim diferents noms, però això trenca amb les consideracions que fins ara teníem sobre la hibridació, no?
1: Sí, fins a cert punt. Aquest coneixement sobre com el flux genètic pot ajudar les poblacions és algo que durant els últims anys ja s'ha vist que pot ajudar a poblacions de la mateixa espècie a respondre a aquests canvis climàtics i a adaptar-se a l'ambient. Hi ha exemples, per exemple, amb els pumes, amb la pantera de Florida,
0: sí,
1: on s'ha vist que mesures que faciliten aquest rescat genètic ajuden a la població. Sí que és veritat, però, que ja els conservacionistes tendim a no aplicar aquestes estratègies a espècies diferents perquè creiem que això pot perjudicar-les. I, en canvi, aquest estudi i altres estudis relacionats el que estan ensenyant és que no, que la hibridació pot ser una eina molt útil en la conservació.
0: Bé, de fet, començava l'estudi en la frase la hibridació és una arma de doble tall. Han d'entendre que en algunes espècies pot ser bona i en altres dolenta?
1: Totalment. Això, a cap i a la fi, és un procés que s'ha d'avaluar cas per cas, però pot ser, com he dit, pot anar en detriment de la conservació d'una espècie si, per exemple, introduïm gens que poden causar incompatibilitats genètiques o que simplement poden fer que la població no estigui ben adaptada. Un exemple molt general seria el cas de les eugues i els ases, que quan s'hibriden la descendència no és fèrtil. Perquè ho puguem entendre, això pot passar també a la natura i s'ha d'anar amb compte en tots aquests casos. Però quan tenim indicis de que les espècies s'hibriden de forma natural, com és el cas de les baldritges, del virot, llavors podem entendre que no, que aquesta hibridació pot, de fet, ser beneficiosa per a ambdues espècies.
0: De fet, això també trenca la biologia tradicional, perquè sempre se m'havia ensenyat que les espècies, de fet, definir les espècies el fet de que no es podien hibridar i que si s'hibridaven el resultat no era fèrtil. Vull dir, hem avançat molt amb això, eh?
1: Efectivament, sí. Això és un canvi que s'ha anat donant ja en els últims 20-30 anys i que xoca amb el que havia estat la visió tradicional del que era una espècie o no.
0: Clar. Bé, el cas del virot és una excepció sorprenent o sospiteu que passa més sovint del que sabem, això de que siga beneficiós per una espècie, aquesta hibridació?
1: Doncs, veient els estudis que cada cop estan sortint de més, creiem que això és molt més habitual del que pensem. Hi ha estudis, per exemple, tant a Austràlia com a Xina, amb animals tan diferents com poden ser peixos, com ocells de muntanya, que el que ensenyen és que, efectivament, aquesta hibridació es dona de forma habitual i que està ajudant a totes aquestes poblacions a adaptar-se al canvi climàtic. I això, per tant, és molt beneficiós per elles, sí.
0: Clar. Clar, perquè ara mateix el canvi climàtic és el factor bé, més important que tenim per la biodiversitat, pels canvis que té la biodiversitat. Què us ha sorprès més, descobrir que hi havia tanta hibridació o descobrir que podia ajudar a evitar l'endogàmia?
1: Doncs és una barreja de les dues. Per una banda, jo diria que ens va sorprendre molt veure que aquesta hibridació s'extenia al llarg de tantes poblacions, i que era molt més intensa del que pensàvem, perquè abans es creia que no, únicament es donava a Menorca.
0: Sí.
1: Llavors, això ja va ser la primera gran sorpresa. Una vegada trobem això, ja és quan comencem a sospitar que això pot estar ajudant a la baldritja balear, al virot, a afrontar aquesta endogàmia. I, efectivament, és quan comencem a fer aquests anàlisis i aquestes simulacions que ens acaben ensenyant que, efectivament, aquest és el cas.
0: Bé, en aquest treball també participa l'investigador Joan Ferrer Obiol del Departament de Ciència i Política Ambiental de la Universitat de Milà, a qui vàrem entrevistar ja fa un temps per parlar del que suposo que són estudis que han derivat en el que parlem ara. Ell proposava tornar a unir en una sola espècie la baldritja mediterrània i el virot, la baldritja balear. Quina és la situació ara, Ido? Com encaixen la hibridació i la possibilitat que sigui una sola espècie?
1: Bé, en el nostre estudi és un tema en el que no hi entrem perquè, al cap i a la fi, nosaltres no som qui prenem decisions al respecte d'aquesta polèmica.
0: Ja.
1: Això pertoca a unes autoritats taxonòmiques que en diem, que és qui pren la decisió. Però sí que és cert que el que ens ensenya aquest estudi sobre la hibridació és que, al ser tan extensa, segurament vagi, dona suport a la idea que ja proposava en Joan i que posteriorment també s'ha vist al veure que existeix un gradient també del que ve a ser color, mida i comportament migratori al llarg d'aquestes dues espècies. Per tant, s'acumulen les evidències a favor de tractar-les com la mateixa espècie, que de fet és la decisió que aquestes autoritats taxonòmiques han pres de moment.
0: Molt bé. I quina ha estat, llavors, la història evolutiva d'aquestes dues espècies? Que m'ho pots contar?
1: Bé, la principal novetat del nostre estudi, el que veiem, és que aquesta hibridació s'ha donat al llarg de tota la història evolutiva d'aquestes espècies al Mediterrani, i que és especialment important en els moments dels màxims interglacials, que diem.
0: Sí.
1: Que és quan, degut a la pujada de la temperatura, el nivell del mar puja. Això el que fa és que no existeixin barreres entre les poblacions d'aquests taxons, diguem, d'aquests ocells. En canvi, en els màxims glacials, la baixada del nivell del mar el que pot fer és aïllar aquestes poblacions una mica i fer que se separin una mica.
0: Sí.
1: Però el que veiem és que cada cop que es tornen a trobar, s'hibriden i no existeix una barrera reproductiva entre elles.
0: Bé, això és un detall més que porta cap a una sola espècie, cap a pensar en una sola espècie, clar. Bé, i la qüestió pot ser més pràctica de tot això, que els resultats canvien la manera com hauríem d'enfocar la conservació d'espècies amenaçades?
1: Per una banda, sí, ja existeix el pensament aquest que hem de no prioritzar, però sí donar-li una importància que abans no tenien aquestes poblacions híbrides. Hem de garantir que es segueixi donant aquest procés evolutiu perquè està ajudant a les poblacions del virot, no?
0: Sí.
1: Però a la vegada, el fet que les considerem una espècie o dues espècies, això en si no hauria d'afectar la prioritat que li donem a la conservació. Hem de seguir intentant garantir aquesta diversitat genètica dintre de totes les espècies i, per tant, s'ha de seguir prioritzant la protecció del virot pel que fa a la interacció amb pesqueries,
0: Sí.
1: la protecció de les colònies de cria, per tant, evitar la depredació per part de gats i de rates. Totes aquestes mesures s'han de seguir prioritzant, siguin dues espècies o sigui una.
0: Està clar. Bé, i quina és la pregunta que encara no heu pogut respondre i que podria ser un pas següent en la investigació d'aquestes aus?
1: Bé, una de les coses que veiem és que les dues espècies semblen diferenciar-se, bueno, les dues poblacions
0: Sí.
1: semblen diferenciar-se en alguns gens, i creiem que aquests gens poden anar lligats a l'estratègia migratòria de les espècies. Per tant, sembla ser que la migració de les dues poblacions pot tenir una base genètica. El que necessitem per entendre-ho realment és tenir un bon mostreig d'individus d'aquestes dues poblacions i al llarg de tot el Mediterrani, d'individus equipats amb GPS o geolocalitzador, i això ens permetria entendre si aquests gens efectivament són els que estan explicant el comportament migratori d'aquests ocells. Això és la gran pregunta que tant nosaltres com molts altres laboratoris arreu del món s'estan fent ara mateix. Si realment la diferent migració de les baldritges i dels ocells té una base genètica.
0: Bé, parlant d'hibridació entre la baldritja mediterrània, la baldritja i el couan, i el virot, la baldritja balear, que ja hem vist que són espècies molt similars i que podrien ser la mateixa. Bé, aquí estem pendents de com es resol això, però sabem si hi ha hibridació amb altres baldritges més diferents, com podria ser la cendrosa?
1: Doncs, pel que hem pogut veure, no existeix aquesta hibridació amb la baldriga cendrosa. Això és perquè aquestes espècies són evolutivament bastant distants
0: Ja.
1: de la baldriga cendrosa i existeixen múltiples barreres reproductives que fan que ambdues no es puguin hibridar entre elles. Per exemple, la mida de la baldriga cendrosa és molt més gran que el
0: Sí.
1: virot i això impedeix que es puguin reproduir. Això.
0: La cendrosa, per cert, virot gros a Mallorca, baldritja a les Pitiüses, que sempre intento dir noms per totes les illes, que ningú es
1: Sí.
0: confongui. Bé, no sé si mos han deixat alguna cosa que vulguis destacar o afegir, perquè mos ho ja hem deixat.
1: Crec que no, crec que hem fet una bona repassada a tot
0: Fantàstic.
1: el que hem après sobre aquestes espècies.
0: Molt bé.
1: Espècies realment fascinants i que esperem que puguem seguir conservant i observant al llarg dels pròxims anys, la veritat.
0: Efectivament, això és important. Bé, ja saps que, a
1: Sí.
0: més, a Balears per nosaltres és un símbol, és virot, és així. Bé, Guillem Izquierdo Aránega. Guillem
1: Gràcies.
0: Izquierdo Aránega, investigador predoctoral al Laboratori d'Ecologia d'Aus de la Universitat de Barcelona. Mil gràcies per atendre el Nautilus. Seguirem pendents de noves investigacions i del seguiment de tot això per veure si, bé, si incorporam a la gestió més de la conservació. Moltes gràcies, molt bona nit.
1: Moltíssimes gràcies i molt bona nit.
2: Medi ambient i ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Manda Tur.
3: IB3 Ràdio és coneixement.
4: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
5: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
2: A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Manda Tur. Dissabte a les 9 del vespre.

0: S'estudi de la fragmentació d'un remolí oceànic ha permès a l'IMEDEA conèixer millor com es distribueix l'energia a la mà. Ja sabeu que corrents i remolins tenen molt a veure en la distribució de calor i nutrients als oceans i per això és molt interessant saber com funcionen. Bé, i d'ara l'investigadora predoctoral que ha liderat aquest anàlisi d'aquest remolí, ens explicarà els detalls i les conclusions. Cristina Martí Solana, molt bona nit, benvinguda al Nautilus.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Bé, situem-nos primer. On es va trobar aquest remolí que es va fragmentar? Com era? Quin tamany tenia? Parla-nos d'ell.
1: Bé, idò, el remolí se va estar en el mar Balear, a damunt Mallorca, diguem, i feia uns 20-25 quilòmetres de diàmetre, més o menys.
0: I què vol dir que un remolí es fragmenta i què va passar quan es va fragmentar?
1: Clar, l'oceà està en constant moviment i encara que nosaltres no ho vegem a simple vista, hi ha unes estructures que se van fent i desfent, podríem dir,
0: sí.
1: I justament durant aquesta campanya que se va fer en el 2022 se va poder monitoritzar o mostrejar la fragmentació d'una d'aquestes estructures, que era un remolí, i degut a diferents processos, com pot ser... El propi moviment intern de la mà, inclús també l'energia que arribava del vent, va fer que aquest remolí se fragmentés en dos més petits.
0: I cap on es varen moure? Vareu poder fer aquest seguiment? De cap on anaven?
1: Sí, un setmana cap al nord-est,
0: sí.
1: I l'altre cap a la direcció oposada, cap al sud-oest d'aquest remolí.
0: Bé, i com heu pogut fer un seguiment d'aquest procés?
1: Pues va ser una campanya oceanogràfica intensiva que va participar moltíssima gent i bé, se van embarcar una setmana i mitja, més o menys, a un vaixell i tenien diferents aparells de mesura.
0: Sí.
1: I varen simplement rodejar aquest remolí durant una setmana sencera agafant mesures i per això hem pogut veure en el final d'aquesta evolució i a part també tenim les dades de satèl·lit on hem pogut exactament veure quina era la localització del vaixell, a quin punt de remolí estava i per això hem pogut saber com ha estat aquesta fragmentació.
0: És a dir, tu has agafat informació i dades d'aquella campanya de satèl·lit i així has pogut arribar, bé, a quines conclusions has pogut arribar per estudiar... Quan has pogut estudiar aquest remolí?
1: Primer de tot, hem pogut veure que les dades de satèl·lit no són suficients per veure aquest tipus de fenòmens, perquè la resolució no basta. I hem vist com la fragmentació d'aquest remolí el que fa és enviar l'energia cap a les profunditats de l'oceà, diguem, i genera una sèrie de processos interns, com puguin ser ones internes, s'anomenen, i... el que fa és que l'energia se concentri a estructures més petites.
0: És a dir, heu pogut fer un seguiment no només a superfície, sinó també a fondària.
1: Exacte, degut a les mesures que teníem d'aquesta campanya que vam prendre amb el vaixell.
0: Clar, perquè les dades de satèl·lit supos que són més superficials, clar.
1: Sí, només ens donen informació a la part més superficial.
0: I quina importància i quines característiques especials tenen corrents i remolins a una mar com la Mediterrània?
1: Te diria que... Bé, normalment la serra del Mediterrani com un laboratori natural,
0: sí.
1: Perquè les estructures que poden veure normalment a les altres restes de l'oceà solen passar... escales molt més grans, per tant el mostreig és molt més complicat perquè necessiten molt més medis i aquí tenim com les condicions ideals perquè se puguin mostrejar aquest tipus d'estructures. Que sí, diria que l'energia del mar Mediterrani està concentrada en estructures d'uns 50 o uns 30 quilòmetres més o menys.
0: I què hem d'aprendre estudiant aquests remolins? Què ens falta per saber d'ells?
1: Pues, aquest tipus d'estudis el que fa és ajudar a entendre com funciona l'oceà. Hi ha una part de modelització oceànica que ens ajuda a predir tant les corrents com el clima, com el temps, temps meteorològic, que no se coneix. La petita escala de com funciona aquesta física és bastant desconeguda i justament estudiar aquests petits processos que a simple vista no se veuen fa que tinguem molta més informació a l'hora de poder predir aquest tipus de fenòmens.
0: Sí, perquè bé, jo ho he comentat així per damunt a l'entrada, quan he començat l'entrevista, dient que aquests corrents i els remolins tenen molt a veure amb la distribució de calor i nutrients dels oceans, per això són molt importants, no?
1: Efectivament. O sigui, són reguladors d'aquest tipus de paràmetres i, a més, que creen com uns corrents verticals.
0: Sí.
1: I veus com aigua de l'interior de l'oceà passa a la superfície i viceversa.
0: Bé, un dels factors que expliquen aquesta dinàmica de corrents i remolins és la densitat de l'aigua, és a dir, bé, per tant, la temperatura. L'escalfament global pot canviar com es distribueixen energia i nutrients a la Mediterrània?
1: Diria que sí. De fet, els estudis apunten en això, però és molt complicat de veure a nivell, diguem, de tot el Mediterrani, sinó que és veritat que si tinguéssim dades de tan petita escala durant molts anys sí que podríem treure una conclusió, però com que aquest tipus de mostratges són bastant novedosos, no
0: Clar.
1: Podem dir si està canviant o no.
0: Ja, però suposo que per científics que estudieu aquests temes és una pregunta fonamental, saber com impactarà el canvi climàtic, l'escalfament global en concret en aquests corrents i remolins, no?
1: Sí, de fet, això, l'augment de temperatura sí que fa que hi hagi més energia dins l'oceà i que els corrents estiguin accelerant i
0: sí.
1: Això té unes conseqüències que encara no sabem realment, però segur que impacta en aquestes petites escales que estem observant ara.
0: De fet, en Ananda Pascual, companya teu a l'IMEDEA, han parlat d'aquest accelerament dels remolins, un tema molt interessant. I bé, estan parlant d'un estudi publicat a la revista Geophysical Research Letters i que s'ha pogut fer en el marc del projecte internacional Calypso. Us podries, no sé, comentar un poc què és Calypso, el marc aquest en el que s'ha pogut seguir aquest remolí?
1: Sí, Calypso va ser un projecte, ara ja acabat, però
0: sí,
1: que va durar 3 o 4 anys. I és un projecte on han participat diferents universitats d'arreu del món. Per exemple, aquí hem participat CIMEDEA, però
0: sí,
1: també el SOFIP. I d'Estats Units, en concret, jo he fet feina amb gent de Woods Hole, que és una institució oceanogràfica, i de la Universitat de San Diego.
0: Perfecte, perfecte. Idò, bé, ho deixem aquí. Cristina Martí Solana, investigadora predoctoral a l'IMEDEA, mil gràcies per atendre el Nautilus i parlar-nos d'aquesta investigació sobre la fragmentació d'un remolí oceànic i lo important que és entendre aquests fenòmens. Gràcies i bona nit.
1: Gràcies a vosaltres.
2: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les Illes.

0: Aquesta setmana s'ha presentat un projecte que vol treballar per regenerar ecosistemes terrestres i marins de Mallorca. És una xarxa d'entitats unides baix el nom d'Aliança Mar i Terra Mallorca. I per conèixer-la millor anem a saludar el seu coordinador perquè ens expliqui bé alguns detalls. Jordi Oliva, molt bona nit, benvingut al Nautilus.
1: Bona nit, moltes gràcies.
0: Bé, Aliança Mar i Terra integra dues entitats marines, Save the Med i Arrels Marines, i de Terra, Fundació Vida Salvestre Mediterrània, APAEMA, SERAI, Fundació Iniciatives pel Mediterrani i PERMAMET. Sembla que predominen les associacions relacionades amb l'agricultura. Això indica que la reconversió a una agricultura ecològica i regenerativa és prioritària per l'Aliança?
1: Bé, és essencial, perquè tot el que fem a terra influeix a la mà. I al final, una mica és el que ens lliga, no? L'aigua, que des de les pluges, i nosaltres treballem molt amb aquesta narrativa de que tot el que passa a terra afecta la mà, i des d'aquesta gota d'aigua que cau a la serra i que passa pel pla, tota la feina que podem fer més ben feta en producció en ecològic i amb tècniques regeneratives que influència i molt amb la qualitat d'aigua que arriba a la mà.
0: Clar, tot està connectat.
1: Està connectat, exacte. No mirem, no és una mica la proposta que es fa des de l'Aliança, que no mirem aquests dos ecosistemes per separat, sinó tots junts.
0: Bé, parlem un poc més dels objectius. Hi ha un punt que fa referència a la participació de la comunitat en la gestió del territori. Explica'm-ho millor, quina idea teniu en aquest sentit?
1: Bé, diguem que des de les entitats, sobretot les entitats marines, han promogut molt processos participatius de governança compartida per involucrar la societat dins de la presa de decisions per ampliar àrees marines protegides, per exemple, o per diguem, aterrar temes, o sigui, millora o una correcta implementació en aquests espais marins protegits, per exemple.
0: Sí.
1: I és una mica la línia que trobem ben important per fer. O sigui, també l'Aliança el que oferim, no, és, diguem, aquesta, ser com un interlocutor únic, no, per poder desenvolupar també aquesta, una proposta de pla de regeneració a les administracions i diferents actors. Llavors, vull dir, tot sumar més unides que cada una per individual.
0: Clar. Bé, explica'm-nos un poc per què heu decidit crear aquesta aliança, perquè ara com ha sorgit això?
1: Bé, doncs, el principal tema, o sigui, d'interès era agrupar, diguem, sumar forces a les entitats, perquè, diguem, davant dels reptes ambientals els que fem front i socials, no? Davant d'aquesta, doncs, moments de crisi hídrica, aquests moments que ja sabem que no són, en un context no és especialment fàcil,
0: sí.
1: Les respostes tampoc ho són i també han d'anar entrelligades. Llavors, el que es busca és que, diguem, que l'impacte que generen aquestes entitats individualment es pugui multiplicar, es pugui amplificar sota una mirada de territori més ampla i com dèiem, doncs, sumant, diguem, sota un pla com amb un enfoc més integral, més ampli, no? Que no les entitats que es dediquen, per exemple, a la representació de Posidoni,
0: sí.
1: Que es puguin unir amb els de terra per millorar la qualitat d'aigua que arriba a les praderes de Posidoni, per exemple. Llavors, això és el que ens fa que l'Aliança tingui, doncs, aquest significat.
0: Clar. Bé, quins projectes ja hi ha en marxa?
1: Bé, estem a punt de... Perquè això sembla que haguem nascut ahir, no? Nosaltres des de 2022 fem feina,
0: sí.
1: A les entitats des del grup motor, i ja és el tercer any i tancarem el primer projecte pilot blau. Que el projecte pilot blau, per exemple, s'ha treballat des de les entitats de terra, doncs, capacitant finques per transicionar a un model en ecològic i amb tècniques regeneratives al nord de Silla, de Mallorca, per justament... Sí. Millorar la qualitat de l'aigua d'escorrentia que arriba fins a la badia de Pollença i del Cudi, per millorar les aigües que arriben a la mà. I a vegada s'ha treballat per replantar, diguem, diferents feixos de depositament per fer un estudi de millora de tècniques de replantació d'aquestes. I això, doncs, acompanyat també amb entitats, per exemple, les dedicades a permacultura, d'implementar i promoure solucions per reaprofitament i tractament d'aigües grises. Vull dir, va tot... Va, cada entitat, diguem, des de la seva experiència o des del seu àmbit d'actuació, doncs tot lligats, diguem, dins d'aquest primer pilot que tal vegada ens ha funcionat molt bé també per aprendre a treballar unint aquests dos àmbits que sempre s'han tractat per separat. Tens, o bé.
0: És a dir, el projecte Pilot Blau ha estat també un projecte pilot per veure com funcionàveu juntes, no?
1: Correcte. Sí, ha sigut, diguem, el primer laboratori d'intervenció, no? A escala real que connectàvem, doncs això, des de reforestació de praderies de Posidoni fins a aquesta reducció dels contaminants que arriben de les finques. Això ha sigut bueno, molt, molt bon primer experiment perquè també ara ens trobem en un punt que estem dissenyant nous projectes transversals i estem integrant com els diferents actors de territori, que és, diguem, les següents passes que ens toca fer. I doncs aquest ha sigut un molt bon exemple, no? De connectar això, reforestació d'arrels marines, que és l'entitat que s'ha encarregat de fer la part de reforestació a Saucanada i a Cala Murta, a Formentor, i a vegada doncs, els d'APM estaven ajudant amb aquesta transició agroecològica a les finques. Llavors, bueno, n'hem après molt perquè són, diguem, processos complexos d'unir els pagesos amb pescadors, vull dir, són àmbits molt diferents que tot i estar connectats, no, per l'aigua, no s'havia treballat abans, diguem, de forma conjunta.
0: Suposo que els bons resultats han fet que sigui ara que presenteu aquesta unitat d'entitats, no?
1: És incorrecte. I també perquè hi ha hagut tot un procés intern de definició d'un model de governança. També hem après, diguem, hem après diguem, a dissenyar, no?, diferents grups de treball que s'han anat encarregant de fer el seguiment d'aquest projecte. I també el fet que just hem acabat aquesta primavera la proposta de pla de regeneració a escala de territori és el que ens fa presentar-ho. O sigui, al final és, diguem, una proposta que ara presentem, no?, dins alineat amb els quatre retorns de capital natural, social, econòmic i d'inspiració a la societat. I el que es pretén ara és començar a desplegar aquesta proposta amb els diferents actors de territori amb futures passes. Perquè al final nosaltres podem xerrar d'economia regenerativa, però si no involucrem, per exemple, el sector privat, nosaltres som entitats del tercer sector, no? Si no involucrem sector privat, sector públic, hi ha canvis sistèmics que no podem afrontar
0: Clar, està
1: no,
0: clar.
1: només les entitats.
0: I
1: Llavors,
0: podria...
1: per això el motiu de fer-ho públic.
0: Ah, molt bé. Podria en un futur ampliar-se per unir més entitats i pot ser també entitats de Menorca, Formentera o Eivissa o no?
1: Tenim a Menorca, a GOP Menorca, de fet, està ara en un procés molt similar que estem aprenent en paral·lel.
0: Ah, molt bé.
1: I diguem, perquè això havia sigut en converses inicials, quin abast, no?, de territoris es volia treballar, i al final s'ha iniciat aquí a escala d'illa, però el model serà replicable i s'haurà de fer la mateixa feina a la resta d'illes. I GOM Menorca ja està fent una molt bona feina i ja estem compartint aprenentatges i experiències que és del procés que diguem, estem liderant en paral·lel.
0: Molt bé, i després toca Eivissa i Formentera, que sempre pareix que
1: Sí,
0: queden
1: sí.
0: un poc enrere amb aquests temes. Bé, idò, anirem acabant. No sé si hi ha alguna cosa que vulguis afegir o destacar, potser.
1: Bé, no, convidar que tingui interès que ens visiti a les xarxes, a la web, que conegui una mica més la proposta que fem i a veure si inspirem, com bé deia, si comença a haver-hi un moviment per Eivissa i Formentera similar, que estem encantats de compartir i de crear projectes conjunts.
0: Ah, molt bé. Fantàstic. I de Jordi Oliva, coordinador de l'Aliança Mar i Terra Mallorca, estirant pendents de la vostra feina, de com evoluciona, si arriba a les altres illes, que és molt important, i ja tornarem a parlar de projectes concrets. Mil gràcies i sort.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: El Nautilus. IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio és investigació. IB3 Ràdio.
2: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es. i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
0: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
3: A llegir un conte amb el meu fill.
4: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
5: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
6: Rentar dents, rentar cara.
7: I me passes fil dental.
8: El darrer que sol fer el dona el dia una bona besada.
9: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
2: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
10: I me despert 7 hores després.
7: Podem gravar, idò.
11: Dale play.
7: Raül Valls, com estàs?
11: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
11: La gran vida.
7: Passen tantes coses.
11: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
11: Actual de les 9.
7: No, i no t'obram, i no t'obram.
11: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
11: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls. El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.

0: començàvem ara el Periscop i avui parlant de renaturalitzar rius. N'han parlat quan analitzaven la pèssima situació de les anguiles, en greu perill d'extinció, i fa poc també se n'ha parlat per la gran escassetat de salmons al Cantàbric. La recuperació de rius és necessària, no només per anguiles i salmons.
1: De fet, segons dades de la Comissió Europea, el 42% dels peixos d'aigua dolça d'Europa està classificat en risc d'extinció i el perill no només afecta els peixos, sinó també a tot l'ecosistema que depèn dels cursos fluvials, fins i tot la dispersió de sediments, que es veu frenada per aquest fenomen d'anar posant barreres darrere barrera. I avui tenim una dada optimista. L'any 2025 s'ha eliminat més de 100 barreres artificials als rius espanyols, un 10% més que l'any anterior per comunitats d'estat. Destaquen Castella i Lleó, Astúries, Cantàbria, Euskadi i Catalunya, a més d'altres zones com són els Pirineus.
0: Bé, en el marc d'un programa europeu s'està impulsant la retirada o modificació dels obstacles fluvials, preses, assuts, col·lectors i altres infraestructures. Això és molt important.
1: Sí,
0: Europa, que ho faci Europa.
1: Exacte, i Europa en conjunt es van eliminar 603 d'aquestes barreres l'any passat. Suècia, Finlàndia i Espanya hem de dir que lideren aquesta estadística, són els països que més n'han retirat. La llista arriba fins a 21 països, dos menys que l'any 24, però van reconnectar 3.740 quilòmetres de rius pels 2.900 de l'any anterior. O sigui, es van apuntar menys països van fer la tasca, però van assolir pràcticament uns 800 quilòmetres més de recuperació de cursos fluvials. En 6 anys hem de dir que Europa s'ha passat de 100 retirades de barreres cada any a 600 enguany, el passat exercici, volem dir, sí. El 2025. L'acumulat des de 2020 és de gairebé 2.300 barreres eliminades a tot el continent, però encara queden 1,2 milions, un treball immens. Moltes estan obsoletes, estan en desús, però continuen bloquejant els rius. I el Reglament de Restauració de la Natura de la Unió Europea, que va entrar en vigor l'any 2024, inclou l'objectiu de recuperar almenys 25.000 quilòmetres de rius abans de 2030, és a dir, que tot just estem al 10% d'aquest objectiu.
0: Bé. Pareix que hem parlat de xifres molt altes, però encara ens queda molt. Desbloquejar rius, aquest és un concepte que és molt important ara mateix. I de desbloquejar rius passarem a parlar de l'escalfament global i que tenim una bona notícia, que no està molt clar si serà una bona notícia, però que en principi ens dona esperances, no? Bé, ja veurem. Els experts en el clima han actualitzat les seves previsions i descartam l'escenari més extrem.
1: Sí, ara creuen que no s'arribarà a l'extrem, el més pessimista, d'una pujada mitjana de les temperatures de 4,5 graus a final de segle. Aquesta xifra seria sinònim d'una devastació total pel planeta, però ara sembla que el desplegament de les renovables podria allunyar aquesta situació.
0: El factor que du cap a la rectificació del desplegament, com dius, massiu de les energies renovables, que cada any li guanyen més terreny als combustibles fòssils i que han de recordar que aquí a Espanya, a més, es paga molt menys la llum gràcies a renovables.
1: Exacte.
0: Això sempre ha que destacar-ho, perquè la gent, si li parles en termes de sous, pareix que ho entén tot millor, no?
1: Sí, entra millor, sí. De fet, aquesta és una bona notícia, com deies, però tampoc és un senyal de victòria, perquè, clar, continuen sense complir els objectius per frenar l'escalfament.
0: Està clar.
1: Però sí que hi ha una tendència a allunyar-se dels escenaris més extrems i més dramàtics, doncs sempre és una tendència benvinguda, no? Tradicionalment, els experts climàtics han considerat diversos escenaris per a la temperatura global a la que s'arribaria previsiblement al 2100 i ho fan en funció de quines continuen sent les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquest supòsit, el més extrem, situava l'increment de temperatura global en aquests 4,5 graus, bastant més del doble dels 2 graus previstos a l'Acord de París i que suposaria efectes directament catastròfics per la humanitat i pel planeta.
0: Bé, i quin és el nou sostre màxim d'escalfament?
1: L'han reduït en un grau, ara el situa en 3,5. Amb en tot, una pujada de 3,5 graus per damunt dels nivells preindustrials és encara una animalada.
0: Està clar.
1: Encara continua sent un augment totalment que el planeta no pot assumir, seguint molt lluny dels objectius mínims desitjables.
0: I quin seria l'escenari més optimista?
1: El més optimista, segons aquest informe, si es mantenen les actuals polítiques climàtiques, serà inevitable un augment de temperatures d'uns 2,5 graus per a final de segle. Encara seria per sobre del que preveu l'Acord de París. En el cas de que s'assolirin 0 emissions netes al 2050, llavors sí que es podria abastar la fita dels 2 graus per al 2100.
0: Llavors han de mantenir l'aposta per ser renovables entre moltes altres accions, vull dir, no només renovables, està clar.
1: Exacte, absolutament. Amb tot, hem de dir que les renovables tampoc són un camí de roses. La seva recent explosió, molt positiva, es deu als preus baixos que ha mantingut fins ara, però aquest informe alerta que la caiguda dels seus costos podria tenir un efecte rebot i començar a encarir-se, i és que els minerals necessaris per a fabricar els panells solars, les turbines eòliques i les bateries de cotxes elèctrics són cada vegada més escassos, o bé la seva distribució és cada vegada més complicada, més complexa, per conflictes de caràcter polític o comercial. I així, si pugen els preus de producció de les energies renovables, potser hi haurà països que faran marxa enrere.
0: Està clar que això de la busca dels materials, la recerca dels materials, és un dels impediments més grossos que tenim ara mateix, perquè a més també els buscam a llocs on, bé, on no podem destruir més, ja.
1: Sí, sí, i a més són objecte de la codícia política de molts de països i potències.
0: La codícia política, la codícia humana, sí, en definitiva. I tampoc podem caure en el parany de creure que any rere any anirà caient l'escalfament global per si sol, que ja no cal fer res més, com deim, clar.
1: Ni molt menys, l'escalfament global exigirà un esforç i una lluita constant durant molt de temps, i caldrà que les apostes per renovables i altres, bueno, i sobretot la reducció d'emissions que causen efectes hivernacles, es mantinguin i s'incrementin. És com bé, el tema dels rius, hem d'incrementar els esforços.
0: Totalment. I quina és la font d'aquest estudi? Que això és important a vegades, bé, sempre.
1: Sí,
0: destacar-ho, no?
1: Aquest informe, aquesta previsió ha estat anunciada en un informe per l'escenario Model Intercomparison Project, que és tingut en compte pel panell intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic de l'ONU, i a l'hora d'emetre els seus informes, doncs parteix d'aquests informes preliminars.
0: I com han corregit les previsions?
1: Els escenaris d'emissions baixes, mitjanes i altes usats pels científics climàtics van ser implantats a mitjans de la dècada del 2010. Usaven dades reals d'emissions existents en aquell moment, però és que ara, clar, els nous models usen ja dades que arriben fins al 2023 i, per tant, són més acurats en la realitat que s'ha donat fins ara mateix, pràcticament, i per això ofereixen una imatge més fidel d'aquesta situació quant a les emissions i l'evolució que pot esperar-se de les temperatures.
0: Bé, ens queden encara 3 o 4 minuts, diria jo, i encara podem parlar d'ornitologia. Tenim notícies que no són tan bones com el que hem dit fins ara, no?
1: No, perquè el GOB Menorca ha fet una publicació aquests dies, ha recordat a les xarxes que està prohibit destruir nius d'oranelles. Allí en diuen vinjolites, que és un nom ben curiós i ben polit.
0: Ben curiós, sí.
1: Sí, eh? Han fet aquesta publicació, han posat alguna denúncia també, i hem de recordar que està prohibit destruir en general els nius, especialment d'espècies protegides, com és el cas. Ara és l'època de cria, ho estem veient, per exemple, a més, davant de les portes d'IV3, que tenim un niuet, que em sembla que és nou, perquè altres anys...
0: Aquí a IV3, a Sant Rafal, a Eivissa, que estem a Eivissa, sí. Eivissa, tenim enfront dels estudis un niu de...
1: D'oranelles.
0: Sí,
1: sí, sí. I cada tarda els veus allí amunt i avall, anar buscant i portant insectes i moscards per les criatures. Doncs hem de pensar que aquests ocells han travessat el desert del Sàhara i el mar Mediterrani i han vingut a criar a les nostres illes, és a dir, que arriben ben esgotades, i si cada any els retirem els nius, moltes ja no els hi queden energies per fer un de nou.
0: Clar.
1: Per això no es poden retirar.
0: És molt important, a més, perquè es mengen els moscards.
1: Exacte,
0: és important dir-ho, no?
1: Jo tinc una anècdota d'una persona que va retirar un niu i al cap de poc jo vaig dir que això no es podia fer, que de fet era un delicte mediambiental. I després, al cap d'un temps, em va comentar: a casa tenim molts de moscards ara. I dic, és que no m'estranya.
0: Vas treure
1: el principal depredador de moscards.
0: Clar.
1: Si no vols tenir moscards, pots tenir un niuet d'oranelles, com a mínim no el retiris si el tens.
0: Ha que dir que la fotografia que penjava el GOB Menorca a les seves xarxes era bastant trista, perquè penjava una foto que es veia una oronella a terra observant el seu niu destruït. Clar, i l'aprofitaven per parlar d'això, no per recordar que no només no hi ha que fer-ho per molts de motius, sinó que a més és que està prohibit, és un delicte mediambiental, i ells han denunciat diversos casos ja.
1: Sí, sí, la principal molèstia normalment és que, clar, en els nius les cries fan les seves necessitats i poden embrutar això, però sempre es pot resoldre d'una manera o altra.
0: Bé, fent net.
1: Exacte, i posant alguna barrera, greu, no? I canviar la barrera, etc. Dèiem, parlàvem d'aquí de la delegació de IB3, però hi ha un restaurant aquí al costat també que tenen un niuet de ranelles, el tenen cada any, també les he vist allí en guany, i les tenen, que tenen el niu a la porta del restaurant.
0: També els has anat a donar una lliçó mediambiental, explicar-los.
1: No calgut, ho van comentar un dia i les tenen molt ben cuidades.
0: Ah, molt bé, així m'agrada. Bé, i doncs parlarem més d'oronelles i de falciós, perquè a més el GOM Menorca també, bé, i la SOM Menorca, duien a terme aquestes campanyes per recordar a la gent que si en troben alguna cria en perill, que la poden rescatar. Bé, ja en parlarem més d'això perquè mos quedem sense temps. Aquí ho deixam avui. Gràcies, Dani. I avui mos acomiadam amb un tema d'Amaral que es diu Pàjaros. Nosaltres tornem en 7 dies, en Pablo Morgant i Sala de Màquines i en Dani Manau i jo al Pont de Comandament. I us recordo que tots els programes queden penjats a IB3 a la carta. Bon cap de setmana i cuidau el planeta.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El govern ha fet seu el pronòstic de Madrid sobre el creixement del 2% previst del producte interior brut de les illes, això sí, en base a les dades macro de les quals s'ha fet avui balanç, per exemple, la del creixement de la construcció, que ha vist una pujada dels visats d'obra nova al primer trimestre d'enguany del 65% en conjunt i per illes del 150% a les Pitiures i el 240% a Menorca. Quant a turisme, diu l'executiu, que tot i que no en va arribar molt més en els primers mesos d'enguany respecte de l'any passat, amb una pujada forta del turisme internacional a Eivissa, però amb una caiguda igualment significativa a Menorca, sí, va augmentar més la seva despesa. I avui també ha estat notícia que el Consell de Formentera ha informat que ha superat les 20.500 autoritzacions per a la circulació de vehicles a l'illa aquesta temporada alta, que començarà dilluns la restricció Formentera Eco. N'ha denegat igualment 1.395 i en té 540 pendents de resolució. La restricció i les empreses del lloguer de vehicles sorgeixen l'administració local perquè doni les quotes definitives. Pel que fa als residents d'Eivissa, fins ara s'han aprovat 1.154 autoritzacions, de les quals 552 són per treballadors desplaçats a l'illa per fer-hi feina. I encara a Formentera, un mes després del que estava previst, els concessionaris

0: Recogiendo firmas, porque la gente aún nos pide dónde podemos firmar. Sí, vamos a crear una plataforma contra el parking, porque es que esto es que es la vida. Es que esto, durante la mañana, la gente mayor hace ejercicio por ahí andando, dando vueltas. Al mediodía todos los abuelos vienen a recoger a los nietos, se sientan ahí en los bancos.
1: I fora de les illes, a Catalunya, els sindicats educatius valoren desconvocar les mobilitzacions previstes per la setmana que ve després d'assolir un preacord amb la Generalitat. En canvi, a València el malestar continua. El 91% dels docents que han participat en una consulta rebutgen la proposta del govern valencià i un 80% aposten per mantenir la vaga indefinida iniciada aquest mes de maig. En internacional, les forces nord-americanes han atacat aquest dissabte un vespre un vaixell que intentava trencar el bloqueig de Washington als ports iranians a prop de l'estret d'Hormuz. N'ha informat el comandament central dels Estats Units, tot això el mateix dia que les forces armades iranianes havien afirmat que l'estret de l'Orient Pròxim es troba sota el control total de la República Islàmica i advertit als Estats Units que qualsevol intent d'ingerència militar en aquesta via marítima seria en resposta. I quant al temps, sense canvis, s'han vist a ser demà amb sol i calor que podem esperar però que s'interrompi puntualment de dimarts a dimecres per l'entrada d'aire fred en altura, que normalitzaria en principi la temperatura abans de la tornada de la calor. Aquest diumenge el vent, per cert, es reforçarà de component sud, sobretot a les Pitiuses. I quant als esports, actualitzam en aquesta hora el marcador del decisiu partit de bàsquet d'ascens a la primera federació que disputa el bàsquet Sant Antoni contra l'Insular Caja de Sevilla. Els palmanyancs han hagut de guanyar per de 9 punts de diferència en aquests moments, un fa de 17 punts, 63 a 46, 65 a 46, per tant molt a prop de la fita que donaria l'ascens a l'equip d'Eivissa. Fins aquí les notícies de les 10 d'IV3 Ràdio, el darrer butlletí de la jornada. Més informació a partir de demà a les 8 a l'informatiu matí. Bona nit.
2: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
2: Salutacions, benvinguts a l'edició número 91 d'Emblemàtics, efectivament, el programa d'aquesta casa i Vetres Ràdio que cada setmana vos acosta la realitat de dos establiments comercials de casa nostra. Sí, com va dir l'autora gallega Concepción Arenal, l'amor viu més d'aquell que dona que d'aquell que rep, podríem certament afirmar que els nostres emblemàtics són molt, molt amorosos. I ho són perquè donen o aporten moltes coses bones, entre altres, coneixement profund del producte, proximitat i confiança amb la clientela, arrelament i també, per què no, sentit de pertinença. I, per si tot això fos poc, permeten també fer un programa com aquest setmanalment. Xavi, de quins dos establiments tractarem en l'edició d'avui?
3: Hola, Toni, com anem? I seran dos establiments ben diferents entre ells, però igualment tots dos ben interessants. El primer que coneixerem serà Mascotes la Rambla, de Palma.
4: L'exemple sempre ha estat el més bé, I ella, en Madalena, que ja sé que estàvem aquí juntes, pues sí, sempre me deia tu, escolta'm, aprendràs i tal, i quan ja me va deixar, diu, t'he deixat ben ensenyada, eh? Diu, no podran dir res perquè la veritat que t'he deixat ben ensenyada. I, esclar, aquelles paraules, pues jo me van fer cobrir-me de...
3: I després, a la segona part del programa, això sí, sense fer animalades, entrarem al 7.000 centres Petit Celler de Santa Maria per conèixer-ne les interioritats.
5: El fet de poder embotellar vi de manto negro, de vinyes que va sembrar un home fa 50 anys i poder-les dur a qualsevol lloc del món i que una persona de Canadà pugui encetar aquesta botella i pugui imaginar o veure com és aquest vi que no el podrà trobar en altre lloc del món, crec que en certa manera és un pot de màgia.
3: El que sí sent certesa és que en acabar el programa sabran moltes més coses de les mascotes i del vi del que poden saber ara mateix.
2: Tota la raó del món, Xavi. Per tant,

0: no ens demorarem més. Emblemàtics, benvinguts, començam. No sé personalment si en Xavi Oliver té mascotes o no a casa seva. El que sí que és cert és que, si en tingués, les tractaria de la millor manera possible, cosa que també fa amb els seus retrats. Escoltam tot just ara el que ens ha preparat, precisament, sobre mascotes la Rambla.
1: Hi ha botigues que formen part del paisatge d'una ciutat, llocs pels quals han passat moltes de vegades. Encara que no sempre hi entrem, sempre hi són, i això ho sabem. Les botigues d'animals tenen aquesta capacitat. Atreuen la mirada, desperten curiositat i creen un vincle especial amb grans i petits. Darrere cada gàbia, cada sac de menjar o cada accessori, hi ha una relació amb els animals que va més enllà de la venda. És un ofici que combina coneixement, dedicació i una atenció constant. A Palma, en un dels carrers més emblemàtics, aquesta història continua viva a Mascotes la Rambla. Els orígens d'aquest establiment es remunten a l'any 1939, quan Miquel Arnaiz va obrir la botiga en un moment especialment complex. Era just al final de la Guerra Civil Espanyola, amb un país que començava una llarga etapa de postguerra. A Europa, el mateix any, esclatava la Segona Guerra Mundial, que marcaria profundament el segle XX. L'any 39 va ser el de la mort del poeta espanyol Antonio Machado i de l'arqueòleg britànic Howard Carter, descobridor a Egipte de la tomba de l'emperador Tutankamon. A tot això, Palma intentava reprendre el seu ritme i la seva quotidianitat, i espais com la Rambla s'obrien camí com a eixos comercials de ciutat. En aquest context, una botiga dedicada als animals començava el seu camí. De llavors ençà, el negoci ha passat per quatre generacions de la mateixa família, mantenint la ubicació i l'activitat. Avui és Margarita López qui està al capdavant de Mascotes la Rambla. Després de més de 30 anys d'experiència en el sector i amb l'acompanyament del seu marit i de la seva filla. A la botiga s'hi poden trobar principalment ocells, però també rossegadors, així com tot tipus d'alimentació i complements per a cans, moixos i altres mascotes. Amb un tracte proper i una dedicació constant, el negoci continua formant part de la vida comercial de la Rambla i de ciutat. D'aquesta manera mantenen viva una tradició que ha resistit al pas del temps.
2: A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
3: De pastillas la que tengo es el Prompro. Porque las otras ya no lo dejan de ir.

0: problema nervioso, pero es que va a cambiar el tiempo.
1: ¿Interno o
0: sí? Si se sulfuca mucho, es que a lo mejor viene más sol o viene lluvia.
2: Confirmado.
0: Sí, confirmado. Es mejor ver esto que las noticias a veces. Casi todos. Se ponen más nerviosos y empieza a venir o mal tiempo enseguida o sol.
3: Qui té un o una mestra té un tresor. Na Margarita López, propietària actual de Mascotes La Rambla a Palma, n'ha tengut a la seva feina i per això els aboca sovint, sobretot la figura de Magdalena Arnaiz. Na Margarita estima allò que fan al seu dia a dia professional. Tant li agrada que ha contagiat el seu entusiasme al marit, José Ramón Paniagua, i a la filla, na Irene, a qui acabam d'escoltar parlant del significat del cant dels ocells.
4: És un àmbit que t'agrada. Molta gent diu, ai, no sé com pots estar. Jo no, a casa desconectes, i no desconec tant, perquè també tenc ocells. Però és una cosa que t'agrada, com si estiguessis a un camp o a una selva. I t'agrada, perquè, no sé, és algo part de tu que sempre ha estat en tu mateixa. Varen tenir dues dependentes i, claro, ell se va donar compte que lo millor entre la mútua i tot el que pagàvem, diu, ella feia mitja jornada, diu, sortiria més a compte venir jo cap aquí. Diu, pues sí. Va ser quan varen convertir el negoci en autònomo familiar. Va començar aquí i va començar a aprendre, perquè ell era electricista, va començar a aprendre i ara ja te pot dir el sexe de qualsevol animal.
2: O sigui, era electricista i aquí es va posar les piles.
4: I aquí va posar les piles i va començar a saber el que era un periquito mascle, un periquito femella, el canari mascle, el canari femella, i ara molt de clients inclús el demanen a ell.
2: Més que vosaltres?
4: Sí, que diuen, ah, mira, com és un home, se pensen que sap més que sa dona.
2: Ah, però, o sigui, a vegades aquests prejudicis també.
4: Exacte.
2: Ara no sé si per al·lusió, va fent que sí amb el cap el teu marit, l'Ebrep, no, diu que no, diu que no. Que nom ell, que quedi constància, que nom ell.
4: José Ramón.
2: Vale. És un pilar important.
4: Sí, sí, perquè mos ajuda bastant. I almenys, pues, bueno, si també han vist llibre d'emblemàtics i tal, surt ell, surt na Irene i surt jo. Sí, que sí, són tres.
2: La Irene, per al·lusions, Irene, quina edat tens?
0: 24.
2: 24. I com va ser la idea d'incorporar-te al negoci familiar? No sé si va ser els teus pares que t'ho van proposar o tu mateixa que vas tenir la idea.
0: No, els meus pares.
2: Sí?
0: Vaig fer un FP de comerç i, ja i després de terminar em vaig ficar aquí a dins.
2: Quants anys fa d'això que estàs aquí?
0: 3 anys ja.
2: 3 anys? I com va l'experiència fins ara?
0: Més sumant que ho va bé. Sí? Com som els meus pares, no se poden queixar.
2: Oh, sí, no ho sé. Ara que no ens escolta ton pare, ta mare sí, són durs ells com a caps o no? O són transigents?
0: Una mica, però no molt.
2: I què és allò que més t'agrada de la feina que fas a diari, Irene?
0: Els animals, perquè són tan bons. Mai fan coses dolentes, i sempre fan coses bones, és el millor.
2: I tens algun ocell o algun animal dels que teniu aquí preferit?
0: El que van venir el dissabte.
4: El Jaros, el Jacos. Que venen bebès i a ells els encanta. Li fa inclús el seu barriguito perquè no són brutes, quan li donen la papilla. Les cuida molt bé, li fa la seva nanita, les cuida com un bebè. I això a ells els encanta.
0: Una cosa que sempre ha estat la meva mare, venia jo aquí visitant la tenda, sempre ha estat per aquí.
4: De petita ja estigués a dins. De petita a vegades, quan a l'escola se posava malament, que clar, no la podies deixar, ja venia aquí i li posaven com una tauleta perquè fes els deures i ja estigui aquí de dins ficada.
3: Després d'aquest preàmbul, toca parlar del començament del negoci, és a dir, dels orígens, i també del moment del traspàs entre els anteriors propietaris i mentors i ella mateixa.
4: Els orígens, jo vaig començar, diguent, estigui son pare, que ja era la segona generació, va començar en els predins, en el 1939, i jo vaig estar allà amb son pare, en Cipriano i en Margarita. Després vàrem passar a Magdalena, que era sa filla, que ja tenia sa tenda de peixos i allà. I després ja, quan ella ja va deixar el negoci, me'l va donar jo, com a dir, millor que tu, pues ningú. I el vaig coer jo.
2: Quin any era això?
4: Pues en el 2018. 2018? 2018.
2: I el nom de Mascotes La Rambla ja ha estat sempre el nom de la casa?
4: O... No, era Pajaria Arnaiz. El que passa que, diguéssim, el ròtol, el que era, estava fet de vidre i es va rompre. Claro, Arnaiz era un copyright i nosaltres ja pues, vàrem posar Mascota a la Rambla. Més que res perquè com estem a la Rambla i tal, Mascota a la Rambla.
2: Clar, si no hi ha confusió possible.
4: No, confusió.
2: En principi era pajareria.
4: Pajareria Arnaiz.
2: Era el senyor Arnaiz.
4: Sí, bueno, també després van començar en cans i moixos, duien monedes, o sigui, era pajaria, però hi havia de tot. Aquí ha hagut de tot animals.
3: Com recorden a Margarita el seu primer dia a l'establiment?
4: Molt especial, la veritat, perquè el que era la tenda de peixos estava incloïda aquí i aquí eren tots, peixos, reptils, granots, els ocells, i tots estàvem aquí ficats, però era una manera, clar, familiar, de prendre el negoci darrere ells, escoltant i tal, i la veritat que molt bé, molt bé. Són uns records molt guapos.
2: Uh-huh. I de seguida, des que vas entrar aquí, ja vas dir, això serà el meu negoci de tota la vida, o pensaves que seria una cosa temporal?
4: No, jo ja me vaig, diguéssim, entrar, diguent, si m'agraden els animals, m'agrada tant, si cuajam tots bé, si no, pues mira, passarà el que passarà, perquè clar, tu entres i no saps el temps que pot durar. I no, vàrem anar fent contractes, les pròrrogues, ells me varen coi com una filla, jo les tenia també com a família, i clar, al llarg dels anys pues, vaig anar fins que m'he quedat en la tenda.
3: La família Arnaiz, et van donar algun consell de cara al negoci perquè t'anàs bé o tal, o l'exemple era la millor?
4: L'exemple sempre ha estat el més bé, i ella, la Magdalena, que era la que estàvem aquí juntes, pues sí, sempre me deia tu, escolta'm, el prendràs i tal, i quan ja me va deixar, diu, t'he deixat ben ensenyada, eh? Diu, no podran dir res perquè la veritat que t'he deixat ben ensenyada. I, esclar, aquelles paraules, pues, jo me van fer cobrir-me de...
2: Podrà, que diuen.
4: Exacte.
2: Exacte. Exacte. Tens la teva filla, que supos que també ja està aprenent, perquè ella és molt joveneta encara.
4: Exacte. Si no, ella darrere jo, pues, com vaig fer jo, jo li dic sempre, escolta'm, que jo pres així, i ella darrere jo pues, va aprenent i va... De tota manera, sempre un poc millor que jo, perquè jo en les tecnologies, pues, la veritat que és zero. Però ella està molt espavillada amb això d'Instagram, Facebook, que ara veiem que tot això és el que manda ara. Perquè antigament, no? Antigament era boca a boca i tot això.
2: Directe,
4: exacte. I ella pues, ja s'està estimulant més en aquest procés més modern.
3: Quins animals i quina clientela conformen el paisatge de mascotes La Rambla a l'actualitat?
4: Especialitzar sempre ens hem especialitzat en ocells. Perquè la veritat que sí que tenim rossegadors, que ara estem molt, molt més experimentats en rossegadors, però el que és els ocells en si sempre ha estat aquí. Per això sempre seria pajaria. I aquí mos tenen com ocells. Si venen algo com aquell senyor que ha vingut abans d'escà, però no és tan, diguéssim, tanta clientela de cans i moixos, sinó més per ocells.
2: I dins ocells, quantes especialitats n'hi ha?
4: Uf, n'hi ha moltes. Començant des de diamant, mandarín, periquitos, canaris, agaponis, jorets, cotorres, i de cada vegada s'estén més pirrures, papilleros, que també per la gent li és molt bo.
2: Perquè són aquests petits que tenim aquí?
4: Exacte, són aquests, són agaponis, que les teixeixes tu, les ninfes, que també estan després tot el dia per damunt tu, és una manera de tenir un animal que no em porta tenir un canat, i ell està tot el dia amb tu, és una mascota més. I també són cotorretes, que també criam a mà, com aquella d'allà, però ara ja està més... Allà baix també hi ha dues cotorretes que encara mengen papilla, o sigui, és un animal per tenir com una mascota mullada dintre teva.
2: Clar, quan té un o dos animals a casa seva, el sol tenir batejat. Vosaltres aquí que en teniu, no sé si centenars, però molts, no sé si tots tenen el seu nom i miratge.
4: No, bueno, és que si li poses ja tenc capritxes amb ell. Jo va passar amb un lloret, que clar, ja li vas esperar el nom i quan te'l vens, perquè clar, has de pensar que és un negoci, no te'l pot quedar tot a tu. Doncs pues, amb aquell va haver un vínculo molt, molt petit i molt estret amb ell, li vas posar nom i quan ja se'n va, plores i tot i dius, bueno, manden fotos, manden vídeos perquè hi ha una connexió. Però això ja no posen noms i quan se'n van, doncs pues se'n van i pensa, és un negoci i s'ha de vendre. Però, claro, sempre està aquella coseta de dir, no, jo vull estar amb ell, i quan l'has peixit, doncs encara més.
2: Ens deies que tu a casa teva tens ocells?
4: Sí,
2: quants animals tens a casa teva?
4: Jo tinc un lloret, tenim un ca, i després hi ha peixets que a la nina sempre li agraden, i qualque peixet.
0: Quasi sempre tenim una nostra. Sí. Ara tenim aquells que són papilleros i sempre el tenim per damunt. Sempre tenim alguna en casa.
4: Aquí pues, ve gent de tot tipus, però home, sé que sol venir a comprar és perquè vol una mascotita perquè seva, gent interessada en que tu li puguis donar una opció que se pot comprar, gent major que potser no vol estar tota sola i cercar algo i tu ja derives a el que més li pot anar bé, com un periquito jovenet que el pot ensenyar inclús a xerrar. Després hi ha nens que potser tenen un poc de discapacitat, per dir de qualsevol manera, que potser tenen TH-DA, són hiperactius, nens que potser... Sí, tenir un animal sempre t'ajuda. Batejar amb ell, clar, és una... No sé com m'explica-te.
2: Una companyia, no?
4: Sí, és una companyia i clar, tu li dediques aquell temps, l'animal sempre te dona el seu carinyo. Saps? I ja és un vínculo que creixes amb ell. Et donem una, diguéssim, explicació per com el poden prendre. Si és aquesta que se n'ha duit ara, diguéssim, la poden menjar tot el dia i si és d'escut, és de matí. Després també orientam si poden tenir alguna cosa d'estomacal, constipat o alguna cosa, pues sempre li donem una ajuda. En els anys que fa que estem aquí, pues poden donar una ajudeta i així ja no tenen que anar al menescal i després ja van al menescal si no se mos escapa de les mans.
2: Aquí darrere teu tens tot tipus de productes que estic veient. Si això són llops
4: bueno, o cans? Sí, per cans. El que passa és que aquesta marca és natural i hipoal·lergènica i li han posat les fotos de llop. Però, vamos, és per cans, tot per cans, també n'hi ha per moixos i per enfermedad renal, gastrointestinal, és la marca que millor mos surt i per això hem deixat aquesta.
3: Ara parlàvem amb aquests clients que cercaven una cosa específica i que només l'han trobada aquí.
4: Bé, hi ha coses que sí que sempre només les troben aquí perquè volen tenir de tot i com antigament sempre era com una tendeta que només se trobaven les coses aquí, doncs seguim fent el que ella ja feia, la Magdalena, duent tots els productes que ella duia i conservant, diguéssim, l'antic, des del menjador de l'exterior, exterior, bizcotxeretes, tot el que se venia antigament, doncs ho conservam. I així tots els senyors que necessiten recanvis, doncs ho troben.
2: A què nom vostè, perdoni?
1: Patricia.
2: Patricia. És clienta de la casa de fa temps?
1: És la primera vegada.
2: La primera?
1: I han vengut en GPS.
2: Què diu ara?
1: Ens han perdut un parell de vegades, han posat això i jo dic, bé, allà anam, i és la primera vegada que venc.
2: Ah, que bo. Són de Palma, vostès?
1: No, no, tots són del Cudi. No, hem hagut de fer altres coses, però l'home, sí, els senyors des de pàjaros i això, m'han dit un puesto, i jo dic, bueno, i en GPS, pues, han arribat aquí.
2: O sigui que... Al final han arribat a port, eh?
1: Ah, sí, més normal, però ell m'ha dit que aquesta tenda ja fa molt d'any que està feta. I diu, jo crec que aquí hi havia una tenda, però no sé, i després de cop, i mos han topat amb ell, jo dic, aquí és.
2: Una botiga que fa goig,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, la veritat que sí.
2: Ara parlàvem amb la propietària Margarita que hi ha aquesta ambientació natural
1: sí,
2: amb els cants dels ocells.
1: Sí, el que era un temps, una... és que no, és impossible, el Cudi no hi ha res. El Cudi no hi ha res, i jo dic, pues, hem d'anar lluny, a Inca o això, i mira, pues, m'agrada perquè és com està un temps s'estenda, no? M'ha agradat.
4: L'espíritu d'antigament no l'han remodelada molt i sempre està.
1: La veritat que sí, però m'ha agradat. I això que és pajarero és ella.
2: Que han vingut a propòsit dels ocells, que han vingut a cercar o a comprar?
1: Sí, a fer la compra normal de cada setmana pel camp i tot això, però a postres han vingut aquí.
2: Ha estat la primera vegada, però no serà la darrera.
1: No ho crec, perquè si troba el que vol, segurament que tornarà, perquè és que és un impost molt l'ha trobat, el que cerca. O sigui, que ja és una bona cosa, no?
4: Referència.
1: Està bé.
2: I tant que sí. La darrera. M'ha dit el seu nom?
1: Sí, Patricia.
2: Patricia, sí que m'ha dit, perdó. La darrera. És vostè comprador habitual del petit comerç?
1: Sí, claro. Sí. Jo al Cudi, ja estic al Cudi i compro per la banda del Cudi. Venc aquí, la millor fer la gran compra, o si venc per passejar, se pot dir. Ben més per passejar, però està bé.
2: Creu que és important ir al petit comerç?
1: Sí, sobretot que sí. Sí. I a més al Cudi jo estic contenta perquè hi ha molta cosa.
5: Jo ja sabia que hi havia aquesta tenda.
2: Ah, però doncs, se li gravaré. Què nom vostè, perdoni?
6: Josep, Pep, o Josep. És
2: veïnat del Cudi, ja?
6: Sí, estic en el Cudi, jo.
2: I si tenia constància d'existència d'aquesta botiga?
6: Sí, i ja era jovenet jo, i ja era aquesta zona. I ja... que no me'n recordava, perquè jo, sí, sabia que era la zona de les flors, i però, claro, després, quan he vingut no sé, per un mòbil han començat a donar voltes i a dir, coño, aquí jo sabia on era, i ja està, però... No, està, més o menys està igual, bé, ha canviat un poquet, però està molt bé.
2: Vostè sí que ja havia estat.
6: Sí.
2: Fa anys, però, eh?
6: Sí, molt d'anys fa.
2: I vostè, sí. És, com la seva senyora, client del petit comerç, quina importància li dona a petites botigues com aquesta?
6: Jo em deu. Jo m'agrada molt les cosetes petites i li han de donar una mà, a més de les grosses, perquè les petites no tenen moltes mans. Ara les grosses sempre tenen més.
2: Perfecte. Haurà d'escoltar el programa, que nom emblemàtics, i la matem a IP3 els dissabtes a les 10 del vespre.
7: A les 10 del vespre.
2: I ja veu que també aquí hi ha... Passen de generació a generació, perquè és la seva filla.
6: Ja ho vols? Ja, mira, així durarà molt, això.
0: Sí.
6: Que m'agradaria molt que durar.
2: I tant que sí, tant que sí.
0: Així no se t'encarà, se t'encarà.
2: Perquè un temps, em deies, Margarita, també hi havia hagut peixos aquí al costat, eh?
4: Bueno, peixos encara estan. Ara, quan jo vaig començar, així com m'ha demanat, com eren els principis, doncs la tendeta aquí teníem els peixos, teníem els reptils, tot ho teníem en aquesta tenda. Fins que després el germà de la Malena, en Miquel Arnai, va obrir la tenda de peixos, que també està llogada. I el germà major, no, petit, Antoni Arnai, també es feia en el magatzem, que era on se feia l'exportació i l'importació dels animals. Bueno, anglès, jo m'ho puc defensar un poquet bé, en l'anglès sí, i després ella, diguéssim, ho fan en traductors i coses d'aquestes, del mòbil, i si no, pues, ensenyes i coses aquestes, molt desfoim.
2: O sigui que si algú es vol entendre, se l'entén.
4: Sí. I més si volen comprar. Si volen comprar, l'entenem de meravella. Perquè també aquí estic entre Rambla, perquè això és la informació de turisme. Molts demanen cap a la catedral, cap a on pot anar això, al carrer de tal... Però quan duim tant d'any, pues, sí li poden donar l'explicació. Però més o menys ensenyes i posant un pot de voluntat, sí que més o menys t'entens.
3: El dia de la nostra visita a la botiga és un dilluns, dia en què toca fer una neteja a fons de les gàbies dels animals.
4: Exacte, fem una neteja, diguéssim, sencera, de totes les gàbies, calaixos, espalos, begadors, menjadors, més intensa, un pit per setmana, i després cada dos dies el que fem és escalaixat, i a les jugatetes, més que res perquè no tinguin ni brotó ni puguin picar caquita, mantenir-ho net i a la vegada pues, vista la gent que estigui guapo.
3: Ser nets i endreçats és una bona característica per a tothom i per a qualsevol negoci, és clar, però en canvi no és condició suficient per rebre el segell emblemàtic.
4: Que hagi rebut com a distintiu emblemàtic mos fa molta il·lusió, claro, més que res per començament també de la meva jefa, de son pare, dels padrins. Clar, ja és un distintiu que te reclama com que la gent te pugui venir, com aquells mateixos clients que han vengut del CUDI que la coneixien des de petitons. Clar, això ja te dona un honor, una alegria, sempre està vinculada a l'antic, claro, però la meva jefa, primer va començar sa mare, després ella, jo la tenia com una germana, la jefa, i jo, clar, sempre tot el que toqui cap a ells, cap a nom Arnaiz, és algo que te vincula a tu i te dona un respecte, una il·lusió, perquè ha estat sempre format, que encara ella és viva, sempre format amb ells, com si fos algo tan familiar, que ves nascut allà amb ells.
2: Clar, com família.
4: Exacte, clar. Sí.
2: I teniu un cert contacte encara?
4: Sí, cada dia, no cada dia, però cada dos o tres dies mos telefonam, un pit per setmana ella ve, que li agrada, a vegades s'ha tingut que quedar amb la nina quan nosaltres m'ho hem anat, s'ha quedat amb la nina aquí de dins i li encanta posar les coses així com ella tenia, s'escaparate, o sigui que és una cosa que el vínculo sempre sigueix. Ja te venen i te conten la seva vida, tu demanes ja per ells, pels familiars, això ja és, com hem dit antes, un lloc emblemàtic, però ja te tenen com a familiar. A vegades ella diu, suposo, és que per ell que venen a contar les històries, si han anat en els metges i tal, és algo tan...
2: Clar,
4: sentir-se escoltats... Exacte, sí. Més que com una dependenta, doncs te veuen com algo familiar cap a ells, com una amistat, com a... No venen només per comprar, venen també ara mateix... va morir son pare del meu amo fa res, i aquella senyora que ha vingut només que m'ha dit ven que xerrant el teu amo, venia a donar les seves condolències, és algo que te sents arropat en els clients. Però això t'he dit que l'emblemàtic te dona un honor, te dona no sé, la responsabilitat de tenir els clients com a, més que clients, com a amics, com a família. Saps que no te deixa, saps que potser van per tot, perquè és normal, tothom hem de guanyar, però que venen a tu quan tenen un problema, quan senten que tu ho necessites, és algo molt, molt guapo.
3: Com veu una Margarita la situació del petit comerç a dia d'avui?
4: La veritat que va decaient un poc lo del petit comerç, cada vegada estem més fustigats, estem, que no mos ajudem massa, vamos. Però si seguim com aquestes persones que han vingut, que han dit no, volem ajudar en el petit comerç, jo crec que més o menys m'ho anirem aguantant. Així, entre la clientela, tu que li donis una explicació, perquè, clar, vas a un gran magatzem, ja no te dones l'explicació àmplia del millor d'un bebè, del pienso que li han de donar, de lo que pot tenir l'animal, quan a vegades està venent amb un animal que no està massa bé. Això no ho tenen si van a un gran magatzem. Per això nosaltres sempre volem tenir la facilitat de donar-li les explicacions, de saber com tractar l'animal, de poder donar una àmplia explicació i que el client se'n vagi content.
0: Cada dos pics li poso alguna cosa a la red social.
2: Cada quan?
0: Cada dos dies o cada tres dies poso alguna cosa, sí.
2: El darrer que has posat, què ha estat?
0: Ha estat els animals que han arribat.
2: Ah, d'avui mateix?
0: No, és l'altre dia, que es va ser dissabte.
2: Ah, dissabte.
4: Van arribar llorets, van arribar cobayes, van arribar Carolina, tot el que arriba nou, doncs ella se dedica a posar-lo o bé per la pàgina web, Instagram, Facebook, clar. Ella tot això se n'entera més.
2: Mm-hmm. Ja hi ha moltes visites, suposo, no?
0: Sí, a vegades, què posa, 1.000 visites o alguna cosa així. I...
3: És una comercial de primer nivell,
4: eh? Més o menys, però no m'agrada aprovechar.
3: Finalment, na Margarita ens explica, en forma d'anècdota, el seu vincle, gairebé umbilical, podríem dir, amb el negoci.
4: Té un germà que és major que ella, i per germà, vamos, vaig comprar aigües inclús a la tenda, i na Malena, que era la meva jefa, em va dir, au, tira, tira, dic, no, que encara no me fa mal, eh? Diu, au, vinga, tira, que tindràs infant aquí de dins. O sigui que sí, ells han estat... quasi nascuts aquí de dins.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
8: Tentol!
9: Tentol!
7: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
10: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
3: Sempre sobri i concentrat, en Xavi Oliver elabora bons retrats, encara que sigui per parlar de vi, o més concretament, de 7.103 Petit Celler.
11: Hi ha projectes que neixen mirant enrere, no per quedar-s'hi, sinó per entendre d'on venen. El vi és, probablement, una de les expressions més clares d'aquesta idea. Terra, memòria i futur dins d'una mateixa botella. Cada vinya té una història, però també una intenció, i quan es decideix fer feina en varietats locals, el que es fa és apostar per una identitat pròpia, arrelada, naturalment, al territori. A Mallorca, on la cultura del vi forma part del paisatge, hi ha nous cellers que han sabut recuperar aquest esperit i donar-li una nova forma, una nova vida. Un d'aquests és 7.103 Petit Celler, ubicat a Santa Maria del Camí. Ja

0: quan tornarà.
1: La història d'aquest celler comença l'any 2013, en un moment en què Mallorca vivia una nova empenta en el sector vitivinícola, amb petits productors que apostaven per la qualitat i per recuperar varietats autòctones. El 2013 va ser l'any de la renúncia de Papa Benet XVI i la seva successió per part del Papa Francesc. Aquell mateix any es va produir la mort de figures històriques com Nelson Mandela, Hugo Chávez i Margaret Thatcher, i es van conèixer les filtracions d'Edward Snowden sobre l'espionatge massiu. Aquells anys, després de la crisi econòmica iniciada el 2008, molts projectes cercaven noves formes de créixer des de la proximitat i el territori. A Europa, el sector del vi també es reinventava amb una mirada cada vegada més centrada en l'origen i en la sostenibilitat. I en aquest context, Pec Cànaves i Sebastià Ordines posaven en marxa un projecte amb una idea clara: fer vins amb identitat mallorquina. El nom del celler, 7103, fa referència a sa Corterada. És una unitat de mesura agrària pròpia de les Illes Balears i simbolitza aquesta connexió amb la terra. Tot i la seva joventut, el projecte té arrels profundes gràcies a les vinyes sembrades pel padrí de Sebastià, que avui continuen donant fruit. A 7103, Petit Celler elaboren vins sota la indicació geogràfica protegida Vi de la Terra Mallorca i han ampliat la seva activitat amb experiències d'enoturisme, tastos, visites en jeep per les vinyes i esdeveniments gastronòmics. Una manera d'obrir el celler i compartir no només el vi, sinó també la història que hi ha darrere de cada glop.

0: Com hem escoltat en el retrat, 7103 Petit Celler com a tal té una història relativament curta encara, però l'embrió del negoci remunta generacions i dècades enrere. Així ens ho explica en Pep Cànaves, un dels socis de l'establiment.
1: Varen començar l'any 2013 a elaborar, però és un projecte que, entre cometes, podem dir que ja va començar el president Sebastià, quan va sembrar vinyes fa més de 50 anys. Ell, tota la vida, el que va fer va ser vendre rem a tercers, a altres cellers, i quan en Sebastià va entrar en el manatge de l'explotació, ens van conèixer estudiant d'enginyeria agrícola a la UIP, i quan en Sebastià va entrar a l'explotació va decidir que en aquest producte li havien de donar un altre valor. És a dir, vendre, en el seu moment, les veritats autòctones no estaven molt ben considerades, i quan anaves a vendre Mantonegro, Callet, Prensal a altres cellers, no era apreciat. Per tant, varen decidir que el que havien de fer era transformar aquest producte, convertir-lo en vi i poder-li donar el seu valor que li pertoca.
2: Per tant, aquestes són les vinyes d'esperit d'en Sebastià. I imagino que els hi deu tenir estima.
1: Sí, en tenim d'experiència Sebastià, i després també en tenim que han sembrat ja altres, perquè el celler afortunadament ha anat creixent i necessitàvem més producció. Però sí, la base són aquestes vinyes que va plantar experiència Sebastià, que la majoria, el 100%, són varietats autòctones, com majoritàriament Mantonegro.
2: I quantes en teniu?
1: Bueno, nosaltres ara duim un maneig del voltant de 36 parcel·les diferents, i a lo millor d'aquestes n'hi ha 20 que eren del president Sebastià. En els inicis vàrem estar a dins del poble i fa uns anys que me'l vàrem traslladar a fora vila. Per donar un pot de valor en aquestes veritats autòctones, que en el seu moment no estaven ben valorades, que ara estan entre cometes de moda, i que nosaltres el que volíem era poder embotellar aquest vi per poder-lo dur arreu del món i donar a conèixer aquestes veritats a totes les persones que estan interessades.
2: Això era el vostre desig i ho heu assolit, ho heu aconseguit?
1: De moment pareix que sí, perquè si no, crec que no... De fet, crec que si no tinguéssim aquest objectiu, no existiríem. Si m'haguéssim decantat per fer vi amb altres veritats, tal vegada no hauríem arribat en el dia d'avui. Nosaltres en el dia d'avui elaboram al voltant de 18 productes diferents, en els quals de 7, tots són gairebé monovarietals de veritats autòctones. Per tant, crec que l'objectiu el tenien clar, l'hem assolit, i gràcies a l'objectiu som vius avui en dia. 7.000 centres, si estàvem relacionats amb el món agrícola, sabreu que a Mallorca se mesuren les parcel·les agrícoles en quarterades i no en hectàrees. Per tant, 7.000 centres són els metres quadrats que té una quarterada.
2: És a dir, que el nom de qualque manera explica part de la vostra filosofia.
1: Exacte, és a dir, el nostre nom, és a dir, només a Mallorca se poden trobar quarterades, només a Mallorca poden trobar varietats com Prensal, Mantonegro, Giró. Per tant, una cosa abans l'altra. Si només poden trobar quarterades a Mallorca, ja ens anava bé aquest nom pel fet d'enllaçar un poc la nostra filosofia amb el nostre nom, i que ja se l'anàs a entendre un poc d'aquesta manera.
2: I quines altres coses en el padrí en Sebastià li fascinaven, de com vau agafar voltes al negoci i les coses que podíeu arribar a fer?
1: Sí, a part de lo que podíem arribar a fer, el que més li fascinava era això, de poder enviar vi tan fora de les seves vinyes. Però també hem de pensar que en aquella època, amb molt poca cosa, subsistia, no vivien, ja no de menjar, sinó d'eines o d'instal·lacions. I Filip, primer de tot, li encantava a tots els seus amics i coneguts mostrar-li el celler perquè ell flipava que poguessin construir això. I després, una anècdota molt bona és que en Antià sempre li deia: no sé per què ara m'estan tantes coses per fer de pagès, si jo amb un tractor, un cultivador i un remolc he passat tota la vida. I en canvi, en Sebastià sí que han hagut d'innovar bastant en tecnologia, sobretot de maquinària agrícola, i tenim bastanta de maquinària en aquest sentit.
2: Clar, havia canviat la manera de fer de pagès, però també ha canviat la manera de consumir vi.
1: Sí, la manera de fer de pagès ha de ser una manera de... Estil no, però és que fer de pagès és una empresa, vull dir, no una vida bucòlica d'herbetes i floretes, sinó que el número han de sortir, I la manera de fer vi, evidentment, la tecnologia ha avançat molt, i sobretot en tecnologia de fred i d'inoxidable, tot això canvia bastant el vi que teníem abans del que tenim ara.
0: Un bon comerciant no només ha de tenir bon producte, sinó que també l'ha de saber explicar bé per vendre'l. Això és el que fa en Pep de tot d'una, parlar-nos del celler i dels vins que s'hi elaboren.
1: Ara érem en el centre de visites, que diguem, a la caseta que tenim, a la caseta de Can Badia, que és un poc, és aquí on acaben les visites i les experiències. I si sortim de fora tenim, al voltant de tot el celler, hi ha una vinya que és la primera vinya de Giró que varen sembrar nosaltres, de Giró Ros, que ara té al voltant d'uns 10-12 anys. I després, sortint de l'esquerra, mirant cap a nord, cap a la Serra de Tramuntana, tenim el celler, que se distribueix en la planta primera, aquí on hi ha tota la elaboració, i on hi ha els dipòsits i maquinari, primera planta amb microvinificacions i oficina, i després en el soterrani tenim magatzem de botelles i les botes de criança.
2: I Pep, ara veig aquí com unes tanques, com se li diuen aquestes tanques?
1: Dipòsits.
2: Són dipòsits, i cada dipòsit quants en teniu?
1: Ui, en tenim bastants, ja fins a de vegades el número 39, m'apareix. En tenim bastants, hi ha diferents capacitats, varen començar amb 4 depòsits de 2.000 litres cada un, i ara ja veus, ara en tenim al voltant de més de 30 de diferents capacitats, des de 500 litres fins a 6.000.
2: Déu-n'hi-do, no sé si vas veus l'altre dia una notícia que hi havia un celler de per Espanya, una extraballadora se va empipar i va començar a obrir.
1: Sí, ja té un temps, ja deu fer prop d'un any, ja, sí. Els dipòsits aquests, els més grans, tenen un petit sistema de seguretat perquè per accident no el puguis obrir. De fet, a vegades, si qualcú ens ajuda en qualque operació i això ja d'obrir un dipòsit, li has d'explicar perquè per intuïció no s'atreu.
2: 5.000 litres n'hi ha qualcuns,
1: sí.
2: I de molt bé, i aquí feis un pot de totes les varietats?
1: Aquí tot, sí, aquí en aquest celler, aquí en aquesta zona, és allà on entren tant ren blanc, ren negre o ja vi per fer rodat.
2: Bé, i està impolut, és a dir, això és principal, imagina.
1: Sí, la més important d'un celler és la neteja. Jo sempre recordaré que hi havia un home que diu a un celler si no tens res que fer sempre pot fer. El call vermell està molt ben apreciat, funciona molt bé sobretot amb manto negre i prensal. Amb Esquellet hi va millor la terra del Llevant, de Felanitx i Monacó, però per aquí el que més tenim és manto negre i prensal, i és veritat que s'enderfan molt bé dins d'aquest terreny. Tenim al voltant de 18 referències, feim blancs, rosats, negres, vermut, sangria, escumós, vins dolços, és a dir, tot el que se'm posa per davant.
2: I noms molt, molt originals, per exemple, vermut no passis pena, vermut te dic coses, vermut au i do.
1: Sí, són tantes noms com s'imatge és per recordar un poc el nostre origen de Mallorca, que diguem, perquè també tenim unes imatges de tots antics i cotxes d'època, que vull dir que se veien, que eren els qui estaven al dia quan el president Sebastià va sembrar les vinyes, és un poc la nostra manera de donar-nos a conèixer. I també tenia aquest punt una mica canalla de donar-nos a conèixer i d'estirar la gent cap a nosaltres.
2: I aquest concepte és qui els pensa?
1: És un poc entre tots, entre nosaltres i els comercials, i tot va fent qualque client a vegades, i tot ajuda. Tota la producció la feim aquí, estem elaborant al voltant d'entre 50 i 60.000 ampolles i les venem bona part aquí en el celler directament, però també restauració i distribució i algun percentatge a fora d'Espanya.
2: I com és el procés de la vinya fins a la botella?
1: Bé, això és bastant, és dir, no feim res molt, molt estrany, és dir, en aquest sentit som tal vegada una mica tradicionals. Però sí, nosaltres vermam a mà en caixes de 15 quilos de rem, i una vegada arribat en el celler, feim selecció prèvia, i després o blanc o rosat o cap a negre. Vull dir, en somanto negre té un hàndicap que no sé si la gent el coneix, però segurament no gaire, si no sé que hagin vengut qualque vegada a Bermà. Mantonegre té una particularitat que no té, tots els renys no tenen el mateix color, és a dir, la coloració no és homogènia, sinó que alguns són més blancs, alguns són més rosats i alguns són més negres. Això, en lloc de tenir-ho com una dificultat, nosaltres ho empleem com una oportunitat, perquè amb aquests diferents colors podem elaborar diferents vins. Per tant, quan els rems arriben al celler, seleccionam, sobretot si és de Mantonegre, seleccionam el rem per color. És a dir, si aquest dia tenim preparat per fer rosat, doncs tots els rems més negres se descarten, no se retiren, se guarden, per després elaborar negre, però en aquell moment deixant passar només els rems blancs i una mica rosats. I, al contrari, si aquest dia, si aquesta vinya la tenim pensada per fer vi negre, tots els rems que arriben més blanquinosos o més rosats, les guardant per després elaborar blanc o rosat. De fet, som un dels cellers, ara a Mallorca ja n'hi ha un grapat més, que som dels primers que vàrem elaborar un blanc de Mantonegre per donar sortida un poc en aquests rens més blancs i per, entre cometes, millorar el negre que en sortia. El que més atreu són les visites que fèiem. Nosaltres fèiem visites visitant la vinya primer, després venim al celler i vam presentar al celler i després tenim un tast de productes locals. Nosaltres fèiem un tast dels nostres vins acompanyat de productes d'agricultors professionals de Sevilla i Balears, que això és una cosa bastant exclusiva, que aquí on poden degustar formatges de Menorca, formatges de Mallorca, embotits de Mallorca, fruita, verdura, tot de productors professionals de les Balears.
2: Molt bé, i feis un tast aquí, ensenyeu com se degusta el vi, totes aquestes històries?
1: Sí, bé, jo sempre dic, molta de gent, li llevam un pot de pes en el fet de ser novisme de tastar vi, sinó que ho duim més a un territori més planer, que la gent tasti el que li agradi i pugui opinar. Jo sempre ho dic a tothom, que el més bo és el que més agrada. Per tant, cadascú que triï el que més li agrada. I serà per ell el més bo. Nosaltres, des de fa uns anys, varen treure la línia 40 braces. És a dir, tenim la línia d'entrada, que són 7.103, i tenim 7.103 blanc, rosat, negre jove, negre bota, però després van treure una línia que és 40 braces, blanc, negre i rosat. Perquè, és a dir, aquí podem allargar un poc d'història pel tema de 40 braces. És a dir, així com hem demanat, perquè és que se diu 7.103, aquesta línia se diu 40 braces perquè 7.103 ha de venir de qualque banda. I investigant, varen saber que la mesura 7.103 de quarterada la va establir el rei Jaume I quan va conquerir Mallorca. Per tant, i com la va establir? Doncs va dir que un quadrat de 40 braces quadrades, és a dir, de 40 braces per 40 braces, faria una quarterada. I com que la mesura la va establir el rei, varen prendre la mida de les braces del rei, que com que el rei Jaume és bastant gran, eren de 2,1 metres. Per tant, si fèiem 40 per 2,1 al quadrat, mos donen els 7.103 metres. És una curiositat que, sobretot quan la gent ve a celler, sempre solem explicar. CGP Mallorca, avui en dia, és l'òrgan de qualitat que engloba més cellers de Mallorca, i creiem que el que ens agrada és apostar per el nom de Mallorca i per això estem en aquesta IGP. És a dir, no ho veiem d'altra manera. Creiem que com més força passem cap a donar a conèixer el nom de Mallorca arreu del món, més bé ens pot anar.
0: I què ens diu en Pep de la clientela de la casa?
1: Gent de Mallorca i estrangers. Espanya és un mercat molt difícil. De fet, és més competència la llau de vi espanyol que ve a Mallorca a baix preu que no el vi que produïm aquí a dins Mallorca. El vi que produïm aquí a dins Mallorca és una sinergia. En canvi, tot el que ve d'Espanya és la nostra gran competència.
0: El món del vi és molt absorbent, segons diuen els que hi fan feina. També és el cas d'en Pep, que reflexiona sobre el sector i el celler propi.
1: Jo no diria competició, sinó que és més bé una sinergia. Santa Maria és l'únic poble de Mallorca que té una associació de cellers. És a dir, des de fa anys ens vàrem associar, sobretot per dur endavant la festa del Vino Vell, que és un dels actes multitudinaris més grans de Mallorca, del món vinícola. I sí, nosaltres tira hem anat pujant i en el principi fèiem molt poca producció i ara, segons demanda, hem anat augmentant la producció fins al dia d'avui. Nosaltres proposam a la gent que ve a fer visites, que sobretot d'una vinya vella, de les primeres que va sembrar el president Sebastià, que necessita molta atenció i molt de manteniment, proposam fer un apadrinament d'un cep o de dos o dels que vulguin, i a canvi nosaltres els hi enviam cada any botelles de vi d'aquella vinya com a agraïment de l'apadrinament.
2: I quin preu té apadrinar?
1: Això està al voltant, me pareix que són 180 euros a l'any i reben 3 botelles de vi i tenen un petit vídeo de cada època de l'any de la vinya amb un cartellet identificatiu del seu cep. Explicar-lo i embotellar-lo. És a dir, el fet de poder embotellar vi de manto negro de vinyes que va sembrar un home fa 50 anys i poder-les dur a qualsevol lloc del món i que una persona de Canadà pugui encetar aquesta botella i pugui imaginar o veure com és aquest vi que no el podrà trobar en altre lloc del món, crec que en certa manera és un pot de màgia. I que en el president Sebastià li fascinava això, que poguéssim enviar botelles als Estats Units o Canadà i que la gent el volgués comprar perquè era de Mallorca, d'unes vinyes que ell havia sembrat fa 50 anys, que ell ni s'imaginava això, era una cosa fascinant i realment ho és.
2: On ha arribat la botella més enfora del vostre celler?
1: Canadà, jo el més enfora que m'has portat és a Canadà, a Quebec. En el principi va anar bastant bé i després el moment, com tothom, supòs, el moment de més incertesa va ser el temps de Covid, però bé, els clients particulars van respondre molt bé perquè teníem moltíssimes comandes diàries de gent que volia el nostre vi a casa seva i li varen poder fer arribar, i va ser una manera també una de contactar cara a cara amb els nostres clients particulars, i segona, una manera de poder mantenir l'economia de l'empresa i poder seguir endavant. Els moments bons, sobretot, a lo millor és un poc materialista, però els moments bons són quan algun client està ben convençut de que aquell vi li agrada i te fa alguna comanda bastant important i que veus que pot arribar aquest vi arreu del món i que no té res a envejar a altres vins de tot el món.
2: Molt bé. Com t'imagines el celler d'aquí a 10 o 20 anys?
1: Home, jo m'imagino, espero que viu i amb els nostres hereus fent-hi feina. Veurem si ells triaran el que voldran. Tant en Sebastià com jo tenim dos fills. Veurem si se volen tirar cap en això o si pel contrari se volen fer periodistes.
2: No els hi recomana.
1: Bé, no, ja veurem cap on tiren.
2: No, però és vera que nosaltres aquí a Emblemàtics hem fet moltíssimes entrevistes, hem entrevistat molt de comerços locals, terceres generacions, quartes generacions, i trobar el relleu és supercomplicat. A tu, per exemple, seria un desig teu, i te faria molta il·lusió que continuessin això, tant els teus fills com els seus, i sent amics com vosaltres tots sou?
1: Sí, jo m'ho faria il·lusió, però també acceptaria si no ho volen ser. Vull dir, no hem de forçar res. De moment, tant el fill gran en Sebastià com el meu duen molta d'il·lusió entre tots i en vinya i en venir a Vermà i en venir a fer voltes pel celler, però també creiem que és un poc el moment de l'edat, vull dir, a tots els nens els agraden els tractors i a tothom li agrada per anar a torear i donar un pot de manguera o bolcar-se per dins la terra, això és un pot de l'edat. Però bé, sí, a tots dos me'l faria molta il·lusió que continuessin en aquest món. Una anècdota molt bona és que les vinyes, per dir, les vinyes, només tenia sembrat rem negre, i tot el rem blanc l'han sembrat nosaltres, perquè un temps només se bevia vi negre i esporàdicament algunes botelles de vi rosat. És a dir, el blanc, no, com deies per dir, blanc no el coneixíem. Ell no en tenia gaire sembrat de blanc, només de rem de menjar. Per tant, el canvi és molt gros perquè ara, de fet, nosaltres en el celler produïm més botelles de blanc i rosat que de negre.
0: A pesar de tenir una trajectòria de pocs anys, 7103 Petit Celler té el distintiu emblemàtic, com així.
1: Santa Maria, quan se va posar en marxa dels emblemàtics, a tots els cellers de Santa Maria, que és el poble de Mallorca que té més cellers, els van declarar emblemàtics. Pel fet de que a Santa Maria, tant el món del vi com el món de la vinya, és una cosa emblemàtica i que de tota la vida ha estat aquí.
2: Clar, i vosaltres vau dir, nosaltres som nous, però també som emblemàtics.
1: Exacte, vull dir, som emblemàtics perquè conservam també, és a dir, tal vegada el celler només és del 2013, però les vinyes que cultivam sí que en fa més de 50 anys que estan en el món. Per tant, vinyes que manejant nosaltres, que va sembrar el president Sebastià, el meu soci, tenen més de 50 anys, per tant, són ben emblemàtiques aquestes vinyes. Vàrem aconseguir que se reconegués que tot i, sobretot en el nostre cas, que som del celler més jove de Santa Maria, que se reconegués que Santa Maria és un gran poble de vi i de vinya i amb aquest distintiu queda ben palès.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Toca acomiadar-nos. Com deia en Xavi a la introducció, som ara un poc més savis que tot just fa una hora. I ho som gràcies a les explicacions i els testimonis que ens han aportat els gestors de mascotes La Rambla, de Palma, i de 7103 Petit Celler, de Santa Maria. Un plaer haver compartit aquesta estona de ràdio amb vosaltres per traslladar-vos les respectives històries en el programa. Un programa, per cert, que fan possible cada setmana un bon grup de professionals. En Xavi Oliver, com dèiem, a producció, retrats i entrevistes. Na Margalida Cifra i en Facundo Tenagli al control de so. Vos deixam amb la cançó titulada Wine O'Clock, de Steel Morris. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

0: 21 anys amb tu.
1: Pot Instagram accedir a les nostres converses personals? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: En el programa d'avui posam el focus en una notícia recent que ha reobert un debat fonamental sobre privadesa i seguretat digital. Parlam de la decisió de Meta d'eliminar el xifrat d'extrem a extrem dels seus chats d'Instagram. Aquesta mesura implica que a partir d'ara la companyia podrà accedir al contingut de converses privades que fins ara estaven protegides. En parlarem amb Toni Pérez, membre de l'equip de seguretat TIC de la Universitat de les Illes Balears. A més, també parlarem d'una nova xarxa social que vol recuperar espais propis a internet. Creada íntegrament en català i pensada per a la comunitat catalana o parlant, en poques setmanes de vida ja compta amb uns 16.000 usuaris. Avui en parlarem amb el seu creador, l'emprenedor i desenvolupador, Metcal Calawi. Abans, però, anem a veure si això va.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: I donem el sus en aquesta hora a la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, ja ho sabeu, el món freak tecnològic I informàtic. Si la setmana passada en Pato Conde ens parlava del cyberpunk, avui s'endinsa en el ciberdesk.
1: Benvinguts una altra vegada a la secció de cultura geek, una secció sobretot de un poc de retroinformàtica o cosetes que el món de la informàtica va deixar enrere i hi ha pues, programes o videojocs o cultura de tot tipus que s'ha recuperat o que s'ha reivindicat en els temps. Una secció en la que també xerrem d'estètica i xerrem un poc de lo que s'emplea ara però que va triomfar en el passat, no? En el programa anterior vaig xerrar de l'estètica cyberpunk, sobretot de bon venia aquest terme i de bon sortia tota aquesta estètica que se va adoptar després al cine i també en els llibres i tal. Però avui, de fet això servia d'introducció a lo d'avui, que volia xerrar-vos d'una cosa bastant nova, de fet, bastant nova la informació, però hi ha gent que va començar a fer això als anys 90 i són uns ordinadors portàtils totalment customitzables. De fet, hi ha una subcultura de gent que s'està fent els seus propis ordinadors un poc en contra de la estètica tan homogènia de les companyies com Apple o Dell o totes aquestes propostes d'ordinadors que tenim ara que són molt, molt secs, no? Tot com negre o gris, quadriculat i realment, si miram cap enrere, la promesa que teníem d'un futur tecnològic dels anys 80 o 90, tot el que veiem de les pel·lis i tal, era un món en el que tots aquests aparells de tecnologia en general eren d'una varietat estètica important. De fet, se veien formes de tot tipus, colors, caixes d'ordinadors transparents, amb llums de dins i ordinadors amb moltes formes. Els telèfons mòbils també, si miram els primers telèfons que van tenir als anys principis del 2000, pues tenien moltes formes i tenien tapes i carcasses i colors de tot tipus. I això va anant ficant-se en una espècie de

0: de cul-de-sac tremendo, no? Perquè tot se va unificar i quasi, si veiem massa gent per per el carrer, notem que tothom té quasi el mateix telèfon, no? I hi ha tota una subcultura per internet que està fent feina amb uns aparells que es diuen ciberdecs, i aquests ciberdecs són aquests ordinadors petits totalment customitzables i la gent els emplea per tot tipus de coses.
1: Però com funciona? I amb una placa base, petiteta, que es diu Raspberry Pi.
0: Això està muntat a base d'una placa base molt petita, que de fet té el tamany d'una targeta de crèdit. És una placa base, que és el que du de dins un ordinador, que es diu Raspberry Pi. Aquest Raspberry Pi té diferents versions i sobretot és molt interessant perquè podem fer moltíssimes coses amb ella. De fet, molts diuen que l'únic límit és la nostra imaginació, no? I hi ha gent que les està empleant per fer ordinadors petits, servidors domèstics, també centres multimèdia, com un Smart TV o tal, i també per emplear-los per jugar, no? Com per fer instal·lacions a petites pantalles i fer una espècie de videojoc retro. Tota aquesta subcultura, que és una cosa com d'intervenir els objectes i fer-los personals, me va cridar molt l'atenció per una frase que vaig sentir, que era que si nosaltres no podem obrir o reparar els nostres telèfons mòbils, ordinador o tal, vol dir que no són nostres, no? O sigui, que li perteneixen a una altra persona perquè nosaltres no podem fer res amb ells. Si s'espenyen, les hem de tirar. I llavors aquesta gent, i sobretot, és un món molt de dones que estan customitzant els seus aparells tecnològics. Podeu trobar pues, molt de vídeos a les xarxes, a YouTube, de com s'estan customitzant des de juguetes a petits ordinadors de quan érem nins, així que tenien quatre funcions i tal. Les fiquen una placa d'aquestes i se poden augmentar moltes les capacitats de fer coses, no? Així que si teniu qualque interès en aquests ordenadors modulars i potser mirar qualque tutorial i tal per fer algo a casa, pues és un món super interessant i sobretot que intenta obrir les portes a una nova estètica, una estètica molt més variada de la tecnologia.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.
3: IB3 Ràdio és servei públic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
6: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
2: Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Som realment conscients de la quantitat d'informació personal que cedim cada dia a les grans plataformes? Avui posam el focus en una notícia que ha reobert un debat fonamental sobre privadesa i seguretat digital. La decisió de Meta d'eliminar el xifrat d'extrem a extrem dels xats d'Instagram, una mesura que significa que a partir d'ara la companyia podrà accedir al contingut de converses privades que fins ara estaven protegides. Un canvi que encès alarmes entre experts en ciberseguretat i defensa de la privadesa digital, i és que sense l'encriptat, la companyia de Mark Zuckerberg podria utilitzar la informació recopilada als xats per entrenar els sistemes d'intel·ligència artificial, a més d'extreure patrons d'ús dels perfils per ajustar els algoritmes i dels algoritmes de recomanació que utilitzen, ja ho sabem, per a la publicitat. Però què implica exactament perdre aquest xifrat? Estem davant d'una renúncia de la privadesa? Per entendre millor què està passant i, sobretot, com ens afecta com a usuaris, avui ens acompanya Toni Pérez, membre de l'equip de seguretat TIC de la Universitat de les Illes Balears, amb qui parlarem precisament d'això, de la privadesa, de riscos digitals i també de com una universitat afronta els nous reptes de ciberseguretat en un entorn cada vegada més complex. Benvingut a Codi Beta, Toni. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
1: Gràcies a vosaltres. Encantat d'estar aquí.
0: Per començar, Toni, explica'ns què significa exactament això de que Instagram elimini un xifrat d'extrem a extrem en els xats. Què és aquest xifrat d'extrem a extrem?
1: Bé, això per el que té d'implicació és que a partir d'ara Meta, totes les dades que guardin els seus servidors pues serà analitzada sense cap tipus d'esforç, perquè estarà totalment en clar. I aquesta anàlisi pot serà realitzada per tècnics, per IAs o inclús per part d'autoritats en el cas de que rebin un requeriment judicial per qualque tipus d'infracció. No? I a més, en qualsevol moment, Meta pues, podria patir un incident de seguretat i que aquestes dades que són nostres s'haguessin exfiltrades i aquestes dades, com que estan en clar, també podrien ser analitzades perquè hagi fet l'atac.
0: Què signifiquen que tingui accés en aquestes converses? O sigui, quines dades pot saber ara Meta que abans no podia saber?
1: Bueno, realment, és a dir, tenir un xifrat extrem a extrem no impedeix que l'aplicació ja analitzi les dades, no? Sobretot quan Meta és qui custòdia les claus i és qui fa el desxifrat i ens presenta a la pantalla aquestes dades. L'aplicació de Meta, en aquest cas Instagram o qualsevol altra aplicació, realitza desxifrat perquè té les claus en el dispositiu i en aquell moment, quan me'ls mostra per pantalla, Meta pues, podria fa una anàlisi i pot veure, pues, mira, l'usuari està xerrant que vol comprar un ordenador. Convendria tenir-ho en compte per a l'hora de mostrar-li anuncis, no? I tot ho han patit, aquest tema. Un xifrat d'extrem a extrem protegeix l'accés a la informació quan està emmagatzemada fora del nostre dispositiu, no? O quan, per exemple, viatja per internet i només es pot desxifrar en els dispositius. Però el fet de que tinguem aquests missatges o que intercanviem aquest extrem a extrem no vol dir que la informació viatgi d'un cervell a un altre. No? És a dir, hi ha uns intermediaris que sabem que estan fent tractament. Per lo que a partir d'ara no és que ja Meta ja veia bastantes coses de nosaltres. No?
0: Clar, perquè ara ho has mencionat, tots hem vist que a qualque moment tenim un mòbil damunt la taula o feim alguna cerca i misteriosament, no, ens apareix publicitat d'allò que hem mencionat. No? Quan una plataforma com ara diu que analitza els continguts, què fa exactament?
1: Clar, jo crec que ells, hi ha regulacions, no? I hi ha fins a quin punt se poden analitzar les dades. Estem a si realment les autoritats poden arribar a tenir un control del que se pot arribar a analitzar. No? És a dir, el fet de que no només Meta, sinó que altres aplicacions estan corregent en el nostre dispositiu i només el fet de que una aplicació tingui permís per veure la pantalla pot veure qualsevol cosa que estem escrivint. És a dir, si pot llegir fitxers, podrà analitzar fitxers i fotos que tinguem en el nostre mòbil. I si té accés al teclat, pot veure el que escrivim. I ja no diguem la càmera o el micròfon, no? I el que hem comentat, tu moltes vegades tots han patit, estan al bar xerrant amb un companyero de que te vols anar de viatge a Vietnam i tot seguit tot són ofertes de viatges a Vietnam. I tu dius, això no és casualitat, no? És a dir, són moltes situacions i de vegades la realitat supera a la ficció, no? El que passa que tot això s'arriba a investigar cada vegada que qualcú me mostra publicitat que clarament l'ha agafada d'una conversa que l'he feta de vores mòbil. No s'investiguen aquestes coses, no? És complexa.
0: Clar, perquè també hi ha aquesta perversió que si tu vols, per exemple, utilitzar Instagram, que és la xarxa que xerram ara, però qualsevol altra aplicació, si tu no li dones permís, per exemple, perquè accedesqui en el teu micròfon, no podràs accedir a l'aplicació directament. Llavors, és com una,
1: Correcte.
0: no? És com una perversió que
1: Sí.
0: no sé si se pot fer massa cosa.
1: Sí, tot són mesures de seguretat que tu pots anar fent en l'aplicació, però òbviament, és a dir, de vegades tu vols escriure un missatge i en comptes de picar text, el que vols és xerrar i que te faci aquest dictat. Pues per això sí que ha de poder accedir al micròfon. I vols enviar un àudio per WhatsApp i ha de tenir accés al micròfon. No? I vols enviar una foto automàticament des de l'aplicació d'Instagram i ha de tenir accés a la càmera. I quan dones accés, és a dir, aquest accés de vegades és total, no? Quan tens l'aplicació oberta. El bon ús i el mal ús, de vegades, pues, jo crec que de vegades sí que se superen els límits marcats.
0: Clar, mencionaves, Toni, que hi ha lleis, evidentment, que regulen tot això, però no sé si una empresa com Meta, en aquest cas, que és una multinacional que bàsicament té ja moltes altres, no només és Instagram, sinó que té moltes altres aplicacions que utilitzem en el nostre dia a dia, és bona de controlar i també el fet de que Meta tingui seu en els Estats Units implica que una llei europea pugui controlar les seves actuacions.
1: Correcte. És a dir, sí que és vera que hi ha segons quin tipus de serveis on sí que tenen obligacions de que les dades no poden sortir d'Europa o segons quin tipus de tractaments, però avui en dia arriba a ser amb tanta complexitat la quantitat d'informació que manegen aquestes empreses i no m'hi cap en el cap d'aquestes autoritats. Sí que poden fer una regulació, però no tenen potència per poder arribar a controlar tot el que se fa, no? Amb aquesta informació. I hem vist casos, pues, de vegades casos que han estat sonats, no? de que, pues, que certes autoritats han demanat tenir accés a segon quin tipus d'informació, la companyia s'ha negat, o perquè està xifrada, o de més. Sí que veus que hi ha certs límits en què per aquí no van arribar, però tot el que nosaltres no sabem, és molt complex. Jo trobo que les regulacions són importants, però el control de que fan aquestes empreses, és a dir, veig quasi impossible arribar a controlar tot el que poden arribar a fer les nostres dades.
0: Clar, que poden arribar fent les nostres dades, però molta gent pensa, és que jo no tinc res a amagar, però clar, aquesta idea és una mica perillosa, no?, en el món digital.
1: Molt perillosa. Molt perillosa perquè jo trobo que tots tenim i durant molt d'anys s'han lluitat en els drets a la intimitat, en el lliure pensament, a la llibertat d'expressió, i aquestes llibertats jo considero que estan en perill. És a dir, perquè crec que moltes vegades la gent quan me diu això és que em fa molta de por a internet perquè me poden robar dos bés o me poden estafar, i jo dic és que tant de bo el màxim que et passi en aquesta vida en el món digital sigui una estafa econòmica. Perquè, és a dir, tu sempre tens dret, quan te passi alguna cosa, a denunciar, però hi ha incidents en què no s'arreglen amb una multa, no? Hi ha històries molt dures en què han afectat a persones, no? I jo, per exemple, si he de pensar en qualcú, pues, me preocupa gent que estimo, o, per exemple, els meus fills. És a dir, una simple foto que es torna viral, no? O un vídeo, és a dir, pues pot afectar molt a la vida d'un nin, no? I pot marcar molt. I no xerrant de xarxes professionals de ciberdelinqüents, sinó que simples fugues d'informació, no? O inclús mala praxis per nostre de publicar una foto que no hauries d'haver publicat o un missatge que no hauries d'haver dit i te poden afectar, no? És a dir, és a dir, a la teva vida, no? I per molt que te paguin una multa, no arreglarà allò, no? I, és a dir, és perillós.
0: El mal ja està fet i Internet
1: Correcte.
0: no té fronteres en aquest sentit. Sigui com sigui, Toni, Meta justifica aquest canvi, que segurament per tot el que hem anat conversant és una minúcia per el
1: Sí.
0: poder que ja tenia, però el justifica per motius tècnics i de seguretat. Per tu això és una explicació convincent?
1: El seu servei, jo considero, és un servei gratuït, és a dir, i el producte som nosaltres. I l'explicació que fan és raonable. Realment, per ells, un xifrat extrem extrem els hi fa més complexa l'aplicació i també els hi complica es poder analitzar les nostres dades, cosa que és algo que per ells és lucratiu, analitzar les nostres dades. I per part i la part de seguretat, si ells tenen la informació en clar, sense xifrar, pues poden bloquejar, poden analitzar i les poden facilitar. Si les autoritats els diuen que ha hagut qualque comportament il·lícit en qualque conversa o de més, pues ells, com que ho tindran en clar, podran oferir aquestes dades, no? Davant d'un requeriment judicial. No estaran xifrades, no? Són uns motius. És un motiu tècnic i és un motiu de seguretat, no? Sí.
0: Hi ha manera de saber quines aplicacions respecten de veres la nostra privadesa?
1: És complicat. És complicat perquè realment tota aplicació o servei gratuït, jo sempre he assumit en que si és gratis és perquè nosaltres som el producte, no? És a dir, podríem anar xerrant i dir m'agrada més Telegram que WhatsApp. Sí, te podria dir que sí, que m'agrada més Telegram que WhatsApp, però, per exemple, Telegram no és una aplicació de codi obert que puguis analitzar per veure què és el que fa realment Telegram. En aquest cas, pues, hi ha una aplicació que es diu Signal, pues, que sí que és de codi obert i està més orientada cap al tema de poder auditar i poder veure si què se fa amb la informació i te podria dir que Signal pues, és millor que Telegram, no? Però, clar, encara que una aplicació pues, respecti, no? O que publiqui aquest codi que és el que fa realment, hem de pensar que està corregent damunt d'un dispositiu i aquest dispositiu té altres aplicacions i també té un sistema operatiu. Pot tenir Android, pot tenir iOS, és a dir, pues darrere també hi ha aquesta banda que pot també influir contra la nostra privadesa. Te podria dir, pues, sí, Signal pot anar damunt un sistema operatiu que es diu Grafen OS, que és un sistema operatiu també orientat per córrer damunt els terminals de píxel, que també va orientat cap a la part de privadesa. També pots emplear la xarxa Tor per intentar que les teves comunicacions vagin per camins no auditats, poder tenir un perfil separat de les teves aplicacions generals de les comunicacions, però ja t'he dit, tot això ni serà usable ni serà molt pràctic per l'usuari del dia a dia. És a
0: Clar.
1: dir, és molt complex, no?
0: Si qualcú té problema en aquest sentit i se'n vol desfer, és més fàcil que no tingui instal·lades aquestes aplicacions directament,
1: Totalment.
0: no?
1: Sí,
0: Perquè
1: totalment.
0: no sé si hi ha normativa més enllà, si jo ara me desinstal els meus comptes, aquestes aplicacions, demano que m'anul·lin els comptes, aquesta informació queda registrada durant un temps, s'esborra
1: En teoria, hi ha,
0: automàticament?
1: per normativa, hi ha un dret a l'oblido, no? I ells haurien d'eliminar totes les teves dades. Correcte. Però, a més, tornem a lo que dèiem abans. Com de complexa és auditar una empresa com Meta per saber que no hi ha cap rastre de les teves dades allà de dins? És a dir, i qui diu Meta diu altres. És a dir, jo tinc un cotxe, jo tinc un Tesla, i jo sé que totes les meves, tot el que jo faig dins el cotxe, tot el que s'agrava, està en els seus servidors i ho estan utilitzant per millorar la seva conducció autònoma o el que sigui. Però som conscients de que la meva privacitat està vulnerada perquè tenen les meves imatges. Si tu valores la teva privacitat, directament te diria, no te compris un Tesla, no? I diria el mateix, si tu valores molta teva privacitat, no tinguis Instagram, òbviament. És a dir, aniria radical, però és així. Sí.
0: Estem en conversa amb Toni Pérez, membre de l'equip de seguretat TIC de la Universitat de les Illes Balears, i més enllà d'aquesta informació que ens ha cridat l'atenció i sobre la qual podíem començar a conversar amb ells com a expert en la matèria, també, Toni, et volíem demanar, sabent que formes part precisament d'aquest equip, per la teva feina a la universitat, quin pes té avui la ciberseguretat dins la gestió diària d'una institució com la Universitat de les Illes Balears?
1: Sí, el més important, que el millor que te pot passar en ciberseguretat és que ningú sàpiga que hi ets, no?
0: Ja.
1: Perquè quan te fas visible és que algo has fet malament, no? Ara mateix sí que som quatre persones en el grup de ciberseguretat, encara que no tenim dedicació exclusiva, que tenim altres responsabilitats, i realment a ciberseguretat hi pots dedicar tot el temps disponible i encara així no serà suficient. No? És a dir, i quan ens comparam amb altres universitats, i he de reconèixer que sí que tenim un bon nivell, és a dir, en comparació, no? Però sí que és vera que molta vegada xerrant amb un company, molta vegada me diu això de dito de que en el país de los ciegos el tuerto és el rei, no? I no em consola dir que tenim un bon nivell amb altres universitats, perquè si t'he de dir, jo vaig en fora el dia que te pugui dir que tenim un nivell suficient, no? És a dir, això és quasi, quasi infinit la feina que has de dedicar.
0: Clar, doncs, en aquest cas, el Manco no ha traspassat en els mitjans, però sí que hi ha hagut altres universitats atacades amb els seus sistemes informàtics atacats, doncs, amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Crec que també li va passar a la Pompeu Fabra. El cas de la Universitat Autònoma de Barcelona va deixar una setmana sense internet a tota la universitat. Crec que això no ha arribat a passar al Manco, això. No ens ha arribat aquesta informació als mitjans de comunicació,
1: no.
0: Però quins són els principals riscos digitals que pot
1: Sí,
0: afrontar una
1: i
0: universitat?
1: dir, també va de Castilla-La Mancha, i per exemple, a Ciutat de Barcelona ja els tenim propers, i considero que tenen molt més nivell de ciberseguretat que nosaltres. O sigui, te puc dir que no és que digui que a nosaltres no ens ha passat perquè som millors, no te puc dir això. És a dir, jo realment ho vaig viure, vaig veure el patiment que varen patir ells, i els anaven donant ànims, no? I és que és vera que com a universitats, clar, nosaltres hem de protegir tota la part d'informació sensible que tenim en els nostres servidors i tota la propietat intel·lectual dels nostres investigadors, no? I així com a assegurar la disponibilitat tant dels serveis com de l'accés a internet tant d'usuaris, professors i alumnes. I t'he dit que les universitats patim una pressió d'amenaça constant, no? Perquè te facis un poc una idea, nosaltres tenim muntada com una cúpula de protecció, i ara mateix estem a l'ordre d'uns més de 20 milions d'actors que estem infiltrant, i diàriament, si tenim estadístiques, està infiltrant el 90% o més del 90% de les connexions que ens arriben a la universitat, perquè ja les consideren malicioses. I de les que entren, posant una mitja d'unes 25.000 IPs noves cada dia, diferents, perquè ja consideren que també són malicioses. No? I tot aquest bloqueig, al final, és una constant intercanvi d'intel·ligència amb altres universitats, perquè també ells vagin protegint també les barreres, i així mos anem entre tots fent una xarxa, pues, més robusta, no? I tot això, pues, el que dèiem, ha de ser invisible per l'usuari. L'usuari el que ha de veure és que tot funciona i que no m'han infectat, no? És a dir, però quan nosaltres tenim un poc escapa de fora i veiem tot el que mos està arribant, a bruma, no? Aquesta activitat que hi ha.
0: Perquè, clar, això hi ha dues bandes, evidentment vosaltres feis com aquesta feina, podem dir, invisible, però també hi ha totes les persones, ja siguin personal de la universitat o estudiants, que utilitzen els sistemes de la UIB i que segurament cometen errors a l'hora de connectar-se o de fer aquestes gestions informàtiques. Quina és l'error de seguretat més habitual que detectau?
1: Amb diferència la gestió de credencials. No? És a dir, sí que la part de... quan t'ocupes li han robat les credencials, ja ve perquè els han empleat altres serveis, o que ha hagut un phishing, i el que detectam és intents d'accedir, no? Pues en aquestes bústies per robar també altres credencials. Veiem credencials nostres que s'estan venent a la dark web, no? Pues per diferents actors i per tenir diferents accions, no? És a dir, som realment una xarxa, pues, que tenim molt de sistemes potents, xarxes d'internet molt potents, i no és que, a part de robar-nos informació, pues, també ens solen utilitzar com a punt d'inici cap a altres tipus d'atacs, no? És a dir, ens empleen com a punt intermig, no? I és això el que en el dia a dia, pues, intentant, pues, recuperar, pues, recuperar, fer renovacions de passwords, forçar segons factor d'autenticació perquè no pugui tornar a passar, i és el més destacat, diguéssim, que sí que se'n donen compte d'usuaris.
0: La intel·ligència artificial, diguéssim, la generativa, el fet que estigui molt més a mà per molta de gent, vos complica la feina en el vostre dia a dia? Complica les qüestions de ciberseguretat?
1: Exponencialment. Sí, se nota moltíssim com ara de cada vegada els phishings, pues, són, el que són els correus maliciosos, venen quasi perfectes, venen molt dirigits, és a dir, molt ben redactats, no? I en això se nota que si intel·ligència artificial, pues, amb quatre dades de la nostra pàgina web o amb quatre dades d'un usuari, tot d'una ja poden fer mails, pues, xerrant directament amb un llenguatge que és pràcticament calcat en els usuaris que estan suplantant, no? I pues, el que se veu ara mateix, és a dir, en la part de detecció de vulnerabilitats, que està siguent, pues, molt exponencial. Vulnerabilitats de dia cero que estan publicant dia a dia, parxeant servidors, perquè, clar, doncs, en el final, la intel·ligència artificial està detectant vulnerabilitats i tant ho detecten els bons com els dolents. I en això estem, sí.
0: Ja per acabar, per anar tancant i connectant també amb la qüestió que parlàvem inicialment de la privadesa a Instagram, de les nostres dades, de per què s'utilitzen, de per què no. Si avui mateix un oient volgués millorar aquesta privadesa digital, a part del que hem dit, que si no se vol exposar, que no tingui directament Instagram, què podria fer? Quines coses hauria de fer immediatament?
1: Jo sí que com a primer punt sí que el tema de mantenir aplicacions i dispositius actualitzats. A tots ens fa peresa tenir-ho actualitzat perquè de vegades canvien, però el dia a dia ho hem de tenir tot actualitzat. Important per la part de credencials, sempre tenir un factor extra a part de la típica contrasenya. És a dir, pues, que hi hagi un SMS, un segon factor d'autenticació, algo que mos protegeixi davant si mos roben el password, que no tinguin accés a les nostres dades. I ja una part més social, que seria, si tu estàs fent una foto i trobes que és delicada, pensa-ho dues vegades abans de fer-la, no? I si escrius un missatge que per tu és privat, també pensa dues vegades abans d'escriure'l, no? Jo considero que és un bon exercici es donar per fet de que tot és vulnerable, no? O ja ho és, o ho serà, o no ho sabem i ja ho és vulnerable, no? I que tota aplicació o dispositiu pot estar compromès, no? És a dir, és paranoic, ho entenc, però crec que és un exercici que sí que hauríem d'interioritzar, això.
0: I tenim feina per fer. Toni Pérez, membre de l'equip de seguretat TIC de la Universitat de les Illes Balears, amb ell hem conversat de privadesa, de riscos digitals a la universitat, però també fora, arran d'aquesta notícia de la decisió de Meta d'eliminar el xifrat d'extrem a extrem dels seus xats d'Instagram. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres, Toni, que vagi molt bé.
1: A valtre, fins una altra.
0: Fins una
1: Adeu.
0: altra. Codi Beta.

0: Joana de la Salut.
1: IB3 Ràdio Osc. Jocna.
2: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
2: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
7: Aquest programa de ràdio és legendari.
8: És un facto.
1: Xarxa experta.

0: I ens endinsam de nou en el món de la tecnologia, però parlam també de llengua i de sobirania digital. En un moment en què les grans plataformes globals semblen monopolitzar la nostra vida digital, tot just en xerràvem, recentment ha aparegut una iniciativa que va una miqueta contracorrent. Parlam de Xiuxiuejar, una nova xarxa social creada íntegrament en català, pensada per a la comunitat catalanoparlant i amb una idea de fons clara, recuperar espais propis a internet. El projecte ha despertat molt d'interès perquè proposa una alternativa tecnològica i també té una reflexió de fons. Podem construir eines digitals alineades amb la nostra llengua, els nostres valors i amb el control sobre les nostres dades. Darrere d'aquesta iniciativa, d'aquest xiu-xiuejar, hi ha Ahmed Kalkalawi. Ell és emprenedor i desenvolupador amb una trajectòria vital extraordinària. Kalkalawi va néixer a Síria, va arribar a Catalunya com a refugiat, fugint de la guerra, i avui s'ha convertit precisament en l'impulsor d'aquest projecte que uneix innovació, identitat i compromís cultural. Amb ell parlàvem avui de xiu-xiuejar, també del futur de les xarxes socials, del paper del català en l'entorn digital i de construir tecnologia des de casa. Ahmed Kalkalawi, benvingut a Codi Beta.
1: Hola, moltes gràcies per tenir-me.
0: Explica'ns per començar, d'on sorgeix aquesta idea, què t'impulsa a crear aquesta xarxa social en un món tan dominat per plataformes globals i unificades?
1: Bueno, aquest projecte, bueno, vaig pensar fa més que un any, la veritat, i jo sempre volia fer una xarxa social que estigui en català, perquè quan vaig mirar i així, que no hi havia tant contingut, no hi havia com un llar digital o un lloc específic per al català, i bueno, vaig pensar perquè a mi m'agrada molt l'idioma, la veritat, perquè fa ara 9 anys que visc aquí i m'agrada molt i parlo molt el català. I bueno, perquè soc informàtic i també volia fer sempre com un projecte diferent i vaig pensar per fer aquest projecte. I, però bueno, no vaig poder fer aquest projecte fins ara perquè bueno, ara amb eines d'AI i tot, que bueno, vaig començar a fer quasi 3 mesos, més o menys. I, bueno, després, quan vaig començar el projecte i vaig publicar, bueno, va tenir molt èxit i molta gent va començar a entrar i vaig pensar, pues sí, la veritat té valor i ara estic pensant per fer-lo una cosa més seriosa i estem fent com un tipus... bueno, la xarxa social és una barreja de totes les xarxes en general, però és diferent perquè... el focus és més de l'identitat i la llengua catalana en lloc d'arribar global o arribar a molta gent en tot el món, no? Això és el nostre focus. I també com a eina digital és una barreja entre Twitter, és com coses de Twitter, té coses d'Instagram, té coses de TikTok i té, per exemple, les coses bones de tot, no? Uh-huh. I això és la idea.
0: Les coses bones de tot, per a aquelles persones que no l'hagin vista encara, està disponible tant per web com per mòbil. Estèticament ens la podem imaginar el manco a la web molt similar a X, però explica'ns una miqueta a nivell de funcionament, que dius que agafa les coses bones una miqueta de totes les xarxes que ja coneixem. Com funciona i quines són aquestes característiques que defineixen xiu-xiuejar?
1: Bueno, al principi és de text, no? És com a Twitter, perquè com he dit jo, el focus és l'idioma i volia fer que la gent que fan servir més l'idioma escrita, bueno, la gent com fan, quan publiquen una publicació es diu xiu, de xiu-xiueja, no? La publicació es diu xiu de text i, bueno, és una publicació corta de 500 caràcters i, bueno, expliques el teu pensament o què vols explicar, no? També hi ha altres coses com motivos fils, threads, no? Pots escriure un fil de diferents seccions i explicar una cosa més llarga, no? Tipo article llarga, no? Mm-hmm. I també hi ha altra cosa que es diu flashos. Els flashos són els nostres vídeos, no? Perquè jo volia fer la cosa més, com més, tenim més identitat nostra, no? I jo volia tenir uns noms propis, per això Flash és com, no? És una paraula en català, no? I són els vídeos de Xiuxiueja. I són, pots posar un vídeo de 5 minuts, més o menys, no? I, bueno, i també és tipus TikTok perquè pots anar i veure, bueno, i escar amunt o a baix, tipus TikTok també, i mirar aquests vídeos. I també hi ha altres coses més de cultura, per exemple, la paraula del dia, això és cada dia, pots donar likes, bueno, comentaris, també tots els funcionaments tenen comentaris, així perquè la gent poden interactuar entre ells i tot, també poden guardar coses si els agrada. També una cosa més interessant que van fer, que una cosa que es diu espais, que pots crear un espai o unir-te a un espai que és un sobre tema específic que tu t'agrada o t'interessa. Per exemple, espais d'humors, de refrans, d'enigmes, d'espais, per exemple, de, no sé, de Barcelona, de Girona, de diferents llocs també. Una cosa que tu t'interessa i que és més a prop a tu, no? I sí, això és com el Reddit, si coneixes el Reddit. Reddit té cosa així que es diu subreddit, també això vaig agafar del Reddit i vaig fer, i la gent, la veritat, li agrada molt aquest apartat. I també hi ha altres coses, per exemple, el Xiuxiueja no té algoritme, perquè volíem estar una mica més lluny d'aquestes coses que manipular o festa que veure o fer servir el que ells volen, no? En aquestes xarxes, i festa que estàs davant la pantalla tot el dia, això no volíem, i volíem que tu tens control sobre totes les coses que estàs mirant, no? I per això és la tots els shows o tota la publicació surten en un ordre cronològic, i normalment surten en ordre de, bueno, de gent que tu segueixes o et segueixen, o en aquesta manera, perquè, bueno, al final no algoritme o així no volíem tenir aquesta cosa. I, bueno, hi ha moltes coses, la veritat, però jo crec que no tenim temps per explicar-lo tot.
0: Heu
1: Sí.
0: incorporat diverses iniciatives, la paraula del
1: Sí.
0: dia, els espais temàtics que ens mencionaves, hi ha xius que
1: Sí.
0: són com els tuits, format
1: Sí.
0: curt, els flashos que serien vídeos, espais on podem debatre o escriure una miqueta més a fons amb aquests articles. I això, aquesta xarxa, es presenta com la primera xarxa social exclusivament en català i ja supera els 16.000 usuaris actius. Jo no sé si t'esperaves amb aquests pocs mesos aquesta resposta tan ràpida.
1: No, la veritat, és com, és tot de sorpresa, estic, és com, és que està funcionant, no? Està arribant a molta gent i la gent està fent servir i agrada. I sí, la veritat, ara estic agafant més seriós i ara estic treballant com 24/7, no? Tot el dia amb aquest projecte i, bueno, no estic treballant, bueno, no treballo per a una empresa o així, treballo sol ara, no estic enviat de ningú. I estic posant tot el temps complet per fer aquest projecte, per fer-lo millor possible. I també estic intentant arribar, perquè estic arribant a més figures públiques com, no sé, artistes, cantants, perquè jo volia el públic de Xiuxiueja que serà més de cultura, de música, d'artistes, no? I estic intentant i comunicar amb aquesta gent, no? Tot i que estan entrant més polítics ara, però bueno, almenys ja estan entrant molta gent, no? I sí, la veritat que no mai vaig pensar que tindrà aquest èxit en 3 mesos, no? Sí.
0: Més enllà d'això i d'aquest creixement que a poc es va consolidant, un dels teus arguments, i abans ho mencionaves, a més, tot surt per ordre cronològic, no hi ha algoritmes, és precisament una miqueta la privadesa. El servidor inicialment era a ca teva, ara això ja no és així, està a un núvol, però, clar, això és una decisió simbòlica, no? Quin model utilitza Xiuxiuejar com a alternativa?
1: Bueno, com has dit tu, és com això, l'algoritme feia amb tipus cronològic, també hi ha filtres, per exemple, si vols silenciar usuaris, si vols silenciar contingut no t'agrada, si vols bloquejar, si vols controlar o fer informes d'altres, no? Això Tot són eines per tu per controlar el contingut, no? En una manera que tu tens el control manual, tu. Sí. I també, com has dit tu, vaig començar amb el servidor, tenia un servidor petit a casa fa 3 mesos, però després, quan van entrar molta gent, això no podia fer. I ara tenim un servidor que està en Alemanya, amb una empresa de cloud ja. Per ara està funcionant molt bé. I l'idea també és com buscar un proveïdor aquí en Catalunya. Jo crec que hi ha un. I estem parlant amb ells i potser aviat ho farem portem tot el projecte aquí. Serà tot en Catalunya, no?
0: Per
1: Això
0: tant,
1: és molt bé. Sí.
0: sobirania plena en aquest
1: Sí,
0: sentit, si ja
1: sí, sí.
0: teniu el servidor en
1: Sí.
0: el propi territori.
1: Sí.
0: Ara mateix, si us diu ja, ho dèiem, és web, també des de fa 2 mesos està disponible el mòbil. Funciona tots els dispositius, tant Apple com Android.
1: Sí, funciona tota la funcionalitat, funciona molt bé amb l'Android i amb l'iPhone. La majoria de la gent jo crec que tenen Android, en general en països catalans, més o menys funciona bé, sí. I la veritat, el que implementa tot això, el que programa tot això al web, tant al web com al mòbil, que faig jo encara, no tinc ningú que m'ajudi encara, no és perquè no tinc confiança, és que perquè amb l'IA ara pot fer moltes coses i ara estic més o menys com cobrent tot, tot i que ara és com perquè estic fent altres coses no són programar com intentar arribar a gent, fer entrevistes, parlar amb diaris i estic acabant com, és que no puc fer tot, no?
0: Clar.
1: I per això, vaig acabar com fa un mes o així, van entrar gent com moderador, no? Com voluntaris, volien fer com voluntaris i ara, treballen amb mi, no? Perquè jo no podia també moderar el contingut de la xarxa de milers de persones. És impossible, no? Jo no podia fer sol, no? Vaig començar a fer-lo amb IA, però no funcionava bé i és com gestionar que gent gestionen era millor. I són voluntaris que estan fent per qui agrada. I hi ha altra gent també que treballen amb mi com un advisor que estem intentant buscar finançament i hi ha altra gent també que volien entrar com ajudar-me per programar o per implementar coses noves també.
0: Per tant, hi ha plans de futur aquí.
1: Sí. Ara, els primers 3 anys vull que estigui la xarxa estable i arribar a més número de gent possible, perquè jo crec que en total hi ha com 10 milions de catalanoparlants, en tot el món en general, no? Jo vull intentar com a mínim arribar al 10%, no? En aquests 3 anys i tenir com un sistema tot tot en català i que tingui, com he dit, com el més estable possible. I després, la meva idea, la visió que tinc, la veritat és com fer-lo com tipus super app, perquè no sé si coneixes aquest concepte, però hi ha, per exemple, una app en Xina que es diu WeChat, i aquest app que, per exemple, és una xarxa social i té altres coses. Per exemple, pots comprar coses tipus Amazon, pots buscar feina, pots buscar coses també, pots fer intercanvi de coses també, pots llegir, moltíssimes coses, no? I això és la idea, és com tenir-lo, canviar el seu joc a un a super app, que un ecosistema gran, que tot en català.
0: Quin és el principal obstacle que trobes? Perquè parlaves de la dificultat de fer-ho tot sol, d'aquestes persones que a nivell voluntari s'hi han afegit ara, però no sé si és la part de programar, la part tecnològica, el finançament, o aconseguir una massa, no?, d'usuaris que utilitzin Xiuxiuejar diàriament.
1: Ara hi ha dues coses difícils per mi. Per exemple, la primera cosa és com les figures públiques, com he dit jo, artistes, cantants, músics, que entrin. Ja, però la veritat és molt poc. Jo entenc perquè no volen entrar, perquè potser no troben un públic gran, perquè si entres a un Instagram d'ells, potser tenen 30.000 o 50.000 de seguidors. I estic intentant arribar a ells i que entren o així. És com, però bueno, encara no tinc moltes respostes d'ells i encara no volen venir, però jo crec que perquè la xarxa és nova encara. Però això és un obstacle gran per mi, encara estic intentant fa temps, però és una mica difícil arribar a ells o intentar que venen, no? I altra cosa és com he dit jo, moderar el contingut, i això va començar molt difícil, perquè quan jo estava sol, ara és una mica fàcil, no? Bueno, no fàcil, però encara hi ha conflictes i coses, no? Bueno, perquè estàs gestionant gent al final, el contingut de gent, i la gent a vegades diuen hi ha censura i no sé, però no és veritat, perquè no hi ha censura, això depèn del contingut el que estàs posant, si segueixes les normes o no, no? I també hi ha altra cosa que moltes vegades la gent intenten comparar la xarxa amb xarxes grans, intenten comparar amb Twitter, per exemple, però Twitter té potser 10.000 d'empleats, no? I, bueno, Xuxueja té
0: Una
1: no
0: persona
1: sé,
0: empleada
1: una persona i dos, tres voluntaris, no?
0: per...
1: I no, la gent això no poden entendre
0: Ja.
1: perquè saben això és una aplicació i no saben que, ah, no, és una aplicació i és un grup de persones gestionant. Però no, és molt, molt diferent. El Twitter té milers de servidors, té milers de persones que treballen, té bilions d'euros cada any, no? Nosaltres guanyem res.
0: Idò, i a poc, molta sort, molts ànims. Metcal Calawi, creador d'aquesta primera xarxa social íntegrament en català, Xiuxiuejar, que ja està disponible tant en web com en app. Així que ja ho sabeu, a descarregar l'aplicació. Moltíssimes gràcies, Metcal. Que vagi molt
1: Moltes
0: bé.
1: gràcies.
0: Fins una altra.
1: Adéu. Adéu.
0: El retrovisor.

I en el retrovisor d'avui viatjam fins al mes de maig de l'any 1888, quan l'enginyer i inventor Nikola Tesla va presentar davant l'American Institute of Electrical Engineers un sistema revolucionari basat en corrent alterna. Aquesta proposta incloïa motors i transformadors polifàsics capaços de generar i transmetre electricitat de manera molt més eficient que els sistemes existents fins aleshores. La seva intervenció va captar l'atenció de la comunitat científica i industrial del moment. El sistema de Tesla es basava en l'utilització de corrents alternes desfasades, fet que permetia crear camps magnètics giratoris. Aquest principi era clau per al funcionament dels motors elèctrics, ja que eliminava la necessitat de components més complexos i manco eficients utilitzats en els sistemes de corrent continu. Aquella presentació de 1888 es considera encara avui l'inici tècnic de la gran transició energètica del segle XIX. Gràcies a aquestes aportacions es varen establir les bases dels sistemes elèctrics moderns que encara avui dia utilitzem. L'impacte de Tesla no només va transformar la indústria, sinó que va contribuir a l'electrificació de les ciutats i al desenvolupament tecnològic global. Amb aquest punt històric acabem el programa d'avui. Maria Lídia Cifra ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raül Valls.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts a La Gran Vida, 9 i 5 minuts. Això sí, IB3 Ràdio, Raül, molt bon dia, com estàs?
3: Bon dia, com esteu? Com va tot? Ja, mira, jo acabo d'escoltar una versió de la Belenguera, m'ha deixat loco,
2: sí.
3: Ara, en els companys informatius. Oh. És que esteu molt moderns, han tornat
2: sí.
3: molt moderns.
2: Sí, jo ahir també la vaig escoltar, concretament.
3: No me diguis!
2: Sí. Concretament, 3.546 vegades.
3: Molt bé,
2: I va bé, perquè ahir és dia.
3: Ahir és dia. Menys si llavors quan ets diada també la posen tant, perquè
2: sí, també.
3: No, és 31 o dia 12, sí. M'és igual, però posa-la. Una monada. Me va faltar escoltar la de Naixenoa, l'única que me va faltar.
2: Ah, una versió de Naixenoa, sí.
3: Sí, tenim una dreta.
2: Ah, a veure, jo crec que...
3: En aquell temps li va fer la cançó un show.
2: Hi ha vídeos d'ella així, joveneta, cantant la Belenguera, és vera.
3: I va repartir cretes per Palma, de Naixenoa. No, va ser gros. Bé, dit tot aquest remenat de la Belenguera, que, per cert, emociona veure tanta gent cantant i participant, avui tenim un programa, Joan, mi, d'aquests que dius venen completats.
2: De Pinyol Vermell,
3: Sí,
2: ara que tenim un podcast també aquí a la casa.
3: Tenim un podcast?
2: Sí, hi ha un podcast que feim aquí a la casa, esportiu.
3: N'hi ha un parell de podcasts.
2: Sí, però aquest se diu Pinyol Vermell i és una secció dedicada en el Reial Mallorca.
3: Sí, jo l'altre dia vaig ser un bon drama,
2: Bon drama, sí. Estem
3: no t'he volgut treure el tema perquè dic que aquesta mona li pegava un infart.
2: Estem a la setmana de dol. El Mallorca ja avui farà una setmana que va baixar a segona divisió. Avui vespre, a les 11 del vespre, ja farà una setmana. Ara l'alerta que el Sevilla té problemes econòmics, no sigui cosa que...
3: Bé, aquell ho comprarà, que no?
2: Però no li han deixat, no li han deixat.
3: No li han deixat?
2: No, s'ha tirat enrere, no sé què ha passat,
3: va
2: no,
3: més.
2: No ha anat bé.
3: Va més, perquè mal negoci m'apareix.
2: I és que tenen el Sevilla així com a segrestat, però és que volen continuar, però és que no tenen un euro i no poden ni inscriure jugadors,
3: un
2: drama.
3: Han de fer un crowdfunding per fitxar bona gent pel Mallorca.
2: Sí, però també t'he dit una cosa, l'alerta perquè l'Atlètic Balears i el Poblense poden pujar aquest cap de setmana.
3: Va, jo el Poblense un 10%.

0: Grup entrant a tancar nosaltres.
1: Idò, mira, avui amb en Luis Menéndez al control tècnic, en aquestes dues horetes. Ja sabeu que demà tindrem tres horetes, que feim una entrevista més llargueta de 11 a 12 amb una al·lota, però demà ja donarem pistes.
0: Sí, no diguis pistes. Que, no diguis
1: que. Queda molt. I avui tenim coses molt interessants.
0: Mem.
1: Mira, una d'elles és que el govern ha activat noves ajudes per intentar salvar comerços i empreses que tenen anys d'història. Per això parlarem amb la Magdalena Comas, que és la presidenta d'ATA Balears, sobre el futur del petit negoci i de les oportunitats que tenen també els joves empresaris perquè puguin seguir endavant amb aquestes empreses o negocis que ja són antics.
0: És ben necessari. I xerrant de Balears, que ho dirà pel món, avui ens acompanyarà, atenció, la Miss Illes Balears, Miss Espanya i candidata, per tant, de representar... Bé, candidata no, representarà Espanya a Miss World... Bé, que representarà Espanya. Sí,
1: Elisabet Reynés. Que, Miss Balears, Miss Espanya i candidata a ser... la dona més guapa del món.
0: Sí, sí, exacte.
1: Impressionant, eh?
0: En Elisabet Reynés avui estarà amb nosaltres. Ahir la van rebre a l'Ajuntament de Palma i parlarem amb ella de com afronta tot això.
1: I aquesta cap de setmana no podran tenir a Teresa Ramos, com és habitual, per un tema de salut. Està bé, però bueno, s'ha d'arreglar. Però parlarem d'un tema que m'ha fet molta gràcia i que ja veureu. La misofonia. La misofonia no és una mania, és... Sabeu quan estàveu en el cine i escoltau que es de devora comença a respirar i sentiu la respiració?
0: I lo de estic, això? Això?
1: Això.
0: Idò,
1: hi ha gent que té mania, o sigui...
0: Torna loca.
1: Molt matèria en les seves pròpies mans, la gent que feim renouets així, i això se tracta també. Idò, això se diu la misofonia, i mos en parlarà una Celia Incio, que és psicòloga.
0: Molt bé.
1: Que t'apareix.
0: I llavors David Arraez, com sempre, vendrà a contar-nos totes aquestes estratègies de comunicació, i avui parlarem de com resumir sense que el missatge desaparegui.
1: Aquesta gent que t'envia un podcast per un àudio, una cosa que te pot contar en 30 segons, te la conta en 3 minuts, 40 segons.
0: El grano, que diuen en castellà, el grano.
1: Si heu d'enviar un àudio tan llarg, telefonau, per favor.
0: Exacte.
1: Quina paresa.
0: Bé, idò, ja està, això és tot, i moltes coses més, però què hem de fer? Hem de començar o no?
1: Vinga, començam.
2: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Idò, mireu, a Balears hi ha negocis que tenen dècades d'història. Botigues de barri, tallers, forns, bars, petits comerços, d'aquests que fa anys que hi són, que nostres predins ja passaven per davant, en el carrer, quan feien la passejadeta. I d'això passa a pobles i ciutats. I molts d'aquests negocis encara funcionen, tenen clients i són rendibles, encara costa molt, això sí. Però, clar, aquesta gent se jubilarà, cada vegada costa més que els propietaris arribin a una edat de jubilació tenint en compte que, jo què sé, els fills, els nets vulguin seguir, molts no s'hi volen dedicar. I per parlar d'aquest tema, jo diria que un problema silenciós, perquè moltes vegades, no?, mires el diari, Raül, i dius, aquesta botiga ha tancat, què dius? I feia 150 anys que estava oberta.
0: L'altre dia vaig passar per Palma, la merceria més antiga, no sé si era d'Espanya, 1600, no sé què, Can Angeleta. Vaig dir, quina pena, perquè no ha muntat res més, no? Sí. Però està allò tancat allà, en el centre de Palma, aquella merceria. Ara, clar, jo l'home l'entenc, si ja no ven res, perquè llavors vas en el basar i hi ha de tot, doncs clar, jo entenc que haguin de tancar, és que és un desastre.
1: És així. Idò, d'aquest tema volem parlar amb Magdalena Comas, que és presidenta d'ATA Balears. Molt bon dia, Magdalena.
3: Molt bon dia, molt contenta d'estar amb vosaltres avui de matí. Gràcies. Aquest tema tan important.
1: Sí, és molt interessant. És veure que hi ha negocis que són centenaris, però no fa falta que siguin centenaris, basta que siguin, diguem, negocis emblemàtics que formen part de la nostra vida, no?, dels barris i dels pobles. La primera pregunta seria, estan realment en risc de perdre molt d'aquests negocis en els pròxims anys?
3: Efectivament, el que comentàveu, no?, que és aquest tipus d'ajudes que el que fan és evitar tancament de negocis viables, perquè són viables molt d'ells, com comentava la merceria, per exemple, la veneciana també està ara mateix cercant aquell relleu generacional, cercant una persona que pugui emprendre aquest negoci. Doncs hi ha aquest risc ara mateix que no s'agasquin, no? I aquestes ajudes el que faran és, aquests beneficiaris tindran fins a 12.000 euros d'ajut

0: i cobrirà les despeses de transmissió del negoci, com per exemple l'assessorament jurídic, tràmits notarials, tots aquests tràmits que a una persona li fa por a l'hora d'emprendre un negoci viable i que t'ajudaran, bueno, fins a 12.000 euros, a emprendre aquest negoci, no? I la segona serà inversió per modernització, incloent, per exemple, digitalització, equipament, eficiència energètica, és a dir, seran dues línies. I bueno, jo crec que amb aquest ajut, els joves i no tan joves que vegin un negoci viable en risc tindran pues, més ganes, més il·lusió i menys por, sobretot perquè se pot bloquejar, a emprendre. Perquè, clar, aquest ajut és per, quan és tu, comerços o altres petits negocis que tinguin més de 15 anys. Més de 15 anys i que siguin causa de jubilació del propietari o risc de desaparició. Ben que dir, no pot ser qualsevol negoci i tindrà més puntuació si és emblemàtic, que és emblemàtic, és, per exemple, establiments de més de 50 o 75 anys, doncs tindrà una puntuació extra, no? Són aquests negocis bueno, que tenen una vinculació especial, no? Amb les illes, a nivell cultural, patrimonial, i aquests, doncs, estan a més risc, no? I és més important protegir aquests que són un poc més delicats i que ja donen tant de temps.
1: Ara, per exemple, anem a ser pràctics. Qualcú de nostres oients diu, jo vull emprendre, vull posar en marxa un negoci, però en lloc de començar de bell nou, i do, estic escoltant ara aquesta entrevista i vull saber com ho he de fer. És a dir, lo important. Perquè, clar,
0: Sí.
1: triem un negoci, val, però, clar, a lo millor la persona diu, jo no sé si me veig a una merceria o a un restaurant o tal.
0: Sí.
1: Primer de tot, que a qualcú li agradi aquell sector, principalment. Però quina és la primera passa que ha de fer? Ha d'anar al negoci i dir, ei, jo vull agafar això? O directament amb vosaltres? Quines són les passes a seguir?
0: Directament, com que l'ADR, no, la conselleria d'empresa que ho du, se tramita a través de IB Relleu.
1: Molt bé.
0: Hi ha un termini fins al 24 d'agost. És a dir, IB Relleu tramita. Hi ha dos tipus
1: D'ajut,
0: de
1: no?
0: connexió. Sí,
1: Sí.
0: d'ajut. Bé, la primera és d'assessorament i te posa en contacte. És a dir, l'emprenedor que vol, bé, vol agafar un negoci amb la persona que se vol jubilar. Aquesta no tenia ajut econòmic, però ara sí que hi ha aquesta segona línia d'ajut econòmic. És a dir,
1: Molt
0: hi ha
1: bé.
0: les dues. A través de l'ADR, vale? Que és el programa aquest que es diu IB Relleu. És a dir, IB Relleu te poden assessorar sobre els negocis que estan en risc i que volen tancar i te posen en connexió, és a dir, connecta l'emprenedor amb el negoci i després està l'altre que és econòmic, que és fins a 12.000 euros per aquestes dues vies que he xerrat abans, vale? Modernització i també en el principi tot el papeleo que hi ha de transmissió,
1: Clar.
0: d'assessorament jurídic, tot això. És a dir, gràcies a aquest ajut, pues, bueno, jo crec que s'aprofitarà i bueno, estem agraïts des d'Autònoms perquè teníem por que cada vegada vagi més. I és una pena perquè perds part de les arrels
1: Clar,
0: de
1: i
0: les illes i de la cultura.
1: ara
0: Sí.
1: aquí de ben segur que algú que ho està escoltant diu, web, això m'interessa, dirà, però i aquests 12.000 euros s'han de tornar o no s'han de tornar?
0: Web.
1: Clar, no,
0: No, bueno.
1: perquè aquí jo com a autònom sé... Oh,
0: Sí. Jo encara recordo els 2.500 euros per tenir una
1: Sí,
0: filla no,
1: l'any
0: no, no.
1: 2008,
0: En
1: saps? Que les
0: aquest
1: ajudes
0: cas...
1: arriben, però després s'han de tornar.
0: M'imagino que després hi haurà, clar, una
1: Clar.
0: justificació econòmica a les factures, a tot el que les
1: Bé,
0: despeses que t'has
1: però una
0: gastat,
1: cosa
0: però
1: és la
0: no, és a dir, no,
1: justificació
0: no,
1: i
0: no
1: una altra
0: haurà de
1: cosa és
0: tornar.
1: el veure de tornar. Justificar
0: No,
1: està
0: no,
1: clar que
0: no,
1: s'ha de
0: és a
1: justificar.
0: dir,
1: I
0: aquesta
1: són
0: ajuda
1: fons
0: és...
1: perduts, eh? Són 12.000 euros que té aquest nou autònom o aquest autònom per poder recuperar aquest negoci que no aturi, és a dir, que continuï amb una nova generació, amb una nova direcció, per dir-ho
0: Sí,
1: de qualque
0: fins a
1: manera.
0: 12.000 euros ja has de justificar pues, aquestes
1: Clar.
0: despeses, no? Sí,
1: En la modernització de, no,
0: modernització,
1: de
0: pues,
1: lo que
0: sí.
1: sigui necessari en aquell local en concret.
0: Mobles nous, eficiència energètica, tot això, hombre,
1: Molt
0: hombre,
1: bé,
0: sí, s'ha de
1: molt bé.
0: justificar perquè no hi fraudes.
1: No, clar,
0: És a dir, també
1: evidentment.
0: s'ha d'evitar que
1: Sí.
0: algú se vulgui aprofitar. I la convocatòria compta amb 100.000 euros i anirà també per ordre i puntuació, com havíem comentat abans, no? Els
1: Molt bé.
0: emblemàtics tindran més
1: Molt bé.
0: puntuació. O sigui que s'ha de demanar ja perquè acaba d'aquí poc. I volia complementar que hi ha una altra ajuda en el comerç minorista, que n'hi ha una altra fins a 9.000 euros. I aquesta cobreix el 80% del cost elegible.
1: Ah, molt bé.
0: Ben que dir, i aquesta està per tots els comerços minoristes, establiments físics a les Illes Balears, i finança pues, inversions en digitalització, modernització també de mobiliari, il·luminació, i aquests me fa falta que tinguin un mínim, i pots, botigues, calçat, papereries, llibreries... Aquest és important, i és fins dia 14 de juny.
1: Ai,
0: Vale?
1: veia,
0: Ajuden el
1: aquest han de
0: comerç
1: fer via.
0: minorista. per a autònoms i petites empreses.
1: Molt bé. I de què s'han de fer via? Si teniu
0: aquests
1: un
0: comerç,
1: via. Dia 14 acaba aquest ajut que podeu demanar, bé, com tu deies, per modernització, digitalització, sí, que entenc, pues, no sé, TPUV o una tablet per en SOQR, coses d'aquestes, no? Que...
0: Efectivament. I cobriràs 80%. És fins dia 16 de juny, rectifico. Pensava que eres 14, però és 16.
1: 16 de juny.
0: 16 de juny i és una convocatòria més rellevant ara mateix per modernitzar, o sigui que aprofitin tots els petits comerços a aprofitar aquest ajut.
2: Sí, Magdalena, i ja sabeu de casos que hagin pogut tirar endavant una empresa que ja existia, que ja tenia els seus clients, que hagi tingut un èxit? Hi ha qualque exemple? No sé si teniu qualque dada o projecció de qualque empresa.
0: N'hi ha uns quants. Que
2: diguis,
0: sé que
2: mira,
0: la Veneciana ja està en aquest procés, en Viver-Relleu, sí? Ja està a les seves mans i està esperant que una persona valenta, perquè és un negoci molt viable, sí, aquesta merceria de tota la vida, pues, et pugui reemprendre. Però sé que hi ha casos d'èxit, n'hi ha hagut bastants, o sigui que esperem que amb aquesta convocatòria que heu fet ara en ràdio la gent s'animi i se puguin cobrir. Però bueno, sí, està tenint taxi.
1: No sé si encara és o no, però sé que un dia ho vaig veure. Hi ha un restaurant o un bar a Biniamà, un lloc de Sauva, que se diu Mallorca, que és boníssim.
2: M'encanta això de
1: lloure. I cercaven relleu i estaven, sí, en aquest programa. Clar. No sé si l'hauran trobat o no, però per favor, Coco, pot agafar, perquè és que és una pena que se perdi. És molt bo, està molt bé, és un lloc,
0: sí,
1: preciós.
0: És bo,
1: A dir, per favor, si encara, no sé si ja ho han agafat, crec que no,
2: sí.
1: Si Coco, no, ningú li interessa, en sèrio.
2: Efectivament, ja que feim servei públic, parlàvem amb la presidenta de l'Associació de Treballadors d'Autònoms de les Illes Balears, Anna Magdalena Comas. Què li diries en els joves que pensen que jo no vull començar de zero, recordar que no, que hi ha una part burocràtica que ja vendria un feta i que tenen ajudes, no? Com li vendria una mica,
0: sí,
2: aquesta possibilitat?
0: Gràcies. No, jo els animaria que se llevin aquesta por. A part que Balears, de les comunitats d'Espanya, que tenim la quota zero. És a dir, el nou ja el tens. I si vols emprendre el menys, hi ha aquesta quota zero que t'ajuda, pues, a no tenir que pagar la quota social durant els primers 12 mesos i després el segon any també... continua sent 100% sempre que no tingui rendiments nets anuals per damunt del salari mínim, però i el tercer any se subvenció el 50%, no? És a dir, que tens aquests 3 anys...
1: Ja m'hagués anat bé a mi quan vaig començar.
0: Per emprendre, efectivament.
1: Fa 20 anys.
0: I després tens l'ajuda de consolidats, que l'any que ve tornarà a estar a partir dels 3 anys. Sí, és que si ho haguessin sabut, jo igual, quan vaig emprendre, si hagués sabut que els 3 anys almenys te cobreixen aquesta part de quota de seguretat social, que tot gasto puja, és a dir, tot suma, i per un autònom volem, pues, més alivi, que mos facilitin i gràcies, bueno, en aquestes ajuts i en el govern que està impulsant que mos sentim amb menys por per poder emprendre. O sigui que jo, en els joves i en els no tan joves, ajudaria a emprendre i també a agafar aquests negocis viables, perquè són viables, que ja dona anys i que la persona se vol jubilar.
1: Clar.
0: O que ha de tancar per un risc, pues, aquests joves venen amb molta innovació ara i molta energia i crec que és important. Sí. És important i que conservem els negocis que realment valen la pena ses illes.
1: Clar que sí. És que jo me ficaré dins un jardín, com
2: diuen?
1: Dins un vaciot. Però és que el surrealista va de pagar per poder fer feina. Vull dir, està molt bé això de la quota zero, el manco els primers anys. Vull dir, és una cosa que... Això només passa aquí, A altres puestos d'Europa...
0: Sí, a altres comunitats, sí, sí, ja n'hi ha moltes, però n'hi ha qualcunes que no.
1: Exacte.
0: És a dir, que, bueno, n'hi ha qualcunes que encara no. O sigui que sí.
1: Poc a poc i tira. Ja està, ho retirem.
0: Efectivament, i com que jo també estic a joves empresaris, sí, poc a poc i tira. Sí, animar a emprendre, que és una meravella. Jo vaig emprendre fa 9 anys i és la millor decisió que he pres a la meva vida.
1: I tant,
0: un propòsit, sí. T'ajuda... també ajuda el teixit econòmic de les illes i és una contribució meravellosa.
1: I de moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: I per aquesta energia.
0: Igualment.
2: Quines ganes d'emprendre ara mateix.
0: I la vinga.
1: Que vagi bé.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies, que tingueu bon cap de setmana. Adéu a tots. Gràcies.
2: Adéu.

0: Idò, mireu, nosaltres no sé si guanyarem un concurs, un premi, però per mi simpatia, alerta, perquè per mi simpatia tindríem...
1: Ja és que no mos han presentat, Joan.
2: No mos han presentat.
1: No mos han presentat, no. Però va, jo crec no. Que el premi el tindríem.
2: No.
1: El manco això, no?
0: Perquè, sí, perquè per una altra cosa, jo sí. Vull que m'he posat el concurs per primera vegada des de que ha començat ser color. Pelut! Vos heu recordat de Macario, vosaltres que sou...
1: Ai, per favor.
0: En Luis Menéndez sí que se recorda. Macario, de José Luis Moreno. Ara ha caigut.
1: Ah, aquelles cames. No me recordo, allò de què diu.
0: Macario de José Luis Moreno, aquell muñeco que tenia. Ventriloco.
1: Bé, idò, nosaltres ho deixarem anar, però qui ha tingut una micona més de sort, no sé si genètica o què, però que és guapa, és guapa.
0: És guapa, és vella.
1: Sí, és intel·ligent i sobretot te diria que ha tingut la valentia de presentar-s'hi, perquè està molt bé dir-ho, se presenten tal... Escolta,
0: quanta
1: no
0: gent
1: és fàcil,
0: te passeges per Palma, per Mallorca, per les Illes Balears i veus gent guapa, jove, però no tenen tantes inquietuds, no s'atreveixen a ficar-se a un certamen de moda o de,
1: no,
0: o de bellesa.
1: I se poda que te diguin, no, mira, perdona, no. És a dir, fora.
0: I aquí és on s'ha de ser valent i s'ha de donar sa passa. I això és molt important. Tant així que aquesta atleta que avui vos presentam...
1: Sí. De fet, la tenim a l'altra banda del telèfon. És n'Elisabet Reinés. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies.
0: Bon
1: Com
0: dia.
1: Estàs? Miss Illes Balears, Miss World Spain i, qui sap, sí, Miss Món.
0: Enhorabona.
3: Hombre, moltíssimes gràcies. Sí, estic supercontenta. Això són paraules majors, però bueno, ho intentarem, m'esforçaré el més possible i amb molta il·lusió i molt d'esforç i moltes ganes.
1: Bueno, hem de dir que has visitat ja el Consolat de Mar, crec que el Consell de Mallorca, i ahir l'Ajuntament de Palma, no? T'han fet aquesta rebuda.
3: Sí, estic fent tot el tour.
1: Fet el tour. Escolta, tu saps que Balears no sempre han tingut tanta de sort amb aquests certàmens, és a dir, des de, ho tenc aquí apuntat, de Maruja García Nicolau, que va ser Miss Espanya el 1962, i després va ser Miss Europa, na Maruja, a més va ser un personatge molt conegut aquí a les Illes. I llavors, a Guillermina Ruiz, l'any 1977. Llavors han tingut altres participacions que també han tingut sort, però...
0: Però ha plogut,
1: Ha
0: no,
1: plogut.
0: Feia molts anys que no teníem un èxit així.
1: Per tant, tens una responsabilitat,
0: sí.
1: Elisabet, important,
3: Men, sí, jo estic supercontenta i jo crec que aquí a les Illes tenim molt de talent. Ara només fa falta que ho mostrem, perquè som unes illes increïbles. Jo crec que de la millor part d'Espanya. I sí, jo crec que hem d'anar amb tot i jo tinc un esforç molt, molt fort que he de fer, però també jo crec que passar-ho bé, ser autèntica, ser una mateixa, perquè en el final Miss Món és un poquet diferent a lo que a lo millor la gent creu que és un certamen de bellesa.
1: Clar, és que jo tenc... Joan, tu no saps aquell moment en què li fan pregunta i sempre surt qualque país que dius ai, què ha passat aquí? Tu, això és vera, o sigui, això l'has de fer? T'han de fer aquestes preguntes?
0: Te demanen per Rússia i aquestes coses?
3: Sí. Mem, és que una Miss Món ha de ser una dona molt intel·ligent, ha de tenir moltes qualitats. Quan tu participes a Miss Món has de tenir un talent o has de fer unes proves d'esport i a més has de tenir una oratòria molt forta. Has de poder respondre preguntes de tot tipus.
1: Clar, de cultura, que, no ho sé.
3: Clar, de cultura general,
1: història...
3: de qualsevol cosa. Sí, Mem, has de tenir un poquet de coneixement en general.
1: Escolta, tu sé que bé, havies de venir aquí estant nosaltres en persona, que això ho hem d'arreglar, llavors de venir a passejar per IP3 Ràdio amb aquella corona que ni la Letícia.
0: Sí, t'has de passejar per aquí, per favor. Seria...
3: Això me faria molta il·lusió en qualsevol moment que puguem.
1: Clar, però té una agenda complicada. Perquè a més, estàs estudiant, no?
3: Això mateix, ja estic estudiant a la Universitat de les Illes Balears i jo és un poquet intentar compaginar tot, que és un poquet difícil, però bueno, amb molt d'esforç.
1: Bueno, ara ja, Joan, és Miss Illes Balears, Miss Espanya, i ara què farem? Ara t'has d'anar en aquest certamen, però això no és un dia ni dos.
3: Sí, ara me n'he d'anar a Miss Món, que això serà a Vietnam, dia Bueno, jo me'n vaig dia 9 d'agost, però el certamen se celebrarà dia 5 de setembre, o sigui, jo estic un mes sencer a Vietnam, fent proves, clar, és que això és el complicat de Miss Món, és que és un certamen molt complicat, és un certamen molt complet, que cerca una dona molt completa, i és lema, bellesa con un propósito, és més gran encara que qualsevol cosa, és tenir un voluntariat, ajudar, fer algo per ser gent, per causes socials. Jo, per exemple, vaig amb Disfam, que és una associació que també és d'aquí de Mallorca, fundada increïble per als nens que tenen dislèxia i per enfatitzar i educar la dislèxia.
1: Ah, que bé.
3: Totes aquestes coses, que són cosetes petitones, que potser no se saben, pues, són el que marca aquest certamen. I per això estem un mes sencer, i per això estem en proves, i en de tot. Sí.
0: M'agrada molt que expliquis aquestes coses, perquè la gent se queda en la part més superficial, i mai millor dit, no?
3: Totalment.
0: Que veus una lota bellíssima, guapíssima, que sou totes, però vos han de sentir, vos han d'escoltar per entendre que darrere hi ha una feinada. Tu expliques, no, això del Miss Mundo no és igual que Miss Espanya. Tu comences a guanyar o perdre Miss Mundo, Miss món des del moment que arribes a Vietnam i en tots els dies, cada cosa que fas, estàs mirada en lupa, no?
3: Això mateix, durant el mes sencer te miren en lupa i, a més, aquest certamen és l'únic que no té prueba de baño. Nosaltres no tenim prueba de baño. Ah. O sigui que...
1: Prueba de baño vols dir sortir en banyador, no?
0: Sí.
3: Això mateix, prueba de baño vol dir més es físic, així, per mirar com ets diàmetre a diàmetre.
1: I que anava a dir, però és el moment, perquè clar, aquí ve la història. És a dir, jo ara sí la imatge que tenc jo d'aquests concursos, llavors va cada una vestida del seu país, així com a regional. Clar, això és Espanya, però allà també.
3: Sí,
1: i Cardenà,
3: sí,
1: de pagès o de sevillana?
0: Ai, si nascis de pagès,
3: pues,
0: vamos.
3: Ho estic mirant. Jo, per exemple, a Espanya, o sigui, quan va competir a Gran Canària per Espanya, sí que vaig anar de pageseta.
1: Clar.
3: I allò me va encantar.
1: Però clar, jo dic, a Vietnam,
3: mirar.
1: A Vietnam vestida de pagesa mallorquina, jo no sé, però, escolta, estaria molt bé per reivindicar la nostra.
0: Seria
1: però,
0: meravellós, vamos.
1: Però, clar, a lo millor veu una flamenca i li sona més del WhatsApp, saps què te vull
0: dir?
3: Sí, però... a lo millor li espereix un poc curiós.
1: Clar, típica l'Espanis, tots ben loques, eh? Un flamenco, sí, un toro, una truita i
0: una,
1: para de contar.
0: Una paella groga.
1: Sí, una paella que no és menjadora. Sí. Bé, idò, Elisabet, tu te'n vas allà un mes i no, tu no tens dos puestos, que ara nosaltres venguem, en Joan i jo.
0: I qui?
1: És a dir, d'assessoria, de guapura, no. Però, no ho sé, potser te poden fer punts per allà, poden xerrar amb la gent, escolta-ho de votar per Espanya...
0: Pensa que aquesta lota vol guanyar.
1: És vera, perdona.
0: Aquesta lota té intenció
1: de
0: guanyar.
1: Potser no anirà bé, no?
0: No, però de mi simpatia per demanar, sí.
1: Clar, però... Bé, i si... És a dir, aquí ara l'opció només és una. És a dir, primera, guanyar, Miss Món, i si no, quedes de primera o segona, no? Com és això? Quin puestos hi ha?
3: Bueno, jo, òbviament, estic optant per el primer lloc.
1: Clar, tu has d'anar en el màxim.
3: Clar, però és vera que hem de tenir en compte que són 130 dones que totes són completes, totes estan esforçant, una de cada país, molt diferents qualitats. Jo, per exemple, jo vaig amb aquesta mentalitat de jo guanyar, però clar, si no se guanya és entenible. Per la quantitat de talent de tot, saps? Perquè en el final, Miss Món, com és així, tan complet com ha explicat, no és una cosa que diu, ja està, aquesta clar dona guanyarà. No, és que són moltes. I bueno, i tot cada any pot canviar, potser l'opinió del jurat. O...
1: Això anava a dir, perquè el jurat, qui forma aquest jurat? Hi ha una representació o com és?
3: Sí, hi ha una representació de moltes persones que són un jurat que ho tria, però sí que és vera que bé, cada any és un poc diferent, però són gent professional, que coneix tot aquest tema, gent pues, del sector, hi ha un poc de varietat també perquè hi ha
1: molt bé
3: un poc de diferents opinions, però tot molt controlat i tot molt bé, la veritat és que és molt pulcre, tu vas mirar. I bueno, i també hi ha votacions, també, online. Bueno, tot això ho tindrem en el Instagram i les redes socials de Miss World Spain, de Nostra Bellesa Espanya i la meva, Elisabet Reinés.
1: Molt bé.
3: Allà podreu trobar, si voleu, qualsevol cosa, ho anirem pujant allà, tot el recorrido de Vietnam durant aquest mes sencer.
1: hem d'estar atents a les xarxes socials, sí, tant de Miss World of Spain com les teves, d'Anna Elisabet, que bueno, ja ho sabeu, representa les Illes Balears, representarà Espanya en aquest certamen de Miss Món. Així que, bé, te desitjam moltíssima de sort. Abans de partir, has de passar per IB3 Ràdio en persona, amb aquella, sí, corona. Sí. I ja ho saps, si necessites assessors de mig simpatia, aquí tenim dos voluntaris.
3: Moltíssimes gràcies, de veres.
0: Que per nosaltres ja has guanyat.
3: M'ha encantat aquesta entrevista, està molt graciosa.
1: Mig simpatia, jo t'ho dic.
0: Sí. Duim la banda, sí, sí, posada, sí. Tu no mos veus, ja la duim posada, la banda.
3: Ah, sí. No m'ha cap dubte. No tinc cap dubte.
1: Gràcies, Elisabet, que vagi bé.
0: Gràcies, molta sort.
3: Moltíssimes gràcies, bon dia.
1: Adéu.
0: Bon dia.
3: Adéu.

0: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
0: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual...
0: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IV3 Ràdio. A IV3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IV3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IV3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IV3 Ràdio a la carta. La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.

0: 10:05 en aquest moment. Molt bon dia si vos incorporeu aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Això és IB3 Ràdio i estàu escoltant La Gran Vida amb en Luis Menéndez, el control tècnic. Encara mos queda una horeta de programa i ja sabeu que no ho hem dit avui, que tenim un número de WhatsApp perquè si voleu enviar missatges. La setmana passada estàveu de dol amb això del Mallorca i me van enviar missatges, una cosa de locos. I, però bé, com que avui ja estem amb altres herbes, si voleu dir qualsevol cosa, que heu de fer avui? Idò, mos envieu un missatge. Que teniu misofonia, com és? Sí, misofonia, també. Mos envieu un missatge. Què vos passa? Quins renous vos molesten a vosaltres? Idò, també, mos podeu escriure. Qualsevol cosa, ho feis en aquest número.
1: 646-93-45-01, al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
0: I com dèiem, una hora més de feina per endavant per vosaltres, molt entreteniment. Nosaltres també ens ho passem molt bé fent aquest programa. I parlarem del temps. Si és que tenim un temps assolejat, duim dies de cel obert, no hi ha ni un nigul. Ahir a Manacom apareix, Raül, que varen arribar a tenir 37 graus.
2: No, m'apareix que jo ho vaig patir perquè tenia una colorada, aquests graus.
0: Ja per mig, sí. Temperatures que van des 30 graus per amunt. Pareix que aquest cap de setmana serà igual, però això ara no sé si ho he escoltat, mos ho dirà després na Margalida Ribas, i és que m'apareix que per al nord de Mallorca tindrem una treva, una petita treva, baixaran un poquet, no sé, dos graus, tres.
2: Tinc un cotxe, posau-se aire, tindreu la treva.
0: És que jo tenen esport de Pollença d'aquí una estona.
2: Ah, sí?
0: Sí, al migdia, i aniré a esport de Pollença, i si baixen un poquet les temperatures, m'anirà molt bé.
2: I si no te fiques en remull?
0: I si no en remull, ja té un safreig, el meu amic, crec. Jo, la mà està gelada.
2: Tu, fins al juny, fins
0: 15 de juliol... Fins
2: juliol és molt en banta. Sí, això per Sant Joan ja val.
0: Un bon mallorquí, fins dia 15 de juliol, no se pica dins.
2: No, un bon mallorquí, a partir de juny, ja Sant Joan ja val.
0: S'aigua de Sant Brou.
2: I passat Sant Bartomeu s'ha acabat, l'estiu.
0: I després d'això del temps...
2: Juliol, mare meva, juliol. Sí. Juliol i ja ha acabat l'estiu.
0: No m'hi veuràs. Ja 1 de setembre ja tornem a l'escola. Bé, Gomila Life, què és això de Gomila Life? Tenim una festa, música, ambient, vida de barri,
2: sí,
0: no?
2: Sí, és a dir, en Gomila Life volen reviure aquell esperit de la plaça Gomila i han organitzat aquest festival, que després en parlarem, amb dues DJs que participen en aquest Gomila Life i també amb l'organització perquè mos contin que és tot allò que podreu trobar durant el dia d'avui en aquesta plaça Gomila de ciutat, perquè a més hi ha no només música, sinó hi ha activitats per

0: aquest esdeveniment d'aquest barri. Des de la plaça Orson Welles, on també està convidada la presidenta del govern balear, Margalida Proens, que també col·labora amb aquest cas, amb els veïnats i l'esport balear, sobretot amb la integració, que això està molt bé. I ja sabeu que acabam amb el Festival de Cannes en aquesta ocasió per parlar de cine.
1: Sí, perquè a Espanya participava en tres pel·lícules, una d'elles era Los Javis, que han participat i se n'han duit un premi.
0: La bola negra, se diu.
1: La bola negra. Ah. Un bon premi, no sé quant de minuts d'aplausos, i amb balleta.
0: I
1: vinga, un bon truí. La qüestió és que els francesos no mos donaran mai la palma d'euro. No sé si ho teniu clar o no.
0: Però
1: si voleu seguir participant, un 10. Però vull dir que no ho donaran mai. Jo dic perquè duen no sé quantes edicions del Festival de Cannes.
0: No
1: hi ha manera. Vull dir, ja és com Eurovisió, no podem deixar anar.
0: No, sí, Eurovisió sempre finalista, Israel i un altre.
1: Bé, això no, però sí, però no. Ara mateix podem deixar anar. Vull dir, no, ja en podem fer de por, ja pot ser bo que tampoc no ho donaran.
0: Idò, mira, ara que estem a punt de tocar ja les 10:10, que és una xifra redona, si vos incorporeu ara, molt bon dia, vinga, escoltau bé, perquè ara sabrem quin temps farà aquest cap de setmana. Me pareix que no hi haurà massa sorpreses, però en tot cas volen saber els temps que farà a les pròximes hores Anna Margalida Rivas.
2: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
0: Oh, idò, repassam l'actualitat meteorològica. Marga, Margalida Rivas, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, molt bé, encantada de ser aquí un dissabte més amb vosaltres.
1: Què ha estat? Què fa aquesta colorada? Ha vengut de cop, això?
4: Sí.
3: Sí, bueno, s'ha de dir que ja duim, seria el segon cap de setmana que ja duim parlant de calor. La veritat que ha estat una setmaneta, pel que fa de punt de vista meteorològic, bastant avorrida. I aquest cap de setmana sabeu que serà per l'estil, però bueno, tenim notícies perquè començarem a tenir qualcun núvols prims, que fins ara era sol i més sol, i avui de matí ja s'han vist alguns intervals de núvols, i aquest cap de setmana i principi de la setmana que ve ja començarem a tenir qualque núvolet, qualque novetat ja comença a haver-hi.
0: Ara m'has recordat aquest meme que surt que diu, ui, que és un runner que diu, ui, però és que ha de ploure, no sortiré a córrer, i és un nígol petit. Això és el que veurem, no? Aquests nígols fins que no...
3: Sí, exacte. Estones sí que entendrem més, serà una mica més gruixat aquests nígols prims, però sí, això, intervals de nígols primets que aniran acompanyats d'estones de sol, no són canvis tampoc molt significatius. Fins a mitjan de la setmana que ve no s'esperen canvis, però sí que es ve que potser cap a mitjans o cap a escat de setmana podríem tornar a veure aigua la setmana que ve.
1: Però bueno, Déu meu, el mes de juny ja, com aquí diu, la setmana que ve serà mes de juny. Què passa? Bé, ja està, tot sigui passar aigua.
0: I a la mà, perquè la setmana passada parlàvem de que era bon temps per navegar, he de dir, i faig una crida, dir aquí des de la ràdio pública, que els dos amics meus que tenen barco, telefoneu-me, o sigui, ara és el moment de fer plans, per favor.
3: Exacte, sí, sí.
1: No te'n vagi molt enfora, si llavors t'haurem de venir a cercar amb això de la mà.
0: T'imagines? Com està la mà?
3: No, la mà està tranquil·leta. Tenim marejol, rou, qualque rodol de mà plana, pocs canvis també pel que fa a la mà. I temperatures altes. De fet, tenim anomalies d'entre 2 i 4 graus per damunt de lo que tocaria la temperatura de la mà. De fet, ara mateix cap a la boia de la Dragonera estan a 23 graus i mig, i cap a Pollença, que antes he sentit que t'anaves a Pollença,
0: aquí, he de pegar un bot, sí.
3: 24 graus, la mà, és a dir, està calenta.
1: A mi, no me posis excuses ara, te pot tirar en remull, a 24 graus un poc més bulliràs.
0: Sí, tinc el banyador dins el cotxe, allà quedarà, perquè...
1: Proveu, i mos agafes un vídeo, mos envies.
0: Fa uns dies teníem temperatures que arrossaven, no? Que estaven arribant en els 30-31 graus, però ara ja els han superat. Jo he dit abans que a Manacor ahir vàrem arribar a tenir 37 graus. És així?
3: Sí, ahir la temperatura es arribava... Ahir teníem vent de component sud, per tant, les màximes se desplaçaren cap al nord interior i cap al nord de Mallorca. I sí, 36 graus... De fet, teníem avís groc per 36 graus ahir. Ahir va ser, podríem dir, el dia més calorós d'aquest episodi de temperatures altes.

0: voltes. Avui i demà baixaria una miqueta. Tornarem a superar els 30 graus, perquè ja duim una setmana superant-los, però no s'espera que arribem en aquest 36.
1: Bé, estarà bé. Penseu una cosa, que per Sant Joan sempre hi ha qualque dia que plou.
2: Sí.
1: Això va així. No sé per què, ni per què no, ni qui ho maneja, però per Sant Joan...
2: Quan dius Sant Joan, dius la setmana aquesta de...
1: Sí, 22, 23, 24, 25, aquests dies. Eh?
2: Sí.
1: Sempre hi ha qualque dia que plou. Per tant, un pic aquí passat això, llavors ja hi ha sequera fins a Sant Bartomeu.
2: Sol fins a les 3 des de matí.
1: Exacte. Llavors, vull dir, llavors no hi ha que passar pena. Però aquí ara estem amb aquest impàs que a vegades ens duim una sorpreseta.
2: Sí.
1: Però què hem de fer? El que hi ha.
2: Encara després per saber com començarà aquest estiu, però ja estem en temperatures estiuenques o no?
0: Sí, ara mateix aquest dia estem en temperatures típiques d'estiu, tant pel que fa a la temperatura de la mà com a la temperatura de l'aire. Està per damunt de la mitjana de lo que tocaria per el moment de l'any. Aquest inici pinta que l'estiu, pues, a lo millor torna a ser un estiu calentet, però també és prest per avançar segons com d'anar veient. Com dèiem, ara la setmana que ve se preveu que baixin les temperatures i de fet podrien baixar per davall de la mitjana, en qualque moment. Per tant, ho hem d'anar seguint de prop. Jo no m'agrada adelantar coses perquè després te diuen ah, és que has dit això i al final anem a seguir-ho a poc a poquet,
2: sí.
0: Anem a passar aquest cap de setmana que encara serà de temps tranquil i veurem realment la setmana que ve si que van vegent aigua o si només és una lleugera refrescada,
1: sí.
0: Que no ve malament, perquè si començam així l'estiu malament anam i ja veurem realment què passa.
1: Bé, vosaltres seguiu atents al temps d'IB3 que no fallen, perquè hi ha qualque web, no vull dir aquí, però la que manda, que per mi hi ha becaris.
2: Vaig mirar fa un parell d'anys a Llubí, a l'ermita de Llubí, vaig fer una paella, bé, de l'astre, passada per aigua, tothom menjant dins de... I donava sol, saps?
1: Veus? No.
2: No, heu d'escoltar IB3 Ràdio, tant a la ràdio com a la tele.
1: Exacte.
2: I així vos estareu informats. Com bé diu una Margalida, no se vol banyar.
1: Clar,
2: jo tampoc, perquè encara fa fred.
1: Bé, no, Margalida, estarem atents, ja ho sabeu.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Aquí a la casa, també a IB3 Televisió, el temps, i vosaltres, ja ho sabeu, prepareu el banyador, perquè ja és hora, ja toca.
0: Sí, se pot aprofitar aquests dos dies, avui dissabte, demà diumenge,
1: Venga.
0: El moment de fer coses a l'aire lliure i de fer primer cafico.
1: Nosaltres ho tenim a prop, Joan, aquí sí. Davant, ara que se plaia, no sé, la millor...
2: No, que surt...
1: No ho tenc clar, Joan, que se plaia.
2: Bueno, venen les tortugues a posar ous.
1: Sí,
2: a pondre
1: ous. Sí, castaneta, idò.
2: Sí, ai, jo me va sorprendre quan fa un parell d'anys varen venir dint, no teníeu una altra platja per posar els ous, idò, varen venir aquí.
1: Sí. Bé, idò, res, Margarida, gràcies,
2: Gràcies.
0: A vosaltres.
2: Gràcies.
0: Adéu.
2: Bona feina.

0: lo hacemos en Puerto Rico.
1: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: TV3 Ràdio és actualitat.
3: Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
4: A llegir un conte amb els meus fills.
5: Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
6: Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
7: Rentar dents, rentar cara.
8: I me passes fil dental.
9: El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
6: Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
1: A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
6: I me despert 7 hores després.
10: Ja som aquí, ja hem arribat.
11: Com anem, com esteu?
12: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
10: És el moment de posar els punts sobre les is.
13: De fluency.
11: El paraigua en sabates.
10: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
11: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
13: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
10: Això ho ha fet un professional.
1: La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
14: Bueno, i de continuem aquí a La Gran Vida. Ja ho sabeu que estarem amb vosaltres fins a les 11. I ara és moment, Joan Mi, de xerrar-vos des Gomila Fest.
15: Correcte. Estàvem escoltant Bad Bunny i he pensat que Gomila Fest, si xerram amb ton pare o el meu pare, mos diran, mos explicaran que Gomila, quan ells eren joves, se va posar de moda, era espectacular, després va entrar una mica més en decadència, però des de fa uns anys, tot això s'està recuperant de mica en mica i fan aquest festival, no? En què consisteix?
14: Bueno, és un festival que ara hem posat en marxa i que nosaltres avui en volem xerrar perquè no només és música i una plaça emblemàtica com la plaça Gomila, sinó que també va un poc més enllà i és un poc per tota la família, un poc per tothom, i que hi puguin participar. Per això xerram amb una de les DJs que participaran avui en aquest festival. Saludam a Vicky. Hola, Vicky, que és DJ Sisters. Hola.
16: Hola, com va? Què tal?
15: Hola, Vicky.
14: Molt bé. Vicky, què teniu preparat per avui?
16: Bueno, pues jo som part d'un duo, som les Beat Sisters, i el que farem avui, obrirem a les 12 amb música dels 80, dels 90 i un poquet de marxeta, però d'aquestes que te reconeixes, que vols ballar.
15: Són d'aquestes cançons que tu ja en el primer compàs ja saps quina és. Ah, sí, me'n record, i mos endua quan nosaltres teníem, jo què sé, 20 anyets i sortíem de marxa, no?
16: Exacte, sé que són cançons que agraden a tothom i que és per fer festa, de bon matí i per passar-ho bé.
14: Escolta, i què anava a dir jo? La gent que s'ha d'apuntar a qualque banda o això està obert allà directament a la plaça?
16: No, tu vas a la plaça i ja a disfrutar. Nosaltres posarem la música, haurà menjar, haurà joguines, haurà de tot. O sigui que només has d'anar cap allà i disfrutar.
14: Mem, a quina hora començarà això, m'has dit?
16: A les 12.
14: A les 12? Queda res?
16: Si ja, estàu... ja està, m'està infrissant ja.
15: Ara és el moment de fer la prèvia.
14: Clar.
16: Sí.
14: Bueno, és una, a la plaça Gomila, ara abans ho deia en Joami, una plaça mítica on hi han passat els grans artistes de la música, i que ara, bueno, se li vol donar una nova vida en aquesta plaça després d'uns anys que va desaparèixer aquesta vida cultural i musical en aquesta racó de la ciutat de Palma. Per això volen xerrar amb en Perico, que és membre d'aquesta associació de comerciants i de veïnats d'allà d'aquesta plaça Gomila. Crec que el tenim a l'altra banda també del telèfon. Hola.
17: Hola, bon dia.
14: Bon dia.
15: Bon dia.
14: Ara xerràvem amb en Vicky, això començarà d'aquí no res, a les 12, en aquesta plaça Gomila. Conta-mos, què suposa això per als comerciants, per al barri, poder organitzar un acte com aquest Gomila Fest?
17: Bueno, como muy bien habéis introducido vosotros, pues Gomila durante un tiempo fue uno de los barrios referentes de Palma. Después cayó un poco en el olvido y nosotros desde lo que es el comercio y los vecinos del barrio, pues estamos intentando un poco recuperar el espíritu original de Gomila y volver a trabajar para ponerlo como un referente de los barrios de Palma.
14: Bueno, és important i sobretot també aquest altre caire, no? Que és familiar, no? Perquè també tothom hi pugui anar, perquè sempre a vegades quan és un festival, doncs, si ens pensa, no sé, una festa així grossa, música i tal, i que els alumnes hi poden anar, però en aquest cas sí. Per tant, això vos ajuda, no? També que venguin famílies, vengui un poc tothom.
17: Sí, sí, los sábados de Gomila que estamos haciendo, digamos, el último sábado de cada mes, está enfocado a eso, está enfocado a familias. Por la mañana hay actividades para niños, desde pintacaras y otras actividades, gincamas, paseos por el barrio, y sí, está enfocado un poco a eso, no solo a ocio y música, sino a intentar agrupar pues todas las edades en el barrio.
14: Molt bé.
15: Que està molt bé, sobretot això, no? Que la gent tingui en compte que Gomila no ha de ser només un barri de marxa, que sempre ho ha estat, i però que tota la família, que els nins puguin participar, que les famílies duguin els nins, que tothom té lots, que el cap de setmana és molt llarg i ja tens per tot, no? Per escoltar música i també per dur la família a fer diferents activitats, no?
17: Sí, sí, yo creo que los barrios tienen que tener de todo, también tienen que tener algo de ocio nocturno controlado. Claro. Pero tiene que tener restauración, tiene que tener comercio, tiene que tener actividades para niños y para otro tipo de actividades para también no tan niños. Yo creo que los barrios que prosperan son los que agrupan de una manera ordenada todas esas cosas.
14: Clar. Bé, això serà, com dèiem, a la plaça Gomila. Avui ens acompanyen a Vicky, membre de Beat Sisters, també, que això serà a partir de les 12, Joe Benny, Joaquim Moré, Surfing... Bueno, després, a la plaça Mediterrani, hi haurà el món de colorins, també hi haurà activitats infantils i un pintacares, és a dir, teniu activitats per tots durant tot aquest migdia. Si no teniu res a fer, ara m'ho estàveu escoltant, aneu en el cotxe o sou a que vostre, dir, vinga, podeu atracar-vos fins a la plaça Gomila de Palma per viure aquest Gomila Live, bueno, que és la primera edició d'aquest festival. Hem de dir-vos això, que hi sou atents, i no sé si, a part d'aquest Gomila Live, teniu pensat ampliar-ho en el sentit de dir, bé, ara potser podem fer això un pic cada mig any, no ho sé. Com ho teniu pensat?
17: Bueno, nosotros planteamos y vamos a intentar a ver si lo conseguimos. Uh-huh. Hacer actividades y cambiar la temática mensualmente. Como os he dicho antes, nuestro propósito es organizar este tipo de mercadillo y actividades los últimos sábados de cada mes.
14: Sí.
17: Y depende del mes, pues irá cambiando un poco la temática y el contenido. Pero siempre el espíritu será un poco el mismo, intentar agrupar todas esas generaciones durante todo el día con actividades extras que van pasando en la plaza, tanto en la plaza Gomila como en la plaza Mediterráneo.
14: I Vicky, a partir de les 12, ja suposo jo que amb ganes d'arribar fins allà amb aquest duo que formau...
16: No te sent.
14: Ai, me sents ara? Vicky, me sents?
16: No. Te sent molt lluny.
14: No, idò, no m'he mogut. Som aquí assegut a l'estudi.
16: Ara sí.
14: Bueno, això, les connexions, tu. Vicky, que te deia que ja d'aquí no res vos hi posareu, amb la teva companya, en aquest duo. Jo me deman, com a DJ i així de proximitat, és a dir, que tindràs la gent apropat en aquest Gomila Live, la gent són molt pesats demanant-vos cançons en els DJs?
16: No són gent pesats. I, de fet, si tenim la cançó, la posam, i si no, pues mira, posam una similar, però
14: clar,
16: se tracta de disfrutar tothom. No són
14: perquè
16: gent pesats.
14: Perquè jo veig el DJ i sempre, perquè clar, si és un DJ, sempre hi ha qualcú de vora que diu, ara li està demanant una cançó, ja ho veig.
16: I si no, pues li deus, bé, la pròxima.
14: No, és a dir, la pròxima no arriba mai, però la pròxima.
16: Exacte.
14: Molt bé. Beníssim. Bé, do, Vicky, Perico, moltes gràcies a tots dos, que vagi molt bé. Ens poden veure d'aquí una estoneta a les 12.
16: Gràcies a
14: Gomila Live, en aquesta plaça Gomila de Ciutat. Gràcies per acompanyar-nos.
16: Molt bé, adéu.

0: Au, vinga, seguim aquí a la Gran Vida, 10 i 32 minuts. I Raül, mira, quan sentim parlar de Sant Gotleu, massa vegades aquestes notícies se centren en problemes. I d'oblidar-ho tot això, perquè avui parlant d'un tema que vos agradarà molt. Avui, des de la plaça Orson Welles, és un escenari on podem viure una jornada que vol demostrar l'altra cara, la cara més positiva, la de l'esport, la de la convivència, la del barri, un barri divers, amb ganes de construir comunitat. I ho fa envers una cosa que li diuen la màgia del futbol en les barriades. Reuneixen famílies, infants, entitats socials, esportistes de luxe, que jo n'hi ha un que m'encanta per la seva personalitat, per la seva forma de ser. Jo com a bon mallorquinista, clar, ell, tot un que ha escoltat això de mallorquinista ara, dirà, ah, vale, que aquest és del Mallorca. Idò sí, m'ha dit de vostè i jo ja he dit, el respeto és hacia él,
1: clar,
0: saps? Perquè Emilio Nsue, vos en recordeu d'Emilio Nsue? Idò, va jugar en el Mallorca, també jugador de Guinea Equatorial, golejador, tothom l'estima molt, coneix molt bé el barri i volem parlar d'això que s'està fent ara a Orson Welles. Ho fent en Tati Ferrer, que és la gran organitzadora d'aquests esdeveniments. Començant per Natati. Tati, molt bon dia, com estàs?
2: Bon dia, jo sempre bien, i mi barrio, bueno.
1: No, Tati, és que te faran bellesa de Sant Gotleu, reina.
0: Sí, sí, sí.
2: No, nosotros ya tenemos el título, yo y mi hermano Emilio, nosotros somos los reyes de los barrios de Palma, perdona.
1: Ai, salta i me va convidar un esdeveniment i no era...

0: passa volant, passa volant. No us passa que poseu-se a ràdio i vos han passat dues hores i encara no heu fet res, però
1: ja han arribat,
0: duis enganxats
1: ja,
0: a la gran vida.
1: Es cotxe, ja han arribat, pues, ja,
0: també és vera, també és vera.
1: Bé, l'altre dia vaig anar, ja ho diré. Ai, no me surt ni el nom, tu. Per haver escala ratjada, però ja no me'n recordo
0: ara
1: que se diu.
0: Cala Mesquida.
1: Això. Cala Mesquida, no.
0: Cala Mesquida, Cala Uia. Cala Mesquida.
1: Igual, no me surt. Una cala que havien d'anar, que va a una playa, que és de la família Marc. Bé, és qüestió, que vaig anar allà, que estava molt de fora. Una hora i vint de consell. Imagina't si venc de Calvià d'IB3.
0: No, no.
1: Ja te mors.
0: Hi ha gent de Cap de Pere que quan vol anar fora arriben a Manacor, màxim.
1: Ja, està bé.
0: Ja,
1: va aparèixer fora una hora i quart.
0: Palmes, Nova York.
1: Va aparèixer fora, sí.
0: I per nosaltres, també.
1: Clar, no, és que ja cara ratjada a Menorca, Santanyí és Itàlia.
0: Sí. Vam fer la fira medieval fa poc. La qüestió és llevar minuts...
1: No, perdona. De fa una temporadeta, no vull dir res, se comença puntual.
0: Sí. A veure, ara queden 13 minuts. I de xerrant de cine, avui ho farem, sempre tenim en Sergio Espósito Mateo Bibiloni, avui només amb en Sergio Espósito, per parlar del Festival de Cannes.
2: Mm-hmm. Bé, ho has dit tu. Com va? No he ni saludat, pap, directe.
1: Se li acaben el minut, sabia!
2: No. Però bé, ho has dit tu, xerrant de cinema, i avui amb cinema en majúscules, no? Quan se diu història en majúscula, i de la mateix, perquè venim a xerrar un poquet, bé, ho han comentat, Mateu, no? Quan acabàs el festival de Cannes, havíem de xerrar d'ell perquè cada any reuneix en els grans noms de cinema, les grans estrenes de cada any, i és que, bé, és que el festival de cinema el més important del món, el més prestigiós. N'hi ha diversos festivals molt importants també, no? Tenim la mostra de Venècia per setembre, la Berlinale, el festival de Toronto, Sundance, nosaltres mateixos aquí, el festival de Sant Sebastià o Sitges, per exemple, que reuneix també els grans títols de cinema fantàstic de cada any. Però Cannes és el festival més i més important.
0: Pot tossir còmodament.
2: No, ho estic contant, t'ho contaré fins al final.
0: Des que respira't aquesta...
1: Potser s'ofega, potser no arriben a I-59.
2: Se n'ha anat, crec. Ara hi tornarà, però crec que se n'ha anat. I bé, ara que ja acabat, podem fer un poquet de repàs, no? De quins són els títols que
1: jo
2: tenim més destacats.
1: Jo, haver dit, abans, quan hem començat, que deien el que hi hauria avui. Uh-huh. Dic, mem,
0: que no mos donaran.
1: Ho podem deixar anar? És que no mos donaran la palma d'oro aquesta mà i a Espanya.
2: No.
1: No mos la donaran. Deixeu-lo anar, ja està, és com Eurovisió. No, ja està. No hi digueu, li han donat no sé quant de minut d'aplausos en els cabis, un 10.
2: Sí, totalment.
1: Però la palma d'oro no li han donat.
2: Bé, ho van xerrar també amb en Mateu, ho van fer aquest repàs, no, històric de palmarès, de quan els espanyols havien guanyat X premis en el Festival de Cannes, i hem sumat un aquest any perquè, bé, anant directament
1: titular. Sí, però palma d'oro, zero unitats.
2: Palma d'oro no, han guanyat. Ja en aquest cas, bé, els Javis, precisament, amb aquesta ovació de 20 minuts, no? Que és molt de festival, mm-hmm, també de cinema, de mesurar quant de temps s'ha d'ovacionar una pel·lícula,
1: també una cosa,
2: que no ho entenc.
0: No és necessari.
1: A mi me fan 20 minuts de demà amb balletes i me pego un patat. Dic, ja basta, en sèrio, ja basta.
2: No, i s'ha de fer, s'ha de fer per turnos, perquè és impossible 20 minuts de fer amb balletes, no pots.
0: Imagineu això, 20 minuts.
1: No, i que ells, jo crec que com a bons actors i actrius, ja ploren a posta, no?
2: Sí.
1: Per dir, ja estem emocionats, ja durau, no?
0: I quan un atura, l'altre comença. I després una de consolar en el primer. I després l'altre torna, i després una riae, després entra un tercer en escena, i bé, un pari.
2: És un poc tot el que s'ha de muntar envoltant d'aquest glamour, no? De Can, de sa croisset. I bé, en aquest cas no va ser palmador, però va ser, per a mi, millor direcció ex aequo, no? Perquè també ho va guanyar Pawlikowski, que és director polac. Però bé, els Javi se sumen a una llista molt, molt curteta de cinema espanyol. Només teníem en Buñuel i en Almodóvar com a guanyadors de millor direcció en el Festival de Cannes. És a dir, que és una llista molt, molt, bé, de noms gegants, de dos dels noms més grans, mm-hmm, de la història del nostre cinema. Molt, molt important la fita que han aconseguit els Javi en aquest cas, que en un festival que tenia molta il·lusió els espectadors espanyols, per el que van comentar també, no? Que era la vegada que més representació de cinema espanyol teníem en el festival. Teníem Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, que ja la varen por a veure fa un parell de mesos i que s'havia estrenada en Espanya, en aquest cas. L'altre era, bé, evidentment, la Bola Negra dels Javis, aquesta història de sobre mai publicada, mai feta, de
0: Federico
2: de García Lorca. En aquest cas, bé, protagonitzada per Guitarrica de la Fuente, no? Amb aquesta també unió del món de cinema i de la música que fan tant els Javis.
0: Què tal, Guitarrica? Sempre diu Guitarrica.
2: Bé, jo tinc ganes de veure-lo perquè, clar, no s'ha estrenat encara, s'estrena a principis d'octubre, La Bola,
0: sí,
2: Negra.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
2: Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 30 de maig, darrer programa de salut i benestar d'aquest mes que ja frega juny, o el que és més important, que ja tenim a tocar l'estiu, i l'estiu a les illes és un focus de perill de les denominades ITS, és a dir, les infeccions per transmissió sexual. En plena temporada alta som més entre residents i turistes i, lògicament, és una qüestió demogràfica. I, segons els especialistes, l'estiu és l'època de l'any que més risc tenim de contagiar-nos de qualque malaltia de transmissió sexual. Per això tindrem amb nosaltres a l'estudi d'IB3 Ràdio el doctor Adrià Ferre, metge internista adscrit a la secció de malalties infeccioses de l'Hospital de Son Espases i coordinador del centre CAIDS i del programa PREP a Mallorca, que després explicarem què és. Serà el tema principal i presencial del programa, però entendrem més. Per exemple, serem a Eivissa per xerrar de la primera donació de sistòlia controlada. També a l'Hospital de Manacor per conversar amb el cap de servei de cardiologia, que ja s'han traslladat les seves consultes a l'edifici nou, reformat del centre públic de la comarca de Llevant, i boixeran de la nova unitat d'obesitat inaugurada recentment a l'Hospital de Sant Llàtzer. Són alguns dels temes en portada, que entendrem més. No perdem ni un segon més. Aquí ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Comença aquí el repàs informatiu de la Setmana Sanitària a Eivissa i ho fem per l'esbós de l'Hospital de Can Misses, que ha duit a terme amb èxit la seva primera donació en asistòlia controlada, un procediment que suposa un avenç important per a la capacitat assistencial del centre i per al sistema de trasplantaments. Té més informació, Laura Calafat. Molt bon dia, Laura, com estàs?
3: Molt bon dia, Carlos, molt bon dia a tots els nostres oients de IB3 Ràdio, Vida Saludable. Per ampliar aquesta informació, ja ens escolta des de l'altre costat del fil telefònic Sònia Gàmez, coordinadora adjunta de la unitat de trasplantaments i infermera de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. Bon dia, Sònia. Gràcies per participar al nostre programa.
4: Hola, buenos días. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme.